0: Tot et documentes en l'època, no?
1: Sí.
0: I, però la imaginació aquí és crucial. I com vas construir la trama a partir d'un fet real tan enigmàtic?
1: Bueno, pues mira, vaig juntar el que seria aquest fet enigmàtic i diguem que no està desxifrat amb el que seria, diguem, parlar de la repressió franquista al Pirineu, de la dura vida dels pastors, la figura de les trementinaires, tots els personatges aquests que van sortint al Pirineu. Ens hem de situar als anys 40, fam, misèria, no hi havia metges pràcticament, vull dir, t'havies de la vida, era molt, molt difícil, molt,
0: molt
1: complicada. Si a sobre eres del bàndol que havies perdut la guerra, doncs encara ho podies tindre molt més complicat. I com aquesta gent amb la transhumància i amb els ramats feien els camins i es trobaven i es donaven situacions d'aquestes. Bé, la ficció diu que aquest avió potser portava algo que interessava a molta gent i a partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha tota una cacera, no? Per això lo dels llops sempre tornen, perquè sí, van detrás de la presa, no?
0: Sí, sí, sí. Aquí es tracta d'explicar cosetes,
1: sí,
0: que precisament per això, perquè quan expliques aquestes cosetes sense fer spoiler, és el que fa que ens, o sigui, que ens atrapi, no? I a partir d'ahí, doncs, busquem el llibre. Xiula la mort, 2021, també a Pagès Editors. Aquesta... Aquí, com afrontes literàriament un episodi tan tràgic, en aquest cas, com és el bombardeig de Lleida?
1: Bé, clar, en el cas de Xiula la mort, és una novel·la que jo ja havia publicat, diguem, ja havia excavat el que era la novel·la dels llops, i vaig anar amb la Mercè a veure una exposició de fotografies de l'Agustí Centelles sobre el bombardeig que va haver a Lleida el 2 de novembre de l'any 37, en què van morir 250 persones, d'elles 50 nens del Liceu Escolar, que va ser un terrible aquest bombardeig. A part dels 250, hi havia 450 ferits més. Clar, aquest llibre, diguem, s'alimenta de relats de persones que conec, que ho van viure. El meu avi era sanitari a l'hospital i va estar, diguem, curant ferits. La meva mare era petiteta, va haver de passar els avions, ja vaig poder parlar amb gent que ho havia viscut en primera fila, i aleshores a Lleida havia corregut sempre una història sobre els quinta columnistes, perquè això de que haguessin tocat només objectius civils, a la gent li feia un raca-raca de dir com és que han anat a tocar a l'escola, al mercat de Sant Lluís. Bueno, diguem que el que si mires al plano, vull dir, pels avions aquests italians, va ser molt fàcil resseguir el que seria la llera del riu i bombardejar el que era el carrer Major, que era una recta, i aleshores anar a deixar aquella gent. Però curiosament no van tocar cap objectiu militar. Sembla ser que Lleida era l'objectiu B. Ells anaven per bombardejar la fàbrica química de Flix, i com que hi havia núvols i no poden tornar amb les bombes, hi havia un objectiu B que era Lleida, i allà van descarregar, i curiosament ho van fer sobre aquesta escola, que era moderna, vull dir, no separava per sexes, vull dir, no era catòlica.
0: Aquí sí que veig, no he llegit el llibre, però per tot el que he pogut trobar, no?, i amb el que tu m'expliques, la emoció té un paper molt important.
1: Bueno, és de les novel·les que la Mercè m'ha vist dir d'on surt, no?, vull dir, mig plorant de relatar aquesta part i tocar aquesta figura, ja et dic, d'aquests infiltrats que van senyalitzar, sembla ser, tampoc hi ha unes proves concretes de qui eren, els llocs on s'havia de bombardejar, no? La qüestió és que això és un fet que se celebra cada any a Lleida, es fa sonar la sirena, hi ha un monument allà al costat d'on hi havia el col·legi, i ara pràcticament no sé si queda un o dos de supervivents d'aquest bombardeig, no? Però va ser molt, molt, bueno, molt tràgic, i està tan documentat amb aquestes 72 fotografies que jo les vaig veure, algunes ja les havia vist, però en vaig veure alguna que no havia vist dels nens i vaig pensar, mira, has d'escriure sobre això. Li vaig proposar a l'editora, em va dir, mira, està bé, perquè això sempre s'ha tocat des del punt de vista històric i mai des del punt de vista de ficció, i vaig dir, doncs construiré una novel·la de ficció que parli d'aquest tema. És la que m'ha costat més, és la més llarga també, però bueno, hi ha una història d'amor també. No tot és això, no tot és tragèdia.
0: No tot és tragèdia.
1: També...
0: I, home, l'amor és molt important. A vegades és el que també necessites també,
1: clar.
0: Aquesta part. Doncs encara has també de llegir-la. Mentre duri la flama, 2023, i aquesta tornes a sortir a Pagès Editors també.
1: Sí.
0: I què et va portar a escriure sobre, en aquest cas eren passadors, és a dir, tornem amb el tema històric del Pirineu, com són els passadors, i els fugitius també del nazisme.
1: Sí, clar, jo havia llegit bastants llibres, sobretot del professor Josep Calvet, també del Manel Jimeno, del Clot Benet, que és andorrà, que també és historiador, que parlava del que són els camins de la llibertat, de totes les xarxes d'evasió, i em va semblar una temàtica important per tocar-la i per fer una novel·la que abarqués aquest tema. Però, diguem, tocant al principi i portant-la als nostres dies, no? Per allò de que els secrets sempre tornen, de que hi ha coses que ningú, hi ha gent que no perdona mai, no? I per tant, bueno, vam estar precisament en un viatge que vam fer per allà al Pirineu, vam anar a parar a l'ermita de Montgarri, i a Montgarri en aquell moment hi havia una concentració de jueus, d'israelites que havien anat a fer els camins dels seus avantpassats, no? Uh-huh. I estaven allà al santuari, i bueno, hi ha gent que hi va cada any i que intenta recórrer aquests camins, i em va semblar, bueno, que potser algun dia escriuria sobre això. Però llegint sobretot els llibres del professor Josep Calvet, vaig pensar, mira, aquí hi ha una temàtica a tocar. I el que vaig fer és fer una novel·la que arranca allà. Hi ha una subtrama, que no t'explicaré, però que també és interessant, del Pirineu, i com aquesta trama...
0: També hi ha aquesta part que també agrada molt, no? D'amor, no?
1: Sí. Vull dir, de fet, és una història, sí, de segones oportunitats.
0: Molt bé.
1: El títol ho diu, eh? O sigui, el títol de Mentre duri la flama, la protagonista, que és la Bet, que és una agent rural, no és una mosso, especialment no vaig voler ficar que fos una mosso, per ajudar amb un company que busca una mica els seus orígens, es fica en un embolic fonamental. Es veu molt ajudada per les seves amigues, perquè em va semblar també complicat escriure i ficar-me en un personatge femení, en un home. Aleshores, a través d'aquestes amigues i dels consells de la Mercè, vaig poder fer una mica aquest gir, aquesta novel·la, i tocar aquest tema que encara avui és un tema a vegades incòmode, sobretot a Andorra. Andorra, segons aquests temes, no acaben d'agradar, perquè tot i que van ajudar molta gent a passar, sempre potser hi va haver algú que es va aprofitar, i això no acaba d'agradar.
0: També, i veus, ja ens quedem aquí. Suposo que tots els teus llibres es poden trobar.
1: Sí.
0: Com a mínim, sí, en llibreries, i si no, a la biblioteca.
1: Sí, sí, que també... tots estan a les biblioteques, vaig tenir la sort que s'han
0: anat. I a més, donen molt per fer, per estar en un club de lectura també.
1: Sí,
0: o sigui, que jo ja me l'apunto.
1: Vale. N'hem fet alguns, la veritat és que és molt gratificant, eh? Per exemple, de Mentre duri la flama, en van fer una a Sant Andreu de Llavaneres.
0: No, aquí dona molt per fer...
1: Quan em vaig trobar davant de 50 persones, perquè eren dos clubs de lectura que es van ajuntar, el de novel·la negra i el genèric, que t'havien llegit el llibre, clar, és que la sensació és molt diferent d'una presentació, no? I aquest personatge, escolta'm, aquest, tot i que li dius així, però en realitat és fulano, i aquell senyor ho va encertar, que estava tapant amb un personatge real.
0: És que dona, és bo, aquest és, dona molt per fer un club de lectura, per estar en un club de lectura de novel·la negra, pues, per exemple, hi ha un que es diu Cerquem les claus, no? Doncs dona molt, com per a qualsevol altre club
1: aquesta,
0: de lectura.
1: La temàtica dels passadors, a més, va coincidir quan va sortir la novel·la, que havia sortit una novel·la d'un altre autor, del Pep Coll, i va sortir una pel·lícula, El fred que crema, que precisament la van passar ara fa pocs dies per la televisió. Vull dir que, i ara s'ha fet la pel·lícula de la Frontera. Vull dir que és una temàtica que, ja dic, a mi m'interessava molt pels llibres d'història, per les històries que explica i que demostra el caràcter de la gent d'allà dalt, de com s'embarcava a creuar aquestes muntanyes, fer-ho de la manera que ho feien, i com es va salvar moltíssima gent
0: a través de
1: gràcies a l'acció dels
0: passadors. Gràcies als passadors. El home de Praga, 2024, aquí ja no és Pallés Editor, és Boliana.
1: Sí, anava tan de pressa escrivint
0: que
1: els de Pagès em demanaven un espai de temps.
0: Clar, de temps. I clar, això... O sigui, Mentre duri la flama va sortir
1: el 2023.
0: El 2023, en aquest cas l'home de Praga, tot i que fos un any després, no? Però igual és... Però tu sí, ja tenies... És que a lo millor ja quan tu tenies, o es va publicar Mentre duri la flama, tu ja estaves en l'home de Praga.
1: Ja estava treballant mentalment.
0: I a més, el Jordi... Soler. Jordi Soler, que és el director de Boliana, sempre que li arriba una història, ell no triga gens de partir. Si la història li agrada, és que coneix molt el Jordi Soler.
1: És l'editor més ràpid que conec,
0: si li, si li agrada la història, no, si no li agrada, te la deixarà... Sí. T'ho dirà també, de manera sincera, no forma part del que seria... No encaixa, no?, amb el que seria Boliana. Però com li agradi, ja te la treu de les mans immediatament i no triga en publicar-la. Aquesta seria l'Home de Praga.
1: És una novel·la potser la més curta que he fet. De fet, una història, perquè vull dir, la vaig també... Vull dir,
0: aquí ja fas el salt definitiu a l'espionatge.
1: Sí, perquè sempre m'havia agradat el tema de l'espionatge, les novel·les del John le Carré, del ara no em ve el cap el segon, però vull dir, bàsicament les de John le Carré. I vaig dir, bueno, per què no fer una novel·la però dels personatges secundaris? No m'interessa el James Bond, m'interessa les persones amb les que s'apoyaria un James Bond.
0: Sí,
1: les persones que li faciliten...
0: Que no saben fer-lo tot bé, no, ni tant.
1: Però que són especialistes en falsificar documents, o t'amaguen a casa, o et donen suport logístic, o et transporten, t'ajuden, vale? I són agents de segon nivell, però que els necessites.
0: Home, i tant. I intel·ligents també.
1: Molt. I aleshores, la trama que vaig plantejar aquí és què se n'ha fet d'aquests vells espies de l'ES, que l'any 90 cau, diguem, tot el tema de la Unió Soviètica i aquests països satèl·lits, com és Praga. Praga és una ciutat que m'agrada molt i hem estat moltes vegades, i aleshores aquesta ciutat, dius, bueno, la vaig ficar com a diguem, escenari de, diguem, d'una novel·la d'espionatge, que és molt adient, vull dir, s'escau molt com a escenari, no? I què ha passat amb aquells vells espies, no? Per què no suposar que viuen tranquil·lament aquí al Maresme de jubilats, com si no res hagués passat, i com que, el que deies abans, tenen intel·ligència, a vegades la vida se'ls pot complicar per un fet fortuït, però se'n saben sortir, i saben d'allò, i també és una mica una reivindicació contra l'edatisme. Sembla que la gent gran ja la reconem. Escolta, la gent gran té una experiència i té un saber i cuidado, perquè vull dir, se saben moure en situacions complicades,
0: De fet, aquesta novel·la passa entre Praga i el Maresme.
1: Sí, sí, sí.
0: El 1990, no?
1: Comencen...
0: Perquè era època justament de l'època que es donava molt això de l'espionatge.
1: Sí, sí, bueno, i a vegades els espies no eren més que a vegades simples informadors, sí, col·laboradors, que vull dir que passaven informació, però que vull dir podia ser rellevant per l'Estat, no? Aleshores, el que plantejo aquí és aquest joc de dir, bueno, què se n'ha fet? Potser podríem pensar que són veïns nostres en una urbanització i sí, tenen aquest accent estranger i són molt tranquils, però bueno, tots tenim un passat, no? I com que tots tenim un passat, doncs vés a saber quin era el d'aquesta persona, no? Uh-huh. Aquest és el joc, una mica.
0: Sí. Doncs, i ara ja, és que com ens centrarem
1: en
0: una veritat i unes quantes mentides. Aquí, la Barcelona fosca del 1900, tornem al tema històric, no? Uh-huh. I al 1944, postguerra també. Agents secrets, crims, documents comprometedors, una novel·la de fet d'espionatge clàssic amb un ritme molt cinematogràfic de pel·lícula, eh?
1: Uh-huh. És que m'agrada escriure... Jo és com si vegués les imatges i aleshores per això puc escriure els capítols, i per tant miro de fer uns capítols i una lectura que sigui fàcil de seguir, que els... tampoc faig grans descripcions físiques, eh? Vull dir, tothom se pugui imaginar els personatges.
0: Bé, he dit aquesta també és al final del 2024, com he dit abans, i aquí és Edicions Sandri.
1: Sí, que...
0: també que Sandrit es dedica totalment, podríem dir, a la novel·la negra i al seu director, que és Sebastià Benassar.
1: Sí.
0: Vull dir, és sí, totalment novel·la, bueno, criminal negra.
1: No, quan li vaig proposar aquesta novel·la, de seguida em va dir que sí, i aleshores li vaig dir no, perquè ara estem amb la de l'Home de Praga i haurem d'esperar uns mesos per no xafar una a l'altra, no?
0: Ahir és això on jo volia anar en un principi quan t'he dit, clar, perquè a vegades passa això, si no deixes com mínim un any,
1: sí,
0: pots matar l'anterior. No,
1: sí,
0: sé si...
1: Amb aquesta va passar 7 mesos.
0: Jo penso
1: mesos.
0: Que...
1: No, però
0: cadascuna... l'Home de Praga ha tingut molt... Ha estat molt coneguda, molt reconeguda, podríem dir.
1: Sí, no, i s'ha venut bé, a nivell d'editor està content, vull dir, dins de la col·lecció negra, els falsiots, vull dir, potser és la que s'ha venut més. Bueno, és una novel·la que té el seu atractiu, no és excessivament llarga i té aquesta... diguem, aquest valor de tocar un tema que ens és més pròxim, no? Una companya teva, la Mònica Socias, diguem, em deia, diu, és que ara no em puc mirar les senyores aquestes amb cabells blancs quan baixen a la platja allà amb la cadireta i amb aquest accent estranger, vés a saber si no era una espia, no?, de l'est, i ara està aquí vivint aquí a la Costa Daurada, no?
0: Sí,
1: per què no?
0: Que allà a la zona de Tarragona, podria,
1: sí,
0: dir.
1: No, doncs aquesta novel·la, la veritat és que la vaig escriure amb la intenció de presentar-la amb un un concurs de novel·la negra i d'espionatge que s'havia d'organitzar a Andorra i que al final no es va fer, però jo la novel·la la vaig acabar i la vaig enviar. La novel·la va estar un temps perduda, no passava res, perquè jo sempre que les envio les registro prèviament al registre de propietat intel·lectual.
0: És que això s'ha de fer, vale. Perquè si no
1: ningú em donava raó.
0: La pots perdre, clar. La pots perdre i sobretot si te l'agafa algun escriptor o escriptora coneguda, te queda sense.
1: Clar, no, però aleshores vull dir, el que va passar és que jo la vaig enviar perquè havíem anat al congrés aquest d'espionatge a Andorra i l'any següent no es va fer, per motius dels que siguin, no em vaig saber treure l'aigua clara, però no es va arribar a acabar. I jo havia enviat l'obra. Aleshores, aquesta novel·la va estar un temps com a parada, però després li vaig dir al Sebastià, dic, mira, tinc aquesta novel·la, és una mica complexa aquesta novel·la perquè ha agafat el personatge d'altres novel·les, que sempre és l'oponent, el dolent, que és el capità Graf, i me l'he ficat aquí com a personatge central, i això és una mica arriscat. De fet, ve d'un repte que em va llançar un historiador, Gonzalo Berger, que està especialitzat en el paper de la dona a la Guerra Civil, a les milicianes, que em va dir, aquí tens un personatge molt potent, per què no li fas una novel·la per ell? I jo li vaig dir, home, és que aquest home, aquest personatge té llums i ombres, però la veritat, per fer-li una novel·la amb ell, com l'he de fer? Sí, d'allò. Bueno, va quedar aquí aparcat, però després, el que dèiem abans, de conèixer una història com és el llibre de l'historiador Àngel Viñas, que es diu Soborno, i que parla dels generals de Franco que van cobrar dels serveis secrets aliats per influir en el dictador perquè no entréssim a la Segona Guerra Mundial, vaig dir, mira, aquí hi ha una història sobre la que podríem parlar, i per què no enviar el capital Carat a Barcelona a investigar uns crims, unes desaparicions, i a perseguir una documentació que tothom vol.
0: Sí.
1: Perquè tothom es vol penjar la medalla, tothom vol utilitzar aquesta informació, sigui bona o no, d'aquí el títol, sigui bona o no, pels seus interessos, i per tant em va semblar una base històrica important per fer-la servir. També hi ha una subtrama que vaig trobar a través d'una revista d'història, que jo compro bastantes revistes d'història, que és la utilització de les metamfetamines durant la Segona Guerra Mundial, que és el pervitin, que és un medicament que utilitzaven els alemanys i que els permetia estar 48 hores sense dormir, sense menjar, totalment desinhibits. És a dir, a vegades detrás de l'èpica que veiem a les pel·lícules i a la guerra, el que hi ha és molta química i molta manipulació.
0: Uh-huh.
1: I això em va permetre juntar aquestes dues trames amb una Barcelona fosca del 44.
0: La Barcelona fosca de la postguerra.
1: Jo aquesta Barcelona no la conec, però el meu pare sí, perquè el meu pare li va tocar, és a dir, no va entrar a la Quinta del Biberó per poc, i després li va tocar fer 3 anys i mig el servei militar a Barcelona, i aleshores ell sí que me'n va parlar d'aquesta Barcelona, no? Que és on se va aficionar al cine, al tema de muntar ràdios, vull dir, fer coses d'aquest tipus, però ell va estar 3 anys i mig passejant-se per Barcelona, no? I em va donar aquestes pinzellades que jo després he intentat reflectir a la novel·la i fer aquest viatge per aquesta Barcelona des de que arribes a l'estació de França, tots aquests llocs que són molt coneguts, situats en blanc i negre amb aquesta Barcelona.
0: És el que diguem, per això dic, molt, molt propera a la cinematografia. Quin paper hi juguen les mentides en aquesta novel·la? És a dir, justament això ja ens dona la pregunta a través del títol, no?
1: Els serveis secrets juguen...
0: O sigui, una veritat i unes quantes mentides.
1: Els serveis secrets el que juguen moltes vegades és a intoxicar l'oponent amb mentides per fer-li perdre el temps, per enganyar-lo, perquè, a veure, doncs amb l'estratègia de la guerra, si tu veus tu les tropes en un costat en vez de l'altre, reforcis un punt en vez d'un altre i l'enganyis, no? Per tant, a veure, aquesta suposada llista era molt perillosa, perquè si Franco se n'enterava de que hi havia generals seus que havien cobrat el que en aquells moments va ser quantitats que eren $1 o 2 milions de contravalor, que ara serien 40 o 50 milions d'euros. Els generals que van cobrar això, que hi ha una llista, diguem, dins d'aquests llibres d'història, aquesta gent es van fer un pla de pensions increïble, no? No sabem si van influir poc o molt, però els anglesos van ser hàbils, aleshores van utilitzar un intermediari, diguem, de luxe, que era el Joan Marc, que havia treballat molt pels alemanys, però a poc a mesura que avança la guerra va canviant també i va treballant pels anglesos, no? I va ser hàbil en aquest sentit. I això és el que, diguem, bueno, és el motor de fons d'aquesta novel·la, i després tenim aquí el capital Carat voltant per la Barcelona.
0: Que és aquesta... O sigui, és aquest personatge, no? Però així, en poques paraules, com el definiria sense fer spoiler?
1: Bueno, bàsicament és un supervivent, és un Quixot una mica, té aquest caràcter d'una mica Chao Palante, de vegades, que tot i que veu el perill, s'hi fot, no? Vull dir, aquest caràcter... Hem de pensar que el capità Alcaraz és fill, és militar de carrera, fill de pare basc i mare catalana, una combinació explosiva. Precisament, si l'envien aquí és perquè parla català, sap català per la seva mare... i l'envien aquí per poder estar més ben infiltrat. En altres novel·les ha sortit com a col·lateral, com a perseguidor. En aquesta li toca el paper central. Aquest editor i altres editors m'han dit que sàpigues que és la primera vegada que en cau mig bé un franquista. Bé, de fet...
0: Però és el que tu dius, era una persona supervivent, sí, i aleshores
1: no.
0: Fas el que toca, no, tot i que a lo millor no podien... Aquí és el paper que ens trobem amb ell, no?
1: Sí, no, aquí el que té és que ell té uns valors, té uns principis i va a la seva. I té, vull dir, ell per aconseguir uns objectius, vull dir, el fi justifica els mitjans, no? Vull dir, ell ha d'aconseguir aquesta informació. I el que es troba és que, clar, en vez de trobar ajuda i col·laboració per part dels seus, diguem, militars, policies, falangistes, tothom li fot la guitza, tothom li complica la vida, tothom vol penjar-se la medalla. Ell no és gaire amic dels alemanys, no és gaire amic perquè, vull dir, considera que els alemanys han fet aquí una feina però ja poden marxar, nosaltres ja hem guanyat la guerra, aquí ja no hi feu res, i li molesta. També ha sentit campanes amb el tema dels jueus, de tot el que passa, i això no molesta, vull dir, l'incomoda, no hi creu amb aquestes coses, no? Creu amb el que és una batalla, però no amb aquest tipus de ràtzies i atacar la gent d'aquesta manera o eliminar-la, no? I això fa que quan arribi aquí a Barcelona per resoldre aquest cas, acompanyat del seu fidel escuder, que és el Severiano, que és un sergent que... Normalment és ell el que reparteix les hòsties i ell només pensa, no? En aquesta novel·la...
0: Aquest seria l'escuder, no?
1: Sí, el panza. No he volgut jugar amb els dos així, però realment juguen una miqueta aquest paper. I en aquesta novel·la, així com el Severiano sempre l'ha tingut al seu costat i l'ajuda i el treu de molts problemes, en aquesta pues, queda una mica en l'aire, perquè aquest home el que li agrada és anar al barri xino, vull dir, en fi, té una vida una mica així dissoluta i per tant no és l'ajuda que ell esperava tenir. Se les veurà molt sola per aquí a Barcelona i com que té aquest caràcter de bon vivant, doncs cada dia menja en un restaurant diferent d'aquella Barcelona, mira d'anar als llocs, bueno, té les seves cosetes.
0: I tant. I doncs, ja que hem parlat de mentides, quina veritat, o millor això no ho podem dir.
1: Bueno,
0: que jo intento és que no hi hagi spoiler.
1: No, el lector, vull dir, el que s'ha de quedar és que moltes vegades el que sembla una veritat és una gran mentida, i aleshores el paper dels serveis secrets et poden arribar a manipular, i ho estem veient ara. Ara tenim molta més informació i podem estar molt més intoxicats que abans, no?
0: Sí.
1: Però abans el poder d'alguna notícia, encara que fos falsa... De fet, hi ha un personatge que li diu: home, clar, tu ja hauries de saber
0: que una
1: veritat és molt potent, però una mentida ben utilitzada encara ho és més.
0: Encara.
1: Perquè pot fer més mal, perquè va dirigida a algú
0: concret. De fet,
1: és
0: el que, com tu acabes de dir, està passant avui.
1: Sí.
0: I més avui, que estem amb tota la xarxa que tenim, tota la informació que s'arriba, doncs molt sovint te trobes amb això, no?
1: Sí, no.
0: És el fet de controlar moltes, o manipular la informació, no?
1: En aquest cas, ell treballa per la tercera secció de l'Alt Estat Major, que és l'embrió de lo que després va ser el CSIT i després ara és el CNI, ¿vale? Que en origen era tot de tipus militar. Actualment està, diguem, amb més professionals d'altres àrees, vull dir, és diferent. No té l'esquema aquest tan militaritzat que tenia antigament, no?, que era de l'exèrcit.
0: Jaume, és que com ja ens queden poquets minuts, vull dir, jo saltarem, però hi ha una... com treballes el suspens i els girs narratius concretament en una veritat i unes quantes mentides?
1: Clar, vas deixant una mica les molletes de pa perquè el lector es quedi amb ganes de llegir el següent capítol, com que aquesta novel·la...
0: Jo abans m'he col·locat perquè, vull dir, està dividida per capítols.
1: Sí, per dies, a més ell va avançant amb els dies per Barcelona.
0: Exactament.
1: I aleshores, com que transcorre tot en una setmana, amb aquesta Barcelona, doncs vaig mirant de deixar alguna cosa per resoldre perquè així el lector es quedi una mica més enganxat i segueixi llegint. També és important el ritme, la trama, perquè no és que s'hagin de descobrir tantes coses que acabes al final intuint, com que realment ell se li va complicant la vida i va sortint, diguem, va surant, a base de que se li van complicant les coses, no? I ell és resolutiu en aquest sentit. I com també, ajudat per altres serveis secrets d'altres països, vull dir, la guerra diu que fa estranys amics, i aleshores, vull dir, ell també s'hi troba que a vegades té la col·laboració de qui menys s'espera, i en canvi les travetes li venen dels seus propis companys.
0: Com que queden poquets minutets, me menjaré moltes preguntes, bueno, perquè a vegades m'agrada molt fer preguntes sorpreses i tal, però però no podem obviar el que tu estàs ara, perquè de fet Una veritat i unes quantes mentides és la teva darrera novel·la.
1: Sí.
0: I ara en què estàs? Perquè sempre ho sabem, quan vosaltres ja des del moment, imagina't, ja portes 5, vull dir que i en col·laboració, i a més dels relats, vull dir que també has estat premiat, no? Doncs, ara, en què estàs ara?
1: Ara, bueno, s'està...
0: Per quan la tindrem?
1: Espero que abans de final d'any.
0: Exacte.
1: Espero que a final d'any. Però és una novel·la que ja no és de base històrica, sinó que és una novel·la actual, és una novel·la detectivesca amb un personatge femení.
0: Criminal potent, també, per
1: criminal,
0: això.
1: Criminal, sí. Transcorre a la Barcelona, diguem, actual, i tracta una trama d'espionatge industrial entre farmacèutiques.
0: I l'editorial està ja està clar?
1: No, encara no està tancada, no te la puc dir.
0: No, però no és igual, no però, cal que la diguis, però tindrà. Però segur,
1: espero que sí.
0: 5 novel·les no tanquen una porta ni molt més, eh?
1: Aquesta, diguem, és una novel·la que penso que pot agradar sense ser aquesta base històrica, però tocant temes de molta actualitat.
0: En un principi he dit que faria parlar a la Mercè. Alguna cosa que destacaries tu? Jo no te preguntaré què destacaràs de l'obra, perquè evidentment és la persona que està més al seu costat.
2: Mira,
0: i...
2: a veure, no passa res.
0: Ah, sí, en poquetes paraules.
2: Sí, a veure, totes m'agraden, però perquè és que estan molt bé, però n'hi ha una que és Xiula la mort.
0: Sí.
2: Val? Aquesta jo crec que és la que relata més anècdotes, no, més relats,
1: més,
2: exacte,
0: la més emocional, la més emotiva,
2: i
0: també
2: i realment més concreta i més real,
1: més real,
2: d'amics i de la família, perquè hi han molts episodis que són de veritat, que són reals i són els més colpidors, i aleshores suposo que bueno, vull dir, Xiula la mort és una gran novel·la. També, a veure, totes, perquè Mentre duri la flama és encantadora.
0: Jo és que diria, i la de Una veritat i unes quantes
2: també,
0: mentides, sí, ens també, ho passem molt bé, també.
2: Per això que dius, quina s'escull és molt difícil.
0: Clar, difícil. Però sí, sempre hi ha una que en aquest cas, i jo per lo que veig, tu el tema emotiu queda molt...
2: Perquè és que el vaig veure, vull dir, o sigui, i va haver-hi un moment que em dic, però d'on surts? Diu, és que surto d'una trinxera ple de pols. A veure, evidentment estava a casa amb l'ordinador, no anava ple de pols, però o sigui, la seva imatge responia precisament a això, no?
0: Em sap greu, perquè sense acabar
2: el temps... No passa res, tornarem si ens convides.
0: Quedeu totalment convidats.
1: Moltes
0: vull dir,
1: gràcies.
0: Aquí esteu convocats.
1: Moltes
0: si voleu
1: gràcies.
0: Venir també a l'estiu, penseu que el mes de juliol encara continuarem per aquí,
1: Moltes
0: vull dir,
1: gràcies.
0: I serà una manera també de continuar. No sé si encara podem parlar, no podrem parlar molt del projecte, però sí d'altres coses, i a vegades també de festivals i tot plegat.
2: Molt
0: no.
2: Bueno, Jaume, el projecte potser també.
0: Sí. Jaume, moltíssimes gràcies i Mercè també per aquesta, sobretot en el teu cas, Jaume, per aquesta conversa tan rica, tan plena d'història, de memòria i sobretot de literatura. És un luxe poder escoltar un autor que sap combinar rigor, emoció i acció amb tanta naturalitat, perquè és el que trobem en la teva obra.
1: Moltes gràcies, Conxe.
0: Desitgem molt èxit amb tant en aquest llibre Una veritat i unes quantes mentides com a les anteriors, perquè les trobem encara, vull dir que això, però sobretot aquesta que és l'última. I bé, doncs ja dic moltíssimes gràcies i així arribem al final del fòrum d'avui.
3: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: Hola, hola, hola, hola. Què tal, amics i amigues? Com estem? Aquí al Males Cartes. Avui comencem temporada 2026-2027! Encantat de ser amb tots vosaltres una temporadeta més aquí aguantant-me la metxa que porto a la ràdio municipal, a l'estudi 2 de l'estudis centrals de Ràdio Caldes, aquí a l'antic col·legi del Carme, que, bé, ja, com sabeu, l'any passat, la temporada passada, vam estrenar tot aquest equipament brutal i, bé, l'hem de fer servir a tope, i aquesta temporadeta doncs farem de 8 a 9 el Males Cartes aquí per portar-vos amb tots vosaltres una mica de gresca i xirinola, i sobretot, com sempre diem, sobretot aquesta companyonia que sempre fa falta, perquè molta gent, com bé sabeu, doncs pel que sigui, doncs ha d'estar a casa i no pot sortir de casa pels motius que sigui, per malaltia, perquè no pot caminar, per el que sigui, I nosaltres aquí amb el servei públic, el Males Cartes, dedicat a totes aquestes persones que pel que sigui no poden marxar, a fer les coses que necessitin, doncs, per ells, sobretot per ells, aquest Males Cartes. Però també, si esteu per caminant pel carrer, també podeu portar uns auriculars i escoltar Ràdio Caldes, evidentment, perquè no serà tot, gent malalta pels puestos, oi? També hi haurà gent que estigui bé, cosa que cada vegada costa més de trobar, gent que està bé, perquè la veritat és que amb tothom que parlo, tothom qui no té un all té una ceba, també possiblement és perquè la gent de la meva generació ja anem fotudets de salut, però bé, tot ha de ser, bueno, de mica en mica, oi? Bueno, va, què anava a dir? Aquest any estem plens de novetats, us voldria dir, però no estem plens de novetats. Farem el Males Cartes de sempre, que per això hem estat tants anys fent el Males Cartes, oi? I això sí, he portat uns títols d'unes seccions, oi? Doncs que aquest any ho varia una mica i ficaré com diàlegs de pel·lícula per escoltar el Males Cartes, les diferents seccions. I de seguida, haig de trucar al Joan perquè tenim el Joan esperant a les 8 i 10, m'ha dit que havia d'entrar sí o sí. Espera que ficarem una mica més de sintonia, que se m'ha acabat, que si no queda com raro no tenir una mica de sintonia. A veure, sona una mica com enllaunada aquesta sintonia, no ho sé, no? Hi ha algo que algun botonet no apreto bé, no sé quin és, però bueno, és igual. Sí, em diuen des de l'estudi 1, a uns 50 o 100 metres de distància, em diuen que se sent mínimament bé. Bueno, pues, jo ho sento com si estigués dins d'una llauna, però bé, no passa res. Endavant les atxes. Doncs què us anava a dir? Això, que ara trucarem al Joan a veure si es pot posar i farem servir aquesta tecnologia tan nostrada com és el WhatsApp, Aquesta tecnologia que ja sabeu que aviat ens portarà doncs a l'extinció de la raça humana, perquè la intel·ligència artificial ja sabeu que ens està a punt d'aniquilar. Doncs no sé si arribarem a cap d'any, jo ja no sé si val la pena organitzar el cap d'any, perquè potser ja estem tots fregits, no sé com ens matarà la intel·ligència artificial, segurament farà... Bueno, el més fàcil, jo si fos la intel·ligència artificial, no em diguis intel·ligent, però el més fàcil seria que, com que controla tots els temes informàtics, doncs que fes enlairar totes les bombes atòmiques que hi han guardades per tots els arsenals d'Estats Units, Rússia, per tot arreu, i les fes esclatar durant tot l'entramat de tota la Terra, no? I que quedés tota la Terra aniquilada i radioactiva. Això seria el més fàcil, trobo jo, no? Però bé, no sé com ho faran, no sé si tenen una idea millor, o també aniquilar-nos a través d'un virus o alguna cosa que s'inventin que només ens toqui i ja quedem fregits. També seria una altra opció ben ràpida. I bé, però jo trobo que la bomba atòmica, que quedem tots cremats, estaria bé. Jo trobo que és el més fàcil. Bueno, bé, va, que ja són les 8, quasi bé i 10, i anirem a veure si el Joan està preparat, a veure què em diu. Quant missatge, no puc llegir-los ara. M'he preparat tantes seccions i no en faré cap, ja ho veig a venir. Vinga, va, anem a fer la primera, que és la trucada al Joan perquè ens faci la seva... Primer de tot, ficaré la d'això. La secció del Joan tindrà aquesta sintonia. Atenció, I ara escoltem la secció del Joan de què n'hi ha precedida.
1: Oye, escucha, tranquilízate. Todo irá bien. Coño, ¿y qué pasa conmigo? El viejo ha estado a punto de cortarme el cuello.
2: Heywood, te has hecho peores cortes aplicándote. ¿Qué coño le hiciste para cabrearle así?
1: No le hice nada. Vine aquí y le dije que te vaya muy bien. No lo sabéis, le han dado la condicional.
3: No consigo entender lo que ha pasado hoy dentro.
1: Pues que el viejo está más loco que un rebaño de cabras.
2: Oh, Heywood, ya basta, ¿no?
4: Me han dicho que te cagaste en los pantalones.
1: Te den por el culo.
2: ¿Queréis dejarlo ya? Brooks no está loco. Solo está...
0: Joan?
2: Sí.
0: Hola, què tal?
5: Hola, Vicenç.
0: Ui, espera, bones. Et sento... No sé si se sent bé des de l'altra banda? Bueno, va, doncs tira. Què tal, Joan?
5: Bé. Mira, sí. S'ha acabat el rotllo estival. O sigui que no ho sembla quasi per la calor que fa, però bueno, aquí estem.
0: Benvingut a la nova temporada del Males Cartes, sobretot.
5: Sí, un altre mes i que duri per molts anys, clar que sí.
0: Molt bé. Doncs Joan, no sé si has sentit la petita introducció que et faig de la pel·lícula Cadena Perpètua, de la institucionalització del Joan, no sé com es diu el personatge, no sé si recordes la pel·lícula de Cadena Perpètua.
5: No l'he vist.
0: Doncs, hi ha un moment que parlen de que estan a la presó, que de tants anys d'estar dins d'un lloc ja no saps viure fora d'aquest lloc, saps? Que no saps viure. Un senyor que ja el deixen lliure als 85 anys ja, i marxa de la presó, i no t'explicaré com acaba, però no sap viure fora, perquè dins de la presó ja és una institució. Això passa, diguéssim, també a les feines. Tu estàs tota una vida treballant a una empresa i tu allà dins ets una institució, però quan et jubiles i marxa la gent, què passa? Doncs que és un don nadie, no? en el carrer, i li falta, diguéssim, el seu ambient, i molta gent no et porta bé. I la filosofia de la vida, com que parlem de filosofia sempre amb tu, Joan, doncs aquesta filosofia de saber en cada moment doncs on has d'estar i com has d'estar perquè no t'afectin aquestes coses.
5: Ja. Bueno, molt bé, però sí, ja, doncs...
0: Et ficarem aquesta petita introducció mentre jo t'estic trucant i anem sentint Cadena Perpètua.
5: O sigui, serà la tònica general de la temporada, perquè entri jo.
0: He fet uns diàlegs com a inici de secció, i bueno, ja està, és això. No?
5: Doncs serà qüestió de que vegi la pel·li, perquè si no, aniré com més ubicat.
0: És una gran pel·lícula, Joan.
5: Sí, ho tinc entès així, sí, sobretot de les llistes i això, però mira, no sé per què no s'ha donat mai l'oportunitat de veure-la. Bueno, ja la miraré.
0: Bueno, molt bé. Doncs què ens portes avui, Joan?
5: Mira, avui volia parlar d'una condició mèdica tota curiosa,
0: sí.
5: que jo pateixo amb una versió light, amb una, saps, de manera molt lleu, però que pot ser una cosa més sèria. Mira, es diu prosopagnòsia.
0: Com?
5: Prosopagnòsia. No et sona pas de res? Bueno, pot ser que no et soni, perquè clar, aquest nom tampoc és l'era d'allò. I si et dic...
0: No em sona
5: ceguera...
0: de res, No em sona absolutament de res.
5: Vale. També se'n diu ceguera facial.
0: Ceguera facial?
5: ceguera facial. I un personatge famós que ho pateix és el Brad Pitt. Això sembla com un joc de pistes, però bueno. Bueno, el cas és que és un problema en el que un s'hi veu perfectament, no té cap ceguera com a tal, ni cap miopia ni res. Bueno, miopia la pot tenir, però seria una qüestió a part. Però no pot reconèixer les cares, o té molts problemes per reconèixer les cares, identificar-les. No et sona que sentim mai res d'això?
0: Em sona, però no gaire, la veritat. No et sabria dir jo ara mateix que fos un entès a la matèria.
5: Val, sí, doncs és una cosa descrita i no sé dir els tants percents perquè no ho he vist, però que no és una raresa, sinó que hi ha gent que ho pateix, sigui per una lesió en alguna zona concreta del cervell o per una qüestió congènita o això, però hi ha tot de gent que ho pateix, i des de uns graus molt, molt alts que fan que no reconeguis a ningú, per dir-ho així, o la gent més familiar no la reconeguis, i tampoc et reconeguis tu a mirar-te al mirall, val? O sigui, un sí veu perfectament, però no ho identifica, fins a versions més lleus, que sí, senzillament tens dificultats més grans o menys grans per fer això, per associar un nom amb una cara. I jo tinc una versió d'aquestes lleus que fa que em costi bastant fer aquest vincle entre les cares i la gent. I això és especialment emprenyador quan vaig a petar algun lloc nou. Per exemple, típicament quan he anat a un veïnat nou, a una escala, per exemple, bueno, en especial una escala, perquè són gent que tens molt a prop, i alhora no t'hi relaciones gaire, doncs hi ha unes dificultats grans per anar llegant qui és, que, o sigui, senzillament que aquella gent són veïns meus, saps? Me'ls puc trobar a 20 metres de l'entrada de casa meva i haver-los vist ja, i fins i tot haver-nos presentat o haver creuat algunes paraules i no saber que són una d'aquestes persones i no saludar. O sigui, per mi el problema més angoixant que em causa això és l'ansietat de no saber, o sigui, de no poder no haver saludat algú que hauria de saludar, saps? Sí. La perdona, molèstia més gran que a mi causa.
0: Perdona, Joan, és que he tingut que anar un moment a tocar unes coses tècniques perquè ressonava no sé per on la teva veu, i eren pels cascos de l'altre, dels cascos que hi ha per aquí, de la taula, doncs també sonava la teva veu, a més escardada, i m'estava posant molt nerviós, i per un moment he hagut de desconnectar i anar a arreglar això. Bueno, coses del principi de temporada. No passa, ho sento, eh? M'he despistat una mica de la teva explicació, eh?
5: Ah, cap problema. Bueno, no sé per on t'hauràs quedat, o què hauràs pillat o no, però el cas és que a mi la dia més pipadora que em causa això, o sigui que jo senzillament tinc dificultats, però tinc dificultats per reconèixer les cares, sí. quan passo a estar en un nou ambient i tal,
0: sí.
5: Doncs la molèstica més emprenyadora és la possibilitat de que no saludi quan he de saludar, saps? Però clar, passes pel costat d'aquella persona, com que no associes la cara, no li identifiques com algú conegut, no saludes. I clar, la gent és molt punyetera.
0: Jo això, Joan, sempre he pensat que o saludes a tothom, peti qui peti, o millor no saludes a ningú i dius, no, ai, ho sento, és que sóc sec i no veig a ningú. Però jo,
5: Últimament,
0: jo no saludo, i si alguna vegada em trobo amb algú, dic, ai, no hi veig, al cap de 3 o 4 metres ja no sé ni qui és, però jo és no perquè no el conegui la cara, no la reconegui, és que jo no el veig la cara, que és diferent de no reconèixer-la.
5: Ja. Ah, tu has problema de miopia o de història aquestes, no?
0: Sí, jo vaig amb la bici per Caldes i no conec a ningú. Bueno, gent molt bueno, a mi mare la conec, però més per la forma de la per la forma de la de la seu del seu cos que per la cara, eh?
5: Ja. Sí, això és un altre tema relacionat, que és que quan no es pot reconèixer directament per la cara,
0: Es reconeix pel cul.
5: No. També seria possible. No, després hi ha com elements que no són la cara que permeten doncs tenir pistes per anar previngut de que no et deixis de saludar a tal veí o a tal altre. Per exemple, algú que porta un pentinet molt característic, saps? Pues un intenta recordar, si veig una persona que porta aquests pèls i està aquí a prop de la porta a casa meva, és la veïna del tercer. Tant, ho saluda.
0: O algú que camina d'una forma peculiar, no? O un coix,
5: sí,
0: un coix que sempre va cap a un costat, dius, mira, aquest deu ser aquest.
5: Sí, o que porta un gos d'una nina concreta o un aspecte
0: per exemple,
5: i tal.
0: Per exemple, tu, com estàs de gossos?
5: Exacte.
0: Tu?
5: Bueno, igual que a final de la temporada passada.
0: Igual que sempre.
5: Sí.
0: Bueno, tot bé, no? Tot bé.
5: Bueno, bé. Tenim una gossa indomable i conflictiva i problemàtica, però...
0: Quants anys té, ara?
5: Sembla que té 5 anys, o alguna cosa així.
0: Ah, és jove.
5: 5 anys.
0: S'està de quan? S'està de quan?
5: Well, diria que per un gos ja no és allò... Ja és un cadell. Ja comença...
0: Hauries
5: de posar una mica de seny, ja.
0: Però que no té 9-10 anys, oi?
5: No, clar, no, 10 anys ja és un vell, pràcticament, per segons quina vida de gos.
0: Encara té força, encara té força.
5: Encara té possibilitat d'aprendre alguna cosa a la vida.
0: Bueno.
5: Sí que intentarem fer-lo aprendre ja, aviam si ho aconseguim. Sí. Fer-li, és una gossa. Bueno, doncs això que et comentava... Doncs a mi, jo m'angoixo amb aquest tema, perquè jo, a part de patir aquesta lleugera prosopagnòsia, també pateixo una no tan lleugera ansietat social, que és senzillament que m'atabalo en qüestions socials, soc tímid i ho porto malament perquè, bueno, m'agobio. Doncs això, el tema aquest de saludar o no saludar, bueno, tot és el de saludar a tothom o no saludar a ningú. Clar,
0: així se t'acaba la història realment... del dubte. No hi ha dubtes. Saludes a tothom?
5: Ja, però això no és possible. On sí que està molt bé la història és als pobles petits, perquè allà sí que és justificat saludar a tothom. Allà no cal que t'agobis per res. Saludes a tothom, allà funciona així, un poble gran i petit.
0: Sí. Sempre hi ha algú del poble que no vol saludar. No t'has d'equivocar.
5: Ah, bueno.
0: Clar, després que no vol saludar, no t'equivoqui i el saludis. Perquè sempre hi ha...
5: Ah, sí, bueno, però això ja és que tens un problema personal concret, però bueno, en general, saluden fins i tot els forasters. Si tu vas allà i no ets d'aquelles 300 persones que pobladors d'allà, però estàs allà, et saludaran segur quan passis.
0: I no et passa, però, tu, ja Joan, sabem... no et passa tu, Joan, això de que fas duelo de saludo? Que et vas mirant i l'altre no sap si et saludarà o no i tu no saps si saludar perquè no saps si et saludarà i vas aguantant, però t'estàs mirant i en l'últim moment allò que decideixes saludar o no saludar...
5: Sí, coses d'aquestes també passen. A part a mi, com que soc tímid i tal, em costa mirar directe cap a la cara de l'altre, saps? I això fa tot més difícil, a més, veure ben si l'altre està tenint intenció de saludar, si no, quina expressió fa...
0: Bueno, després hi ha l'altra història, que és que jo, bueno, les persones que treballen de cara al públic, que rebem molta gent durant el dia i tal, doncs pel carrer et saluda gent que tu no coneixes de res. Et descol·loca totalment, eh? O sigui, adéu, i tu vas dient adéu, però no coneixes de res, però potser penses, potser alguna vegada doncs has parlat amb ella tenent-lo, no?, on sigui, i hòstia, a mi em passa molt sovint, ai, adéu, i jo dic adéu, o amb el cotxe,
5: ja.
0: La gent que et saluda amb el cotxe, que no saps ni qui és, ni d'on va, ni on ve, adéu, doncs adéu, jo saludo sempre.
5: Ja. Si et saluden, però tu ets una persona...
0: Joan, si et saluden, has de saludar. Això sí que és sagrat, eh?
5: Home, això està clar, que no hi ha dubte. Que no hi ha dubte. Però bueno, tu ets una persona, i he vist una entrevista teva, a Calderín, sembla que era, que deies que de jove havia sigut tímid i tal, però ara ets una persona desinhibida i que no té por a l'altre i això, i per tant tu pots afrontar-ho tot, però la gent així com jo pues, ho tenim més complicat. Bueno, i això que des de...
0: Si vols et faig unes classes ràpides de salut.
5: Això, t'ho diu que fas teatre de més, fas teatre, sí, podem...
0: Mira, doncs és una bona opció fer teatre per treure la timidesa.
5: Ja. Sí, un cop vaig curs de pallassos, però em sembla que no va servir massa per res, però bueno.
0: No t'agrada.
5: D'aquella manera... No, segurament el curs estava bé, no? Però... Clar, per canviar una mica el caràcter, quan són coses que un ja porta molt endèmiques...
0: Home, els cursos de clown, que jo n'he fet algun, hi ha molta gent que l'envia al metge a fer cursos de clown per desinhibir-se, per sortir una mica... Gent que té una mica de depressió, fins i tot... I bueno, envien a molta gent, eh? Bueno, jo vaig trobar que allà hi havia 3 o 4 persones que van dir no, vinc perquè el metge m'ha dit que em aniria molt bé i tal. Vaig quedar parat. Dic, sí que estem fotuts, els clowns.
5: El típic pallasso trist, no?
0: El típic pallasso superdepressiu, allà estaven. No, i després som gent que un cop es deixa anar, hòstia, és la bomba, eh? Però sí, a vegades costa treure aquest caparassó que portem, oi?
5: Ja, yeah. Sí.
0: Caparassó en català, fidedigne.
5: Sí.
0: Bueno, Joan, bueno, vés acabant
5: sí,
0: perquè
5: l'última...
0: a les 8:30, a 8:45, perdó, eh? Dos quarts de nou, doncs em sembla que trucaré a l'Aram Márquez, perquè aquest any li hem robat l'hora de... Li hem robat l'hora el Males Cartes aquest any el fem de 8 a 9 del vespre, i abans, a la temporada passada, feien Disco Eterno amb l'Aram Márquez, que feia música. Discos discos legendaris de la història de la música. I aquest any intentaré que, com a mínim, ja que ell no farà el programa de ràdio per raons personals, li intentaré que cada setmana també ens entri un moment al programa perquè ens dediqui una cançó i que ens expliqui dues notes de l'autor, de la cançó, i hem quedat amb ell que el trucaríem a 2:15. O sigui que, si vols anar per feina...
5: Sí, bueno, ja ho deixaré aquí, si en cas el que t'anava a explicar ara, que és una xorrada més sobre això, bueno, ho deixaré per la setmana que ve.
0: Sí,
5: bueno, és que fa més... És millor si podem després de donar-li dues voltes, i si li donem dues voltes ens allargarem ja una mica massa, o sigui que ho deixo per la setmana que ve.
0: Bueno, com vulguis, ja, no et faig fora, però perquè si no se m'anirà tot
5: el... Pues vinga.
0: No, home, no,
5: vinga.
0: És a 2:15, encara falten 6 minuts.
5: Així mantem el tema, doncs. També és l'altra possibilitat del tema. Val, doncs mira, relacionat amb això de que dius, hòstia, a veure si no saludaré algú que he de saludar. Clar, també passa de saludar algú que no hauries de saludar. Almenys, bueno, a la gent com jo que tenim aquests problemes, ens passa. Perquè vas mirant, com que tens l'ansietat de veure si no saludaré algú que he de saludar, al final dius, sí, i acabes saludant algú que deu pensar, bueno, jo és que no hem parlat mai amb aquest tio i no sé per què m'ha saludat.
0: No passa res.
5: Clar, això és el que dius tu, no passa res, però per algú jo sí que passa. És un problema molt gran.
0: Un atac de cor. No, però bueno... Els budells, Joan.
5: No, però un malestar que a més després s'allarga, perquè la situació no acaba en aquest moment, saps? Perquè quan jo saludo algú

0: ve de, així a 2 metres, diu, ai, no t'havia vist, és que vaig sense ulleres, hola, què tal? I jo, hola, hola. No la coneixia de res, però què? No li dirà, senyora, que no la conec de res. Pues no, tu la saludes i diu, hola, hola, què tal? Sí, feia dies que no ens veiem. Dic, sí, sí, jo feia tota la vida que no et veia, però bueno, no passa res, home, saluda i ja està. Jo vaig fer un... quan era jovenet, vaig fer el Tot Caldes. No, no era el Tot Caldes. Tot Caldes era? El Tot Caldes de fa molt temps, oi? Vaig fer un... Bueno, vaig enviar com una mena de... com es diu, un article, un petit re, 4 línies, i era justament d'aquest tema, que jo anava cada dia a la feina, tenia 23, 24 anys, i passava pel carrer del casino, i cada dia em passava un tio, i cada dia de l'any, cada dia que anava a treballar, i jo li deia, hola, no sé què, i l'altre no deia res, tio, mort. I jo dic, home, i vaig fer un article dient, home, que no costa res dir hola, bon dia, per l'amor de Déu, que no, semblem animals al final. I jo li deia cada dia hola, bon dia, i el tio no em saludava mai. Mira que és... que la... Per això, Joan, que tu saludes,
1: clar,
0: home.
1: Clar, però m'ho estàs posant en bandeja. Més o menys. Amb safata, més o menys. És que anava a dir que la gent és molt punyetera per això. No passa res, no passa res, saludes, no saludes...
0: No, la gent és imbècil, en general és imbècil, partim d'aquesta base. Doncs ja està, no pateixis. No.
1: Clar, però si no, si un no saluda a la gent que volia saludar, hi ha gent que no pensa, ah, uah, no passa res, sinó que pensa, hòstia, aquest tio és un border. Mira que ens coneixem més o menys, no?, d'allà... d'allà d'aigua, per exemple, o del que sigui, i no el saluda, tu. O hem estat junts, que aquella colla, que no és el meu col·lega, però bueno, sí, que és un col·lega d'un col·lega, i en canvi creu pel carrer i no,
0: I
1: no diu res.
0: I quin problema tens tu si ell pensa que tu ets un borde?
1: Bueno, que es confon després a... es confon la timidesa, aquí barrejada amb aquesta la prosopagnòsia, amb l'antipatia. Ja, ningú li agrada quedar per antipàtic, saps?
0: Bueno, però si no l'ha saludat, aquest consideri un borde, a mi, la veritat, me la bufaria molt, eh? Tu passa de la gent, home, que no et saluda, que si no has saludat tu, que el bombin. Si et saluda ell i tu no el saludes i tu no el coneixes, que el bombin, no passa res. Si hi ha gent, ens sopem aquí. No, és que hem de morir tots perquè l'espècie som imbècils, una espècie imbècil, com deia el gran... bueno, ja em sortirà demà. Jo tinc demència senil ja, que no recordo ni com em dic jo. Pues tu tranquil, home, tu no passa mai res. Si aquí no passa res.
1: Bueno, miraré d'estar tranquil, doncs.
0: Home, i tant. Però per si de cas, tu saluda. Saluda sense mania.
1: Jo saludo mania, tothom. Perquè... després es pensaran que sóc boig. Això és l'altre tema. Si un va saludant a Trotxe i Moche, doncs pues diuen, aquest
0: no,
1: està boig, aquest,
0: pens,
1: aquest
0: no,
1: tio.
0: No, pensaran que tu ets molt, un tio molt amable.
1: Molt amable, i després t'acostes amb ell o no el trobes en algun lloc i resulta que parla que és, bueno, és un cohibit i tal, pues com quedem, és amable o és... o és un tímid recalcitrant, és que et desubiques a la gent,
0: no,
1: saps?
0: Només et diré una cosa, Joan. No jutgis i no seràs jutjat. O sigui, canvia'ls a tota la merda i no jutgis a ningú. Ja està, fuera, oblida-te'n. Si total...
1: Ja.
0: Bueno, no li diguis això al teu cap, si de cas, el teu cap el saluda'l bé, no? Però a part d'això, tanta fot tot, home. Si hem de morir tot d'alguna cosa.
1: Ja.
0: Bueno, va, ara sí, que ara haig de trucar a veure si l'enganxo, l'Aram.
1: Val, perfecte. Podrà ja estar.
0: Pues
1: molt bé,
0: ve, pues la setmana vinent seguim. Et va bé aquesta hora? 8:05, 8:10?
1: Sí, va bé. Millor que l'altre, fins i tot. Sí,
0: molt,
1: sí.
0: Bé.
1: Molt bé.
0: Doncs res, ens retrobem la setmana vinent.
1: Molt bé, Vicenç. Vinga, doncs, una abraçada.
0: Penjo. I ara escoltem la introducció de la secció de l'Aram. Potser no m'agafa el telèfon, però jo la introducció de la secció la poso, eh? Vinga, va.
2: Vic, què és? Este Belis Sebastian. ¿Te gusta?

0: pedazo. ¿Qué cojones es eso?
1: Es de Pelis Sebastián.
2: Es el disco que estábamos disfrutando, Barry.
0: Pues es una pena, porque da asco. Es tuya, ¿verdad?
3: ¿Hola?
4: Hola, Vicent.
3: Hola.
4: ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Aram? M'has enviat un...
4: Bona tarda a tothom.
3: Bona tarda. Què, ja trobaves a faltar la ràdio, eh?
4: Home, ja volveré.
3: Hombre, és un any sabàtico. És un any sabàtic, oi, el que t'has agafat?
4: Què tal? Com estem? Avui és el primer programa.
3: Avui és el primer programa perquè ahir va començar la temporada de Ràdio Caldes i avui, doncs, el Males Cartes t'hem usurpat la teva, el teu lloc de 8 anys.
4: Home, no!
3: De disco eterno i, bé, aquí estem i dic, home, no pot ser que l'Aram desaparegui de la graella i si pots tu cada setmana, quan puguis, pues, fer-nos una pinzellada d'algun tema que tu creguis que té algun tema, algun interès, pues nosaltres encantats de que puguis participar.
4: Es que yo he pasado una carta que he dicho que solo me voy y el que tome mi horario tiene que ser Vicent.
3: Ah, ara lo entiendo todo. Pues no sabia si fer el Males Cartes o fer disco, pero eterno no, disco muerto.
4: Disco suspendido.
3: Disco suspendido, en suspense. Bueno, pues què et sembla, Aram? ¿Podrem fer-ho, això,
4: tal?
3: O què?
4: Mira, ¿qué tal si la primera canción que te recomiendo es una del año 94, de un álbum que se llama Circo Beat? Pertenece a un tío muy particular de Rosario, de nombre Fito Páez.
3: Ah, ¿y cómo se llama?
4: La canción se llama Mariposa Technicolor.
3: Mariposa Technicolor.
4: Mariposa Technicolor.
3: Ara, és que Technicolor no me sale. Sí, ja.
4: Vale, dice más o menos así, Vicent. Escolta, una miqueta. No. Todas las mañanas que... ¿Se escolta?
3: Bueno,
4: la guitarra.
3: La tinc jo aquí, eh? Vols que l'escoltem?
4: No hay tant, pero si quieres te canto una miqueta també, eh? Es un bonus.
3: Ah, que tú vas a cantarla.
4: Claro, aquí tengo la guitarra, ¿se escucha algo?
3: Bueno, una mica lluny, ¿eh? Pero bueno, sí, se escucha. Va, venga, probemos. Mariposa Technicolor.
4: Una parte, ¿eh?
3: Sí, sí, no te vayas ahora a lanzar.
4: Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. Vale un trozo.
3: Molt bé, ara, molt bé. Espera, que... Hòstia, ara no tinc els aplaudiments aquí. Oh! Bueno, a veure... Ah, hòstia, espera, un moment. Un moment, eh? Que... Wow! No tinc els aplaudiments. Bueno, és igual. Pues molt bé, Aram, però jo no et demanava que la cantessis cada setmana, la cançó, perquè potser és una mica de feina, eh? Jo...
4: Ah, no passa res.
3: Tu m'expliques una mica una cançó que tu creguis xula, m'expliques una mica dos coses de l'autor i de la cançó, o alguna anècdota que tu tinguis sobre la cançó, i després jo ja la busco aquí en el Spotify, que tinc obert de l'Arnaueque. Arnaueque, gràcies, sí. Perquè tinc el teu Spotify aquí i ja està, i la posem després, però bueno, encantat.
4: Vale, no.
3: I ara et diré encara una cosa més. Si tu vols venir aquí als estudis centrals de Ràdio Caldes, estàs ben a prop, vens i fas la cançó aquí amb dos o tres micros i la guitarra.
4: Clar, i tanto, vamos a ir a poc a poc sincronitzando el espectacle.
3: Tu, Aram, sempre que vulguis, de 8 a 9, jo estic per aquí a Ràdio Caldes, també estarà el Jordi Graví, que està ajudant-me a 100 metres de distància, que és el que té Ràdio Caldes, que tenim espai, que no sigui dit que l'espai és gran, però tu sempre que vulguis venir, tu sense dir res, tu vens i fem aquí la xerrada, home.
4: Vale, moltes gràcies.
3: Si vols portar un, no sé, un tequila o algo, pues tu mateix. No, que no es poden entrar alcohol, oi? Em sembla? Bueno, potser no. Bueno, tu porta el que vulguis. O una, un bitxí, encara que sigui un bitxí. Què? Què t'explica?
4: És avorrido. El berrido és avorrido. El bitxí és avorrido.
3: Bueno, jo últimament m'estic agafant com una afició pel bitxí, eh? L'aigua en gas...
4: Sí, a mi també m'agrada, a mi també, sí.
3: M'està agradant. Sobretot com... M'està agradant.
4: Ja, lo digo es para llevarlo a la radio y tal.
3: No, hombre, no, yo... es broma, no.
4: El tequila te lo compro, ¿eh? Yo sé que a lo mejor estará prohibido, pero... No. Bueno.
3: Tu trae la... Algo... porta la guitarra i aquí fem una festa. Saps que m'he comprat un ukelele?
4: Ui, que guai, Vicent!
3: Però no tinc ni puta... Ai, perdó, ni idea, de tocar-lo, però... En un futur tinc la m'agradaria fer un curs de jo tinc un fa uns anys tinc una, bueno, ara ho explico aquí per la ràdio, és igual.
4: Sí.
3: Jo fa uns anys tinc una obsessió,
4: obsessió?
3: No, bueno, un desig, tinc una il·lusió que seria fer de pallasso d'hospital.
4: Vale.
3: I per fer de pallasso d'hospital hi ha un curs a Barcelona que és de pallasso d'hospital que dura tot un any, un cap de setmana cada mes i són caps de setmana intensius i una de les assignatures és tocar un instrument que preferiblement és com l'ukelele i me'l vaig comprar i he començat a fer rasgueos que he quedat amb els dits ja amb el callo en els dits. I bueno, tard
4: bueno,
3: o d'hora
4: aprendré.
3: Tu si portes la guitarra, jo porto l'ukelele i tu m'ensenyes a fer l'acompanyamiento.
4: Clar, i tanto. No, además somos guitarra i ukelele.
3: I canto. I cantamos los dos.
4: Exactament.
3: I nos vendran a cerrar el chiringuito. Ara, vendran aquí a echarnos a la calle. Bueno, va, pues re, tu vols explicar alguna cosa més d'aquesta cançó? Per què has elegido Mariposa Technicolor?
4: Porque, no sé, amanecí cantándola, estoy trabajando en mi música, pero esta me levanté y pasé la mañana, y dije, bueno, cuando Giselle me truque a eso de las dos cuerdas, no, le digo para escoltar Fito Páez con Mariposa Technicolor.
3: Vale. Doncs m'encanta que hagis triat aquesta cançó. Si de cas ara, a tres quarts he quedat de trucar a una altra persona, a la Maria Dolores, de veure perquè, mira, hem quedat així, a veure si m'agafa el telèfon, que segurament no me l'agafarà. Si des d'aquí m'està escoltant, ara et trucaré, ja em diràs tu. I entre tu i la Maria Dolores posaré la cançó del Fito Páez de Mariposa Technicolor.
4: Molt bé.
3: D'acord?
4: Molt bé.
3: Quedem així, que si tu no
4: vens... Molt bé, sí.
3: Si tu no vens, jo et trucaré. Però si vens, a les 8 jo ja estic aquí. Si
4: perfecte.
3: Vens, perfecte. I si porten la guitarra, encara més.
4: Millor.
3: I fem una festa, que això de la ràdio ha de ser sempre una festa, perquè l'altra gent que ens escolta la ràdio per passar-ho bé, per distreure's de lo que està fent, encara que estigui fent ara el sopar. Estaves fent el sopar, tu, o alguna cosa?
4: No. Estava afinant una letra per una canció.
3: Pues hi ha molta gent que fa el sopar, que fa coses a casa i es fica a la ràdio de fondo, i si hi ha gent que s'ho està passant bé, doncs ells també. O sigui que
4: clar,
3: hem de transmetre alegria.
4: Emoció i alegria, exacte.
3: Molt bé, doncs vinga, va, escoltem Mariposa Technicolor del Fito Páez i a tu et desitgem una setmana intensa i alegre i ens sentim la setmana vinent.
4: Vale, una abraçada, Jordi, també,
3: Sí,
4: i a ti, Vicent, i bueno, moltes gràcies per l'invitació.
3: El Jordi torna l'abraçada des de la llunyania.
4: Vale.
3: Doncs vinga, Aram,
4: fins ara. Adéu, adéu.
3: Adéu. I escoltem, doncs, la Mariposa Technicolor, que és el que hem quedat. Espera, que no sé si he penjat o no he penjat. Encore, ara. Mariposa Technicolor, Fito Páez.

0: Anem a veure si enganxem a la Maria Dolores.
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, Mani.
0: Hola, què tal? Com estem?
1: Pues aquí con una copilla ahí, no. Estoy un poco borracha. ¿Quién es?
0: Ya...
1: ¿Estoy en antena?
0: No. Primero
1: vale.
0: El previo.
1: Ah, pues mira, estoy con dos amigas, Cristina y Carme.
0: Ah, ¿y qué? ¿Qué esteu fent? Bebent, ¿no? Com cosacas. Hòstia,
1: esteu... Estamos bebiendo y haciendo... trabajando, estamos trabajando, bueno, coño. Hemos puesto el título de trabajo.
0: Bueno, yo...
1: ¿Qué?
0: Pues yo estaba pensando...
2: las dos juntas.
1: Dímelo.
0: No, que estava pensant que... Uepa, heu de venir divendres, m'heu comentat, tres pares de Maria.
1: Hem de venir el divendres de 4 a 5 a gravar el programa, encara que... Esto no lo puedes saber porque será después en directo, pero es directo mentira.
0: Vale.
1: No es directo.
0: Jo he dit, va, pues li xafaré la...
2: Li xafaré a la
0: Conchi la exclusiva.
1: No, hombre, que le va a dar algo, pobrecita.
0: ¿Qué esteu
1: preparant? No sirvo yo sola.
0: Bueno, sí, tant. Tres pares de narices que esteu preparant, a veure.
1: ¿Pero me está grabando?
0: No, grabando no.
1: Ah, no. Ah, ¿qué estem preparant? Pues mira, estem preparant... ui, ara tenim molta activitat.
0: Sí.
1: Te tengo que explicar todo así ahora mismo.
0: No te estoy grabando, estamos en directo, només.
1: Pero se les dic que no.
0: No, grabando no te estoy grabando.
1: Pero bueno, Vicenç, a ver, pero yo aquí parlando de esta manera que estoy parlando.
0: Pues con tu boca, no pasa res, no has dit res.
1: Ai, no he dit res. Bueno, però ara tornem a començar. Hola, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Què tal? Com estàs?
1: Què tal? Molt bé. Aquí, a Caldes de Montbuí.
0: Molt bé. I què? Estava dient que
1: sí.
0: Tres pares de narices.
1: Sí.
0: Preparant coses. I
1: sí.
0: Així anireu divendres a...
1: Divendres anirem. Clar, però s'ha escoltat tot i ara ja sap tothom que no serà en directe.
0: Que no, home, que no, això no ho escolta ningú.
1: Vale, joder,
0: no
1: penso ja.
0: No l'escolta mi mare.
1: Hola, com es diu la teva mare?
0: Carme.
1: Carme, bona tarda, guapa.
0: Bueno,
1: no tu, no
0: bon
1: otra.
0: Bon vespre ja, que ja és
1: bon fos, vespre ja, oh, bon vespre. Bueno, doncs pues mira, estem preparant el següent. Properament tenim diverses intervencions amb el tema de amb la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes de Montbui.
0: Ah,
1: exacte, perquè es reprenen, perquè la gent ho sàpiga, es reprenen el darrer sorteig, vale, de les butlletes aquestes que s'han estat introduint a les diferents botigues, pues es farà el darrer sorteig, que ja sabeu que són premis superguapos perquè són 150 euros per espatxurrar-te als comerços i... els comerços, no? Perquè les indústries, com va la indústria?
0: No, no. Sempre pots anar al rec amb làser i que et faci... No?
1: El rec amb làser i que té... Mira, la regidora. A veure, escolta, molt bé, això per una banda. Després, l'altra cosa que tenim és el dia 31, que ho fem amb un noi que es diu Pepino, el dia 31 d'octubre...
0: Tiene un buen pepino, tiene un buen pepino.
1: Jo el pepino no l'hi he vist, el pepino, però...
0: No hay nada que ver, no hay nada que ver.
1: Bueno, pues tenim, fem
0: más
1: una...
0: Más que pepino es pepinillo ya.
1: Bueno, tenim una actuació al Museu Marítim de Barcelona, que és el quart any consecutiu que ens contracten per fer, pues, una activitat molt maca, que és aprofiten a Tots Sants, que Halloween, com li vulgueu dir, la nit dels sifons,
0: vale? L'aprofiten,
1: la castanyada, exacte, aprofiten la castanyada per Carme, ve apuntando que estoy soltando por la boca todo lo que no esté, apunta, ucic. Lo estoy soltando por la radio, que diu el Vicenç que només m'escolta la seva mare en directe. Sí, en directe, vale, tenim ucic ara a Museu Marítim.
2: Ara, pues, una abraçada a la Carme.
1: Una abraçada a la Carme, Museu Marítim, sisplau, número 2, muy bien. I una abraçada a la Cristina. Mira, dos chicos muy guapos que passen por aquí. Uno s'ha cortat el pelo, és el cap de llista de Comuns Podem.
0: Molt bé.
1: I ha estat, molt bé, aquí passa tot el mundo.
0: No hi record.
1: A la que voy. Bueno, pues al Museu Marítim, que farem una altra actuació, que som superxules perquè bueno, participa molta gent de diferents edats i és una manera de donar a conèixer el Museu Marítim, que és una preciositat.
0: La veritat és que és molt xulo el Museu Marítim.
1: És molt, que sí, és molt xulo. Vale. I després, la següent actua... bueno, després tenim l'assistència al Festival de Pallasses, que és meravellós i que convidem a tothom a que hi vagi, perquè de verdad, de verdad era buena, que això és per disfrutar-lo. I amb, bueno, l'any passat va ser espectacular. Les pallasses italianes per mi són les millors, i les franceses, bueno, i la Pepa Plana nostra.
0: Però on es fa? On es fa el Festival de Pallasses?
1: Perquè es fa al Circric. Al Circric de Santa Esteve de Palautordera.
0: Santa,
1: sí, senyor.
0: Esteve de Palautordera, molt bé.
1: Sí, senyor.
0: Quins dies fa, mira, el festival?
1: Han canviat la data. Normalment es fa el primer cap de setmana de l'octubre, però en aquest any concret algo le debe haber pasado al Tortell Poltrona o a su mujer, no sé, que l'han canviat al 24, 25, 26 de... Estas dos estan riendo, no sé de què. Ah, de mi. D'octubre, o sigui, serà el darrer cap de setmana d'octubre.
0: Molt bé.
1: No sabem per què. O sigui, esteu, mireu el programa, que és Festival de Pallasses Internacional.
0: Molt bé.
1: Muy bien. I després, què més tenim? Pues ja després tenim el Caldes Isgel, que és el millor que passa a Caldes després de l'Escaldarium. Tot promogut per un tio meravellós que es diu Ramon Soler Moya, que té fàcil rima.
0: Sí, que aquest sí que li has vist el pepino, eh?
1: A ti eso ni te va ni te viene, eh?
0: No, no, a mi no me va ni me viene. A tu sí que te va y te viene.
1: Bueno, a ver, yo a mí ya me está dando vergüenza esta entrevista, porque a ver si nos van a estar escuchando.
0: ¿Quién
1: Vicenç, pues alguien.
0: Las zonas orcianas.
1: Ah, exacte. I després, o sigui, això és Caldes Isgel. I que són dos dies, que és a finals de gener, normalment.
0: Ah, encara no se sap, no, el dia?
1: No, encara no sabem la data. Estem treballant en la data, no sabem si serà mitjans o finals de gener. I es celebra al Centre Democràtic, el cafè del Centre Democràtic i Apostòlic de Caldes de Montbui, com es diu, democràtic i socialista i progressista de Caldes de Montbui. Mentrestant, també quiero aprovechar la ocasió que se me brinda para decir que en Cap Vuitada, dissabte de Cap Vuitada, 17 d'octubre a les 7 de la tarda, es fa una cosa meravellosa al Teatre del Centre Democràtic, que és Mamma Mia, ja hi tornem a ser, ai, ai, que no saps com t'estimo, que ja... és un musical.
0: I ja estan a la venda les entrades?
1: No ho sé. No sé si estan a la venda, perquè estàvem encara debatint el tema preu de l'entrada, però és el 17 d'octubre al teatre.
0: Espera que m'ho apunto. 17 d'octubre.
1: 17 d'octubre.
0: Mama mia.
1: Al teatre del centre.
0: I tu fas una protagonista, no?
1: Jo sóc la mare de la Sophie. O sigui, la Meryl Streep, salvant la distància. Soy la Meryl Streep.
0: Tu la mama.
1: Jo soy su madre. Jo soy tu madre.
0: Bueno,
1: oye, las copas, mira, te voy a poner las copas.
0: Compte amb les copes.
1: Eh? Les copes, molt bé. I ja està.
0: Molt
1: què
0: bé,
1: més quieres?
0: Doncs,
1: ah, bueno, i el millor cultura torna a confiar en nosaltres, això no ho sabem, perquè això... Tenim aquí la regidora... Ah, bueno, no estem espallant, no la quiero molestar més enllà per dir-li que
0: sí. Però on esteu?
1: Estemos en un bar que no quiero hacer publicidad, no vaya a ser que la gent s'emprenyi, però ponen muy buen vino.
0: Ah,
1: i
0: molt bé.
1: Hace, I és del
0: Vallès.
1: El nom inclou...
0: És del Vallès.
1: Exacte, i és del Vallès.
0: Molt bé. I és en femení.
1: Exacto, y rima con Ana, dice la...
0: Rima con rana.
1: Bueno, pues estem degustant un rico Montsant, no, que es diu Dito, garnatxa negra.
0: Més que degustant, esteu... bueno,
1: amorrando.
0: Un litro sencer, no?
1: Tengo aquí dos tiacas guapísimas conmigo misma, que esto es para verla. Y ahora viene mi profe de pilates, que vino a destrozar. La madre que la parió. Mírala.
0: ¿Tienes dos tiarras aquí?
2: Dice que destroza, ¿eh?
1: Lo que tengo aquí delante, dos tiarras.
0: ¿Y la Carme y la Cristina? ¿Y la Carme y la Cristina dónde son?
1: Menos mal que no te oyen, porque
2: ¿qué ha dicho?
1: Nada, que no ha dicho nada, no ha dicho nada. Mira, bueno, por la radio. Bueno,
0: no, que ya acabem.
1: Dit això. Ah, ja acabem? Vaya, hombre,
0: sí, home, que hem d'acomiadar ja el programa, hem de...
1: Però hi ha algun convidat especial aquí enmig teu?
0: Bueno, ha passat,
1: teu, contigo,
0: ha passat
1: amigo?
0: El Joan López, ha passat l'Aram... Pues tu, i tenia quatre seccions que no n'hi fet cap.
1: Ah, però bueno, no té cap importància, perquè si bueno, pues no devien ser interessants o no. Te la guardes per proper dia,
0: sí.
1: I punto pelota.
0: Bueno, jo també...
1: I tu fas directe? Tu el fas en directe, això?
0: Totalment en directe, de 8 a 9 del vespre els dimarts,
1: sí,
0: sempre que vulgueu,
1: sí.
0: sou convidades a fer ràdio.
1: I ho fas als estudis de ràdio o ho fas a casa teva?
0: A l'estudi 2 de Ràdio Caldes, a l'edifici del
1: Carme. I està al Munter? Està al Munter o no està al Munter?
0: No, està al Jordi Gravia, a 100 metres.
1: Ai, Tutxa, que bonico! Dóna-li records que tenim un projecte entre mans, que te l'expliqui ell.
0: T'està sentint, t'està sentint.
1: Ah, i està sentint amb la cabeça o no?
0: No, que t'està sentint amb les orelles.
1: Ah, bueno, clar, és veritat. No, no és el Monter, és el Jordi Gravi. A bueno. És que estàvem insultant internament al Monter.
0: Vale.
1: Vinga.
0: Pues,
1: dicho esto...
0: Dicho esto, ens veiem pels puestos.
1: Pels puestos. Gràcies, vale. Maco, per trucar. Ha estat un plaer. Bueno, dir-vos... Ets molt bonico. Ens veiem demà, què?
0: Dir-vos que jo també tinc un bolo, que és la presentació de la nit de l'esport, que és divendres...
1: Què estàs dient, nene?
0: Sí, és divendres el 26 de setembre. 25 de setembre. Si voleu, ja sabeu on...
1: I on el fan? On el fan?
0: Aquí al Carme, aquí davant, aquí davant, aquí a la plaça aquesta del Carme. La nit de
1: a la plaça, a l'exterior, eh?
0: Sí, jo diria que sí.
1: Ah, doncs pues clar, que et vindrem a veure.
0: A no ser que plogui.
1: Pues clar, que et vindrem a veure, bueno, nene.
0: És una entrega de premis, eh? No té...
1: Bueno, i què? Però tu eres molt gracioso i ja pones aquí salsa.
0: No té un al·licient molt gran, eh? Tampoc. Bueno, sí que té al·licient, eh? No sé si està obert al públic o no, així en general.
1: Home, si està a una plaça serà obert al públic.
0: Ja, ja, jo suposo que sí, però com els premiats ja omplen, eh? Vull dir...
1: Bueno.
0: Però bueno, tothom és benvingut a la nit, que no diria nit, perquè és a les 7 de la tarda, jo diria bueno, vespreig de l'esport, jo ja diré a la regidora que s'hauria de canviar el nom, vespreig de l'esport, i
1: vale.
0: Ara que està tan de moda, i aquí estaré. O sigui que tothom té...
1: Vespreig és tardeo?
0: Sí, clar.
1: Ai, que graciós, nene. Per què no anem de vespreig un dia? Podríem muntar un vespreig aquí a Caldes,
0: tu
1: no?
0: Tu ja l'estàs fent avui, el vespreig.
1: Bueno, sí, perquè mira, hoy ho necessito. Sí, sí, però la necessitat acuciava.
0: Necessitat urge. Bueno, va, que ens...
1: Urge. Vinga, adéu. Adéu, adéu, adéu, adéu. Macos, un petó pels dos. Adéu, adéu,
0: Bueno, vinga, som-hi. Doncs, res, tenia aquí 40 seccions, doncs no, les farem la setmana vinent. Jordi, moltes gràcies per la teva assistència en la llunyania dels estudis número 1 i 2 de Ràdio Caldes. Li dius al Monter que canviï els auriculars aquests perquè sento com una merda, també que canviï el sistema de subjecció del micròfon i el micròfon. O sigui, que ho canviï bàsicament tot, vale? Això, si pot estar per la setmana vinent, millor. Monter, si ho estàs escoltant, doncs res, fiquem una mica de sintonia i ja us deixo amb tota la programació de la nit, que suposo que és música, oi? Suposo. O coses repetides, potser? No, és música. Música de la bona, eh? Música en català, eh? Ah, molt bé, per Catalunya. Vinga, va, que ens anem. Adiós, adiós. Espera, la sintonia, pa, pa, pa, pa, pimba!

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: bon vespre a tothom, bona tarda, bon vespre.
1: Aquí estem, en Gerard,
0: en Roger
2: i Sol Salem.
0: I us presentem l'Esport que vull. Què és l'Esport que vull? Què és l'Esport que vull?
1: Bueno, és un programa que tenim molta il·lusió per presentar, que hem fet amb tot el nostre amor, i que bueno, que estem una mica nerviosos si ens pilleu així, perquè és el primer dia que fem ràdio.
0: No volem enganyar ningú, hem arribat tard, la veritat, com a menys justos. I vinc aquí, que encara vinc corrents, estic una mica que m'ofego, perdoneu-me.
1: Un poquito d'aigua, porfa.
0: Però bueno, és això, és un programa nou de Caldes, han apostat per l'esport a la ràdio aquest any, per crear un bon programa, i bueno, aviam com surt d'això, no?
1: Sí, bueno, jo crec que també és apostar una mica per gent jove i la nova manera de comunicar, per així dir-ho. I bueno, aviam què tal, perquè venim a parlar d'esport, sobretot, d'esport calderí.
0: És clar que és important això.
1: Per posar una mica en el mapa Caldes, no?
0: Sí, però parlar de tot l'esport, perquè sabem que aquí Caldes el que guanya més és l'hoquei, no? Potser és el més famós de Caldes. També té un bon futbol, un bon bàsquet, però volem parlar de més coses també, de més coses. De seccions inferiors, dels arquers, que ens han comentat que hi ha un grup d'arquers en el poble, no ho sabíem. I volem parlar d'ells també, sí. Que hi ha una campionada, ja la intentarem portar.
1: Sí, sí.
0: I això, parlar de les categories inferiors, no? I esports minoritaris, no? El bàsquet, que tu m'has
2: dit
0: que tu domines el bàsquet, no, Salem?
2: Efectivament, sí, sí. Mirarem també el pavelló, una miqueta tal, aviam si coordinant-ho també amb el propi CN Caldes, que ja hem parlat també, i aviam si podem atreure una miqueta més el pavelló, que sembla, no, que queda una miqueta com fora de tot. Doncs acostar una miqueta més a la gent i que tinguin l'interès també per aquesta banda.
0: Sí, al final és l'important, fer veure a la gent de Caldes, a qui no ho sap, perquè hi ha molta gent que està molt fotuda, molt més que nosaltres, informar la gent que no ho sap de que hi ha un esport potent a Caldes, hi ha coses bastant atractives de veure,
1: justament, sí, sí,
0: fora del futbol i l'hoquei, que ens ho contrarà a nosaltres, el futbol, el que diria a mi, principalment el futbol sala, però que hi ha moltes coses a veure,
1: sí,
0: que no coneixem.
1: La veritat que sí, i també, bueno, és... serà una manera de donar a conèixer aquests esports minoritaris a la gent i també de nosaltres,
0: sí,
1: tenir
0: sí.
1: un aprenentatge
0: I tant.
1: Fent aquest seguiment, no? I també una cosa que ens agradaria comentar, que havíem estat pensant, és que ens agradaria molt que els esports, les institucions ens contactessin, ja sigui a Ràdio Caldes, al Vermut o a qui sigui, i ens agradaria per tal d'així poder fer un seguiment complet, ja que al final en l'equip poder som només de 6-7 persones,
0: sí, no.
1: I si no se'ns faria impossible sense dedicar-hi tot el temps que requereix això.
0: Hi ha 1.000 equips ara en pretemporada, hem vist que és bastant difícil conèixer els resultats i com estan fent els
1: equips, per les xarxes.
0: A xarxes tampoc són molt actius, que diguem, o que jo hagi
1: vist. No, clar, però és normal, al final un club que no es pot permetre un community manager aquí de primer nivell, bueno, que no diem que no ho siguin, que no ho siguin.
0: El d'alcaldes de futbol l'han canviat.
1: L'han canviat i es nota.
0: Haig de dir, un aplaudiment des d'aquí, del nou perfil d'Instagram d'alcaldes, es nota.
1: Ja si ens passes els resultats i tot, vamos, et convidem a dir.
0: Sí, perquè les pretemporades en aquests nivells a vegades canvien els partits, a vegades no es pengen els resultats perquè no és tan fàcil com entrar a la Federació Catalana, que ja tens tot, però bueno, hem fet el que hem pogut i hem anat seguint com hem pogut, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, podem presentar una altra coseta que tenim entre mans?
0: Més cosetes? Quantes coses? És el primer dia. Quina bestiesa, tio.
1: Què et pensaves tu? Que vinguem aquí avui a beure aigua?
0: Amb les mans buides, no? No.
1: Nosaltres dos, principalment, tenim un compte que és el Vermut i és on parlem més de futbol i el impulsor d'aquest nou programa de ràdio, per així dir-ho, i res, doncs, això el que volíem explicar una miqueta és que nosaltres ja ens coneixem des d'abans,
0: sí, bueno,
1: tota la vida, de fet som amics i poder això es nota en el programa, però... A part d'aquest programa de ràdio, nosaltres ja tenim el nostre raconet així per fer futbol i bueno, ho transportarem aquí parlant més del nostre poble.
0: Exacte.
1: I d'altres esports.
0: Volíem tenir nosaltres aquest racó per parlar d'això, del que hem dit, del futbol principalment, no ens enganyarem, però com hem dit, em fa il·lusió parlar de tot el que es mou per Caldes.
1: Sí, sí, no? I el Salem ens ajudarà molt en
0: el
1: bàsquet.
0: Sí, digue'ns ben bé, perquè el Salem no el coneixíem, ens coneixem avui, digue'ns ben bé... En quins camps domines tu? Com...
2: Bé, no, el bàsquet en general, bàsquet, però no. Sobretot amb el tema de la secció de bàsquet del CN Caldes, que ja havíem tingut l'any passat i l'altre, algunes col·laboracions, alguna entrevista per allà, i bueno, seguir una miqueta en aquesta línia i poder oferir un espai on els calderins puguin rebre al final més informació sobre, sobre el bàsquet de Caldes, que és un espai bastant necessari.
0: Has jugat a bàsquet de baix, no, Caldes,
2: sí,
0: tu?
2: Sí, ja, no? Sí. Ja jubilat.
0: Jubilat, no?
2: Jubilat, jubiladíssim.
0: I amb quina edat?
2: Doncs l'any passat ja no vaig jugar.
1: Quina edat tens?
2: Ara tinc 17.
0: Hòstia, t'has jubilat tu, eh?
2: No. No, no, no, però això... Que...
0: Has vist que t'interessa més que no el talent que pots tenir, com nosaltres, eh? Vull dir,
2: sí, no, no, que sí, sí, tal qual, tal qual.
0: Nosaltres és el mateix cas, eh? De...
2: Tal qual, sí, sí, sí.
1: Juguem a la Lliga Social d'aquí, sí, de, del Bugarai.
0: Nosaltres jugàvem al Caldes, de categories, sí, inferiors, tu molts més anys que jo, la veritat. Mm. Però bueno, al final...
1: Per treure'ns del mono, ara, i poc més.
0: Vam veure està que bé, també més que talent, pues, ens interessava, més que una altra cosa, la veritat.
2: Sí, no? Sí.
1: Ara ens interessen més les birres i aquestes coses.
2: Ah, bueno, no, no està malament.
0: Això potser, dir-ho el primer programa, no dona una molt bona impressió, tio, perquè...
1: Bueno, bueno, perdoneu, perdoneu. L'ampolleta d'aigua, aquí la tenim.
0: Sí, jo no, tio, m'hauré de deixar un trapo, perquè tinc més sec corrents, tio. Però sí, sí, per això ens fa il·lusió, perquè som calderins de tota la vida, i els tres, pues, això volem explicar, doncs, les coses que passen en aquest poble. Portarem convidats... La nostra intenció, sí, és portar bastants convidats.
1: I tenim, tenim bastanta
0: tenim una
1: idea.
0: Llista.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tenim una llista.
1: Una gran llista.
0: De contactes.
1: I de fet, un convidat segur serà un conegut de la ràdio. L'Aleix.
0: Ah, sí.
1: L'Aleix Marí vindrà en algun moment, sí o sí.
0: Un professional d'aquest món, de la ràdio.
1: Sí, de l'esport, un... poc.
0: Sí, fa que sí, sí, però realment no.
1: No, no té, no, no, ni punyetera, no, no idea. De veure birres, en canvi, sí que en,
0: sí,
1: sap,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, això en sap més.
1: Bueno, una menció per ell.
0: Però de ràdio en sap més que nosaltres.
1: Això, bueno, home, això, sí, això sí que s'ha de reconèixer. S'ha de reconèixer.
0: Un petó a l'Aleix des d'aquí, des de tot l'estudi, que tu no el coneix.
1: Que és realment el que ens ha fet conèixer, sí, la ràdio, sí, sí, interessar-nos, sí, sí, perquè, sí, hem vingut a algun programa que havia fet ell, però bueno, que aquest serà molt millor, eh? No,
0: sí,
1: no us preocupeu.
0: Sens dubte.
1: Si l'altre no us agradava, no us preocupeu.
0: Més rigorositat, segur, esportiva.
1: I, bueno, què més? Avui, què fem avui?
0: Clar, parlant de convidats, avui ja en portem un.
2: Sí, sí, sí. No?
1: A part de, del Salem, que, bueno,
0: sí, no, Salem,
1: serà,
0: no,
1: serà col·laborador habitual, entenc.
0: Sí, sí, sí, però portem un convidat puntual d'avui. Mm. Ens esperem, no?, a presentar-lo, potser, o...
1: Vale, com vulguis.
0: Una mica de hype, encara que no portem aquí el Messi, eh? Vull dir, és una cosa en pretemporada.
1: Bueno, és el Messi de les regidories, bro.
0: Bueno, ja, ja dona una pista, ja dona una pista.
1: Què venia, a i 20 o a i mitja?
0: No ho sé, jo, a dos quarts vam dir, no?
1: Sí, ara ho acabo de confirmar. Però, bueno, és un convidat que jo crec que té tot el sentit del món portar el primer dia.
0: Sent el primer programa, i... la temporada no ha començat, la majoria de temporades.
1: Jo crec que ens introduirà bé al món de l'esport calderí.
0: 100%, no,
1: i...
0: no
1: dubto. I, bueno, aviam què té per explicar-nos.
0: Ara veurem per què, els convidem, bueno, ara, en uns minuts. Volem mantenir aquest hype, no?, perquè la gent no marxi, estigui atent. Oi, qui vindrà, qui vindrà?
1: A les 7:30, bé.
0: A les 7, perfecte. Doncs,
1: així...
0: El que volem fer mentrestant és... jo, principalment, d'aquesta pretemporada, el que més he vist, bueno, més he vist, és el Caldes de futbol. No sé si heu tingut l'oportunitat, però sí, jo vaig anar a veure el torneig històrics i crec que és important parlar del Caldes de futbol. Després parlem de bàsquet i tot el que sigui, però hi ha hagut molts canvis.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha hagut,
1: sí,
0: molts canvis.
1: Sí. Perquè l'any passat vam estar seguint-lo bastant.
0: Molt, vam anar, això ho hem d'explicar. Tu i jo vam, sí, anar, sí, a Palamós, amb l'autobús del Caldes, vam anar a Palamós a veure el Caldes.
1: Sí.
0: Jugar contra el Palamós, òbviament.
1: El Palamós, que és un equip històric, però bueno, la veritat que els hi vam fotre ganya. Els hi vam, sí, fotre, sí, ganya, no, els hi vam fotre allà un bon rapapolvos. I a sobre no sabien perdre, segur.
0: No.
1: Però bueno,
0: això
1: deixem el al Palamós per un altre dia.
0: No, ho podem explicar. Segur que es va explicar aquí a Ràdio Caldes, perquè,
1: sí,
0: vam anar amb l'Aleix, precisament, el company que comentàvem, i segur que ho va explicar a la crònica.
1: Sí, sí, es va penjar el vídeo, de fet, m'estan dient.
0: Va ser una bestiesa. Jo no ho havia vist mai.
1: Bueno,
0: què va passar?
1: Futbol de barri, que és el que ens agrada.
0: Sí, ja, futbol de barri, però és el camp del Palamós, no? Tenen, sí, un bon camp, no és com el nostre, sí, sí, malauradament. I què va passar, tio?
1: Bueno, doncs el partit crec que estava 2-1 pel Caldes guanyant.
0: Sí, s'anava guanyant el Caldes.
1: Anava guanyant d'un, el Caldes.
0: Minuts finals.
1: I minuts finals, molta tensió, es palpava l'ambient. I, bueno, en una contra, jo, que estan fins i tot amb el porter a dalt al Palamós,
0: sí, sí, sí,
1: en una contra del Caldes, però sense porter, pràcticament, que era allò de que passaves una mica al mig del camp i ja et foties a xutar, i era, sí, gol,
0: era un gol cantat.
1: Des de la banqueta del Palamós van llançar una pilota per per tal d'impedir o estorbar, que no ho van fer.
0: No, però no ho van estorbar perquè paral·lelament a l'últim defensa d'alcaldes li va fotre una castanya que el va matar.
3: Més agents de la Guàrdia Urbana i
0: van tirar la pilota per res, perquè ja van expulsar el que li va fer la falta, però és que a sobre van tirar una pilota invadint el camp com si fos un partit dels que juguem nosaltres aquí a Caldes, tio. Va ser espectacular.
1: Clar, que si tu com a mínim fots l'hòstia, dius, bueno... O sigui, està dins del que pot passar en un partit de futbol.
0: És futbol, això ho veiem al futbol professional.
1: Però a més d'això, que ja va ser una entrada bastant agressiva, no va ser una agafada de...
0: Perquè sota ja anàvem perdent. Va ser d'orgull.
1: El llançament de la pilota va ser històric.
0: Faltava un espontani per allà, tio, sense samarreta, d'aquests que no enfoca la tele, per no donar importància. Pues jo els vaig anar a veure la final d'Històrics, que es va jugar aquí. Mm-hmm.
1: Contra Cardedeu, oi?
0: Sí, que em van comentar, jo òbviament ho sabia, em van comentar que realment el Cardedeu anava com amb els jugadors joves, i es veia, eren xavals molt joves, i van donar guerra, però va acabar guanyant el Caldes 3-1, i em va agradar el que vaig veure. Però el que comentava abans, i no és una crítica, però és una cosa que s'ha de comentar, crec que és important, no? És com l'elefant a l'habitació, no? És que ha perdut molts calderins el Caldes, ja, el primer equip. Ha perdut molts calderins. Han portat fitxatges i gent, bueno, gent amb talent, pel que vaig veure l'altre dia.
1: Sí, gent contrastada.
0: Sí, sí. Però s'ha perdut molta gent.
1: Ja, això fot,
0: I això volem parlar, això. Jo m'agradaria portar l'entrenador del Caldes i preguntar-li una mica què ha passat. Sí, no és molt personal, però què ha passat? Si és que ell no comptava amb els jugadors, si els jugadors van preferir un canvi d'aires, però sí que sap greu una mica. Perquè teníem coneguts l'equip i ens feia més il·lusió perquè veiem xavals de la nostra edat, i ara no.
1: No, perds una mica d'identitat.
0: Ara hi ha algun calderí, encara queda, òbviament, però, hòstia, sap greu.
1: Quin calderí queda?
0: El porter, que crec que no és el titular, però, hòstia, això és de mal. És un porter jove, és que ara em surt el nom. Cagada, eh? Va jugar la segona part, i bé, però és un porter que estava al filial l'any passat.
1: Val, sí, em sona.
0: I ara, doncs, crec que l'han pujat al primer equip.
1: I bueno, crec que ningú més, crec.
0: Vas comentar el Llaurador, no?
1: Ah, el Llaurador,
0: sí. No sé si puja en el primer equip o no.
1: El Llaurador, que és aquí el meu cunyat. Aviam si té minuts, tio, perquè l'any passat estava al B i és jove, encara és jove.
0: De què juga?
1: Va comentar que jugava de lateral, però ara l'estaven provant de central. I clar, hòstia, et parles a pensar i no, és... que té 20 anys, un central de 20 anys,
0: bitxos,
1: jugant
0: a
1: primera catalana, amb els davanters que et toca un davanter de... un 90-100 quilos, hòstia,
0: no,
1: has de tenir-los ben posats, eh?
0: S'ha de demostrar que els té, tio.
1: Sí, sí, i els té.
0: També està el Fortuny, el física. Capità, que va jugar l'altre dia. I ha fet contra el Mataró, va marcar, pot ser? Em sona que va marcar.
1: Sí, ho vaig veure, sí, 1-1.
0: Però el partit que jo vaig veure no va marcar, però va jugar bastanta estona el capità. Però és que ara hi ha el Pedro, també hi ha el Llou, que aquests no són calderins, però jugaven l'any passat, el Maude. Però calderí, és una llàstima.
1: Bueno, de fet, el Jou, jo no sé si és calderí o no.
0: No ho sé, pot ser que sí.
1: Si no em sona, perquè també és més gran que nosaltres.
0: No ho sé, però sé que sí que estava l'any passat, i no sé si abans, perquè jo vaig començar aquí una mica més a l'equip l'any passat.
1: Però sí que és veritat que són gent molt propera, els jugadors.
0: Sí.
1: I el cos tècnic també. I sí que quan vam anar a Palamós vam tenir l'oportunitat de veure una mica com treballaven, i se'ls veu molt professionalitzats
0: Bueno, ojo, eh? Ojo, aquest van haver de canviar el dia d'un jugador perquè se n'han de festa, eh? Van haver de canviar, no sé si el diumenge partit, perquè anaven amb ressac els partits, alguns. No diré noms, no, presumptament, a sobre el que estic dient.
1: Això passa amb els jugadors de primera divisió, el Raúl Asensio, que... Tio...
0: Bueno, és un altre tema, no és poca professionalitat. Però sí, m'arriben, no ho sé directament, però m'arriben rumors de que s'ha de vigilar amb les ressaques que porten els jugadors.
1: Ressaca de Negrita, eh?
0: Sí, Ron Negrita, tio. Però bueno, també es va jugar la femenina, però no va guanyar el Caldes. No sé ni si va jugar la final, crec que no, però va guanyar el Llarona. El torneig d'històrics femení.
1: Uh-huh.
0: Però bueno, el Caldes, com el masculí, se'l va poder emportar.
1: Bueno, ja està bé.
0: Sí. I el bàsquet ha seguit la pretemporada? O...
2: Bàsquet hi ha hagut pretemporada.
0: I què tal, com va?
2: Prou bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ens hem d'il·lusionar, tio.
2: Bueno, jo crec que el Caldes, aviam...
1: I sí.
2: El Caldes... Bueno, tema sèniors i tal, després d'un ascens bastant important del sènior femení i una permanència primera catalana del sènior masculí gràcies a un quàdruple empat a l'última jornada, és cert que el que esperem almenys és una permanència consolidada.
0: Això el femení, perdona.
2: No, bueno, el femení també.
0: Series... del club en general.
1: Sí, jo, perdona que t'interrompeixi.
2: Sí, sí, digue'm.
1: Jo m'agradaria context. De quina vale. divisió, de sí, sí, sí. tal... Del,
0: sí, perquè
1: dels
0: bàsquet...
1: Equips.
2: Sí, sí, tens raó.
0: Més que res nosaltres ens hem d'any...
1: Aquí flojeamos.
0: Clar, sí. A mesura que avanci el programa ja ens anirem...
1: El flag de NBA sí que en sap algú, però, bueno, però
0: sí.
1: el treus d'allà
0: sí?
1: ja...
0: Bueno, sí, algú són els 4 highlights que veig, eh? No,
2: vale, vale.
0: No m'ha vengut aquí, m'ha deixat a intempèrie. Comenta'ns, comenta'ns.
2: Bé, doncs, ara mateix tenim els dos sèniors d'alcaldes al que seria la... la tercera categoria de Catalunya, que és primera catalana, per sota de Copa i més amunt de Copa està Supercopa.
0: Okay.
1: Tercera categoria nacional? O sigui...
2: No.
1: De Catalunya.
2: De Catalunya. Bueno, després, per sobre Supercopa en queden 3 més.
0: Hòstia, bueno, va. Estem on estem, no?
2: Sí, més...
0: Estem on estem?
1: Sí, i després estem nosaltres que juguem a la Lliga del Bugarai. Bueno. Més o menys, no? No, perdona, el bàsquet, eh?
2: Que no, que està bé.
0: Està molt bé.
2: I, bueno, doncs això, trobem els dos sèniors aquí. L'objectiu que ja m'han anat comentant pel club és aconseguir permanències consolidades. Per posar en context també a la gent que ens estigui escoltant, Primera Catalana és una lliga en la qual en baixen 4 i en puja 1.
1: Hòstia.
2: Llavors és una...
1: Molt dur.
0: Buah.
2: És un matader, bàsicament.
0: Sí.
2: Moltes possibilitats de que te'n vagis cap a baix i després pujar és una altra història, perquè hauries de tornar cada primer. I així estem. I després el sènior, els dos han jugat un parell de partits de pretemporada i categories inferiors de moment de temporada s'han jugat 3 partits, però poca cosa.
1: Vale.
0: Bueno. Estem molt on guai. Estem, és el que he dit, però...
1: I de
0: hi ha
1: fet...
0: objectius.
2: Sí, exacte.
0: No és pessimista, no? Vull dir,
2: no, sí.
1: I hi ha bons equips o què? Els veus bé?
2: Sí.
0: Quins són els equips així més durs, tant el masculí com el femení?
1: De la seva
0: no
1: lliga.
0: No sé si concorden o...
2: Però preguntes de categories inferiors?
0: No, de la categoria, que és com el rival que em fa més por, per dir-ho així. No sé si ho saps o...
2: Ostres. T'ho podria dir, però...
0: No se sap, no? Vull dir...
2: És que realment no se sap.
0: És tercera divisió, perquè... pot ser qualsevol, realment, no? Vull
2: dir, sí.
0: És tenir una mica sort, aquí no hi ha un projecte de 10 milions d'euros, és qui tingui més
2: sí,
0: sort,
2: sí,
0: no?
2: Qual. Perquè no. Fins i tot amb un quàdruple empat lluitant per no baixar, el Caldes a casa del líder va guanyar, o sigui, coses que...
0: Ja, no, és super random.
2: Sí.
0: De fet, el Caldes de futbol l'any passat estava... Hi havia moments de la temporada on ens pensàvem que baixàvem
1: sí,
0: i de cop estàvem... I sí. Van tenir 2-3 partits seguits guanyant.
1: Estava molt il·lusionat.
0: Després, bueno, es va baixar les expectatives, van quedar bé, comparat amb com havia començat la temporada, que estaven al descens, no guanyaven res, però hòstia, ens van il·lusionar durant...
1: Però ja
0: és molt fàcil il·lusionar-se, també t'haig de dir. Aquí el teu poble guanya 3 partits, els veus allà al Viso, que era l'aplicació tercers, t'il·lusiones.
1: Com veus el Joan Sarraganta, ja el Viso que era aparèixer, ja...
0: Que ja no està, un altre que,
1: un altre que ja no està.
0: Un col·lega nostre que juga al Caldes.
1: Un altre calderí, per així dir-ho, viu a Palau, però bueno,
0: Palau.
1: Tota la vida.
0: Estudiat aquí, és amic nostre, juga amb nosaltres a la Lliga Social.
1: És que podem fer un recompte a tota la gent que s'ha anat calderí, no?
0: Podem, sap greu fer-ho, però...
1: Podem, però poder, la Meritxell, l'haurem de fer... Ai...
0: No, bueno. Ai... Spoiler, però bueno, no passa res.
1: Bueno, però quina Meritxell serà? No sabem.
0: La meva tieta pot ser, la meva tieta Meritxell.
1: Sí.
0: No tinc cap tieta que es digui Meritxell, però bueno, joder. Hauria d'intentar. Però sí, podem fer un repàs.
1: Vale. Mira, Marc Angelet.
0: Amb això vull comentar un parell de coses. Ui. Marc Angelet, i sí. No sé si algun altre jugador, fa, a principis d'estiu es va anunciar la renovació, tant del Marc Angelet com de l'Albert Guiteras. No sé si l'Albert Guiteras ho...
1: Sí.
0: Però es va anunciar la seva renovació a juny, finals de juny, no recordo, amb l'antic CM que comentam, i de cop, al cap d'un mes o menys, no sé...
1: Jo crec que es va equivocar el CM i per això el van fotre fora. Sí,
0: el CM era completament borratxo, l'antic CM.
1: El CM estava aquí d'estiu, fotent-se unes birretes i va dir, ¿sabes qué?
0: No, però jo ara, fora conyes, crec que sí que va haver un problema aquí dins. Perquè no pot ser que ens anunciïs la renovació d'un jugador i al mes
1: no,
0: jo estigui escrolejant a Insta i em trobi que l'ha fitxat el Mollet.
1: Sí, és raro de collons.
0: I l'Albert Guiteras, igual, un altre calderí de la nostra quinta, el Granollers. I més, el Mollet ha anat un parell, de fet, com es deia el lateral aquell?
1: Sí, a l'Esmol León.
0: També, no, aquest ha anat al Mollet?
1: Sí. Doncs sí.
0: Jo deia un altre, eh? Jo deia un altre, és que hi ha hagut...
1: Tu dius l'altre, l'esquerra, que era ràpid,
0: no recordo,
1: habilidós... Sí, Arnau?
0: No sé. No ho sé, però sí que hi ha
1: però aquell hagut... no era calderí, crec.
0: No, bueno, pot ser que no. Sí, jo sé que els que han marxat, però sí, Calderins, Angelet,
1: Guiteras,
0: l'Aleix Molina, el lateral.
1: Si comptem els dos Sarraganta.
0: Clar, sí.
1: Si comptem els dos Serres.
0: El gran juga menys que un petó també.
1: Un xarau.
0: Però juga menys que l'altre, que tampoc juga molt.
1: Bueno, perquè va arribar també a mitja temporada.
0: Sí, són de Palau, però són d'aquí, vull dir. Qui més? El Ferran, aquell? És
1: el
0: Calderí?
1: Ferran? Hòstia, jo crec que sí. Si no, és Calderí, portava tota la vida jugant.
0: També juga contra el rival nostre a la Lliga Social.
1: I el Capi. Ah, no, tu dius l'altre, també.
0: Jo dic el que juga a la Lliga Social amb nosaltres.
1: Vale, i l'altre central?
0: El que li diuen el tiburón, no? Aquell també ha marxat. Un que li diuen el tiburón.
1: Dos centrals, els dos centrals, tio. Hòstia, és que va la columna vertebral a prendre pel cul, tio.
0: Tot.
1: Que loco. I el Capi, com es deia? Que havia estat lesionat una part de la temporada.
0: Jo crec que dius el tiburón, potser.
1: No. Jo dic un que era mitja punteta, bro. Així de gali, mitja punta extrem. Sí, tio. Ah, com es deia?
0: Mitja punta extrem, no sé si dius aquest, però no era Capi. L'Unai aquell també ha marxat.
1: Sí, però aquest no era Calderí.
0: Ja, però aquest l'han fixat perquè era molt bo, no?
1: Sí, aquest era bo. No sé on s'ha anat, però aquest se li veien cosites.
0: Sí que s'ha anat. Jo no el vaig veure l'altre dia.
1: I era jove, el tio.
0: Jo no el vaig veure l'altre dia, potser també, a la final d'Històrics, perquè alguns estaven de viatge encara de vacances, eh? Perquè vegis el poc professional que és.
1: Ja sé qui deia, bro. El Carles Valls.
0: Ah, cony, sí.
1: Carles Valls.
0: Va marxar també.
1: Sí, va marxar, tio.
0: Hòstia, és que és un èxode.
1: Després de no sé quants anys portava... I, bueno, també si comptem el Nil Rueda, que era també del poble. També, havia fet vida al poble.
0: Al Palau o alguna cosa així, no?
1: Sí, s'ha anat al Palau.
0: És que s'ha anat molta gent.
1: És que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Calderins, és una bestiesa, eh?
0: Clar, és que ja et dic, ara queda el segon porter i no sé si algun... El Fortuny és de Caldes?
1: Jo crec que sí.
0: Si no, és de tot el capità.
1: Jo crec que sí.
0: I no sé quin més hi ha. Potser hi ha algun més així suplent que no dominem encara. És per temporada, hem de conèixer els jugadors. Sí, sí. Jo els vaig veure per primera vegada els nous fitxatges i tal, i no els coneixia de nom, ni els conec de nom. Però sí, aviam què ha passat, tio. Jo vull saber què ha passat. No pot ser que es perdi tot això a una divisió... Perquè han anat... El Guiteras ha anat al Granollers, que està a la mateixa divisió.
1: És que jo crec que a sobre no... O sigui, aviam, no vull parlar abans d'hora, perquè
0: no
1: tot són sensacions, però ho faré. Jo crec que ha sigut una sortida, o sigui, unes sortides que no han fet pujar el nivell, saps? O sigui, sense veure els que han arribat, però és que...
0: Sí, no, quan s'ha de veure
1: tots aquests eren titulars. Tots aquests eren titulars i a mi em sembla un dels millors. A mi el Guiteras em sembla una bestiesa de jugador. A mi m'encantava.
0: L'Angelet l'han canviat per un...
1: L'Angelet era dels...
0: L'han canviat per un perfil molt diferent. Molt diferent. Només ja et dic, hem vist un partit, és molt difícil. No estic dient que sigui pitjor ni millor, però és un perfil molt diferent d'extrem. L'Angelet em sembla un extrem pur. Ara hi ha un tio de 2 metres, de 100 quilos, com deies abans, d'extrem, O sigui, ja t'ho vaig comentar. No me'n recordo el nom, perdoneu. Però, hòstia, tu el veies i dius, aquest tio és nou, no sembla, o central. I estava jugant d'extrem. I no ho va fer malament, però ha canviat el joc d'alcaldes, ha canviat. Sí que al mig és el que dèiem, el Jou va jugar l'altre dia.
1: El Jou ens encanta.
0: El Pedro també, però no va jugar, tio. Els del mig del camp que es queden són aquests, vull dir, el Jou i el Pedro.
1: Bueno, veurem.
0: No masses més, no?
1: Perquè... No, el... Com es deia? Isai... Em surt Isaías, tio, no?
0: Ilias. Sí, però és lateral.
1: Però jugava a mig centre.
0: Ja, però acostuma a jugar a lateral a cama canviada.
1: Que és com... Aquest tio jugava d'un...
0: Va anar sobrat.
1: Aquest va sobrat.
0: Perquè jugava de lateral a cama canviada, em sembla bèstia.
1: Una bèstia. Bueno, doncs...
0: Ojo, perquè ja està arribant per aquí.
1: Estem veient aquí ja...
0: La nostra convidada.
1: La nostra convidada del dia, especial.
0: La presentem o que es presenti ella?
1: No, que es presenti ella.
0: Que es presenti ella, no?
1: Sí, sí. Ens esperem una miqueta a que es prepari, que ve de fer educació física.
0: Amb el nostre xàndal,
1: Que es presenti.
0: És que hem d'explicar diverses coses.
1: Sí, sí, hem d'explicar
0: diverses coses. Per presentar-la...
1: I posar en context.
0: Exacte. I perquè ens fa bastanta il·lusió.
1: Sí, sí, sí.
0: I que quan vulgui, que poden entrar aquí, vull dir...
1: Ah, però

0: Bueno, doncs...
1: Ja la tenim aquí.
0: Ja la tenim per aquí.
1: La primera convidada de l'esport que avui.
0: Hòstia, no? Això és un gran privilegi.
2: Molt, un plaer.
0: És un gran privilegi.
2: A més, quan comenci a parlar i explicar de què us conec i tot, doncs serà encara més maco.
0: Que no s'ha fet cap llàgrima, sisplau.
2: Però, pot ser, som molt sensible.
1: Pels oients, perquè no hem dit res, hem deixat que presentis tu. Amb qui estem parlant ara mateix?
2: Val, soc la Meritxell Fabregat, a... Bueno, i actualment, a part de ser mestra d'educació física a l'Escola Pia, d'aquest any ja és el 30è any que estic allà, també sóc regidora d'esport des de l'any 2023, i res, amb ganes ja d'explicar tot l'esport de Caldes, que segurament avui parleu d'això, no?
1: Home, sí, és la gran
0: tònica habitual.
2: Molt bé.
0: Però segur que ens fots un repasso en la gran majoria dels
1: una gran font d'informació i, com ha comentat, és professora d'educació física i per això ens feia il·lusió perquè era la nostra professora d'educació física.
0: Sí, sí.
2: I si voleu us explico... Me'n recordo perfectament de vosaltres dos.
1: Bueno, això ho deixem per un altre dia, no?
2: No, al final ho explico segur.
1: Ja veurem, perquè això depèn com em fa molta vergonya. El primer dia, però bueno.
2: Home, no.
1: Com estàs, Meritxell?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Sí, ara vinc de reunió de govern. I res, després de tot el dia fent educació física, que per cert tinc el Gerard, que és company meu, o sigui, bé.
1: Molt bé, sí. Ens alegrem molt.
0: I què t'anava a dir? Jo una pregunta que et volia fer abans de tot, per entrar una mica en
1: context. Amb les preguntes, hòstia.
0: No, però és una mica per entrar en context, no. Entrar una mica en... tu, què et va portar a aquest món polític més... Perquè la veritat que tinc molta curiositat i no ho sabia.
2: Doncs mira, el meu pare va venir un dia i em diu la Roser Chalabarder, el meu pare forma part, és el president del partit de Junts per Caldes, i em va dir la Roser Chalabarder, que és la candidata a alcaldessa per Junts, està configurant el seu equip i necessita dones. I realment jo coneixia la Roser d'haver tingut també a les seves filles grans, sí, com mig Caldes. I després, doncs, em vaig reunir un dia amb ella i realment em va agradar molt com ho explicava. Tampoc jo no venia del món de la política, però tot el projecte que em van explicant i l'entusiasme que hi posava i la passió, doncs dic, bueno, deu estar molt bé. I llavors, doncs, bueno, vam fer un grup molt, molt maco, que encara avui en dia segueix, i vam anar configurant, doncs, el programa, no?, coses noves, fresques, i mira, realment jo havia d'anar de número 5, però al final em vaig implicar tantíssim que, bueno, la Roser em va proposar ser número 2, i encantada, i a més em van deixar d'alguna manera escollir les regidories i esports, ja sabeu que és la meva passió.
1: Sí. Això t'anava a comentar.
2: De fet, no em poden veure els oients, però jo vaig corporativa.
1: Ja publicarem alguna foto perquè aquesta samarreta la tenim nosaltres també.
2: Sí, no?
0: Sí, amb talla XS.

0: Feina, guerra, però estem, no? Fent... Sí. Home, estem fent
1: aquí
0: ja, cosetes.
1: Ja per parlar, era, no? Nosaltres volem centrar en els esports, però també és interessant, eh? Aquestes...
0: Sí, sí. Clar, bé, van vinculades, eh? El foment, sí, del no, català a l'esport va molt vinculat i hi ha molta feina.
1: I amb la joventut, també.
0: I amb la joventut, no? Clar.
2: Va vinculat i a vegades és difícil, no? Perquè...
0: Home, i tant, i tant, i tant. A dia d'avui és molt complicat. Sí,
2: l'esport és un lloc on poder també es parlar molt castellà, no?
0: Depèn l'esport. Ja. Depèn l'esport, ja. Si tu vas
2: futbol, a... Futbol, per exemple.
0: Al futbol sí, a l'hoquei no, al bàsquet també no, tampoc, gimnàstica rítmica, hi ha molts que a veure, que no ho són,
2: ja.
0: Però d'altres sí que hem de treballar-ho, la veritat és que sí.
2: És que el futbol està molt globalitzat, llavors jo crec que també per aquí, no? Poder
0: sí,
2: costar més.
0: Segurament sí, i és el que hi ha més, més gent i participants, i clar, costa més, ja, és molt plural.
1: Jo sabia que la teva regidoria, que fos als esports, no era casualitat, òbviament, per el que has dit, que tu... Explica'ns quina, no, quina connexió, quina experiència tens tu personalment
0: fet,
1: amb l'esport de Caldes.
0: Em van proposar cultura i vaig dir, ui, cultura, no domino tant el tema. Llavors, quan em van deixar triar esports, jo vaig dir, bueno, doncs ja és la meva, a gaudir-ho. Jo, quan vaig venir a Caldes, em vaig apuntar a bàsquet, i realment és també és una de les meves passions i vaig estar molts anys vinculada al bàsquet femení, que vam pujar a primera B, vam ser jugadores d'elit i a partir d'aquí la meva il·lusió era ser com la Imma Pedemonte, vosaltres us queda molt lluny, però era una de les meves referents de periodista esportiva a peu de camp. Val? I jo pensava, jo vull ser com ella, entrevistar els jugadors, era la meva passió. El que passa que després va sortir això de mestre d'educació física, perquè realment jo sóc la segona promoció que es va fer, i em va encantar tot el que sigués esport i assignatures d'esport, bueno, era el meu i vaig disfrutar moltíssim, la veritat, moltíssim.
1: Això deia que no era casualitat que posés a d'esports, perquè
0: no,
1: ho sabia,
0: i ma mare va ser de les primeres, bueno, de l'equip primer que es va fer a Caldes de bàsquet, era ma mare. El meu pare va jugar a futbol també en un equip molt alt, el meu germà ja el coneixeu, potser us en recordeu d'ell. El Marc també va jugar a bàsquet, i el Jordi a l'altre també.
2: Tots. Home, és que família d'alts, eh?
0: També.
2: Facilitat per jugar a bàsquet, eh?
0: Sí, sí.
2: La cistella us queda ben a prop. Bueno, aquí tens un altre que, que li encanta el bàsquet, eh?
0: Ah, sí? Bueno.
3: Sí, sí. De fet, si ens poguessis comentar una miqueta, aprofundir una miqueta més en aquest... en això que comentaves de que havia sigut jugadora i tal, sense allargar-te molt,
0: doncs,
3: si no vols, però...
0: Mira, vaig començar jugant a Caldes quan era júnior, o cadet de segon, i llavors vaig veure que podia evolucionar més i vaig anar-me'n al grup IFA, a Granollers, vale? Etapa júnior. Després no hi havia aquí sènior, llavors es va fer el sènior i vaig venir aquí a Caldes i bueno, vam començar des de baix de tot, a tercera catalana, a segona, a primera, va haver-hi... És que cada any pujàvem, no sé, érem totes d'aquí, ens estimàvem Caldes, ens estimàvem el bàsquet i vam anar pujant fins a primera B, que era el segon més bo que hi havia, i sense cobrar, per molt a l'art, la veritat, que això té molt mèrit.
1: I tant.
0: I sí, bé, sí. Doncs això, vam anar pujant perquè, no sé, vam tenir la sort de tenir un gran entrenador durant molts anys, vam fer, bueno, com era el Barça, no? Una cantera bona.
3: I molt, ja bé, molt bé.
2: Que guai. I segona divisió, Rayo espanyola o catalana?
0: Primera B.
2: Primera B, espanyola?
0: Sí.
2: Hòstia.
0: Primera B.
2: Déu-n'hi-do.
1: Mare meva. No ho sabia, això. Molt fort.
0: Sí, sí, doncs així. Sí, va ser així.
1: I et volia preguntar, ja anirem després a preguntes més concretes, però així a nivell general, com a regidora d'esport que ets, com veus l'esport aquest any, ara que és pretemporada, que no han començat les temporades?
0: Mira, ahir vaig anar a Mollerussa a la final de la Supercopa Femenina d'hoquei, l'hoquei de nacional, no vam poder agafar la medalla d'or, però vam quedar subcampiones i molt bé, tenen un equip amb potencial. Llavors a l'hoquei Lliga, també, bueno, esperem que faci una gran temporada, el bàsquet tant femení com masculí estan a primera catalana, De futbol també a primera i vam anar a veure a la final del torneig històric, sí, que el van guanyar.
1: El vaig veure per allà, parlant amb BOTV, no?
0: Sí, sí, sí. Doncs res, jo crec que bueno, dins del poble que som, doncs, bueno, anar lluitant per anar pujant, el que passa que categories altes necessiten...

0: més, més
1: pressupost,
0: pressupost i tot
2: aquí
0: això.
2: Aquí és on es complica la cosa.
0: No
1: s'hauran de vendre molts carquinyoli.
0: Exacte, i galets, sí, sí.
2: Bé, tu li volies preguntar per una cosa, sí, que has descobert, no?
1: Sí, lo de la nit de l'esport, el tema aquest, que justament avui m'has comentat una mica per sobre, però sí, jo volia portar-ho aquí i que ho comentessis.
0: Doncs bé, el dia 25 de setembre, el divendres, celebrem la desena nit de l'esport, és bianual, i bueno, s'entreguen els premis, els seus valors, a la seva evolució, a la seva trajectòria, als esportistes de Caldes que s'ho hagin merescut. Hi ha tres tipus de premi. Un és el que les entitats mateixes presenten com a candidat, bueno, i aquest és més via directa. Un altre, la comissió de l'esport, que la configurem membres de l'Ajuntament i polítics i tècnics. Llavors també d'aquests 12 que ara en aquest cas han sortit de la comissió de l'esport, la gent a votació popular, que és fins demà, us animo a entrar a l'espai,
2: sí, sí,
0: Decidim.
2: Jo volia que m'ho expliqués primer, jo,
0: a l'espai Decidim, sí, li he ensenyat abans al Gerard, podeu votar dels 12 mencionats el que més surt.
1: Sí, jo també volia comentar-ho aquí perquè així també hi hagi com un últim empujón, saps?
0: Doncs sí, doncs t'ho agraeixo perquè...
1: I aviam si així fem... Exacte. No sé, que hi havia bastantes,
0: 12,
1: no?
0: 12.
1: No, i dic molt... de votacions, que hi havia bastantes.
0: Sí, n'hem vist 600 i pico.
1: I aviam si arribem a les, jo què sé, 800 o 700 i alguna cosa.
0: Exacte, sí, sí.
2: Divendres
0: dia.
2: 25, no?
0: Divendres 25 a les 7 de la tarda, aquí al Carme. Mira on estem, aquí a la plaça d'aquí davant.
1: Ah, guai. Sí. Doncs ja podem hi passar.
0: Oh, mira, m'encantaria. No, us espero, eh?
1: Sí, sí, sí. Estarà
2: allò, és un compromís que tenim.
0: Home.
1: Fem una entrevista ràpida al guanyador, no? I això bueno, estaria bé, també.
0: El que sigui, sí, sí. Mm.
1: I hi ha també, a part de participants a títol personal, també hi ha organitzacions i tal que estan, que participen, no? Que estan mencionades. Sí, vull dir que pot guanyar tant una persona com un organisme.
0: Com un grup, sí, com qui sigui. És que jo recordo equips, per exemple, el de bàsquet fa 2 anys, va pujar a Primera Catalana, doncs se'ls hi va reconèixer. Uh-huh. No sé, la penya Verdaguer també està com a guardonada. Clar, hi ha equips, hi ha individuals, hi ha, bueno, el que creiem que s'ho mereixin al final, o gent que encara està a l'esport i no sé, i ja és
1: gran. Ha fet alguna cosa per l'esport.
0: Exacte.
1: O el
0: sí,
1: que sigui.
0: Sí, es valora diverses coses, no només, no, el que hagis quedat primer o segon, que també els valors que inculques.
2: Clar, exacte, està clar.
0: Clar.
1: Això està guai, eh?
2: Mm. Veritat, desena sembla... edició, dius? Mana? Desena edició, has dit?
0: Desena.
1: O sigui, 20 anys fent això.
0: Exacte.
1: Jo no m'havia ni enterat.
0: abans, anteriorment, es feia a la Torre Marimon. I aquest any és el primer que ho fem.
1: Home,
0: aquí.
1: Home, jo crec que millor aquí.
0: Hombre, ens fa moltíssima il·lusió.
1: Clar, millor aquí. Clar. Per apropar-ho més al poble.
0: Clar,
1: no?
0: I com que és obert a tothom, doncs, no? Que hi hagi més
1: sí, sí,
0: escalf
1: sí,
0: de la gent, ciutadans de Caldes.
1: A veure si hi ha ambientillo.
0: Sí,
1: no?
0: Que n'hi haurà, sí. Ja no només, dels premiats, ja venen famílies, claro. I no, entitats, és molt maco.
1: I després ens anem a fer unes birres, però...
0: No, perquè hi ha sí, també un pica-pica.
2: Tercera vegada que menciones les birres.
0: És anti-esport, això, eh?
2: Clar.
1: És que...
2: A tu no donaran el premi, a tu. A tu no donaran cap premi.
1: Pues l'he dit, l'any que ve, el vermut, bueno, d'aquí dos, el vermut, què? I em diu...
0: Haurà de ser sense alcohol.
2: Bueno, el vermut sense el
1: fam. Family Friel li ha de ser això.
2: Exacte. El refresc, ens direm.
0: Exacte,
2: el refresc.
0: També.
2: Zero.
1: I el tema dels equips de futbol, com els veus?
0: Els equips de futbol, a veure, deixa'm aterrar, eh? Jo he vist el primer equip i mm-hmm. Em va agradar moltíssim. Vaig veure molta cohesió de grup, per ser ara al principi. I els altres equips, doncs, deixa'm anar-los a mirar, que
2: sí,
0: no he tingut oportunitat.
2: És per temporades, és complicat.
0: També dir-te que tinc molts exalumnes o alumnes que estan jugant. Per tant, com que sé com són, ja. El Rosario, aquest torneig, saps? Ja els veus una mica i, bueno, saps que els agrada i que ho fan bé.
1: Sí, sí, la veritat que sí.
0: Lo important és que facin esport, punt 1, i que gaudeixin, punt 2,
1: i que guanyin,
0: que
1: punt 3.
0: Aquí. No, això...
1: guanya també, home.
0: Bueno, però fotem, tampoc és... No, al final, quan estàs en fase d'aprenentatge, si guanyes bé i si no, doncs mira, aprens a saber perdre, bueno, que també és important. Però... Sí, és que vosaltres sou d'una generació molt competitiva. Sí,
2: no.
0: És el que volia
2: explicar. No, jo estic d'acord.
0: No m'ha deixat el Roger.
2: Que, perdó?
0: Eren molt competitius de petits. Jo me'n recordo de vosaltres.
2: Ja sé que en recordes, ja ho sé.
0: I la cara del Roger quan hi havia una injustícia o quan hi havia algú que feia trampes, venia directe cap a mi.
2: He sigut una persona molt justa sempre. Que venja per l'esport.
0: Dono fe.
2: Pel bé de l'esport.
0: Totalment.
2: Però sí, no, jo estic d'acord amb tu que... Sí, l'aprenentatge, però arriba un punt on el que vols, i coneixent sobretot alcaldes de la penya Verdaguer, que potser els que coneixem més, sabem que aquests perdre'n un saben alguns.
0: Perquè són adults, però jo parlo en edats.
2: No,
0: parlo en edats inferiors, que han de saber guanyar, saber perdre, el fair play, el donar-se la mà, l'encoratjar-se uns als altres, animar-se, i és això, un treball de cooperació. Al final, la responsabilitat individual de cada un és molt important perquè surti guanyant l'equip. Llavors, clar, si tots volen ser Messi i tots volen ser Lamins, costa més de fer cohesió de grup.
1: No, en categories inferiors segur. Però jo em referia més a primers equips.
0: Ah, llavors sí, clar. Home, el que compta són les victòries, els primers equips, perquè són les que, clar, és el referent que tenen també els equips de baix, no? Quan més alt està l'equip, doncs més crida fa cap a l'entitat. És a dir, si tu tens una... Quan nosaltres fèiem bàsquet i estàvem a primera B, hi havia moltíssims equips femenins.
1: Clar.
0: Per què? Perquè tots volien arribar a ser com el sènior que estàvem enguany.
1: I poder, llavors, no. Ara que ho penso... Bueno, de bàsquet sí que hi ha un equip femení que està a bona divisió.
0: A primera ha pujat.
1: Però poder... I el de futbol sala no està malament, crec, també, no?
2: Està tercera o és el masculí aquest? Sé que estan bé. Jo crec que estan...
0: Van estar bé, llavors van tenir una temporada
1: però
0: més fluixa.
1: Però em falta poder algun equip més potent de femení a Galdes.
0: Home, suposo que el futbol gran... Ja
1: no, el futbol gran no hi ha.
2: Tenen
0: l'amateur, sí. Per això faltaria un equip.
2: L'hoquei molt bé.
0: L'hoquei està molt bé lluitant per pujar a l'hoquei lliga.
1: Hòstia, vale.
0: Van jugar a la final de la Supercopa contra el Mataró, que aquestes noies van pujar aquest any a l'hoquei lliga. I van plantar molta cara, vull dir que...
2: No, és que jo li volia comentar això... Corregeix-me si m'equivoco, però jo des de petit també, perquè anàvem al futbol sala nosaltres, i allà sí que hi ha hagut equip femení sempre.
1: Eren molt bones.
2: Però jo he tingut la sensació que Caldes pot presumir, sempre hi ha feina a fer, però pot presumir de l'esport femení, doncs, tenir des de fa temps. Perquè t'ho juro, jo recordo quan érem crius al futbol sala, al CN Caldes, i hi havia equips femenins que competien, amigues nostres.
1: Al CN Caldes, sobretot.
2: Sí, el de futbol gran.
1: El futbol gran sempre m'ha faltat una mica de...
0: Futbol gran, teniu en compte que, clar, s'entrena a l'exterior. Ja és un punt en contra. Clar, el futbol sala sempre pots entrenar, el futbol gran també, però les condicions atmosfèriques no sempre són iguals, i no és el mateix a l'hivern entrenar fora, no, que dins, i clar, això és un hàndicap també.
1: Clar, però al final és un hàndicap, però els nois sí que el practiquen, el futbol gran.
0: Bueno, hi ha més cultura d'esport, de futbol, clar. Les noies ara amb lo del Barça. Sento que sé que ets de l'Espanyol, Gerard, però...
1: Sí,
0: però
1: alguna
0: pega has de tenir.
1: El pioner en el futbol femení a Catalunya va ser l'Espanyol.
2: Sí, però zero champions femenines, masculines.
1: I lligues tenim un muntó, eh?
0: Me'n recordo com eren de les disputes.
1: El Barça, com sempre, s'apunta tard a les coses.
0: Bueno, però és el que més triomfa després. No passa res, però canviant de tema.
2: Millor.
0: Sí, el que ha passat és això, no? Que ara... l'equip femení de futbol de bàsquet del Barça ha estat al nivell
1: al top 1,
0: doncs clar, moltes nenes doncs volen ser, han agafat de referents a Alexia Putellas, a la Aitana Bonmatí,
2: és el que feia falta.
0: Clar.
2: El Messi i la Min que deies abans, doncs, tenir-ho en versió femenina.
0: Sí. I el Barça.
2: Però és el futbol sala, és potser per l'exemple que he viscut jo, però tampoc hi havia molts exemples així d'ídols ni masculins tampoc, però sempre des de petits hem tingut alguna amiga jugant, o...
1: És que el futbol sala és molt atractiu, saps?
0: És molt tècnic,
1: de veure, és molt dinàmic.
0: Jo recordo la Marina Vilardell, era del vostre, o la Clàudia.
2: La Barnils, no?
1: La Clàudia, la portera?
0: Sí.
1: Vale, sí.
0: La Clàudia, que també van arribar molt lluny, molt bé.
1: Sí, de fet, la Clàudia jugava en equip mixta, jugava amb nois.
0: És que, no, fixa't... de fet, han de començar molt...
1: Però ja de gran, no sé, quina... Infantil, cadet. Sí.
0: Llavors,
1: sí, de cadet, ja... imagina't, sí, que els nens et foten un papinasso allà i la noia no s'arrugava.
0: Bueno,
1: ni,
0: és, que, és que no s'ha de per què rogar, al final...
3: No, ja, però vull dir
0: la Clàudia sempre ha entrenat amb ells. Ja, ella Maritxell, ha tingut a davant des de petita, ja, clar, ella sempre...
2: El pati l'escola és el millor entreno per curtir-te amb això.
1: Que
0: el xut d'un noi, no, la força no és la mateixa, clar. Però com que ella estava acostumada, perquè sempre havia entrenat amb nois, saps? No és el mateix que...
2: Sí, no, és veritat, la
0: Clàudia. Que començar de zero.
2: Pues per això és, sempre he pensat això, que Caldes pot presumir una mica d'això, no? Vull dir,
0: Caldes, mira, jo...
1: No, sí, sí, ara que ho dius...
2: Hi ha feina a fer, és el que dic sempre, amb altres categories potser, però veiem que el futbol sala, el bàsquet, l'hoquei, sempre ha tingut tirada.
1: Més esports indoor, eh?
4: Sí, bueno, fins, que us he dit. Fins ara, de fet, el... De bàsquet hi havia només un sènior i a partir d'aquest any...
0: I el sènior B.
1: O sigui, hi ha segon equip femení.
0: Sènior B masculí i femení.
4: Sí, sí, sí.
0: El femení també té anys.
2: El bàsquet també, ho he viscut, no ho he viscut a primera mà com el futbol sala, però també sempre he tingut alguna amiga jugant a bàsquet.
1: Això és veritat, sempre.
2: No diré noms perquè però tots sabem, salta la nostra edat.
1: Va, però digue'l, va, digue'l.
0: Va, jo n'he dit, eh? Jo els he dit.
1: Va, però posi nerviós, tio, ja està bé, va.
0: És igual.
1: Era broma.
0: Doncs aquí a Caldes, a part dels grans esports, no? El més majoritaris, diguéssim, tenim, disposem de 17 entitats, no? que
1: els arquers.
0: Sí, el club d'arquers, el que més, el centre excursionista,
2: els de rugby, no?
0: El rugby touch, escacs, escacs, diríeu mai que és un esport, l'escacs.
1: Sí, jo
2: s'ha dit sempre.
1: Sabia.
0: Però sabeu el per què?
1: Perquè cansa molt.
0: No. Molt bona reflexió, però no. Ah, no ho sabeu, no? Perquè està considerat escac un esport?
2: Pues no, la veritat és que no.
0: Ah.
2: Sorprèn-nos.
0: Tu tampoc?
4: Exercici mental,
3: suposo. Això ho ha buscat el xat GPT.
4: Algo així.
0: No, no, no, ho vaig preguntar, perquè també em va sorprendre. No, no, no, jo no sóc d'aquesta època. És perquè és competitiu. Perquè hi ha un guanyador i un perdedor, i llavors es considera un esport. Quan hi ha un que guanya i un que perd.
2: Però això passa en molts jocs, no? Molts jocs de taula, vull dir, a un dir la flota també.
0: Ja, ja, però no hi ha un club.
1: Ja, però no és tan popular.
0: No és un, saps?
1: No, però sí, sí, alguna vegada he vist algun jugador d'escacs amb la típica cinta al cap, rotllo pel suor. És veritat.
0: Pot ser, perquè estan hores,
2: eh? Falta respecte, com a amant dels escacs que sóc jo, i no estic de broma, em sembla una falta de respecte.
1: De fet, de broma. Tenim un amic que té família que són professionals d'escacs.
2: És veritat.
1: El Gerard Travesset.
0: Ah, sí?
1: Doncs sa família són jugadors d'escacs de tota la vida. És molt fort.
2: Sí, és veritat que sempre s'ha sabut que és un esport, però mai m'he sabut el perquè. Bueno, o sigui
0: per
2: que...
0: la competitivitat que hi ha. No, llavors també tenim la Penya Verdaguer, que s'ha tornat
1: a refundar,
0: a reactivar. Llavors hi ha la gimnàstica rítmica, que també està tenint molt èxit. L'aikido, la Penya Blaugrana, que aquest any fa 50 anys, celebra els 50 anys, que també el dia... comença les activitats 1, 2, 3 i 4.
2: La penya Perica no en sap res, no? Penya Perica Calderina?
1: Sí, jo sóc el...
0: Per sort no n'hi ha.
1: Jo sóc el president, no? Jo sóc el president i ja seré aquí a mort.
2: El president i l'únic abonat, no?
1: Estaré aquí, jo sol, aquí
0: fotent...
2: No, però 50 anys, és fort.
0: Llavors també, encara que no ho sembli, el Club Caní de l'Agility també està considerat esport.
1: Ah, pels gossos, sí.
0: Els gossos, és una entitat esportiva. Bueno, el patinatge, espero no deixar-me en cap. El Club Atlètic Calderí, que entrena a Torre Marimont, que cada cop té més... infants que s'hi apunten.
1: Tenen un esquirol de logo?
0: Pot
1: ser. Que em sona.
0: És que no ho sé què tenen. No m'hi he fixat, però pot ser.
1: Sí, right.
0: I llavors, doncs, res, el que més em faltava, els escacs, els ciclistes, aquest any 100 anys, l'any passat van celebrar 100 anys.
2: Hi ha molt, bueno, sí, és que sí, de fet.
1: Hi ha afició pel ciclisme, però jo no hagués dit que hi havia algú oficial de ciclisme.
0: Sí, sí, i tenen bastants socis. Sí. I els caçadors. També.
2: Upa.
0: Del Senglar, un club.
1: Bueno, del Senglar encara, vull dir. Al final
0: jo crec que ja no. A l'Equido.
1: Es va dir, no, que s'havien de casar.
2: Bueno, sí. Això és un altre tema.
0: I l'Equido també.
1: Ah, i també això, jo volia dir, hi ha un club de runners també.
0: Ah, sí, però no s'ha format encara.
1: He anat alguna vegada.
2: Per això ho dius amb aquest somriure,
0: però no s'ha format encara com a entitat.
1: Que tonto que és. Clar, perquè aquest va córrer i poder es quedar pel camí, saps?
0: Vosaltres veu fer futbol, no?
2: Sí, de futbol sala. Jo menys, però sí, jo un parell d'anys només.
1: Jo diu sí, com si hagués estat tota la vida.
2: Jo ho he dit al principi del programa ja, que no. Bueno, si no, t'empuig acabar fora, tio.
1: Ja, perdona, és per fer-te el boicot, no?
2: Ja, sé que és la teva intenció, però bueno.
1: Sí, jo volia preguntar-te una cosa. Un tema molt polèmic de l'any passat. Les famoses
2: ja sé per on va.
1: Goteres.
0: Ah, molt bé. Doncs mira, aquest estiu...
1: Ah, molt bé.
0: S'han invertit 35.000 euros, val, com a inversió, sí, i s'han segellat, que jo crec que aquesta setmana acabaven, tot el que hi havia... O sigui, el problema era que hi havia una placa opaca i una placa translúcida, i la junta, val, quan feia vent, de la junta s'aixecava, i què passava per allà? Es filtrava l'aigua. I què passa? Ara us ensenyaré fotos perquè ho veieu. S'ha segellat tota de punta a punta totes les juntes que hi havia, i esperem que ara funcioni. Ens han dit que sí, no ho sé.
1: Confiem, no?
0: Actuació n'hem fet.
2: No, no,
0: és la tercera actuació que fem, eh? No deixem d'actuar. El que passa que
2: del
0: no trobem,
2: problema, vols dir?
0: Sí, no trobem la solució exacta. Jo espero que ara sí, perquè...
1: Està, confiem, confiem.
0: Confiem que sí.
1: Perquè al final, l'any passat es van haver de moure del seu camp, o on jugaven? Perquè
0: no,
1: no
0: l'any passat van venir uns a jugar i... no van tenir espera tampoc, i llavors no es va jugar, es va suspendre, però vaja, va ser l'única cosa així gran que vam haver de lidiar.
1: Doncs confiem, perquè tenint...
0: Sí, tenim esperança de que sí. Dimecres plourà, a veure, serà la prova de foc.
1: Els equips d'hoquei a tan bona categoria...
0: Sí, sap greu aquestes coses. El que passa que la intervenció es va fer el 2019, llavors
1: no
0: tampoc ens ho esperàvem que passés això, i està fent aquesta calor tampoc ajuda, saps? Perquè
1: no, queda... es dilaten els materials.
0: Exacte, i bé, ens ha passat això, ara ho estem solucionant, i esperem que vagi bé, que sigui la definitiva.
1: Confiem.
2: I altres problemes així que heu tingut a la secció d'esports, òbviament no ens fotrem en altres coses.
0: Ui, sempre n'hi ha de problemetes, però aquest és el
2: aquest
0: que ens
2: estiu,
0: ha afectat
2: així.
0: Més
1: és l'estrella.
0: Sempre es fan inversions. Ah, sí, ui, molt important, és veritat. Ja hem començat amb l'actuació de arreglar la piscina antiga. Sabeu que vam tenir una subvenció nominal, vol dir que la Generalitat ens va donar molta part de diners, quasi bé tota, per arreglar la piscina antiga, que és molt necessària, la veritat. Les obres van on time, tenim fins al desembre per arreglar-les, i anem superbé. Ja han tret el bas, mal, i llavors doncs faran tot el que és la part més
1: tècnica, no?
0: Dels conductes i bueno, la part més, sí, d'electricitat,
1: ja, perquè ja ara volen, o sigui, la intenció és que ja també jugui el waterpolo i tal, no?
0: Exacte, ja anaven les seccions, i clar, ara totes les seccions han d'anar a la piscina, llavors alliberarem molt el soci i amb ells mateixos. I llavors
1: sí,
0: a la piscina antiga, la petitona, que vosaltres potser havíeu anat,
2: jo sí.
0: Segurament, es farà una zona seca, no? Es taparà, i es farà una zona seca per si volen fer escalfaments, entrenaments, això ja es veurà. Nosaltres actuem a la piscina antiga, a la gran.
1: Que guai, perquè últimament, bueno, tenim un amic que juga al primer equip del waterpolo, aquest sí que és amic nostre, i l'any passat vam anar a veure bastants partits, perquè van estar també jugant-se allà a les castanyes,
0: sí.
1: Van estar jugant-se el no descendre fins l'últim partit, crec, o pràcticament, i sí que és veritat que ja estàvem una mica embotits en la piscina
0: clar,
1: aquella.
0: Perquè no és un espai on s'hagi preparat per fer waterpolo ni per fer natació. Clar, les grades...
1: Clar.
0: És que les grades estan bé, per sort, les grades estan bé i no s'han hagut de tocar, però clar, estaven preparades les de la piscina antiga. Però bueno, en breu esperem
1: també
0: que l'any vinent...
1: No vegis, no, amb aquesta regidoria, Meritxell, t'estàs entendent bé, no parles de la feina.
0: Tot el que es pugui, tot el que es pugui més. La veritat que l'esport és un teixit esportiu, el teixit esportiu mou moltíssima gent de Caldes, i clar, s'ha de tenir bé. Sabeu? És que si no es pot tirar endavant. Les bones infraestructures s'han de mantenir, s'han de cuidar, i els que fan esport han de sentir-se a gust i segurs. I els que van a veure'l també.
2: Clar, i més si són esports minoritaris o menys coneguts de poble, que és el que estàvem comentant abans que arribessis, que nosaltres fem aquest programa també per això, perquè volem parlar de l'esport d'aquí i de donar veu
0: a i que hi ha esports, per exemple, el tir amb arc, que sembla un esport que, clar, la gent no el coneix, és minoritari, però quan vas a veure les competicions que les fan a Festa Major, ja us avisaré, tu quan veus tot el pavelló amb 100 persones, amb un silenci sepulcral, amb les dianes al fons, i sents només zzz, És que és per, mira, la pell de gallina, és per viure-ho, sí, i són 100 cada dia, vull dir, és minoritari aquí, potser altres llocs tenen
2: sí, no, no sé, bueno, ens va comentar, no sé si el Chai ens va comentar que venia una noia de Tarragona
0: sí, la per... Maria Arc, ai, la Maria Pitar, perdó, ah, que...
2: si estigués Arc de cognom,
0: no, no, no, clar, ara no, seria ja és Maria Pitar, que quasi
2: bueno, sí,
0: ei, i és campiona bueno, d'Europa, de moltíssimes coses, sí, d'Espanya, és una representant boníssima que tenim aquí.
2: Fort. Bueno, doncs nosaltres ens acomiadem aquí.
0: Ai, doncs moltíssimes sí, gràcies.
2: Se'ns ha fet curt, la veritat.
0: A mi també.
2: Sí. Però ara...
0: T'he estat molt a gust, moltíssimes gràcies. Quan vulgueu, torno.
2: Més endins de la temporada. Ens has donat una font d'informació, coses que no sabíem, coses bé, que crec que l'audiència no sabia.
0: Bueno, i qualsevol cosa tinc a la pàgina de l'Ajuntament que em podeu demanar, i com a mestre d'Educació Física també, que això és un altre tema que podria explicar.
1: Sí, doncs sí. Doncs sí, perquè també és curiós i,
0: sí.
1: I pot ser de bastant interès.
0: Moltes gràcies, Maria. A vosaltres dos. Gràcies. Que tingueu molt èxit, que això anava, va molt bé pel poble, de veritat.
1: Intentarem fer-ho bé.
0: Vinga, t'ho fer. Igualment.
5: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
6: Avui dilluns ha engegat el curs dels cicles formatius de Caldes. Després del complex inici de curs de la setmana passada, els joves estudiant la formació professional han encetat el curs avui sense cap convocatòria de vaga. Uns alumnes que en total sumen 388 entre l'Institut Manolo Gué i l'Escola Pia. Ja està obert el projecte esportiu adaptat anomenat Vitamina Calderina. A través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament, teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades, afavorir autonomia i desenvolupament personal, facilitar a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut Escola de Caldes. Seran quinzenals fins al 27 de maig i l'horari establert és de 5:45 fins a les 7 de la tarda. L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar el repte anomenat 21 dies parlant català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Després de la inauguració el passat divendres, la Sala del Gué cull l'exposició Cartografia de l'inconscient d'Elisabet Planes fins al 27 de setembre. Una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per a un univers visual on el cos humà, la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 5:45 a 8:45 de la tarda. Ja està obert el període d'inscripcions per als cursos propis de català de tots els nivells. El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix aquest trimestre poc més de 2.000 cursos que sumen unes 48.000 places. Des d'avui fins al 27 de setembre, els calderins i calderines que vulguin aprendre català es poden apuntar als cursos d'A1 i A2 que s'ofereixen a Caldes a través de la plataforma de l'OCE de Caldes o el CPNAL del Vallès Oriental. I acabem amb el temps. Avui està sent un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus amb les màximes aquesta tarda. Pel que fa demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bueno, doncs ara toca parlar.
1: Toca xerrar una mica, sí.
0: Una mica tertúlia.
1: És el primer programa, no ha passat res a l'esport calderí massa per la pretemporada que comentàvem. Hem portat un convidat, crec que no ens podem queixar. Hem portat la regidora d'Esports de Caldes, que ha donat molt d'informació, més que nosaltres tres junts, segurament, però bueno. O sigui que ara anem a repassar una mica què està passant al món de l'esport.
0: Però abans, un tema que és de l'esport i és calderí.
1: Hòstia.
0: Jo volia parlar, que m'ha vingut al cap així mentre xerràvem dels calderins, el futbol Caldes i tal.
1: Segur que el portes preparat des de casa.
0: No, t'ho juro que no. Jo volia parlar i volia fer aquí com un copet a l'esquena a la penya Verdaguer, que, hòstia, t'hi pares a pensar i tot l'equip és calderí.
1: Clar, és la gràcia.
0: Tot l'equip és calderí, tot és la gent
1: gràcia, és la gràcia.
0: Que ha estat al poble tota la vida i, no sé, em sembla bonic, no. Em sembla algo guai, perquè és com al final com si nosaltres, si fóssim més bons, ens juntem amb l'equip que tenim, que es diu la Moraneta, que ja ho anirem dient en algun moment.
1: Ja ens anirem informant dels nostres resultats.
0: Sí. I és com si amb el nostre equip, si fóssim més bons, ens fotem allà a jugar
1: bastant més bons.
0: Federat, i aleshores els tios pugen de categoria
1: no,
0: i tot.
1: No, sí. Jo crec que és el que ha cridat l'atenció i el que a mi personalment, sense desmeritar els altres futbols, a mi és el que em crida més l'atenció realment.
0: Perquè, sí, mola molt.
1: A part de que a nosaltres ens agrada molt el futbol sala, hòstia, veure col·legues teus, coneguts teus, xavals amb els que has jugat de pati del pati, pues cada setmana juntant-se, sense el que tu dius, sent calderins, hòstia, està molt guap.
0: Està molt guai, tio, i segur que també portarem algun convidat d'allà.
1: Sí, tenim, jo ja tinc una llista.
0: Tenim uns quants mirats.
1: Ja tinc una llista, ja ho saben.
0: Ells no ho saben, bueno, sí, hi ha dos que sí que ho saben. Està el...
1: No diguis nom, perquè potser no venen al final.
0: Bueno.
1: Però sí, no, ja ho saben, volem portar gent de la penya. I ara que comentes això, jo ho desconec una mica. El Sena Caldes, segur que hi ha calderins.
0: Sí, bastants.
1: Però hi ha molt fitxatge de fora, ho saps? O...
0: Tema fitxatges, bueno, un fitxatge...
1: No dic d'aquest any, però dic, hi ha jugadors de fora, molt jugadors de fora.
0: Sí, hi ha jugadors de fora.
1: O sigui, segur que n'hi ha algun.
0: Però no és com el Caldes de futbol gran, saps? És algú una mica més petit comitè, jo crec.
1: Clar, és futbol sala,
0: també.
1: És una llàstima.
0: Al final, hi ha jugat l'Iker Guardeño, que és el fill del president, el Quique. Juga també el Roger Sardà, fins ara jugava l'Eudal, que s'ha anat al Manresa. Qui més juga? Juga un xaval, no sé si juga a l'altra filla del Quique de porter, juga un xaval que té 17 anys, que és una locura, jo vaig flipar. El tio amb 17 anys jugant allà al primer equip. Juga d'ala, però no sé com es diu, honestament.
1: Bé, també, ja ens anem informant, perquè els anirem a veure també.
0: Collons, han fitxat el Jordi Alonso.
1: És veritat.
0: Han fitxat el Jordi Alonso pel primer equip.
1: Es
0: calderí,
1: també. I, hòstia, important, l'entrenador aquest any serà un exjugador. El Jordi Olázquez, que era porter d'Alcaldes
0: i exentrenador de la penya.
1: Exacte, això també, això potser genera una ritme. Imagina't que la penya puja a la divisió on està Alcaldes i hi ha un derbi dins del propi poble.
0: Quantes, crec,
1: Pues sí, no. I el Jordi també l'intentarem portar perquè el coneixem una mica i hòstia, és l'entrenador ara.
0: Em sembla algo molt fort que sigui, o sigui un entrenador d'un primer equip amb 23 anys.
1: No, i ha jugat tota la vida. Però va començar jugant, quan jugàvem nosaltres... Era jugador.
0: Era un xupon.
1: Era un puto xupon, Jordi, sense escoltes. Eres un xupon, tio.
0: Quin xupon que era.
1: Però ara estàvem al primer equip ja fa uns quants anys de porter, no? I ara i el entrenador.
0: I el tio, clar, el jugant de porter, havent jugat tota la vida de jugador, se li veien cosites ja de porter. Uah, si té un gol.
1: Té un gol. Me'l va ensenyar l'altre dia, el vaig veure, i em diu, heu vist mai el meu gol? I em va ensenyar el vídeo. No, que m'ho va dir ell.
0: Ja. Però jo, vull dir, no vaig estar allà, però jo li vaig reaccionar i tot el gol.
1: Vull dir que és una cosa que ell, òbviament, està molt orgullós. No, sent porter, no sé si l'has vist, però jo te l'ensenyaré.
2: No,
1: per ser porter és un puto gol, s'ha dit.
0: Vaig a buscar-lo.
1: Però ara, entrenador, superjove, amb la nostra edat, entrenador del Sena Caldes, que és una de les potències de Caldes, no? Vull dir...
0: Sí, la veritat que sí. Sempre ho ha sigut.
1: Hòstia, sí.
0: Sempre ho ha sigut, i el Caldes, a sobre, sempre és un equip que, en categories inferiors, rotllo juvenil, cadet, tal, tots els equips, quan jo estaven a divisió d'honor. Saps? No per mi, perquè jo he jugat un parell o tres anys, però sempre he tingut molt bons jugadors.
1: I ara que des que tu no estàs, no sé, noto que els equips van millor, tio,
0: pot ser, no? Mira el gol.
1: Espera, però clar, això és ràdio, tio.
0: Sí, però reacciona, fes alguna cosa com uau, o alguna cosa així.
2: Vale.
1: Sobreactua molt, la reacció.
0: El porter, el porter.
1: Estic ensenyant un gol
2: vale.
1: D'un porter, el porter se'n va per la banda, croquetita un, pam.
0: És una puta locura.
1: La obra a l'esquerra, pum.
2: Hòsties.
1: Més, crida.
2: Uah!
0: No, però fora conyes.
2: No, és increïble.
1: Puto golaç.
0: No està sobre reaccionat, això. És una puta bestiesa.
1: No, és un golaç, és això.
0: Bueno, va, ja ha tingut el seu...
1: Sí, no, hòstia, ja, en portem aquí 10 minuts.
0: I, va, anem a parlar una miqueta de...
1: Però m'ha semblat un bon tema, sí. Perquè de la mateixa manera que diem, hòstia, ens preocupa... Però que era la gràcia. Si no hagués sigut això, si no hagués sigut d'aquesta manera, no hagués tornat a néixer la penya verdaguer segurament.
0: Ja.
1: És la gràcia i és el que em mola a mi.
0: Mola,
1: la veritat. Però sí, interessant, i aviam si el Caldes en un futur fa el mateix, tio, i fot algun calderí i tornen a la casa
0: i puja gent de la casa i se li donen oportunitats. Veurem el meu cunyat, vigileu amb el meu cunyat, que és molt bon nano, espero que jugui.
1: Això li dius a l'entrenador quan el vingui? Ja em sé tan valent, ja em sé tan valent de dir-li a l'entrenador.
0: No, jo al Duque li preguntaré pel Manolo, que som col·legues, tio.
1: Ja, sí, sempre dius el mateix. És amic del Manolo, l'entrenador de l'Espanyol, perquè dona una mica de context, perquè dir Manolo, pot ser
0: Manolo...
1: El del Bombo.
0: No, es va morir, bro, vigila.
1: Hòstia, no ho sabia.
0: Cabrón.
1: No ho sabia, era una mansió, no era un...
0: Bro, que anava tocant el Bombo per
1: això, tot, sí, no? És com el, com es diu, el del Girona, tio. El Sisplau. Es diu Sisplau, no?
0: Sí.
1: És un crac aquell.
0: Hòstia, és boníssim. Bro.
1: Però anem a parlar de...
0: Del Sisplau.
1: No, del Sisplau, no? Sisplau. Anem a parar de... Clar, comença la temporada de la Ràdio 8 d'Esports, però la temporada de futbol ha començat fa unes setmanes, tio.
0: Sí.
1: I jo no sé si t'esperaves aquest inici de temporada. A nivell de futbol, ara estem parlant a nivell de futbol. Ja us diem, avui no hi ha molt a parlar d'esport calderí, perquè estem en pretemporada, i sempre hi haurà aquesta estoneta de parlar, doncs, de futbol català, futbol a nivell estatal, perquè és el que ens agrada. I no sé, no sempre serà tanta estona, hi haurà més i menys estona, depèn de...
0: Que la gent també li pot interessar.
1: I tant. Doncs.
0: Hi haurà molta gent que és del Barça, molta gent que és de l'Espanyol, sí. I també...
1: Segur, de l'Espanyol no tanta, però
0: el
1: que està clar és que, és el que hem dit, parlarem aquí de Caldes, i el que ens sobri, ja parlarem de futbol normal, però la nostra intenció és parlar de Caldes sempre. Ja dic, però quan comenci la temporada de bàsquet, amb el nostre expert,
2: Sí.
0: Expert analista.
1: I, pues això, jo volia comentar l'inici del Barça, honestament. Sense ser jo aquí un culer, ja ho saps, però...
0: Tu ets culer, per cert, saps?
2: No.
0: Hòsties!
2: No.
0: A veure,
1: és el Madrid, 100%.
2: Tiro la bomba.
0: Perico, digue-m'ho.
2: Atlètic de Madrid.
1: Hòstia puta.
2: Hi ha aquesta reacció és...
1: Hi ha més colchonero que merengue a Caldes, pot ser?
0: Hòstia, és molt colchonero, és veritat,
1: És un triple o no?
2: No, jo crec que no. Hi ha, però no tant.
0: O sigui, és pràcticament impossible.
2: És que hi ha més merengue del que...
0: Perquè merengues hi ha molt.
2: Hi ha més merengue del que sembla,
1: Potser fan més soroll dels colchoneros, sí que pot ser.
2: Ui.
1: Més soroll, No.
0: No és res dolent, eh?
1: Més soroll, més és algo bo, al revés. Ui, se'ns està ofenent, el Salem.
0: No.
1: No volem problemes.
2: Aquí hi haurà problemes, aquí, eh?
0: Hòstia, no.
1: A sobre per algo bo, tio.
2: Que no.
1: Lo de fer soroll era totalment bo.
0: Esto es un chiste malo, aquí. Un perigo, un... Bueno, aviam, explica tu de quin equip ets, perquè aquí molt riure, però aquí l'únic que és d'un equip català sóc jo, és que...
1: Bueno, claro. Català, entre cometes, però sí.
0: Sí, vinga, bueno.
1: Bueno, jo, la meva família és del Barça, no volia explicar-ho, m'has forçat a explicar-ho íntim, i ho trobo super fora de context, perquè... No m'agrada explicar-ho perquè la gent, quan ho explico, diu, què collons? Jo, no. La meva família és del Barça, de tota la vida, jo de petit del Barça, però de molt petit, parlo de fa 12 o 13 anys ja, em va donar la tonteria amb l'Arsenal. Va donar una puta tonteria i mira, pues soc de l'Arsenal. Ja, què? Sí, em sap greu.
0: No, però
1: si haig de tirar, tiro pel Barça.
0: Haig de dir jo una cosa aquí, a favor teu. I és que no ets un aficionat com la gent sol pensar que és un aficionat d'un equip estranger. No. Saps? Tu ets un aficionat, rotllo fidel...
1: Vaig pagar 50 pavos per la quota de soci d'aquest any.
0: I mira que fa anys que t'ho dic que ho havies de fer, tio.
1: Sí, no, és que... però a sobre va ser un moment... Clar, l'Arsenal no ha guanyat la Lliga, va al final de temps, però vaig començar de l'Arsenal el pitjor moment.
0: Una mala època.
1: Els últims anys de Wenger, que eren dolents, però bueno, no volia parlar de mi ni de l'Arsenal, m'has obligat, vale?
0: Bueno, aviam, t'ho agraeixo,
1: collons. Sí, m'ho trec de sobre, però que
0: sàpiga... Em foti de tu, ja està.
1: Sí, no, ja està bé, ja m'agrada això, però que la gent sàpiga que en el moment de parlar d'esport d'aquí jo tiro cap al Barça, no?
0: I, no, haurà... sí,
1: i si ara hi ha un colchonero...
0: Però ara tens respecte per l'Espanyol des de que jo soc. Vull dir, des de que jo soc tota la vida, però vull dir, des de que som...
1: Sí, no, clar, no, val, sí. Però si vols parlem de la nostra intimitat, no?
0: Sí, i després el que farem després, què?
1: Se'ns estan anant de les mans i són encara les 8:15 del vespre. Però sí, vull dir, jo ho he de comentar per això, perquè hi ha com aquest pique una mica d'aquelles d'Espanyol i del Barça, i ara un colchonero, tu. Que jo sabia que no era de l'Espanyol perquè si no ho hagués dit quan
0: ja,
1: ho dit.
0: Ja, ho tenies molt fàcil.
1: Ja. Sou molt pesats els pericurs, quan hi ha un altre pericurs torna bojos, és veritat.
0: I és el bonic.
1: No, no, no, sí, sí, sí, sí, sí. És el que havia de fer soroll, en el bon sentit, que se'ns ofès el company.
2: Calma, però... que no.
1: Però era en el bon sentit, si et dic que crec que hi ha més colchoneros és per alguna cosa, perquè els merengues són més avorrits, tio.
2: Bueno, i perquè últimament tampoc han tingut masses motius per...
0: Per celebrar.
1: Vosaltres tampoc, eh?
0: Nosaltres, en canvi,
2: bueno,
0: sí.
2: Però el mateix que el Madrid.
1: No, no, sí, sí, no, el Madrid passa per... I ara semblava... Això volia aguantar. Que ara semblava que, perdó, amb els fitxatges nous i tal, tal, i no, de moment... El Barça està intractable.
0: Ja en Diomandé...
1: Ja, això està claríssim.
0: Però és que jo el vaig veure en directe, quan va venir a l'Espanyol, que va ser el seu debut.
1: I... Amb el Ganés.
0: No, no, no. Bueno, no sé si en aquell moment el vaig veure en algun moment. Però, clar, no hi pensava que seria tan mainstream.
1: Ah, no, tu dius aquest any.
0: Sí, sí, jo dic
1: ah,
0: aquest
1: cony,
0: any.
1: Ah, clar, és veritat.
0: Que va jugar contra Espanyol-Madrid i clar, va venir i va debutar. I ens va marcar el puto Carlos Espí en l'últim minut. Però...
1: Però no, Damián de...
0: Però, hòstia, però se'l veia fluixet, eh? El Diomandé.
1: I mira que va fer un bon mundial. No sé, va fer cositos al mundial.
0: Sí, però sé,
1: però el que jo no m'esperava era que el Barça seria una pisonadora, tio.
0: Ai, jo què vols que et digui? Jo
1: hòstia, però és que és el que està mirant ara, ja ho sabia. Poden guanyar un partit sense fotre 5 gols o no poden?
0: És una mica la dinàmica de l'any passat, no?
1: Hòstia, però mira, és que 4 al Levante, 5 al Feyenoord, 5 al València, 5 al Rayo, seguits, 2 al Atlético, 5 al Elche. Hòstia, m'esperava, jo creia que era favorit al Barça. I així, bueno.
2: Sí, sí.
1: Tu no sé si vas dir que era favorit al Madrid, no me'n recordo.
0: Aviam, jo vaig tirar aquí d'una mica el que volia. Jo, estem parlant ara que vam fer un vídeo sí. Pel nostre canal.
1: El Vermut.
0: El Vermut, sí. Per si algú ens vol seguir.
1: Com, per si algú sí, és tan imbècil per seguir-nos.
0: Si algú, ja, és que,
1: si mira, algú té...
0: Si algú és tan...
1: Digues, digues.
0: I jo vaig posar el Madrid com a campió, però no perquè ho cregui, jo... firmemente, saps? Si jo no hagués hagut d'apostar els meus diners, no els hagués apostat.
1: Ah, vale, o sigui, va ser subjectiu en unes prediccions completament sèries. Bueno.
0: Ja, bro, però què li faig? Si jo no vull... Què posaré? Que guanyi el Barça? Jo no vull que guanyi el Barça.
1: No, ja, no, no. Però fa pinta,
0: haig de creure una mica.
1: No? Fa pinta, no? Vull dir... Però jo em pensava que seria més... Que és molt llarga la temporada.
0: Sí, sí, no, no.
1: Però jo em pensava que al principi estaria més igualat tot, tio. No que el Madrid es deixaria tants punts tan aviat, tio.
0: És que també...
2: Això és un dels problemes de la Lliga, jo crec, també.
0: Sí, el que anava a dir.
2: En les últimes temporades, perquè... Si em deixeu fer aquesta petita declaració, jo crec que deixar... Si haguéssim de fer una... agafar la Lliga i agrupar-la per grups, òbviament està el grup Barça-Madrid. Després, en els últims anys, doncs, podríem trobar més Atleti Madrid, Villarreal, anys puntuals...
1: Els fots en el mateix pack.
0: Sí, Atlético sí. Madrid, Villarreal. Què va, tio.
1: Sent colchonero, eh?
0: Què va, però hòstia, si quanta pasta us heu gastat, vosaltres?
2: Però la plantilla de l'Atleti Madrid, jo, sincerament, opino, i no és broma, jo crec que està més a prop de la del Villarreal que la del Madrid, per exemple.
1: Dures declaracions, és un colchonero.
0: Això t'ho puc comprar, això t'ho puc comprar.
2: Estem parlant de que el Madrid s'ha gastat 140 milions en un tio que jugarà 10 minuts per partit. És que això no és algo factible.
1: Ja, però realment no és la intenció, amb Diomandé. 100%.
2: Bueno, per molt que jugués de titular, és que és el que...
1: No, no, sí que...
2: És el que gairebé s'ha gastat un Atleti Madrid amb Hulman, Kangin Lee i el Cuti Romero junts, sumats.
0: Ja, però jo t'haig de dir una cosa aquí que jo crec que no... Sí, un aficionat a l'Atlético de Madrid no es pot queixar d'això, tio.
2: No.
0: Saps? Que es queixi, bueno, el del Màlaga, que han invertit 0 euros.
2: No, però no he acabat el punt tampoc. Crec que la Lliga fa unes temporades, tu veies un Barça-Real Societat a Sant Sebastià i deies, hòsties.
1: Sempre,
2: tanto aquí...
1: Sempre no has deixat punts al Barça, és veritat.
2: La Real et pot liar una traga, un Rayo-Barça també al tanto... Sense anar més enllà d'això, un Villarreal, un València que sembla que està lluitant per no baixar. Aquests equips que semblava que estaven més a prop de Barça i Madrid, jo crec que des de les últimes 4 temporades sembla que cada cop
0: està fent més gran la bretxa, per així dir.
2: Sí.
1: No, està claríssim.
2: Sí, sí.
0: És una pena, això.
1: Es torna menys vistosa.
0: Perquè després veus la Premier i, aviam, sí que hi haurà els que es gasten molta més pasta, City, Tottenham aquest any es gasta una bestiesa.
1: I mira'ls, eh?
0: Arsenal, Chelsea, mare meva.
1: Arsenal no ha gastat tant, eh?
0: Us ha gastat
1: aquest any,
0: cabron.
1: No són.
0: Però sou dels que gasteu
1: ni
0: més.
1: Ni 100 milions arriba, eh?
0: Com que no? Guimarães...
1: Nets.
0: Ah,
1: nets.
0: Bueno, d'inversió.
1: El Tottenham, un equip que es va quedar a punts de baixar, s'ha deixat com 300 milions nets, eh? Ja, o sigui que sí, que... però els que pugen sempre gasten un huevo, clar, cosa que aquí no passa.
0: Poder el Hull City no t'has ni adonat i s'ha gastat 100 quilos. És que...
1: pot ser, no, de fet sí, crec.
0: És una bestiesa.
1: I aquí i, el Deport fitxa un porter per 8 milions i ens tirem dels cabells. Hòstia, el Deport, sí. Què fot el Deport? Des... estan tornant bojos. Però després també... el Màlaga, mig milió s'han deixat el Màlaga, crec. No
0: és el que t'he dit. També sobrepaguen, a la Premier. Vull dir,
1: sí, jo, sí, no, està clar.
0: Et ve el Hull City, et ve el Màlaga i no li, ofereix, o sigui, no li demanes el mateix.
1: Clar,
0: i després veus ho poder un Hull City, bueno, el Hull City ja està molt bé, un Coventry, Elche, i no tinc tan clar que guanyi el Coventry, saps què vull dir?
1: Jo crec que sí, però bueno.
0: Jo no crec que hi hagi, que sigui tan millor la part baixa de la Premier que la de la Lliga.
2: Estic d'acord, jo, aquí, hi ha gent que es pensa realment que els que lluiten per no baixar de la Premier juguen contra l'Athletic Club i guanyen.
0: Jo crec que no.
1: L'Athletic Club, això és un altre extrem, però jo et dic, el que va patir, que l'Arsenal va jugar aquest cap de setmana contra el Sunderland, que no està...
0: és per baixa.
1: Bueno, aquest any, ojo, no venien d'una molt bona... i és un equip que va pujar l'any passat,
0: Ja, però bueno, és un equip que jugava a Europa, aquest any.
1: Ja, però d'això estem parlant, d'un equip que va pujar l'any passat. Llavors m'està dient, el Sunderland l'any passat de primeres era taula baixa, i ara està jugant malament... i jo crec que el que passa malament al líder, que és l'Arsenal, el líder, vull dir, el campió, al camp del Sunderland no passa el Barça a cap camp, a cap
0: això,
1: ni un.
0: Això depèn del partit, però...
1: no, això el Barça no pateix com va patir l'Arsenal guanyant 2-0 i tal, a cap camp d'Espanya ara mateix,
0: però el Madrid, bueno, clar, m'estàs dient el Barça, vale, sí, sí. M'estàs dient el Madrid va patir el que no està escrit contra l'Espanyol, saps?
1: Però jo t'estic parlant del primer, perquè és el que marca el nivell, no? Vull dir, i jo s'hauria de veure, però jo crec que sí, que ara agafes el Coventry i no sé qui va últim a la Lliga, però...
0: El València
1: últim?
2: Sí, sí.
1: Pues jo crec que el Coventry sí que...
0: jo crec que està...
1: les té contra,
0: o sigui, la part mitja de la Premier em sembla millor que la part mitja de la Lliga. Això, aquí, t'ho compro. I la part alta, o sigui, depèn, clar, si fots Barça, Arsenal, pues, pot guanyar qualsevol. Madrid, Arsenal, pot guanyar qualsevol. Però la part mitja sí que és més potent, la Premier. Això t'ho compro 100%. Però llavors la baixa, aquí ja no t'ho veig, tio. Perquè a més sempre veig molta diferència entre els equips dolents de la Premier, per així dir-ho, i amb els mitjos. O sigui, es queden, sí, molt despenjats.
1: Però mira el Hull, tio.
0: Bueno, ja. Bueno,
1: un equip que ningú donava un duro, ni ja, encara ja, que s'haguessin deixat els milions.
0: Nosaltres.
1: Ha guanyat el United i l'altre dia va empatar contra el Chelsea a Stamford Bridge.
0: Bueno, sí, sempre hi ha aquests equips. No? Sí. L'excepció que confirma.
1: Bueno, mira, el Depor està traient punts, està fent coses xules, però tot i així jo crec, no sé.
2: A l'Alavés també. El tanto la
1: sí, no, està jugant molt bé.
0: Va, l'altre dia vaig veure'ls i vaig... estava flipant.
1: Amb Lucas Boyer volant.
0: I el Racing,
1: i el Mariano. Mariano, pensava que estava retirat aquest tio.
0: Un exjugador, sí.
1: I hòstia puta.
0: I, bueno, això, hem parlat del Barça, anem a parlar una mica d'Espanyol.
1: L'Espanyol.
0: L'Espanyol ve de guanyar el Sadar, un partit 0-2, que la veritat que va ser un partit bastant contundent de l'Espanyol.
1: Molt ben jugat, la veritat.
0: A mi em va semblar que vam guanyar... haig de dir que per mi era penal, clar, el que li van fer a Raúl García, sí, crec que Raúl García es diu, li va fer Riedel, per mi era penal, sense discussió, però bueno, o sigui, igual que quan, jo crec que quan et sents indignat perquè van en contra teva, ho has de dir, quan
1: no,
0: a favor teu també ho has de dir, saps, per molt que sigui el teu equip. I...
1: és
0: un gran d'Espanyol, que aquí tenim un
1: és perico?
0: Tenim aquí un perico, sí, clar que sí. Ell que no es pot defensar.
1: No, que no és perico.
0: Ah, no, que sí que pot. Sí o no?
1: Què ha dit?
0: Que és de l'Oviedo. Hòstia, però us vam fotre un ascens, Sí, però per què ets allà, tu, o algo? No.
1: I... estem parlant amb el tècnic, amb el Jordi.
3: Espera que m'hi poso la conversa.
0: Sí, posa-t'hi.
3: No, perquè em va passar una miqueta com tu amb l'Arsenal. Jo un dia estava malalt, vaig veure un partit de l'Oviedo per la tele i em vaig flipar.
1: Hòstia, doncs molt malalt estaves, tio?
3: I perquè només veia el Barça, jo, per la tele. I aquell dia vaig mirar un Oviedo, em vaig flipar, després l'Oviedo va començar a baixar de divisions.
1: Hòstia,
3: però quan estava tercera em vaig fer accionista, em vaig comprar dues accions de l'Oviedo per 20 euros i encara les tinc.
1: Ets accionista de l'Oviedo?
0: I costen una pasta ara les accions?
3: No, costen, han baixat. Ara
1: hòstia,
3: costen
1: puta.
3: 6 euros, em van costar 20 i em costen 6.
0: Què dius? Hòstia,
1: mira, perdona, però jo crec que el proper convidat a l'esport que vull és ell,
0: Sí.
1: Tenim aquí un accionista de l'Oviedo.
0: És fort, sí, això. Sí. Però ara està el grup Pachuca, aquest.
3: Sí, els que tothom li té mania i haurien de marxar, sí, sí.
0: Hòstia, que bo, tio. Que bo.
1: Una llàstima, equip que em queda molt bé. A mi com? Santi Cazorla, tio.
3: Home, sí, sí.
0: I hi ha molt bon ambient al Tartiere, la veritat.
3: Sí, sí, sí.
0: Hi ha molt bon ambient. Jo és un camp que m'he quedat amb l'espineta d'anar, la veritat. I em va fer pena, Em va fer pena quan no veu pujar per nosaltres.
3: Bueno, mira, una miqueta de rivalitat ja, entre Espanyol i Oviedo.
0: Sí? Sí o no?
3: Per culpa d'això.
0: Ah, per culpa d'això. Però bueno, que les aficions no es porten malament com a tal.
3: No, com a tal no.
0: Perquè me'n recordo fins i tot, mira, poder això no te'n recordes ni tu, però me'n recordo que en el minut 21 el Cazorla en el nostre camp es va fotre a aplaudir mentre jugava.
3: Ah, sí, sí, sí.
1: És un senyor, és un senyor. De l'Arsenal, òbviament.
0: I de fet, sí, bueno, sí, sí. Bueno, de fet, l'Arsenal és on ha fet...
1: Sí, jo us prometo, totalment sent objectiu, que si Cazorla haguessin respectat les lesions, estarien converses, que no vull dir, estarien converses de molt a dalt,
0: Home, és que això va pillar la bona època d'Espanya.
1: I la mala època de l'Arsenal i tot i així, saps? Vull dir, era una bestiesa, era una bestiesa. Jo a l'Oviedo, que vull seguir canviant de tema, tornant a l'Oviedo, vull seguir molt a Stanis Pedrola, tio.
3: Uh-huh.
1: És un jugador que entra al Barça, que honestament no el coneixem, està jugant a les Palmes, però va anar a la Sotana, tio, i és que em va caure és un xaval de puta mare, em va semblar, i ara l'ha fitxat l'Oviedo aquest any.
0: Bueno, ja el seguirem,
1: és de la Masia, em sap greu, però hòstia, em fa il·lusió, tio, perquè és un
0: segurament ens el van robar.
1: És un tio, això és molt interessant, que el seu avi, que es deia, no sé si Stanis també,
0: Stanis, crec
1: que es deia Stanis Pedrola també, va morir afusellat pels franquistes.
0: Hòstia.
1: Perquè era un tio que estava fotut de moltes mogudes pels aliats i tot això, i hòstia, va morir afusellat per ell.
0: Hòstia, que bo, doncs el podríem portar també.
1: Home, ojalà portar l'Estanys Pedrola aquí.
0: Bueno, li diem a l'Albert que té molts contactes i poder.
1: Sí, també és veritat.
0: I bueno,
1: i tu algú que vulguis comentar d'aquesta pretemporada, inici de temporada de l'Atlético, tio, ja que hem descobert que ets colchonero.
2: L'Atlético de Madrid. Bueno, l'Atlético de Madrid, pretemporada complicada, no?
1: Però això és igual, la pretemporada. L'inici?
0: Bueno, amb el tema del Julián. Hòstia, el temazo del Julián.
1: Això podem parlar, això dona per parlar.
2: Sí, clar que sí. Bueno, ha marcat això en general, jo crec, no només la pretemporada, sinó l'inici, jugar sense davanters. És saber un partit de l'Atlético de Madrid jugant sense davanters, jo crec que és un càstig.
0: Ara estava veient a Twitter que volien la tornada de Camello, tio. Que es veu que teniu com una opció de compra.
2: Opció de recompra fins al juny del 27.
0: Sí?
2: M'estrany. Bueno, al final es va acabar apostant a l'últim dia per Jonathan David, però jo crec que si Jonathan David no hagués sortit...
0: Aquest sí que s'ha fotut les birres,
2: Aquest se les ha fotut de 5 en 5.
1: Va sortir l'Igriezmann a defensar-lo, el pobre.
0: Igriezmann s'ha fotut 10. Aquest s'ha fotut 5 i l'altre 10.
1: El Griezmann, bueno.
0: El Griezmann d'un altre que l'altre dia ressaca de negrita, vaig veure el Twitter i estava sentat amb una cara.
1: Però era per la humitat, no? O algo així, estava patint, està en buf i tot, no?
0: La humitat.
1: Però comença, bueno, l'altre dia va guanyar a Champions, què, tio, que no el vaig veure, contra el Liverpool, què?
2: A Champions jo crec que va ser segurament el millor partit. Bueno, se t'acaba escapant perquè...
1: Hòstia, et veig molt ratllat, tio.
0: Jugar amb fil, no?
1: Parlant de l'Atlético, et veig desmotivat, no, tio, poc optimista, no?
2: Pintar un projecte bé, però jo crec que s'ha anat a prendre pel cul.
0: Jo honestament crec que l'època del Xolo ha acabat ja, tio.
2: Creieu? Bueno.
1: Jo, bueno, des de fora, clar. Jo crec que us costa molt, perquè, hòstia, és la llegenda.
2: Però, per exemple, els problemes que hagi pogut tenir, jo crec, l'Atlético de Madrid aquests últims 2-3 anys, jo no crec que hagin sigut culpa seva. Realment, no, però, hi han hagut altres trams d'aquesta del Xolo que... Podries arribar a pensar, hòstia, aquí quina patinada, no? Però és que pels problemes recents, que són aquests, és que...
1: Ja, però home, a la que tu fas un mercat bastant ambiciós, com ha fet, no sé, hi va haver-hi un molt exagerat, m'han fitxat tot Déu, fas un mercat tan ambiciós i, hòstia, estàs barallant amb el Villarreal per la tercera plaça, diu, amb bons jugadors, amb millors jugadors que el Villarreal.
0: És una mica el conformisme.
2: Sí.
0: El Cachaco, el Xolo. El Xolé.
2: També... A vegades es tendeix a mirar la Lliga només, a veure. És cert que la temporada de... L'any passat de Lliga va començar fatal, 7 primeres jornades van ser nefastes, o 5, no me'n recordo. I després, quan s'havia de jugar Copa i Champions contra el Barça, s'estava jugant amb els de primera ref. Això també és una altra cosa. Però també és cert que, per exemple, el Villarreal a Champions no va ni entrar 16 avos i l'Atlético de Madrid es va plantar a les semis. igualment aquella final de Copa
0: s'havia de guanyar.
2: Aquella final de Copa s'havia de guanyar.
0: Jo us donava com a favorits, la veritat.
2: Sí, molta gent diu el tema aquest de... Recorda la temporada passada de l'Atlètic de Madrid, que malament, va quedar quart. No? El problema de l'Atlètic de Madrid la temporada passada va ser que no va guanyar la final de Copa.
0: L'Arsenal 8, ja.
2: Sí,
1: perquè al final va ser contra l'Arsenal, aquest Champions.
2: Sí, també aquell...
1: I no veu fer mals partits, haig de dir.
2: Aquell partit també, la tornada a l'Emirates, curiosa.
1: Sí, sí. Però no veu fer mals partits.
2: No
1: veu fer una mala
0: eliminatòria. Aquell partit no van xutar a porta, crec.
1: Ja, tipo, ja, però és que al
2: quin
1: final...
2: partit?
0: A tornada contra l'Arsenal? Pot ser que va ser un partit que... Algo així?
2: Va ser un partit polèmic, però bueno, com quasi tots. Sí, tampoc.
1: Yeah. Sí, no, però bueno, al final era el finalista...
0: Hay mano negra? Contra l'Atlético?
2: No. Jo crec que no. L'únic que l'Atlètic de Madrid li ha tocat en moments molt decisius jugar contra el Madrid, i si hagués sigut qualsevol altre equip hagués sortit les coses millors, ja està.
0: Yeah.
2: Mano negra no.
1: Bueno, està bé que no...
0: El Tito Floren?
1: Tito Floren,
2: sí. Els Bizums.
1: Hòstia, el nostre president sí que està una mica... El Cerezo està una mica...
0: Fa molta gràcia.
2: El Cerezo no mana res, la gent es pensa
1: no,
2: que mana
1: jo,
2: i no
1: dic,
2: mana
1: jo,
2: res.
1: Jo no dic en bones decisions.
2: El Miguel Ángel Gilmarín.
0: Aquest que és com el director general.
2: Conseller...
1: El CEO, no?
2: Conseller delegat, CEO, mana tot. Tot.
0: El Gil...
1: És com la Meritxell, la nostra convidada, però l'Atlético.
0: Ah,
1: una mica.
0: Vale.
1: Més o menys, no?
2: El Cerezo el tenen de titella perquè li cau bé als mitjans i diu coses que fan gràcia.
1: Clar, no, per això jo m'estic
0: I el Torrente?
2: Torrente... bueno, quasi, un personatge similar al Torrente, eh?
0: Sí, com es deia el president aquell que era molt mític?
2: Gil.
0: Aquest... que era igual en l'època aquesta del Torrente.
2: Sí.
0: Hòstia, jo era molt bo. El Marbella, el de Cerezo, Marbella...
2: Sí.
1: Però cada dia està més a prop el Cerezo, fa unes declaracions que...
0: Quan surt ja...
1: Florentino, ojo, eh?
0: Quan surt ja del menjar de president, està prime.
2: Sí,
1: a saber que s'havia fotut de postre, eh? Ah, bueno, això no, sí. Presumptament, eh? Presumptament.
0: Bueno, aviam, sempre... la porta tampoc està molt per parlar. Li gusta más bebé que no. Tot el lápiz.
1: Sí,
0: eh?
1: Bueno, i a tu, que hagués... a tu també. Però el Guardiola no queda tan malament, jo crec, davant dels mitjans. Sempre té aquest numeret, però
0: hòstia, ja, no, és que l'altre és de desubicat. És de desubicat.
1: I el Florentino.
0: Una altra...
1: Aquella roda de premsa on li diu... A una periodista...
0: Oye, allò
2: va ser tocar fons.
1: Sí, que tu
2: eres
1: molt guapa, no sé què, o alguna cosa així, no?
2: Sí.
1: Això va ser...
0: Això ja va ser en plan... Aparta't, saps?
2: Sí.
1: Perquè ja té una edat, també.
0: No
1: estic dient aquí que s'estigui fotent res, però...
0: No, clar, però també no pots fotre davant els micros a un home que el pobre...
1: No.
0: Que ja, vull dir, ja ha passat
1: el
0: seu moment.
1: Que dins dels tres la porta, per molt que es foti de tot.
0: Clar, no, també és el
1: més jove. Que es foti uns peus de porc per dinar, per sopar i per berenar, el tio... Però
0: sí. La porta de preentrenar no es fot cap i pot.
1: I tu, el propietari nou, què, tio? Bueno, nou.
0: Ara l'Empeix. Bueno, aviam, la veritat que no... almenys és més present que l'antic, el Chen. La veritat que és bastant més present. I això ja, només amb això ja...
1: I més carismàtic, tio, perquè el xino, pobre.
0: No, era horrorós, tio, era horrorós, tio. Era un 5. Bueno, un 5, que collons, un 1. I ara sobre, a part de l'Empeix, hi ha... que l'Alan Pace és anglès. Hi ha el J.J. Watt, aquest,
1: el jugador de futbol americà,
0: que aquest és
1: que molt bé.
0: És una figura pública, saps? Ja li mola el show, NFL, i es nota, saps? Es nota, jo què sé, alguna vegada ha vingut a fer birres allà a la prèvia amb la gent.
1: Està de showman una mica.
0: Clar, i això també necessitava, una mica de, jo què sé, gent propera. Saps? Igual que dius-lo a la porta, que al final és proper, això... que el vegis allà sortint...
1: I ho sent, la porta és el més cool de tots. Saps?
0: Clar, però el veus allà sortint del restaurant que se li...
1: Es corda la camisa
0: perquè tal... I clar, i això pues, al final és proper. I no és el mateix que tenir un president que et fot un vídeo a mia a 200.000 quilòmetres, saps?
1: Això va ser molt fort, sí.
0: I, bueno...
1: Ara falta que inverteixi una mica més,
0: ara falta una mica d'inversió.
1: Una mica menys rata, no?
0: La veritat que sí, però és que a Espanya està molt difícil això perquè també hi ha un tema de... fair play financiero, sí. No sé què, has d'estar com molt enquadrat, saps? Llavors tu no pots arribar aquí i fotre 100 milions, no és tan fàcil. Has de fer una ampliació de capital i ser mare. Llavors, bueno...
1: Espero que no es vagi, perquè és propietari del Burnley també, no?
0: Sí.
1: Anava a dir de la primera, però jo no. I ojo, perquè potser va últim a segona divisió anglesa.
0: Bueno, porten pocs partits, però...
1: Sí, no, sí, no, porten no. Més, eh? Comença abans, porten uns quants partits. però sí, sí, vull dir, espero que no es vagi com...
0: A mi no em mola això de les copropietats, ja ho saps, gens, que ho hem parlat amb el Girona moltes vegades. Però bueno, ser una copropietat així, que més o menys són dos equips que no és un equip molt per sobre l'altre.
1: A mi no m'agrada quan són filials, quan els altres són com el Chelsea també, que té l'Estrasburg, no sé què,
0: això és
1: que fan jugadors per cedir-los i els
0: com el Grupo Pachuca.

0: o sigui, a Leganés, que és una altra població, al partit.
1: No, no, és molt fort.
0: És que és lamentable.
1: Semblant, mantenir molt les dents és el que li passava a l'Europa aquest any, ja parlant una mica de futbol català, que no podien jugar al seu camp i havien d'anar...
0: Però,
1: doncs...
0: ja. Però almenys hi havia una raó com més justificada.
1: Sí, sí, no.
0: Vull dir, aquí és perquè un equip de primera divisió té descuidat el seu camp. És que és molt fort.
1: No, és fort.
0: És molt fort. I jo t'ho vaig comentar i jo crec que s'ha de fer alguna cosa amb el Rayo. O sigui, no pot ser que avui o ahir es va donar a conèixer a on es faria finalment el partit. I els aficionats de l'Espanyol, jo sé, que imagina que vol anar desplaçada,
1: clar,
0: desplaçada.
1: No, és sostenible.
0: Els hi van dir ahir, saps?
1: Que ja, però no pot, ara què fas?
0: No, clar, ara no, però vull dir... A mi em sap greu pels jugadors del Rayo, per l'aficionat sobretot, però és que al final és que això, vull dir, no sé, arribaré a un punt que jo crec que s'haurà de començar a sancionar amb punts o el que sigui. És que és lamentable.
1: Pot ser que acabi així, la veritat. Aquí passa poc, això, no?
0: Sí, passa poc.
1: Passa poc d'equips sancionats amb punts, no? Vull dir, a la primera passa bastant, a Itàlia passa molt, però aquí no.
0: A Itàlia passa bé, són mafiosos.
1: Ja no, clar.
0: Però què va passar l'any passat en un... Hòstia, pot ser un Oviedo-Rayo? Rayo-Oviedo? Que no es va anul·lar per algú? Sí, oi? Per pluja, però va haver-hi com una polèmica perquè algú no el volia anul·lar o no sé què i van estar debatent que quasi sancionen a un dels dos equips. No me'n recordo bé.
1: No, bueno, però tenim aquí fora els bastoners de Caldes, eh?
0: Mare meva, doncs anem ara mateix a fer-nos una entrevista. Sí.
1: No.
0: Esto no me lo pierdo yo.
1: Fer ràdio i tenir aquí baix el plaer de tenir els bastoners.
0: Això és Catalunya, practicant.
1: És Caldes.
0: Sí.
1: Caldes, hòstia.
0: Ja, més, perdó.
1: Si és Catalunya, però és Caldes, tio. Hòstia, Caldes de Montbui. No, si no dic per tu, però hòstia. Fem poble, tio, que això hem vingut, no?
0: Hòstia, fem bullir l'olla, tio.
1: Fem bullir la puta olla, tio. Ja,
0: perquè portin una... És que tinc ganes sobre una olla aquí.
1: Ah, però que no es deu una birra una altra vegada.
0: I ens fotem aquí a tot de menjar de la olla.
1: Hòstia, això espera't a Nadal, no? Espera't a Nadal, tio.
0: Ah, sí,
1: el caldo de Nadal. Que hem d'anar.
0: Ah, podríem portar un dia també a l'alcalde.
1: Si ell vol, sí.
0: Perquè, no sé, ens van dir que...
1: Ara potser passem a esportistes, no tant polítics, no? Ara deixem que vinguin esportistes primer, no?
0: És veritat.
1: No podem portar la regidora i ara l'alcalde.
0: Ja.
1: És molt interessant, però...
0: Ja.
1: Hem d'anar a veure els esportistes, no?
0: Ja, sí, és veritat.
1: Que és portar l'alcalde, tant de bo, eh? I tant de bo ens escolti i fa il·lusió.
0: Isidro,
1: sí. Però ara toca esportistes, entrenadors, gent que està fotuda en l'esport.
0: Sí, però, bueno, una cosa curiosa, que ja que estem, doncs l'expliquem,
1: sí,
0: és que l'Isidre es veu que va tenir un programa d'esports a Caldes, que es deia Caldesports o alguna cosa així, oi? Que ens ho va dir el Xavi,
1: sí, no sé,
0: doncs,
1: fa quan ni res, però...
0: Tenia un programa de ràdio, poder quan ell començava de periodista o alguna cosa, i ja, el tenia d'esports, sí. Llavors,
1: ja
0: bueno, per aquí també pot ser una mica un lligam,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, i tant, una excusa per comitar-lo.
0: Una excusa, sí.
1: Que ens expliqui també quatre coses.
0: Home, tenia aquí l'alcalde.
1: I quatre consells, si ell va tenir un programa. Quatre consells ben explicats.
0: I tant. Curiós.
1: Jo estava pensant... M'agradaria portar, tio... Jugadors, però també ho vam pensar de portar gent jove, saps? Això ens ho va ser...
0: Criatures?
1: Més potser juvenils, no?
0: És broma.
1: Però sí que ens van comentar i no em sembla una idea, saps? Gent que s'està formant, que no està en l'etapa tan competitiva com diu la Meritxell, sinó portar això gent...
0: No, per veure altres punts de vista.
1: Clar, i saber que com d'exigent és a un nivell de poble, com les motivacions que tenen, que creien, des de la seva opinió, que els ha motivat a jugar per poder potenciar això, saps? No sé, em sembla interessant, tio. I perquè érem nosaltres fa un temps, ara no, perquè ara ja no... No tenim
0: sí,
1: edat
0: sí, no,
1: per ser juvenils, però...
0: No, juvenils som, però no la categoria juvenil.
1: No.
0: Igual que el Jordi, que és juvenil.
1: Nosaltres estem jubilats, tio. Estem més a prop del Jordi que dels juvenils, eh?
0: Bueno, d'aquí res ens foten a jugar amb la lliga de veterans, allà.
1: No, de fet, és que es diu... Hi ha la lliga de veterans, també, no?
0: Sí, però necessites tenir, crec que 35-40.
1: Ja explica això una mica, no?
0: Va, sí,
1: ara
0: veritat,
1: que tenim una estona...
0: Va...
1: Parlem de la Moraneta, tio.
0: La Moraneta és... Bueno, primer de tot, la Moraneta és l'autoescola de la meva mare, llavors... Hòstia,
1: estàs
0: aquí...
1: fent publicitat.
0: No, aneu tot... No, és broma. Però, vull dir, perquè sabem d'on ve el nom, collons.
1: El nom ve de la Moraneta de Montserrat, però sí. Bé. Tot va començar per la mare.
0: Va començar per aquí, per me mare i tal, i vam dir, va, doncs... Bueno, l'equip ja el teníem, però jo no sé, però me mare va fotre calés i ens va comprar les samarretes. Llavors pues, vam dir, pues, fem una mica de promo i el nom el diem així, perquè realment ja ens dèiem així, no sé ni per què. Per què collons ens dèiem així abans de que...
1: Pues perquè és un bon nom, jo crec, si era algú que era del lore del grup, no? Però sí. Hòstia, a mi personalment, no sé, hòstia, la Moraneta...

0: Montserrat. Hòstia,
1: la Mola, Mola, i això
2: la Moraneta.
1: Un nom molt català.
2: Això, cony, cantem el Virulai que abans de cada partit.
1: Que després jugues contra...
2: Això és mentida, perdona, això és mentida.
1: Estaria bo,
2: Jo ja ho vaig dir, abans de començar la temporada anar a Montserrat, tio.
1: Però si ho vam dir, jo també ho vaig dir.
2: Ja, doncs no sé, comença bueno, aquesta setmana.
1: Tenim amistós.
2: Que per cert, tu has dit que l'Espanyol juga demà?
1: Sí.
2: I torna a jugar divendres?
1: Sí.
2: Hòstia, puta.
1: Sí,
2: i després és el primer amistós. És el capità, ell, de l'equip, i espera el primer partit de la temporada.
1: I després descans.
2: Però bueno, és això, és una lliga d'amateur, molt amateur,
1: sí,
2: on ve gent, es juga al Bogarà i aquí Caldes, tots els partits, però ve gent de tot arreu.
1: Si algú vol venir a veure'ns, ens pot venir a veure,
2: I és una experiència que no recomano. És una experiència que no, si no tens un vincle sentimental amb gent del grup, de relació d'amistat, jo no, és algo que no recomano.
1: Però jo em foto el partit d'abans i me'l foto, vamos... Me'l foten patades,
2: ja, perquè
1: són futboleros,
2: són futboleros, no, i perquè són fotos possibles rivals nostres,
1: ja. Però bueno, sí, és una...
2: jo em poso molt nerviós en públic, jo sóc molt molt tímid, tio.
1: És una lliga de 13 participants en les que, bueno, de les poques, això sempre ens fa incapié, com es diu en català, bueno, incapeu,
2: potser és incapeu, potser
1: és incapeu, eh? Bueno, sí, doncs sempre ens fa incapeu al president de la Lliga, un saludo aquí a Salvafà. Un salutament a Salvafà. Sempre ens fa...
2: saludant a tothom, tio.
1: Sí, home, és normal.
2: I sense que ens ho demani.
1: Home, que ens paguen 5 euros per salutació, què vols?
2: No, clar, si ens demanéssim, hòstia, faria... No, estem aquí saludant a tothom, gent que ni fa anys que no parlem, tio. Però sí, no.
1: Doncs sempre fa incapeu, i després no ens escolta ningú, però bueno, és igual. Sempre fa incapeu i en què és de les poques lligues socials que hi ha en tot el Vallès i en tota la província de Barcelona. Llavors, hòstia, sí, sempre ho diu. Tu no vens a les reunions, me les menjo jo totes, cabron.
2: Que és l'única lliga?
1: O l'única o de les úniques, que hi ha en tot el que són els Vallesos i tota aquesta zona.
2: A veure, la província, conya, Barcelona, quantes lligues deuen haver?
1: Vale, perdona.
2: És que has dit província, m'he estranyat per això la meva cara. Vale. És que si no el Salva t'està mentint a la cara.
1: No, però sí que pot ser, en quant a Vallès, social, en quant així, no hi ha tantes, no sé.
2: Al final és el mateix que el que jugava jo, saps, allà...
1: Però potser és una lliga privada, jo no sé.
2: Al final pagues una inscripció i jugues. No sé quina és la diferència, no sé on van els diners, però...
1: Bueno, perquè el Cristian al final és col·lega.
2: Però no, bueno, sí, però és això, juguem cada setmana ara, i bueno, us anirem informant perquè ens fa gràcia també una mica, perquè som, això, col·legues, però sense tenir bon nivell com és la penya Verdaguer, ni estar federats.
1: Però, bueno,
2: però és una iniciativa
1: partit,
2: que us animo a tots aquells que us agradi el futbol. Ja us dic, al nivell hi ha equips bons però hi ha equips dolents, vull dir, us animo a inscriure-us si esteu amb els col·legues així, no cal, per tothom, hi ha gent de totes les edats, vull dir,
1: sí, és veritat, hi ha gent de 40 anys, de 40 i alguna cosa, inclús poder algun ja de 50,
2: pot ser, perquè porten 10 anys jugant aquesta
1: lliga. Hi ha gent
2: lliga,
1: que juga a la de veterans i a la...
2: Exacte, us animo a pillar amb 8 col·legues feu, si no fallen mai, clar. Perquè nosaltres parlem el primer amistós i som 7, i dos som porters, us tenim una mica xungo. Però us animo moltíssim a aquesta iniciativa sobre, ostres, que es juga a Caldes i venen equips de que si La Roca, que si Tiana, que si gent de Montmeló, no?
1: Clar, no, i després estan aquí Tiana, Pombey, i està la Moraneta.
2: Exacte.
1: O sigui, estem aquí representant bé el poble.
2: Bueno.
1: Intentant-ho.
2: Sí, bueno, la Moraneta no és de Caldes, però som de Caldes nosaltres, clar, és la gràcia. Hi ha més gent de Caldes, no som els únics.
1: No, hi ha molta.
2: Però us animem molt a jugar. I si us toca contra nosaltres, doncs bueno.
1: Deixar-vos perdre.
2: Anava a dir una expressió
1: molt... Deixar-vos guanyar.
2: No, anava a dir una expressió molt lletja, però bueno. Me la guardaré pel següent programa.
1: I bueno.
2: I ja, bueno, hem fet una mica de promo.
1: Una mica de promo.
2: Jo crec, sap greu, Salem. Vull dir,
3: no, que va.
2: Si vols amb els teus col·legues apuntar-te, també...
3: Jo crec que...
1: Tu has jugat a futbol, o
3: què? Molta pena. Patir a l'escola... Marranero, ja
1: amb,
3: està.
1: Amb pilota de...
3: Exacte,
2: aquesta. Aquesta de plàstic.
3: Exacte, un globo ben globo. Ja està.
2: I, però no et mola? Ho faries això amb els col·legues si t'ho proposessin?
3: Bueno.
2: No.
3: Potser sí, però... És que no crec que ningú em proposés això tampoc. Eren bastant dolent tots, així que...
2: També sou de bàsquet o com? O els teus col·legues són de bàsquet o ets tu només?
3: No, sí que tinc amics, bastants amics que juguen a bàsquet, sí, diria que la majoria, de fet, alguns encara juguen, sí.
1: Sí, estaria guapo fer això de bàsquet.
2: Segur que algú, no sé Caldes, però segur que algú fa, no? Un triangular, o sigui, un triangular.
3: Sí, hi ha lligues, de gent que vol jugar, però no tan seriós.
2: Hi ha molt això de 3x3. Això
3: sí, també.
2: El que volia dir.
1: També tinc una cosa, si no has jugat mai a futbol i tal... O sigui, no venguis la Lliga com que si no has jugat mai a futbol t'ho passaràs bé.
2: No, no, no.
1: Perquè et fotran 10.
2: Ah, jo he dit que si... Jo li he preguntat a ell. Jo dic que hi ha gent de bon nivell perquè hi ha gent que no tan bon nivell. Ja, que no has de tenir nivell de portar 10 anys
1: a no, jugar no, futbol. Ni molt menys.
2: Però jo he jugat 2 anys a la meva vida de futbol sala. Un
1: ja,
2: i mig,
1: clar, però... Has jugat més a futbol...
2: Que sí, tot, cony, ja. Però estic dient això.
1: Ja, ja.
2: Que, no és, un, que no és un nivell fort.
1: Però que algú que no ha jugat mai a futbol... Que...
2: Ja, però jo he dit això. Ja, bueno. Li he preguntat amb ell si jugava o no.
1: Ah.
2: I si li proposessin, si ho faria.
1: Ah, vale, vale. No, no, perdona,
2: no.
1: Perdona,
2: no, no, no, no entenc, no entenc aquest atac tan gratuït aquí a privar les meves paraules, tio, no sé.
1: Bueno, i què, què? Què t'anava a dir?
2: No, jo això, jo...
1: També podem parlar una mica, saps que podem parlar una mica?
2: Clar, és que no vull obrir de ben quin meló perquè ens queda molt temps. Ja, però, bueno, per això estava pensant quin meló
1: podeu obrir. Un meló que s'obre ràpid. Un meló d'aquells petits que, són, ah, que estan dolcets,
2: els que vam comprar, que, però no ens va sortir bo, eh?
1: No, no, espero que aquest surti millor. Un meló d'aquests petitons.
2: Ara t'ho dic, vam? Obre'l?
1: El vermut. Una mica, podem parlar una mica del vermut.
2: Bueno, val.
1: No?
2: Primer, jo et preguntava, tu com has perdut abans, tenim un expert de bàsquet... De NBA domines?
3: Sí,
2: sí? Sí. Qui és el teu favorit aquest any? Anem a parlar i al acabar.
3: Hòsties.
2: Perquè m'interessa això, una mica.
1: A mi no.
3: És segurament els Sixers.
2: Sí. Els Sixers, oi?
3: Sí, sí, sí.
2: Sí, eh?
1: El Philadelphia.
2: Amb LeBron?
3: Bueno, però no perquè estigui LeBron, sinó perquè...
2: Hòstia, m'acabes d'il·lusionar molt, eh?
3: Perquè...
1: Hòstia, no sabia ni que
3: tenen un equip anat, o sigui, molt interessant.
2: 40 vegades, tio.
1: Pues no, és que no t'escolto a vegades.
2: Ja no, sovint, passa sovint. Pues hòstia, m'alegro molt perquè jo a la NBA no tinc un equip com a tal, jo simplement vull que guanyi el LeBron James, és una mica...
3: Sí.
1: Ara però el Sixers porta molts anys ja puntero, eh?
2: Bueno, sí, però mai, molts anys tampoc, però és un bon equip, però no... no.
1: Ah, no, jo els acabo de confondre amb l'Oklahoma.
2: Ah, no,
1: clar, aquests sí que són els punters.
2: Si veus el Sixers millor que Oklahoma, millor que New York...
3: Uf...
2: Home, depèn. M'has dit això, tio.
3: Però és un equip molt complex perquè depèn de si Embiid estarà o no estarà. Un jugador que quan està va guanyar un MVP una miqueta polèmic també, però bastant. De nivell top 3 segurament no 4 millors jugadors de la NBA, però és que estem parlant sí, que no s'aixeca del terra.
2: Ara mateix ni de conya.
3: Òbviament. De conya. Però... va més enllà de... Si
2: sí, sí, sí.
3: Embiid no et farà... No està a un nivell de fer-te 35 punts per partit en uns playoffs, ni de broma. Però, per exemple, en els últims playoffs que la gent miri a lo que jugaven els Sixers quan estava Embiid a pista i quan no.
2: No, no.
3: Per molt de que no aportés ell individualment massa...
2: Col·lectivament sí, no?
3: Col·lectivament sí.
2: Pot ser per això que, amb tots els respectes a Embiid, sí. Que sigui una mica imbècil o... polèmic, una mica?
3: Pot ser.
1: Ai, no sé qui és, no hi poso cara, aquest tio.
3: Pot ser...
2: Un tio de... 2 metres, home, clar, 2 metres i llargs, eh? És un animal.
1: Sí, sí.
2: Però sí, no? Una mica...
3: Sí, sí.
2: Una mica polèmic, tio.
3: És que la NBA en general està agafant un color una miqueta raro.
2: Sí, eh?
3: Sí.
2: Per què
3: sí,
2: dius això?
3: Massa polèmica en tots els equips. Els premis que donen no són serios.
2: L'MVP aquest any, què opines?
3: Un robatori igual que l'anterior.
2: Gràcies. Qui era? Per tu? MVP?
3: Aquest any per mi Wembanyama o Jokic, qualsevol dels dos.
2: Luca no me'l coles, Luca?
3: Luca no te'l colo perquè no, aquest any ha estat sol i no ha pogut tal. Luca tal per mi era MVP l'any 2024 i l'any passat no és de Shai Gilgeous-Alexander ni de conya.
2: No, això és segur. Sí, això, ni de conya.
3: De Jokic per mi claríssimament hi ha gent que tira altres noms, però...
2: Pues que Luca Doncic, de fet, no era ni possible que el guanyés, no? Perquè no havia complert el màxim de partits jugats.
3: Sí, això és un altre tema.
2: Que em diràs tu, ha carregat tot puto any a la Lakers i
3: sí,
2: no...
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno.
1: Va fer rècord de punts i tot aquest, no? Em sona, no sé per què.
2: No ho sé.
3: Però... Bueno, un dia va fer 73 contra els Atlanta Hawks.
2: No, va tenir una setmana en concret, li recordo. Perquè, clar, en una setmana són...
1: Que juguen 4 partits.
2: Sí, clar. Exacte. I va ser una locura.
3: Estem parlant de que Doncic, des de carrera dels Lakers, bat un rècord cada setmana. O sigui, és... El Laker amb més punts en els seus primers 50 partits. El Laker amb més assistències en els primers 6 partits. I així amb no sé quants registres de bàsquet.
1: No,
2: és molt, és un jugador que atractiu de veure, tio. O sigui, jugant, sí. Dir, no. Però mola molt veure el tio. I mira que ha tingut èpoques on potser està una mica menys en forma, anem a dir-ho suau, però hòstia, és que és molt bo, tio. És molt bo.
3: Sí, segurament.
2: I que sortís del Madrid, això em fa ràbia, però ara és fort, eh?
1: És fort, és fort.
2: Hòstia, que pensar... jugués al Madrid, tio.
1: Que jugués a la Lliga Espanyola de bàsquet, que realment... Bueno, és una lliga que la gent que en sap diu que té nivell, no?
3: Sí, té molt nivell, sí. Ja. Molt nivell. Sí, sí, sí.
2: Tàcticament diuen això, jo no ho sé, tu sabràs millor. Tàcticament diuen que sempre ha sigut com molt més tàctic i tècnic a la NBA.
3: Sí. Sí, sí, sí.
2: Però, òbviament, físicament i per jugadors i exacte.
1: I show, la NBA.
3: Bueno, i talent.
1: Talent,
3: no? En número 1.
2: Amb els drafts i tot és impossible.
1: No? És més individual, no, també, a la NBA o què?
3: Sí. Bueno, és que en si, això ja... Hi ha gent que no sap, a vegades ho dic, em diuen, ah, sí, la pista de la NBA és més gran que
1: sí?
3: La pista.
2: Mm, sí, sí, sí, això ho sabia. No, ho va dir l'Uri.
3: A simple vista, si t'hi fixes, dius, hòstia, potser sí que sembla... No és algú que es vegi descarat, que dius, hòstia, és... 10 metres més gran, no, home.
2: També perquè són més grans. O sigui, el percentatge de jugadors de 2 metres potser és més alt, no?
1: Ha adaptat la pista, no?
2: No, però
3: sí, podria
2: aquí ser. Hi ha més el perfil de típic,
1: Navarro.
2: Saps? Típic jugón, petit, sí. Base, petit. Allà, hòstia. Jo tinc la sensació, eh?
3: Sí, no, no.
2: Gall, tio. Vaya puto gall.
3: Podria ser, sí, sí. Bueno, veiem.
2: O sigui, la teva previsió, Sixers.
3: De moment, sí.
2: Però tires d'acord, o sigui, et molen els Sixers o és objectiu, tu creus?
3: No, estic sent objectiu. Val. Molen, m'agradaria que guanyessin, però...
2: Oh, ojalà, tio. Un altre anell de LeBron, tant de bo, tio.
1: Quants té?
3: 42 ja, no?
1: No, anells.
2: Anells 4, no?
3: Té 4, ha jugat 10 finals, n'ha perdut 6.
1: Collons. Pot mal dir. Registre, no, per ser LeBron?
2: Bueno, perquè molts ha guanyat algun sol, saps, amb caps. A l'època de caps i Warriors, la majoria d'anys anava sol. Va tenir sí. Irving tal, però hòstia, el que ha fet LeBron va remuntar un... que era un 4-2 o un 1-3 a unes finals.
3: Un 3 un contra, allò és del...
2: Era una locura, però sí, òbviament sí. Amb un equip com... Bueno, no vull entrar en la polèmica, però amb un equip com el que tenia Jordan, pues, potser que es guanyen més. És el debat aquest que hi ha. Però tu volies parlar del vermut, tio.
1: Està a les calles, el debat,
2: Sí, clar, la gent opina sense haver vist a Jordan, però també els que estaven a l'època de Jordan romantitzen a Jordan, jo crec. Però bueno, és un debat que només ho pot dir ell, perquè jo,
3: sí.
2: Tu i jo no dominem tant. Però bueno. Què diries tu, perdona?
3: Per mi Michael Jordan.
2: Sí, no?
1: Els romàntics del basquetbol.
3: Sí.
2: Però no has vist una temporada mai de Jordan, no?
3: No, bueno, partits m'he vist molts, complets, però...
2: Sí, eh? Sí. Ets aquest nivell de... M'agrada.
3: Sí.
1: Mola, tio.
3: Però és tot, és quan veus entrevistes a altres jugadors de la NBA que jugaven en aquella època i tal, com parlaven de Jordan, com plantejaven els partits contra ell, un registre de 6-0 a les finals,
1: es
3: retira dos anys perquè assassinen el seu pare, torna i guanya tres campionats seguits, es jubila...
2: Dos anys van ser, havia sigut un, tio.
3: Dos anys.
2: Bueno, això
3: és... Compra els Washington Wizards, és una ruïna d'equip i es fica a jugar ell un altre cop amb 40... Jo crec... Sí, LeBron és super top.
2: Però... No m'has convençut perquè jo sempre tiro LeBron perquè és l'únic que he vist, però que ho entenc perfectament. I si ho dius tu, pues serà per algú.
1: Jo m'he vist la sèrie i també opino.
2: La sèrie? El documental, no? El The Last Dance, no? Com era?
1: És un home.
2: Pues tu volies parlar del vermut, tio.
1: Sí, una mica, no?
2: Sí, parlem-ne. També... Ja que sí, ens queden uns minuts.
1: També, doncs... bueno, perquè la gent que s'hi ha vist el post o el que sigui... Que...
2: Clar, i per ser aquí som nosaltres.
1: Clar, també és important per això, amb una mica de context. Doncs mira, nosaltres sempre havíem volgut fer un... Algo de contingut, perquè creiem que els dos doncs, congeniem bé i a sobre... Jo... no és per tirar-nos flors, però crec que podem ser una mica graciosos.
2: Ai, sí, tu creus, sí o no, que podem ser graciosos?
1: I bueno, ja sabem, ens estimem molt.
2: Bueno, això a vegades.
1: És broma, és broma. I no, i volíem fer com un programa de futbol, que és el final que ens apassiona. Un programa, vull dir, algo de contingut de futbol, que és el que ens apassiona. I bueno, i al final, doncs, després de molt temps parlant-ho, i és el típic que sempre parles i no acabes fent mai, doncs ens vam llançar a la piscina.
2: Em treu la vergonya, sobretot.
1: Perquè això és el més important.
2: Ja pots estar sol a te casa quan et graves sol, o sigui, encara que estiguéssim sols, que me'n recordo per aquí també el primer dia. Hòstia, és una sensació super rara,
1: perquè no saps el que dir, però bueno, això de la ràdio també ens farà,
2: sí.
1: Ens aniria bé per trobar
0: un nou inici. Hòstia,
2: és el nostre primer
0: dia. Som...
2: Treu això, per favor.
0: Qui som?
4: Bueno, som uns amants del futbol.
2: Que grande. Hòstia, sí. Això és el nostre primer vídeo, per donar context, que vam fer una presentació abans de començar a gravar, i per això vam fer un canal de YouTube, i a Insta i a TikTok anem penjant cosetes.
1: Sí, ens diem el vermut a tots jocs.
2: I així és com hem acabat aquí.
1: I així és com ha acabat aquí.
2: A l'Aleix, que el mencionem per tercera vegada, però és que és una peça molt, molt important això, ens va dir que pues, estan mirant què fem als esports aquí a la ràdio, que volien apostar pels esports, i vam venir aquí i vam parlar amb el Xavi.
1: I ens, vam,
2: i ens va agradar tant, sí, ens va agradar el que ell tenia pensat i concordàvem amb el que nosaltres teníem pensat també, que era parlar de Caldes. O sigui, nosaltres parlem de tot, de futbol mundial, però volíem parlar de l'esport de Caldes també.
1: Sí, sí.
2: I al final és això, que no som ni molt menys periodistes ni estudiants en periodisme. Per sort tenim gent aquí cansada, tenim periodistes que ens poden donar suport, però nosaltres som dos friquis, anem tres, que venim aquí a parlar d'esport i de futbol i ja està.
1: Sí, no, i també jo crec que segueix això una mica amb la idea que teníem amb el Vermut, que era també de parlar molt de futbol català, de futbol que no és tan mainstream, per així dir-ho, i que ens mola molt això, i collons, doncs, què més que portar-ho al màxim...
2: A la ràdio del poble, tio.
1: Al màxim i fer-ho amb el teu poble.
2: Clar. Doncs ara no ho diguem ara perquè estem aquí, el vídeo que està posant el nostre company... Si el mireu, ho comentem, que volem parlar d'alcaldes, de la penya, del Cine Caldes, de no sé què, i ho diem.
1: I justament...
2: Mira, ho hem pogut fer, i no des de la meva habitació, com ho fem, sinó des de la ràdio de Caldes.
1: Des d'un estudi de ràdio. Està guai. I, bueno.
2: Amb això, amb professionals que ens saben, amb gent que ens dona suport i ens donen consells, perquè nosaltres és la primera vegada que fem un programa de ràdio, i molt contents, tio, molt contents.
1: Sí, la idea és, bueno, doncs seguir... intentant, també s'ha de dir que ara de temps anem una mica més justos, ha començat l'any tal, feines, estudis i...
2: és complicat, però bueno, hem aconseguit...
1: que algun dia ja direm que fem cadascú, d'on venim,
2: sí,
1: hem estudiat, això
2: quan agafem confiança
1: poc a poc,
2: una mica, jo ara no...
1: però clar, també ens han de dir alguna cosa ells, no?
2: Aquests silencis incòmodes entre ell i jo els veureu bastant, perquè a mi m'agrada deixar-los una mica.
1: La pena és que no els veig en càmera.
2: Però a mi m'agrada deixar aquests silencis. Si us incomoden, una mica és la intenció.
1: Sí, poder...
2: Pot ser massa, però sí.
1: Ja, poder t'has passat amb aquesta. Això m'has fet sentir malament.
2: Em sap molt greu, germà. Però bueno, sí, això, que al final venim a fer el que teníem pensat, aquest racó que hem dit ja mil vegades de parlar de Caldes, i ens fa molta il·lusió. I tu d'on vens, tio? Perquè...
3: jo d'aquí també, de Caldes, clar.
2: Però què estàs fent tu, així? Tu has estudiat alguna cosa de periodisme o tampoc?
3: Què va, segon de batxillerat, ara.
2: Ah, estàs fent segon de batxillerat?
3: Sí, començant.
2: Hòstia, pues,
1: ja veus.
2: Això es posa més xung i tot, compaginar-ho, que nosaltres. Segon de batxillerat,
1: Ojo,
3: Sí, pinta dur.
2: Bueno,
1: tu, perdona,
2: si ja t'has plantejat compaginar-ho, és que vas bé, no?
3: Sí, no està malament, no està malament.
1: Té la veu del Jupa, tio.
2: Què dius?
1: Però com s'expressa, ja veuràs quan escoltes més.
2: Jo m'ho escoltaré a casa, però hòstia.
1: Sí.
2: Pot ser, no sé, però no.
1: Un amic nostre. T'ho juro que et veig expressant-te igual, tio, t'ho juro.
2: Hòstia, no hi he caigut, la veritat.
1: Bueno, i això, i tu, vull dir, com vas començar a fer ràdio, per així dir-ho?
3: Doncs farà ja... aquest febrer jo crec que farà 4 anys.
2: Hòstia.
1: Collons, sí.
2: Doncs tens molta més experiència.
1: Explotat, tio, amb 12 anys aquí.
3: Què va, si va ser iniciativa nostra completament aquí amb el Monter, que bueno, que també és veritat que en aquell moment li van venir dos xavals, això de 14 anys en aquell moment, de dir anem a fer un programa tal de la NBA, que ens digués que sí, va estar superbé, i així vam estar 2 anys. I després, bueno, quan va arribar el Xavi, ens va proposar d'ampliar-ho molt més, parlar d'Europa, l'Eurolliga, la CB, parlar de Caldes, així vam anar l'any passat i ara fins aquí, que ja Caldes, objectiu principal.
2: Molt bé, tio, molt bé. O sigui, tens molta experiència, tu, realment.
1: Va bé.
2: Tens experiència i també ens ajudaràs, tio.
1: Oi, tant, perquè després això del futbol no és... Ai, el futbol sí.
2: El bàsquet.
1: Sí.
2: I és important i això, tio, anirem parlant, anirem informant uns d'altres esports, de tot el que puguem, perquè al final costa, i més a per temporada, però bueno.
1: I sobretot això, que les institucions ens envien, ja sigui el nostre Instagram, el de la ràdio, el WhatsApp, que tenen contactes de la ràdio, informació, si us plau, que ens anirà molt bé i al final parlarem de tots.
2: Exacte. Disculpeu-nos avui si ho hem fet una mica així, improvisat aquesta segona part, i si ens heu vist nerviós o el que sigui, no ho sé, ja m'ho escoltaré avui a la nit abans d'anar a dormir, 4 vegades seguides ho faré, i aviam com ha sortit, i bueno, que això anirà millorant, anirem portant més coses, més convidats, que estigueu pendents
1: a
2: les xarxes també, a la ràdio, a la web, tot el que pugueu, i que ens doneu suport també si us agrada. Si no, no, si no us agrada ens insulteu si voleu, vale?
1: Vale, sí, porfa.
2: Sí, sí. No, no, això també mola, dona contingut, vale?
1: I bueno, moltes gràcies al Jordi, que ha estat aquí dues hores aquí.
2: Ens ha explicat una història que el vull portar convidat. I això, que moltes gràcies per escoltar-nos. Un plaer, tios, haver començat això. I bueno,
3: igualment, sí, sí.
2: Que surti bé, tio. Vinga, bona nit, Caldes.
1: Bona nit, guapos.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

Bon dia, bon dia, benvingudes i benvinguts. Una vegada més a l'Històries en Femení, el programa que a partir d'avui podreu sentir tots els dimarts, de 12 a 1, hem canviat el dia, aquí a Radio Caldes o com a podcast sempre que vulgueu. Soc l'Anna Escribano i avui encetem la tercera temporada, de l'Històries en Femení. M'agrada començar sempre fort, de manera potent. M'agrada que el primer programa tingui una història, això, una conversa interessant, una història potent, una entrevista que, o una història que es permeti posar sobre la taula doncs, temes d'actualitat i donant veu a dones que tinguin coses a dir. Aquesta temporada no havia de ser d'una altra manera, no havia de ser una excepció. De fet, avui us havia de presentar una entrevista molt interessant amb una dona que és actualitat i que tenia moltes ganes de venir, i ella de venir i jo de tenir-la aquí davant del micròfon. Però per motius excepcionals i importants, prou importants perquè no sé, perquè ho entenguem, finalment avui no es pot acompanyar. No passa res. La seva història continua pendent i us prometo que la recuperarem més endavant, perquè hi ha converses que val la pena esperar. Mentre esperem, us he portat una altra història. Una història que potser no podia tampoc quedar pendent. És d'aquelles històries que cal explicar, que sobretot cal reivindicar. És una història prou imprescindible. Vinga, va, posem en marxa aquesta tercera temporada i comencem un nou programa d'Històries en Femení.

Bé, prou conegut el tema, és La llegenda del tiempo, que està interpretada per Camarón. Aquesta cançó forma part del tercer àlbum del Camarón i l'he triada perquè avui parlarem de les dones de Lorca, de Federico García Lorca. Lorca va escriure el text d'aquesta cançó l'any 1931 per una obra teatral que es diu Así que pasen 5 años. Ell parlava, o sigui, sobretot amb aquest text, parla del pas del temps i de com els nostres somnis i desitjos també poden canviar mentre esperem. El poema diu així: el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Que és això, vull dir que els somnis suren sobre el temps, no? com un velero. Bé, aquesta és la introducció que he triat per això, pel tema que us vull proposar pel programa d'avui. Hi ha poetes que han escrit, que escriuen sobre dones, i després hi ha altres poetes que fan que les dones entrin a escena, no? I que quan hi entren, quan hi són, ja no les puguem deixar de mirar, no? Hi ha dones que estimen, que esperen, que desitgen, que tenen por i que obeeixen, o no, o que es rebel·len, que callen i que fins i tot de vegades moren, no? Doncs basant-se i inspirant-se amb aquestes emocions, amb aquestes actituds de les dones, doncs Federico va crear tot un global de dones, de personatges. Federico García Lorca va ser assassinat la matinada del 18 d'agost de 1936. I aquest any ha fet 90 anys, no? Hem commemorat els 90 anys d'aquest assassinat. 90 anys després, nosaltres també podem recordar a Federico García Lorca a través de les seves dones, no? De les seves dones, tant les que realment el van acompanyar a la vida com qui va fer de la seva obra la creació a través de personatges, la recreació teatral, que també el van acompanyar físicament, però van posar a escena personatges creats per Lorca i també personatges, personatges de les seves obres. És no només parlar del poeta i no només parlar del mite ni de la seva mort, que tot això s'ha parlat molt, sinó que en aquest programa parlarem d'ell, però a través de les seves dones, a través de les dones de Federico. Comencem per la primera, que va ser la que a mi em va inspirar per fer aquesta proposta de programa. Agustina González López. L'Agustina González López va ser una dona que, encara que sigui inventada pel Federico, no, va ser una dona que va existir. Va néixer a Granada l'any 1891. El Federico va néixer 7 anys després, el 1898. La seva família, la família de l'Agustina González, tenia una sabateria al carrer Mesones, d'allà de Granada, i d'aquí li va venir el sobrenom de la Zapatera. Agustina era escriptora, era una dona molt intel·ligent, pensadora, artista, perquè també pintava. Es va voler dedicar a la política perquè va desenvolupar aquesta activitat política perquè va muntar un partit que després només va tenir 10 vots perquè, clar, estava encapçalat en aquest temps per una dona. Era una dona que llegia, que escrivia, que donava la seva opinió, que això en aquell temps no era corrent, no? Perquè ella entrava en espais on les dones, en aquella època, no acostumaven a entrar. Ella no volia demanar perdó per ser qui era. Ella volia ser ella i volia tenir la llibertat d'expressar-se a qualsevol dels terrenys que la seva intel·ligència, que era molta, li permetia. La Biblioteca Nacional d'Espanya explica que
que va desenvolupar la seva activitat política, artística i literària durant el període d'entreguerres, es refereix a les guerres del segle passat, la primera i la segona, i recull la possibilitat de que Lorca s'inspirés en ella per donar caràcter a la protagonista de La Zapatera Prodigiosa, d'una de les obres de Lorca. Això, bé, no ho sabem, no ho sabem de segur, però sí, no sabem si Agustina va ser realment el model de La Zapatera, no ho podem confirmar, però sabem que va existir, que va viure a Granada i que Lorca la va poder conèixer. Evidentment, en aquell moment la imatge que tenim de Granada, si tots dos formaven part d'una intel·lectualitat i és possible artística, doncs és possible que la conegués i que aquella dona extraordinària doncs, li va deixar una petjada i va escriure La Zapatera Prodigiosa. Ja dic, l'Agustina no encaixava i per això, com altres dones que va descriure a Federico, tenien el poder de no encaixar. Hi ha moltes dones que s'entenen per això, pel poder de no encaixar a la societat. Em refereixo a les dones, als personatges de Lorca. L'Agustina va arribar, ja dic, fins i tot a la política, perquè va crear un partit, i això en aquella Espanya de principis del segle passat era tot una declaració de principis. El 1936, doncs, el món que coneixia l'Agustina es va esfonsar i ella també la van assassinar a Bittner, igual que van assassinar el Federico. El mateix any, el mateix mes que Federico, però clar, no és coneguda, no és... No, ara s'està recuperant la seva biografia, va sortir un llibre, de fet jo per això la vaig recuperar. Van ser dues vides diferents, però clar, amb una mateixa Granada, i una Granada que aquell estiu del 36 doncs, es va convertir en un lloc de mort, tant per ella com per ell. Bé, per fer una petita pausa, sentirem a la Carmen Linares i després us explico el perquè d'aquesta cançó.

0: Bé, ja us dic, és la Carmen Linares, que li posa molta, molta emoció i molta poesia amb, amb aquesta cançó. Això era una cançó popular i Lorca la va adaptar, li va, bueno, va agafar la lletra i va fer un poema, i d'aquest poema ha sortit la cançó. Ja dic, la Zorongo era una cançó, és una cançó popular, no? I parla, ja ho he sentit, d'amor, diu, tres hores m'estigria, no? I de desig, de desig i de dolor. I la Carmen la canta també amb molt de ritme andalús, perquè, bueno, no deixa de ser una cançó popular andalusa i tradicional, eh? Ara farem un bloc amb el que parlaré de les tres dones que realment físicament van existir, o sigui, van ser persones o dones que van acompanyar Lorca, i després continuarem amb els seus personatges, els personatges lorquians. La primera de la que vull parlar, evidentment, és de la seva mare. La seva mare es deia Victòria Lorca, i abans que totes les demés va estar ella. Abans que Federico fos Federico García Lorca, ja hi havia la seva mare, la Vicenta Lorca Romero. Ella era mestra, li agradava molt llegir i educar. Per això també aquesta faceta la va fer amb el seu fill. Li agradava molt, era molt familiar, li agradava molt fer amb la família, la casa, i tenia una sensibilitat que va fer que, bueno, va envoltar la infantesa del Federico, no? Sempre quan pensem en els grans artistes hem de pensar també en les persones que van crear les condicions perquè aquell artista, que en potència ja ho era, pogués arribar a desenvolupar, pogués arribar a ser un artista. I moltes vegades són dones, no? Federico va créixer en un entorn on la música, la literatura, perquè la seva mare, ja dic, li agrada molt llegir, les històries populars que arribaven a casa seva i la cultura, doncs formaven part de la seva vida quotidiana. I la seva mare, que era mestra, doncs va tenir un paper molt, molt, molt important a la seva educació. Bueno, com totes les mares, no? Però en aquest cas, doncs, encara més, demostrable. De casa després també apareixen altres dones, que surten sobre els escenaris i que alguna cosa tenen d'aquesta dona, d'aquesta dona, de la seva mare, de la casa on ell va viure, de les dones que va conèixer i de les veus que havia escoltat allà en aquella casa. Ell va atrapar totes aquestes històries que havia sentit i després, doncs, les va fer internacionalment populars. Hi ha un llibre que es diu Cartes de Vicenta Lorca a su hijo Federico, que podeu trobar a les biblioteques, i hi ha un text a darrere que diu: tot i que la Fundació Federico García Lorca va publicar les cartes conservades pels hereus que el poeta va enviar a la seva mare i a la resta de la seva família, es coneixia poc de les escrites per la senyora Vicenta al seu fill. Només se'n coneixen alguns fragments publicats en les edicions de l'epistolari lorquià. I aquest llibre, Cartes de Vicenta Lorca a su hijo, recull aquestes cartes, no?, que la mare li enviava al seu fill quan estava, doncs, por ahí. Estava de viatge. Continuo parlant de les dones de la seva família, perquè el Federico va tenir dues germanes, la Concha i la Isabel. Parlaré també, també us recomano un llibre que es diu Recuerdos míos, de la Isabel. De la Concha se sap menys, però de la Isabel no, de la Isabel García Lorca se'n sap. Que també, a darrere del llibre, el podeu trobar també a la biblioteca, aquest llibre. A darrere del llibre hi ha una nota que diu: per damunt de les vicissituds personals, les memòries, aquestes memòries recuerdos míos d'Isabel García Lorca són sobretot una vocació emotiva dels ambients i les persones que van conèixer a Isabel, i a través d'Isabel, el seu germà. La seva sensibilitat i capacitat d'observació donen nova vida a molts d'aquells moments crítics i ens ofereixen retrats inesborrables de figures també de Lorca, doncs com Falla, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano. Sobretot, totes aquestes històries que expliquen aquest llibre planegen molt per sobre d'aquell món que va viure el seu germà, el Federico. Vull dir, per donar a conèixer com era, no?, tot l'ambient a través dels ulls de la seva germana. La història de la Isabel, la història d'una persona que va fer també història perquè va conviure al costat del Federico. Les dones del Federico van tenir un paper molt fonamental, fins i tot, com el cas de la Isabel, després de la seva mort. Perquè ella era professora, era intel·lectual també, i amb el temps va esdevenir la gran guardiana de la memòria del seu germà. No? Perquè, encara que Federico va ser assassinat, doncs l'obra l'havia de sobreviure i algú s'havia d'encarregar de recollir tot això. Perquè és necessari, perquè una obra sobrevisqui, doncs calen llibres, calen arxius, manuscrits, fotografies, cartes i persones disposades a conservar-los. La Fundació Federico García Lorca es va construir precisament al voltant del llegat familiar i dels documents que va conservar la seva família i concretament la seva germana, la Isabel. És una de les històries poc conegudes també del Federico. Tota la custòdia de la seva memòria. Mentre el poeta es convertia en mite, doncs elles guardaven els papers. Al principi, la Isabel, quan era petita, va ser per Federico la Isabelita, o la niña, no? Ella ja amb el poeta ja col·laborava amb les primeres funcions teatrals, com a nena que era. Sobretot és famós que va escriure una petita obra que es diu Dia de Reyes, que la va escriure l'any 1923, juntament amb el Manuel de Falla, i la seva germana va estar allà, va representar un paper. No? La Isabel va ser alumna de la Institució Libre d'Ensenyança i una dona molt del seu temps. No? Que ella va formar part de la generació republicana, que va reivindicar els drets de les dones. Per això va estudiar per ser mestra, ella volia participar en aquesta revolució republicana, i perquè era una professió que era important, però no li va donar massa temps d'exercir-la. Per què? Perquè la Guerra Civil i l'assassinat del seu germà, doncs, que la van agafar a Madrid, doncs la va obligar a marxar a l'exili. Va tornar a Espanya als anys 50 i el seu únic objectiu en aquell moment va ser això, defensar i difondre el llegat del poeta, del seu germà. Fins i tot va oblidar la seva pròpia carrera d'escriptora. Va escriure una autobiografia que, sobretot als últims temps, però ella es va dedicar a això, a muntar la fundació i a recuperar tot el llegat del seu germà perquè no es perdés. Va morir en 91 anys, li va donar la vida per fer això, per fer tota una feina que si no, no estaríem on estem. Hi ha un poema de Federico dedicat a la seva germana, que ara us llegiré, és molt guapo. Es diu Mi hermana. Mi hermana canta. La tierra es una naranja. La luna, llorando, dice, yo quiero ser una naranja. No puede ser, hija mía, aunque te pongas rosada. Ni siquiera limoncillo. Qué lástima. Em va agradar quan vaig veure que li havia dedicat, clar, era una nena, era més joveneta que ell, i ella, la devia estimar tant que li va escriure poesies, i aquesta és una. Trobaria més dones reals que la van acompanyar, però ara només us parlo d'una altra i després ja dels seus personatges, que són prou ferms. Us parlaré, evidentment, de la Margarita Xirgu, la Xirgu. La dona que va donar cos a les paraules que Federico va escriure, no? Una dona que no, clar, no era de la seva família, però que va acabar sent imprescindible. La Margarita Xirgu, una actriu catalana, va ser una de les grans intèrprets del teatre del segle XX. I per a Federico, clar, molt més que una actriu, no? Va ser amb ell una còmplice, una creadora, una dona que va confiar en ell des del primer moment, des del moment que va llegir les primeres obres d'ell, no? Va estrenar doncs obres molt fonamentals de Lorca, la Mariana Pineda, Yerma, Doña Rosita la Soltera, i va també, evidentment, va interpretar Bodas de Sangre i La Zapatera Prodigiosa. La relació entre tots dos doncs va ser artística, però també molt, molt personal. Estaven molt lligats una amb l'altra. Lorca sabia que havia trobat una actriu capaç de fer una cosa extraordinària amb la seva obra, que era donar carn a les seves paraules. Perquè una obra de teatre això no viu en un paper. Viu quan algú, en aquest cas dones, pronuncien les paraules que el poeta o l'artista, no? L'escriptor ha escrit. Quan un cos entra en escena, això, quan una dona mira el públic i interpreta o diu les paraules, quan la veu tremola, perquè segurament moltes vegades la Xirgu i totes les intèrprets de Lorca de l'emoció fa que les seves veus tremolin, aquesta actriu es converteix en una persona, en el personatge, i això és el que va fer la Xirgu. Bueno, la Xirgu i després la Núria Espert i altres dones, no? La Xirgu especialment ho va fer amb Yerma. Al setembre de 1935, a Barcelona, doncs Xirgu va interpretar Yerma amb un èxit extraordinari. El mateix Federico García Lorca va reconèixer públicament la gran importància que la Xirgu, la Margarita Xirgu, va tenir amb la seva trajectòria teatral. Però la història no acaba aquí, perquè després va arribar l'any 1936 i van assassinar a Federico. I la Margarita, que era lluny d'aquí, era, penso que a Mèxic, va agafar tota la seva obra i des de l'exili la va... El poeta ja no podia continuar escrivint, però ella sí podia continuar parlant i va continuar representant les seves obres, fent que Lorca continués visquent, no? Després de la mort de Lorca, doncs Xirgu va portar Doña Rosita, Bodas de Sangre, Yerma, La Zapatera, totes les obres als escenaris americans, que és on de moment es va exiliar. I així doncs va passar una cosa molt, molt bonica. Federico ja no hi era, però les seves dones van continuar vivint. La Mariana, la Yerma, la Rosita, no? La Zapatera i més endavant doncs la Bernarda. Sentim.
1: Aquí. Aquí quiero estar. Y tranquila. ¿Ya todos están muertos? A medianoche dormiré. Dormiré sin que ya me aterren las escopetas o el cuchillo. Otras madres se asomarán a las ventanas, azotadas por la lluvia, para ver el rostro de sus hijos. Yo no. Yo haré con mi sueño una fría paloma de marfil que lleve camelias de escarcha sobre el campo santo. Pero no, Camposanto no. Camposanto no. Lecho de tierra, cama que los cobija y que los mete por el cielo. Hemos de pasar días terribles. No quiero ver a nadie. La tierra y yo, mi llanto y yo y estas cuatro paredes.
0: Bé, he triat aquest fragment. És la Núria Espert, evidentment, segur que l'heu reconegut. La Núria Espert, l'any 1995, va fer com un recull que es deia Haciendo Lorca. I aquest tros ja heu sentit, és al final del fragment aquest, que és de Yerma, és la Núria Espert a l'escenari, dient les últimes paraules de l'obra, no? Aquesta obra, aquest recull de Haciendo Lorca, doncs hi ha també uns trossos de la casa de Bernarda Alba, concretament del personatge de Bernarda, de Doña Rosita, doncs hi ha trossos, però bueno, hi ha agafat aquest perquè és molt, sobretot mostra molt que era perquè Lorca parlava molt de la mort, com si ell ja tingués fos premonitori, no? Que moriria jove i moriria aviat. Bé, doncs ara hi ha les dones que el Federico va crear, no? Que són molt potents i molt. Entrem al teatre, evidentment, no del tot, perquè això, les fronteres entre la vida i la literatura no són mai, no són tan netes, no? Una dona real, doncs, pot convertir-se en personatge, i al revés, un personatge es pot convertir en una dona real a l'escenari. Una experiència qualsevol també pot convertir-se en una tragèdia, o fins i tot un desig. Qualsevol desig es pot convertir en una poesia. O les injustícies de la societat. Per això hem de parlar de les dones de Lorca quan estem pensant, quan estem commemorant els 90 anys del seu assassinat. No ens podem limitar a dir, les dones atrapades en conflicte. No, hem de pensar en aquests personatges, no? Mira, de moment comencem per la Mariana Pineda, no? Una dona que va dir que no. Comencem perquè va ser una dona real, va ser una heroïna de la història de Granada i una dona que Lorca va convertir en un símbol. La Mariana Pineda va participar a la causa liberal contra l'absolutisme del Ferran VII i acaba sent executada. Lorca podia haver escrit una obra política sobre un home, però no, va escollir una dona, la Mariana. La Mariana és una dona, és amant, és mare, estima els seus fills, però també és un subjecte polític. Ella té idees, ella pren decisions, assumeix les conseqüències, assumeix la responsabilitat d'aquestes decisions. I mor per això, per allò que creu. La Margarita Xirgu va estrenar Mariana Pineda i la va convertir en una de les seves grans recreacions. Va ser una de les constants de Lorca. La dona no és només la persona que estima l'home, que té els sentiments aquests de mare. Sí que és una dona que estima i que

la Zapatera, que està basada, es creu que hi ha una connexió amb l'Agustina González, perquè ara apareix com una possible ombra literària de la Zapatera, però no deixa de ser això, una dona jove, el personatge una dona jove, inquieta, molt desafiant, ella desafia perquè és inconformista, per preparar el programa, de fet, jo vaig, perquè no l'havia vist o no la recordava, l'obra de teatre, i ella és, o sigui, és desafiant, ella és el que vol ser, no es deixa ni bueno, els pretendents que tenen no es deixa, ella, el seu amor és ferm pel seu marit i fins a l'últim moment. No vol, ella no vol dir que li diguin com ho ha de ser, no, ella és com és i ja està, i forta fins a l'últim moment. I això, per això la connexió amb l'Agustina, doncs, és una mica temptadora, no? Dius, és molt possible, és molt possible. És per això la Biblioteca Nacional creu que hi ha una possible inspiració. Un altre personatge del que parlarem una mica més ara, posarem una mica de música, però que passarem després a parlar, un personatge de Lorca, és la nòvia. És la nòvia. Vale, la nòvia de Bodas de Sangre. Ara posarem una cançó que, bueno, es diu La Nana del Caballo Grande. La sentim.

Això, ea, ea, ea, no? La nana. He triat una nana perquè, bueno, les nanes són cançons de bressol que canten les dones, no? Els infants. I aquesta és, bueno, és una peça molt, molt inquietant. A partir de la

obra de Lorca s'ha creat tot un univers musical, no? I aquesta és una peça com molt, molt inquietant, és molt, no sé, és trista, és forta, no? Parla de la nit, del cavall, d'una mare, del nen, no? Fins i tot sembla que parli també de la mort. I tot allò que Lorca, no sé, potser semblava innocent, doncs després es va carregar de presagis, no? Vist des d'ara, sembla que tingui molts presagis. Bé, doncs ara sí, ara continuem parlant dels seus personatges, no? Parlem de la núvia, de la núvia de Bodas de Sangre, no? Una dona que, bueno, que queda atrapada, ha de casar-se, perquè ha de complir, però estima amb un altre home. I aquest desig, doncs, entra en conflicte amb totes les normes que la societat ha construït, al voltant d'ella, al seu voltant, bueno, al seu voltant i al de totes les dones. Ens diu una cosa una mica incòmoda. Què passa quan una persona, una dona en aquest cas, desitja una cosa que la societat li prohibeix? Què passa? Doncs això, la resposta, segons el món que va construir Lorca, és tràgica, és una resposta tràgica. Doncs per què? Perquè la passió no és lliure, no? El cos en aquest cas no és lliure, ni l'amor sí. L'amor és lliure, l'amor es pot tenir de qui sigui, però bueno, això, la societat ha construït al voltant unes normes, doncs, que no permeten que aquest amor, aquest desig es pugui desenvolupar. I la dona d'aquest món de Federico, pues, doncs, paga un preu molt alt, especialment alt en aquest cas, no? Perquè això, el desig de la núvia s'enfronta a la llei que està, les lleis que estan establertes. Tenim un altre personatge, la Yerma, que estem també en aquesta línia, no? Quan una dona creu que la maternitat converteix la maternitat en un destí, no? I és un dels grans personatges femenins del Teatre Universal, Yerma. Yerma vol ser mare, no pot, i aquesta impossibilitat, doncs, es converteix en una obsessió. Però hi ha una pregunta molt, molt profunda, no? Per què Yerma necessita ser mare? Per sentir que la seva vida té sentit. Per què? Doncs perquè també això. Perquè la societat li ha ensenyat que aquest és el seu destí. La seva identitat, la seva funció, el valor. Ella com a dona no té valor si no desenvolupa, si no arriba a aquesta maternitat. I aquí doncs Lorca no està simplement parlant de maternitat, no. Està parlant de la societat que assigna a les dones un paper i del dolor que produeix quedar-se atrapada dins d'aquest paper. Dins del paper que t'ha assignat a la societat. El mateix Lorca va definir Yerma a partir del contrast de la esterilitat i d'allò que dona vida, no? Hi ha un contrast aquí. Yerma no és una tragèdia, i la seva protagonista... millor dit, sí, Yerma és una tragèdia, no és que no sigui una tragèdia, és una tragèdia. Per què? Perquè la seva protagonista està atrapada dins de les seves pròpies conviccions. No és una dona lliure, aquí tenim com la nòvia, no són dones lliures, és una dona que està desesperada, una dona que no troba sortida, perquè bueno, la seva finalitat no es pot desenvolupar, no pot arribar a ser. Bueno, això és prou tràgic, després tenim a Doña Rosita, la dona que espera, Doña Rosita la soltera. Una dona que espera, que aquí igual,
O sigui, la societat li ha dit que ha de tenir parella. Doncs espera, espera que li torni a l'home que estima. I passa el temps. Un any, un altre, i la joventut li passa. I el futur, que amb ella li havien promès, doncs no li arriba. A diferència de la germa i de la nòvia, doncs ella no acaba protagonitzant una tragèdia de sang, una tragèdia física, però sí, però la seva tragèdia existeix i és silenciosa. És en el temps, és el temps que passa mentre ella espera que torni a l'home, el temps que converteix una jove doncs en una dona gran, que aquestes esperances doncs es van diluint en el temps. I aquí Lorca doncs es parla d'una dona que està patint un altre tipus de violència, que per què? Perquè és una vida que no arriba a viure, és un altre tipus de violència, no és tràgica, no és una tragèdia, però és un altre tipus de violència que suporta com a dona. I bueno, hi arribem això a la Bernarda, la dona que també és presó, ella mateixa és presó, la Bernarda. La casa, el dol, les filles i una dona que mana, que és ella, la Bernarda Alba. Bernarda controla, vigila a les seves filles, els hi ordena el que han de fer, les castiga, imposa els 8 anys de dol. Perquè hi ha una cosa que és fonamental, que ella també és una dona. Ella és una dona. I això complica tota la història. Perquè la Bernarda no és simplement un monstre que oprimeix les seves filles, que ella també és el producte d'una societat. Una societat que amb ella li ha ensenyat que l'honor és el més important. És molt més important que la felicitat. Les aparences. L'aparença que fins i tot és més important que la veritat. És una dona que ha de controlar el seu cos com a dona, que el desig, per ella el desig és perillós, i per això ella, tot aquest control i aquest desig controlat el transmet a les seves filles. Exercint això, la mateixa presó que ella té, que ella pateix, pues, també la vol l'exercir sobre les seves dones. I bueno, i aquí apareix l'Adela. L'Adela, que ella no. Ella vol viure. Adela és una dona jove, una dona que estima, una dona que bueno, com altres personatges, no accepta aquesta imposició, aquesta vida de la seva mare. I per això es converteix en la gran rebel de la casa de Bernarda Alba. El seu conflicte no és només amb la Bernarda, és amb tot el sistema, amb el poble, amb el que diran, amb l'honor i amb el paper que aquest sistema li ha dit que li correspon, que li ha dit aquest és el teu paper, i amb la seva pròpia família. L'Adela vol viure, que és la seva gran felicitat, és això, seria viure. I en el món de Lorca, voler viure pot ser un acte de rebel·lió. És un acte de rebel·lió, és la manera que té Lorca de dir això, ser lliure és viure és ser lliure. És important que recordem que la casa de Bernarda Alba la va acabar d'escriure el juny del 1936, 2 mesos abans del 19 de juny, 2 mesos abans de ser assassinat. I que no, aquesta peça no es va poder estrenar fins a l'any 1945. Per tant, és una obra escrita gairebé a les portes de la seva mort, però es va poder interpretar i la podem llegir amb una emoció especial, no? Perquè ell no la va poder veure
a escena, no? Això va ser una, és molt maca, no? És una casa tancada, un món que s'acaba i una dona, una noia, que crida que vol ser lliure, eh? Doncs això, les dones de Lorca continuen parlant, eh? Tots els seus personatges continuen parlant a escena i tenen tanta actualitat i tanta veritat que són això, són actuals, eh? Són vives, completament vives, eh? Al final totes podem dir que es plantegen una pregunta, no? Qui decideix com hem de viure? Perquè els seus personatges, encara que són incòmodos, encara es fan preguntar-nos, no? Què vol dir ser lliure, eh? Què vol dir ser lliure? Pues segons les personatges, això, la lluita, el lluita. Això, el 18 d'agost del 36 van assassinar Lorca, però Lorca no va morir, eh? Continua visquent els escenaris i nosaltres podem continuar llegint, doncs, les seves cartes, les cartes de la seva mare, i la vida descrita per la seva germana. Hi ha altres artistes que van posar música als seus poemes. Jo la veritat és que no he trobat veus femenines que m'hagués agradat portar aquí amb els poemes de Federico García Lorca. I per acabar, doncs, he triat una cançó amb veu de Paco Ibáñez, que es diu Mi niña se fue a la mar. És una cançó molt bonica. I amb això m'acomiado. Fins la setmana vinent. Ja hem fet el primer programa d'aquesta tercera temporada. Espero que us hagi agradat. Potser no havíeu mirat a Lorca des d'aquest punt de vista femení, bé, com ell veia les dones, com les va descriure, com les va viure, i això. Espero haver obert una finestra. Fins la setmana vinent, i continuo despedint-me amb un pensament a tot el que està passant a Palestina. Salut i fins la setmana propera.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: and chases,
1: baritones and basses,
0: panderers,
1: philanderers,
0: cupidity, timidity,
1: mistakes,
0: fakes,
1: rhymes,
0: mimes, humblers, grumblers, humblers,
2: humblers. Molt bona tarda i benvinguts una temporada més a La Taquilla. Ja sabeu, La Taquilla, un programa que repassa la programació cultural del Centre Democràtic i del Casino, presentat, produït, dirigit, organitzat i finalment espatllat pel Ferran Devesa i el Jordi Graví. Bona tarda, Jordi.
3: Bona tarda, Ferran. De fet, nosaltres, en un principi, no havíem de presentar aquesta nova temporada. Crec que ja ho podem dir, no, això?
2: Sí,
3: que no ho havíem
2: sí,
3: de presentar
2: ja,
3: nosaltres.
2: Ja es pot, ja es pot.
3: Resulta que vam fer una prova de selecció aquí a Radio Caldes on hi van venir 800 aspirants.
2: Mm-hmm.
3: I al final es van quedar amb nosaltres.
2: Sí, sí. Vam aconseguir guanyar les proves per presentar La Taquilla un altre cop, perquè, clar, nosaltres som programadors, presentadors experts de La Taquilla, però aquesta, el Xavi, que va entrar, ara sóc el director,
3: sí.
2: ara jo mano, i aquí es fan proves, i nosaltres, home, no, escolta, vam fer les proves.
3: Ens
2: vam presentar un dimarts al matí,
3: sí.
2: 8 del matí estàvem aquí.
3: Sí.
2: Puntuals. Jo arribant...
3: Bueno, tu vas arribar...
2: Sí, jo vaig arribar esbufegant. El Monter no em va baixar a l'ascensor i vaig arribar 2 minuts tard. Però no passa res, perquè estava sonant la sintonia.
3: Ah, bueno, que això és normal.
2: I ja està, no passa res, no passa res. I escolta, vam quedar prou bé.
3: Molt bé, vam quedar.
2: Es van presentar 800 aspirants.
3: 800?
2: Sí. Tu vas quedar al 799 i jo al 800.
3: Sí.
2: Sí. El que passa que al final els altres 798 que teníem davant van renunciar perquè van veure que no cobraven res, que el Xavi no volia pagar,
3: no.
2: I nosaltres vam dir, doncs, bueno...
3: Què? Clar. Mira, van passar a ser el primer i el segon, quina sort. Mai no havia guanyat res, jo. Em van fotre il·lusió,
2: Sí, sí, sí.
3: Em van fotre il·lusió.
2: Sí, sí, jo tampoc. I vaig dir, hòstia, eh? I mira, i escolta, això que hi havia gent,
3: Sí.
2: Hi havia cua,
3: Tu recordes qui hi havia?
2: No, sí, sí. És que jo, bueno, és que a la cua, jo, com que vaig arribar esbufegant d'allà al final, clar, vaig passar per davant de tots, perquè, perquè vaig dir...
3: Perquè la gent no sabia on tenia l'ascensor.
2: Exacte.
3: Tu sí.
2: Sí, i bueno, una cua a les escales. Allà hi havia el... Bueno, hi havia gent consagrada d'aquí Caldes.
3: Sí, i tant, sí. Home, hi havia Manolo del Cana.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí.
2: Va quedar molt bé el Manolo en posició.
3: Va quedar un de... Em sembla top 10,
2: Sí, era top 10.
3: Top 10.
2: El Manolo era top 10. Sí. Després també em va agradar molt veure uns que estan en el kebab del davant,
3: sí.
2: Aquells que estan sempre asseguts en allà.
3: Sí.
2: Doncs aquells tenen molta tertúlia i em va agradar perquè tenien molta tertúlia i de fet, bueno, aquests van ser top 20.
3: Aquells tenien l'àvia.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Llavors també hi havia gent, hi havia l'Albert Om.
3: Hi havia l'Eduard Farelo, no sé si el vas veure,
2: sí,
3: també.
2: Sí, sí, i a la filla.
3: I la filla.
2: Sí, no em diguis quin nom de la filla, perquè són molts noms.
3: Sí. Aquella sí. que té una diana marcada al front.
2: Una diana? Ah, sí.
3: No, la Nadiuska.
2: Sí,
3: no, Nadiuska no.
2: La mosca collonera. No, hi havia molta
3: gent.
2: I de Caldes, que vas veure...
3: Bueno, vaig veure regidors i tot,
2: Sí, bueno, hi havia regidors que encara no són ni regidors.
3: No, no.
2: No, el Pere Barrios.
3: El Pere Barrios estava allà.
2: Estava aquí, que estava fent
3: cua. Ara, la seva prova va durar poc.
2: Sí?
3: Sí.
2: Ah, veus?
3: No sé per què. Ho devia fer molt bé.
2: Sí.
3: Ho devia fer molt bé i en 10 segons en va tenir prou.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Nosaltres vam estar estona,
2: Bueno, nosaltres, el Xavi, a més allà, apretant-nos, No, escolta, que no... Bueno, és que jo pensava, Xavi, home, que nosaltres tenim mèrits i punts, saps?
3: Home, clar,
2: en el funcionariat que et donen punts.
3: És l'experiència compta, no?
2: Sí. Bueno, i recordes que van venir aquí els dos precis del Centre i del Casino?
3: Sí, perquè volíem fer junts.
2: Exacte, ho volíem fer junts, però al final no es van entendre per algo.
3: No, i la prova
2: no es
3: va anul·lar. Em sembla que es va embrallar al mig de la prova. Però bueno, no passa res.
2: No.
3: Doncs tota aquesta gent que us hem dit, i molts més, no van poder fer el programa.
2: Llàstima. Us haureu de conformar amb nosaltres una vegada més, així que obrim La Taquilla. Thank you. escolta, encara és la mateixa porta reixada de l'any passat. Què passa, que no tenim diners per canviar-la o què?
3: No, li han de posar 6 en 1. Avui és el primer dia i ja tenim moltes coses a anunciar-vos, i coses que ja s'han fet aquest cap de setmana.
2: Collons, jo que avui no volia treballar. Jo només volia fer la gala Caldes de Montbú i aixeca el taló, Jordi.
3: Home, doncs ja tenim l'agenda plena, però si vols, a veure, podem improvisar, podem fer el programa com si fos una gala.
2: Perfecte, molt bé, doncs jo em poso un mitjó al voltant del coll, com si fos una corbata, i faig de presentador.
3: Molt bé, no portaràs pinkies, no?, els mitjons
2: no,
3: curts aquells,
2: no,
3: perquè si no no t'arriba
2: no,
3: el coll.
2: No, jo sempre porto d'aquests amb dibuixitos.
3: Ah, vale.
2: Sí, perquè a la meva germana li agrada molt regalar-me mitjons amb dibuixos i amb coses, i amb missatges.
3: Doncs així queda bé com a corbata.
2: Sí, perquè diu, eres una croqueta, estàs muy buena.
3: Ah, això ho posa...
2: Sí,
3: a un
2: posa, vale. o diu algo com si me ves, sí? I l'altre diu es que estoy durmiendo.
3: Clar, perquè et veuen els peus.
2: Claro,
3: i després les sabates.
2: Claro. Sí. Que veus, això penso que al català falta introduir-lo en els mitjons.
3: Hem de comercialitzar una marca de roba en català, de mitjons en català.
2: Sí, estem perdent una batalla molt important aquí.
3: Sí. Doncs vinga, tu fas de presentador i jo faig de convidat i de públic.
2: Molt bé.
3: Mira, em poso unes ulleres d'agafapasta i tot.
2: Molt bé, clar.
3: És una gala,
2: Home, sí, et veig. Molt bé, com el Víctor Amela, tu,
3: Home, claro.
2: Molt bé. Doncs escolta, som-hi, que tenim moltes coses a dir. Senyores i senyors, calderins i calderines, comença la gala a la taquilla, el Caldes de Montbui aixeca el taló. Benvinguts! Comencem parlant del primer acte de la temporada que ja s'ha fet aquest passat cap de setmana, però que hi haurà continuació.
3: Sí, perquè es tracta del tercer festivalet a la fresca. El casino sí que ja va aixecar el taló aquest passat dia 12 amb el concert de la Laura Roma.
2: Exacte.
3: Tercer festivalet a la fresca.
2: Això mateix. Saps per què es diu a la fresca?
3: Per què es diu a la fresca? Perquè es fa dintre.
2: Perquè es fa dins i posem aire condicionat.
3: Ah, per l'aire condicionat.
2: Clar. Bueno, clar,
3: anava pensant...
2: No té fresca el casino fora, diguéssim.
3: Clar, no hi ha una terrasseta.
2: No. Llavors, per això és a la fresca, perquè la sala té aire condicionat.
3: Molt bé.
2: Sí. Llavors, ja he estat pensant a l'hivern potser fer algo que digui a la càlida. Amb calefacció.
3: A la càlida. No confonguin amb l'exposició.
2: No, exacte, que ara està itinerant. No?
3: Sí, clar.
2: Ara ho vaig veure aquí a Ràdio Caldes, que deien... És que Ràdio Caldes, jo m'informo molt per Ràdio Caldes, però m'informo per l'Instagram de Ràdio Caldes.
3: Ah, molt bé. No, escoltes, no, saps a quin dial està Ràdio Caldes?
2: Sí, 107.8.
3: Molt bé,
2: Toma ja! 107.8. No, i algun cop he de dir que m'he posat Ràdio Caldes per escoltar-ho així, quan sé que, jo què sé, doncs hi ha males cartes o hi ha alguna cosa així i tal, i m'ho poso.
3: Molt bé, avui hi haurà males cartes.
2: Sí, però avui no escoltaré,
3: avui no.
2: Avui no.
3: Bueno, tercer festivalet a la fresca.
2: El tema, sí, mira, festivalet a la fresca. El dia 12 vam tenir allà la Laura Roma amb l'Oriol Samaranch a la guitarra. Era un duet, la Laura Roma és cantautora, i ens està presentant les peces que faran el proper disc, és a dir, està treballant en un disc, doncs ens va presentar totes les peces prèvies a això.
3: Ojo, bueno, un abans. Molt bé.
2: Sí. I això, ella construeix una atmosfera molt... És com dir-ho, que et va envolviendo, i t'ho dic en castellà. En català seria embolcallant.
3: Envolvent,
2: no sé. Vale. Això, però molt bé, és melós, és algo tal... Bueno, està bé, xulo. Llavors, aquest dissabte, aquesta setmana, d'aquest dissabte, a dos quarts de vuit de la tarda, hi ha un grup que es diu Nemògina. Nemògina fan... És molt xulo perquè és un concert que, a més, et dic, serà concert en acústic. En acústic vull dir sense amplificar. Val? Per què? Perquè volen agafar el so més pur, més... I llavors serà xulíssim perquè la gent del voltant justament el que sentirà és tota aquesta cosa És que és xulo aquest tipus de concerts pròxims que... és com el de l'Elèctrica d'Arma, sí, que es va fer aquí al Carme.
3: A un pam, no?
2: Exacte,
3: deien,
2: la d'Arma un pam, que això també ho vam fer al Casino fa un any.
3: Sí, ja ho vam explicar aquí també.
2: Això mateix. Doncs és una mica aquest concepte del més proper i el més essencial en quant a la música. I ells són molt bons músics i llavors el que fan és música catalana d'arrel, tradicional, però li donen una volta i és un concert molt recomanable, molt recomanable.
3: Per tant, és una miqueta de folk.
2: Folk i Torres, per exemple. Torres, sí.
3: Fan els Pastorets,
2: sí,
3: musicals.
2: Sí, exacte, això mateix. Som les Fúries de l'Infern. Llavors, el dissabte següent,
3: sí?
2: ja apunto, tindrem Rotunds. I això, Rotunds és el grup del Jordi Martí, que és a veure, el Jordi el podeu conèixer perquè va fer el musical Els Miserables de Bucàlic del protagonista, el Jean Valjean, i també va muntar allà al CN Caldes La Font, l'ex CN Caldes La Font,
3: ara ja no,
2: doncs va muntar un concurs de karaoke, i vindran convidats del concurs de karaoke a cantar amb la banda.
3: Ah, o sigui, aquesta és la seva banda?
2: És la seva banda, que toquen rock i blues.
3: Va, i porta convidats.
2: Temes. Sí, i porta convidats. O sigui, que serà una sessió molt calderina, a més, perquè molts són de Caldes, i serà molt xulo, molt xulo, i a més que cantaran
3: guai,
2: molt bé.
3: Que guai. I t'hi atreves?
2: Jo cantaré.
3: Ah,
2: sí.
3: Perfecte.
2: Farem...
3: Ja saps la peça i tot?
2: Sí.
3: Es pot desvetllar?
2: Es pot desvetllar.
3: O ho desvetllem quan toqui...
2: No, ho desvetllem ara. Exclusiva.
3: Va, exclusiva!
2: Suspicious Mind, d'Elvis Presley.
3: Ah, claro, bueno, claro. Perquè ja la tens aquesta claro, entrenada.
2: Home, a veure, Jordi, hem de jugar sobre segur.
3: No, molt bé, molt bé.
2: Sí. Pues això, escolta, això és el Festivalet a la Fresca,
3: sí,
2: que és algo que, ostres, hem de potenciar més a Caldes, jo crec, la música. El centre també crec que és una cosa, una activitat molt xula que es programa, però que també costa. Segons quines propostes... Però no costa perquè les propostes no siguin bones, costa perquè crec que no hi ha el públic a Caldes que s'arrisqui a escoltar cosa que no coneix.
3: A descobrir, no van a descobrir. No. En canvi, els hi portes un grup que els hi sona i aniran.
2: Sí,
3: s'ha de potenciar aquests petits.
2: Els grups aquests, clar, són caríssims perquè sonen a tot arreu i, ostres, i després ho escoltes i és una patata, però bé, és igual.
3: Bueno, molt bé, escolta, això és el tercer festivalet de la Fresca. Eh?
2: Escolta, que d'aquí 15 minuts nosaltres acabem el programa. Però saps que comença, no?
3: Sí, perquè no es volem del casino, perquè hi ha un acte que es fa d'aquí a res.
2: Això mateix.
3: 15 minuts, no?
2: Sí, perquè...
3: Què és?
2: Sí, bueno, és el que diem al casino, la quarta setmana de la poesia.
3: Oh, que bucòlic,
2: sí,
3: que maco.
2: Bueno, perquè la poesia també ha d'ocupar espais.
3: Sí.
2: Perquè si no li donem espai a la poesia, què ens queda, Jordi?
3: La pornografia.
2: Exacte.
3: Que no donem espais, sinó racons que es busca la gent.
2: Això mateix. Jo crec que hi ha un punt que es toca, la pornografia i la poesia, que és la primera P.
3: Sí, es toquen molt. Sí.
2: Doncs, escolta, avui... Sí. A les 7 de la tarda tenim el recital a càrrec del poeta Jaume Baigual i Rossinyol amb l'acompanyament musical del grup A Contrallum. Per tant, és recital i música. És aquest mix, aquesta cosa maca, híbrida. I després què més tenim?
3: I després ja hauríem de passar el dia 18, d'aquesta setmana
2: dijous.
3: També, que és el dijous, a les 7 de la tarda, que hi ha un recital de poemes a càrrec dels poetes Amanda Bassa i Ricard García, amb la presentació, atenció, que ho presenta l'editora de Pagès Editors, que és l'Àngel Marzo d'aquí Caldes.
2: Exacte, és que l'Àngel Marzo és qui ha preparat aquesta setmana de la poesia.
3: Ah,
2: és la curadora, diguéssim, no? Com es diu això?
3: Sí, com es diu, en les exposicions té un nom,
2: sí,
3: oi?
2: És el comissari.
3: El comissari, sí, és veritat, el comissari. Doncs aprofitant això, és moment de fer la nostra aportació, què et sembla, la Setmana de la Poesia.
2: Molt bé.
3: És per això que ara el Ferran ens interpretarà un trosset d'una famosa poesia.
2: Sí. Gràcies. Es tracta de la poesia titulada Oda a la merda. Música, sisplau. Ah, muses, feu que canti una vegada les excel·lències d'una caguera, la tasca més ben feta que fa el cos. quin encís que té la merda just cagada, fumejant a plaer i tornejada pel fosc forat que forma nostra ullera. Si és dura, té la forma de cigarro, i hom l'anomena simplement cagarro, de variada i escaient manera. Més, quan heu pres un vas de carabanya, la merda pren la forma més estranya. De cos sòlid es torna un suc claret, no costa gens donar-li la sortida. I aleshores, cagar és fet a mida, per embrutar dels homes el més net.
3: Fantàstic.
2: Gràcies.
3: Fantàstic.
2: Gràcies.
3: I ara és moment d'anar cap al centre perquè comença la temporada amb cinema ja.
2: Yeah! Cinema al centre! Oh, molt bé, ho trobava a faltar. Molt bé. Què tenim? Què tenim, aquest cinema al centre? Però bueno!
3: ¿Qué te pasa? ¿T'has quedado esparverao?
2: Adiós. Adiós, adiós.
3: Adiós, adiós, adiós.
2: Claro. Tres adioses.
3: Tres adioses, que és una pel·lícula de la Isabel Cuixet.
2: Mira, sap, mira, et diré una cosa. Sap, Jordi, que no he vist cap pel·lícula de la Isabel Cuixet i em fa vergonya?
3: Saps que no he vist cap pel·lícula de Isabel Cuixet i no em fa gens de vergonya?
2: No, però tinc ja, però...
3: De lo que he sentit parlar, que diuen que és tan llunya i no sé què...
2: Pues, ja, però... clar, les coses s'han de veure.
3: Sí, sí, clar, per jutjar s'han de veure.
2: Clar, perquè, no, ui, és així, és això. Sí, sí, però escolta, està ell és cineasta i tu no.
3: Mira, amb això ja no guanya.
2: Pam, sí. Saps? Sí, sí. Vinga, ell contracta actors, a mi no em contracta. Saps el que vull dir?
3: Llavors... Perquè no és la directora de càstering, de càstering, anava a dir, de càstering.
2: És molt important el càstering en el cinema, la veritat.
3: Que per vegades, cert, que ja s'ha estrenat Cronos,
2: sí.
3: La pel·lícula...
2: Es va rodar aquí Caldes.
3: Es va rodar aquí Caldes, recordeu l'any passat que en una taquilla no vaig poder assistir perquè estava al rodatge de Cronos.
2: És veritat.
3: Pues ja s'ha estrenat, no l'he anat a veure perquè, com em va fer efecte, a la meva escena no vaig veure cap tiro de càmera que m'enfoqués. Per tant, crec... que no sortiré.
2: I vas dir, pues...
3: Pues no val la pena ni que la vagi a veure.
2: Claro.
3: Però bueno, què farem?
2: A veure, a mi el que m'han dit d'això... He d'anar-la a veure, eh? Però, bueno, no, ho veuré a Netflix.
3: O sigui, sí, quan, jo també ho esperaré.
2: Crec que és pel·li de plataforma.
3: Sí.
2: No?
3: Han dit que els actors no estan gaire bé.
2: A veure, és que...
3: Que són uns cracs.
2: Sí, però no. jo et dic una cosa. Ara, a veure, entre tu i jo, Jordi.
3: Sí.
2: L'Enrico, què?
3: Sí. Fa ràbia?
2: No, una mica, però, vale. Però a veure, com a mosso d'esquadra, o sigui, a veure...
3: No.
2: Ell és ho de rabalejant? Bé, sí, però mosso d'esquadra? O sigui, clar, un mosso d'esquadra que... Però, per favor... O sigui, escolta, agafa algú que realment tingui una cara allò de mosso d'esquadra, m'entens? Que sí, que hi ha mosso, que té cara simpàtica.
3: Sí, però...
2: Però no, m'entens el que vull dir? És que ell és... Que no, que amb el tipus de barba, el tipus... Que això no. Que...
3: Per això diuen que els actors, que tot i que són estrelles, estan maltriats per aquesta pel·lícula i que no.
2: El Derqui segur que està més ben trobat, no sé com està, però el Derqui segur que està més ben trobat. I altres personatges femenins crec que també estan prou bé. Però el tema és, ostres, és que clar, com a de nostres no m'encaixa. I es veu que és bastant, com dir-ho, clar, bastant neutre, no es mullen massa amb res.
3: No.
2: Bueno, escolta...
3: Això era Cronos, però no és el que havíem de parlar.
2: Sí. I aquí Caldes també... Jo vaig rodar aquí Caldes una cosa que no sé si s'ha estrenat.
3: Ah.
2: Aquella del Carles Porta de 33 dies, et
3: no,
2: sona això?
3: No em sona.
2: No, és quan s'escapa el Picatostes i aquells de Lleida. Pues vaig gravar una cosa aquí Caldes com a figurant.
3: I ho vas gravar aquí Caldes?
2: Sí, a uns camps que hi ha allà al polígon de la Borda,
3: sí.
2: Hi ha com uns camps, passat allò, i jo feia de policia científica.
3: Ostres, el CSI.
2: Sí, jo recollia proves per allà i tal i qual.
3: Molt bé.
2: No sé si em van gravar o no, i no sé si sortiré, però...
3: Tiros de càmera, vas veure càmeres enfocades?
2: Sí, però... No, en el meu cas sí, si més no, passar per davant de càmera, allò que...
3: Ah, vale. Saps?
2: Però bueno... El tema, que no sé si ha sortit o no aquesta, 33
3: dies. Ja, no, ho
2: averiguarem. El buscarem. Bueno, escolta, i llavors el tema és Tres Adioses.
3: Sí.
2: Això de què va?
3: A veure, és un drama dirigit per l'Isabel Cuixet, com dèiem, amb actors italians, que explora les relacions i la fragilitat i els comiats. Resulta que la Marta i l'Antonio decideixen separar-se després d'una discussió mínima. Ella era una parella i es separen. Ella es refugia a la seva cuina perquè és un xef en plena ascensió i s'amaga la feina, mentre que l'altra doncs, està allà ben calladeta fins que descobreix que té una malaltia que ho trastoca tot.
2: Ip.
3: A partir d'aquí, doncs, la Marta redescobreix els sentits, la música, el menjar, el desig, en un intent d'aferrar-se a la vida mentre la parella afronta els seus tres adéus. Adiós, adiós, adiós.
2: Adiós, adiós, adiós.
3: Tinc una miqueta de tràiler, si vols escoltar.
2: Home, i tant.
4: Miss Marta, ma come fai?
5: Voglio dire evitare le cose che non ti piace fare.
6: Basta pedalare. Ciao.
3: Dic una miqueta perquè el tràiler és que la versió original d'aquesta pel·lícula és en italià i en castellà.
2: Ah, va, és que dic, ara m'ha desconcertat.
3: O sigui que si aneu, suposo que hi haurà subtítols, evidentment, però que serà en italià i castellà.
2: Vale, vale, vale, vale. Molt bé.
3: Doncs, molt bé.
2: Sí, doncs bé, i això serà el dissabte, eh?
3: Això serà el dissabte a partir de les 6 de la tarda.
2: 6 de la tarda, molt bé, molt bé. Doncs escolta, et faig una proposta per diumenge.
3: Vinga, som-hi.
2: Per el diumenge tenim una obra molt divertida al casino.
3: Oh, i una obra d'aquelles de riure a riure, eh?
2: Sí.
3: Pel davant i pel darrere.
2: Sí.
3: Què en sabem, què en sabem?
2: A veure, pel davant i pel darrere serà diumenge, dia 20, a 6:45 de la tarda. És, ens la porta el grup Xamba Teatre de Lliçà de Vall, i com a sinopsis, així una mica per presentar l'obra, que és conegudíssima, és una companyia que intenta estrenar una comèdia mediocre, però entre actors despistats, portes que no tanquen i sardines que van i venen, això ja ho entendreu al anar-ho a veure,
3: un plato de sardines.
2: La funció es converteix en un caos hilarant tant davant com darrere de l'escenari. I, mira, només dir-te que venen a muntar el dia abans. Tenen, clar, és que el muntatge d'això és complicat.
3: Sí.
2: I llavors venen a muntar el dissabte al matí, fins i tot.
3: Perquè, recordem, em sembla que és la primera part és davant del que passa
2: al
3: teatre, davant l'escenari.
2: I
3: la segona part es gira l'escenografia per veure què passa darrere.
2: Ah, això mateix.
3: Quan els actors estan a punt d'entrar a escena, quan
2: surten... I, per tant, és el mateix que ja has vist la primera part, però vist des de l'altra banda, que tot entens tot el que passa i encara rius més.
3: Sí.
2: A veure, és una obra que, doncs, bueno, com vaig sentir el dissabte van passar per davant del casino i una dona diu, ai, mira, pel davant i pel darrere, diu, per molt malament que ho facin, farà riure.
3: Doncs sí.
2: Fixa't.
3: És d'aquelles que val molt la pena.
2: Sí.
3: Fa poc l'estaven fent a Barcelona.
2: Sí,
3: no?
2: sí, exacte.
3: A l'Octavi Pujades
2: sí.
3: Companyia.
2: Sí, sí.
3: I també molt bona, si no l'heu vist, la pel·lícula.
2: No l'he vist.
3: No l'has vist?
2: No.
3: Hi ha el Christopher Reeve, que és el Superman.
2: Sí.
3: Fa d'un dels actors que sempre li surt sang del nas i... Boníssima la pel·lícula, també.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs això... Ah, escolta, i tornem al centre?
3: Sí, tornem al centre perquè a baix al cafè, aquest diumenge, hi ha cosetes.
2: Sessió de jazz.
3: Sessió de jazz.
2: Actuen els Voodoo Jazz Band?
3: Voodoo Jazz Band, aquests que són. Això serà 7:45 de la tarda, eh? És un quartet...
2: Voodoo Jazz Band.
3: Has dit una paraula, Charles Brown?
2: He dit Voodoo Jazz Band, però...
3: Ah, Voodoo Jazz Band. Dic, a veure si s'ha inventat un nom, Voodoo Jazz...
2: Voodoo
3: Charles Bronson. És un quartet amb gran bagatge que combina els ritmes de la música swing i el jazz tradicional i aconsegueixen un so autèntic entre harmonies i arranjaments amb personalitat pròpia. Hi ha una veu i una guitarra que no m'atreveixo a dir el nom. Tu tampoc? No el diem, eh, si vols?
2: Sí, no, jo crec que el pots dir, Jordi.
3: A veure... Uñer Danidé Reikalaite. No sé si és home o dona, imagina't.
2: A veure, exacte.
3: Diria que és dona, eh?
2: És a dir, el veu i guitarra és Uñé Danidé Reikalaite, Uñé Danidé Reikalaite.
3: Sense accent a l'E,
2: en aquest cap. Bueno, però encaixa. Clarinets?
3: clarinets. La o el?
2: No la, sé. No?
3: Nanà, Nanà Rovira.
2: Washboard?
3: L'Oriol González.
2: Què és washboard?
3: Washboard és aquelles persianes que es posen com un davantal i que amb uns didals al dit va rascant i va fent un soroll de...
2: Ah, és xulo això.
3: I es diu washboard perquè sembla una taula d'aquelles de rentar roba.
2: Vale, vale, vale, vale, vale. I la tuba?
3: I la tuba, que ho fa una tova, que es diu...
2: No sé si és tova, no.
3: La tuba, la Maria Puertas. Però ara, parlant amb el Gallar, m'ha dit que potser aquesta no venia i venia una altra.
2: Bueno, escolta, però qui vingui portarà tuba.
3: Sí, sí, sí.
2: Això sí.
3: I si és el que es feia al centre i beveu moltes cerveses, agafaré una bona tova. Ara sí.
2: Molt bé. Escolta, molt bé, molt bé. A veure, escoltem una miqueta més.

0: Que sapigueu que estem gravant la taquilla en directe a l'estudi 2 de Ràdio Caldes i aquí tenim un aplaudiment pel Jordi Graví, que també està al control tècnic alhora.
1: Gràcies, gràcies, gràcies.
0: Escolta, tenies preparat els aplaudiments?
1: He preparat els aplaudiments. No sé si els faré servir. I oita, mira, m'han anat bé.
0: Hòstia, boníssim. Molt bé.
1: Aquest any intentarem fer el programa nosaltres mateixos.
0: Sí.
1: Avui he estat jo com a tècnic, però un altre dia s'hi posarà el Ferran.
0: Exacte, i això vol dir que hi haurà problemes tècnics. Per tant, no, estigueu atents i atentes a aquesta temporada de la taquilla, més que res per estar informats i informades de totes les novetats en l'àmbit cultural de Caldes de Montbui. Ja sabeu, els dos ateneus sobretot, però òbviament, si hi ha alguna cosa remarcable, també ho farem extensiu a tota l'activitat cultural del poble. I per tant, escolta, nosaltres se'ns acaba el temps. Fins aquí la taquilla i el seu Caldes aixeca el taló, però sobretot fins aquí el nostre programa. Jordi, fins la setmana que ve.
1: Ferran, igualment, fins la setmana que ve. La setmana que ve ja recuperarem whatsapps i merdes.
0: Ui, tant, mare meva, ja ho veuràs. Tanquem per avui la taquilla.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar. Estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem. La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: Fan rutes, és a dir, que comencen, agafen un carregador i tal, treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador, però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en que afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Aquest negoci il·lícit de robar coure ha crescut un 84% des del 2020. El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, que ha afegit que posar ara seguretat privada a les zones on més es roba coure és una solució puntual. Per a Iglesias Lucía, el problema és com es tipifica legalment aquest tipus de delinqüència, ja que cal canviar la perspectiva de com afecta sobre les persones.
2: Des del punt de vista de seguretat, ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
1: I des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha explicat també el Notícies en Xarxa Victòria Ferrer Maimó, directora general d'aquest gremi.
3: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Tres quarts de nou, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 anys i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, d'una mare o d'un tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i també pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar a la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que s'havia de celebrar, que s'ha de celebrar, que es celebrarà, de fet, ara ho dic bé, dilluns, a 11:15, amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
4: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
5: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte és un tema de convivència, sense cap mena de dubte és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
4: Aquestes són les imatges que hi ha en enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: Esports, us expliquem que aquest dimecres s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis, una trobada per debatre sobre els principals problemes als pobles i ciutats gironins. Entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, de sensellarisme, també s'ha abordat el pla de barris, s'ha parlat d'infraestructures, de mobilitat o fins i tot de seguretat. És una crònica d'en Marc Guibes, de Televisió de Girona.
6: Una de les frases més comunes que s'han escoltat és que els ajuntaments dels municipis són el primer lloc on es dirigeix un ciutadà quan té un problema. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge. I l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, n'ha volgut expressar la seva opinió.
7: Del gran capital estranger que s'està quedant l'habitatge al nostre país. I això és un problema greu.
6: El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també ha volgut dir la seva en l'aspecte del sensellarisme.
8: Ens haurem de plantejar i s'haurà de plantejar el govern del país i haurem de ser-hi nosaltres ajudant i col·laborant de que hi hagi més espais per acollir.
6: Així doncs, el Fòrum de Municipis ha tocat els temes més rellevants dels ciutadans gironins i ha comptat amb la presència de molts alcaldes de la província i responsables d'empreses de mobilitat o habitatge que han pogut debatre sobre les possibles solucions a uns problemes que cada dia dificulten més la vida de les persones.
1: Quan falten 10 minuts per les 9 del matí, abordem la crònica esportiva i ho fem amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
9: Bon dia.
1: El Barça, que continua intractable.
9: Sí, sí, no només suma els partits per victòria, sinó que ho fa per golejades. Amb el 7-2 d'ahir sobre el Racing, l'equip signa el millor inici de temporada de la història. 7 victòries amb 7 partits oficials. Rafinha va fer un hat-trick, Cancelo un doblet i també van marcar Gabriel Jesús i Lamine Yamal, que van premiar així els 50.000 espectadors que es van aplegar al Camp Nou malgrat la pluja. Rafinha, que ja suma 11 gols aquesta temporada, diu que l'equip no té sostre.
10: És les ganes de querer ganar sempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
9: El Barça d'handbol es juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos equips van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera l'Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. A la divisió d'honor femenina, el CAC 7 Granollers ha perdut el duel de la tercera jornada contra el Morvedre per 16-22. Després d'una primera part igualada, la bona actuació de la portera Daniela Pinto va marcar diferències a la represa. Tot i els intents de les vallesanes de mantenir el ritme al marcador, un parcial d'1-6 al tram final va deixar el duel en mans de l'equip valencià. L'Espart Girona continua preparant l'inici de temporada i avui té un test de nivell davant un dels rivals que es trobarà a la Lliga, el Haidis. El duel, que es disputarà a Sant Andreu de Llavaneres, servirà per mesurar el moment de forma de les de Roberto Íñiguez. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Girona, Bru Ortega.
11: El conjunt gironí es desplaça fins al Maresme per enfrontar-se al rival de major entitat fins al moment en aquesta pretemporada. Les gironines rebran la visita del Haidis a la pista de Sant Andreu de Llavaneres amb el propòsit de continuar agafant automatismes i posant-se a to davant un rival de la mateixa categoria amb el que també es creuaran durant l'any. L'única baixa confirmada per al duel és la d'Axel Mercerón, que continua lesionada, pendent de proves mèdiques que determinin l'abast definitiu de l'esquins del turmell, i Iana Martín, que encara ha d'aterrar a Fontejau. El dubte fins a l'últim moment serà el de Marta García, que arrossega molèsties. Així doncs, prova de nivell que afronta el conjunt gironí davant l'equip de l'exentrenador gironí Bernat Canut, on miraran de continuar agafant bones sensacions de cara a final de mes amb la disputa de la prèvia de l'Eurolliga.
9: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al Casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol. Escoltem els entrenadors del Terrassa, Xavi Pérez i Sergi Mora, i els del Sabadell, Enric Arnella i Albert Espanyol, que s'estrenen a la banqueta vallesana.
12: Tenim un equip molt competitiu, amb moltes ganes, hem reforçat molt bé la plantilla i fer un saltet més com estem fent les últimes temporades.
13: Millorar la temporada passada, vale? No necessàriament en classificació, sinó en el dia a dia, en els partits, ser molt més competitius.
14: Conformar un equip sòlid, estable, amb capacitat de treballar i per superar-se. I un cop tinguem això, la conseqüència serà poder optar a tots els títols.
15: Iniciar un projecte sempre es tracta de sentar bases i de fer-ho tot de la millor manera possible per poder créixer.
9: Doncs ben entrat el mes de setembre van arrencant les lligues que encara no havien començat, com aquestes de waterpolo.
16: I que nosaltres anirem explicant.
9: I tant, tota la temporada.
16: Gràcies, Cristina. Fins demà, que ja és divendres.
9: Fins demà.
16: Vinga. I en cultura, en marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Lasso de Simone. I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Més detalls amb el David Navarro.
17: L'Espigó del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El fil vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
18: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
17: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
16: Rosalía ha estat una de les triomfadores, una de les grans triomfadores de les nominacions als Latin Grammy 2026 en aconseguir 7 candidatures en les categories més destacades. Així, la cantant de Sant Esteve Sesrovires optarà a premis com el disc de l'any, millor cançó i gravació de l'any. També està nominada a millor àlbum de música alternativa, millor cançó pop, millor cançó en llengua portuguesa i millor vídeo musical. Una altra catalana, Bat Guial, ha estat nominada amb el millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. La cerimònia d'entrega dels premis està prevista per el 12 de novembre. Amb la Perla de Rosalía ens acomiadem. Bon dijous, fins demà.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
2: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
1: Molt em temo que no, senyor.
2: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
1: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
0: La taquilla.
1: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
0: a Ràdio Caldes.
1: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
1: i en Ferran Devesa.
2: De debò, que no hi ha una altra solució?
1: Miri, va, colis, colis, però dissimuli.
2: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
4: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'Ara Caldes estem treballant.
5: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
6: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
7: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
8: Us ve de gust fer safareig?
9: Us esperem cada setmana.
3: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació

0: Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
2: Disset escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. Els dijous a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
1: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
0: Molt em temo que no, senyor.
1: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
0: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
2: La taquilla.
0: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
2: a Ràdio Caldes.
0: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
2: Una temporada més amb el Jordi Graví
0: i en Ferran Devesa.
1: De debò, que no hi ha una altra solució?
0: Miri, va, colis, però dissimuli.
1: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
4: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes, estem treballant.
5: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
6: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
7: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
8: Us ve de gust fer safareig?
2: Us esperem cada setmana.
3: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot sonrisa, alegria, gila o pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
5: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortir de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Som dijous i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. I és que el Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobarem o ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I dit això, passem al sumari i mirant en el que trobareu avui per començar aquest fòrum, per anar fent aquest fòrum. Doncs a la primera hora, que ja estem, després de la presentació i d'aquest sumari, obrirem amb les paraules del dia, ja sabeu, l'editorial, aquest espai que ens connecta amb la comunitat i amb el món que ens envolta. Tot seguit viatjarem amb el temps, amb tal dia com avui, per repassar efemèrides, dies temàtics i històries que ens ajuden a entendre el present. A continuació, avui ja comencem obrint la secció d'Endavant les Atxes i ens acompanyarà Susana Corxo, la tècnica de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència, l'ús quotidià i fins a les polítiques públiques, passant per curiositats, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. A la segona hora, de 10 a 11, arribarem a l'hora del cafè. Conversarem amb Carolina Chaparro, psicòloga general sanitària especialitzada en psicoteràpia per adolescents i adults. Treballa tant a Caldes com a Barcelona i és membre del grup coordinador del PEC del municipi, el projecte d'educació de Caldes de Montbui. Parlarem de salut mental, de joves, d'acompanyament i del paper que fa el PEC aquí a Caldes. I a la tercera hora, d'11 a 12, ens visitaran Maria Dolors Muñoz i Anna Escribano, dues dones cercadores i investigadores que han remogut arxius, que han fet parlar documents oblidats i que han rescatat la veu d'una dona imprescindible. Amb elles obrirem les pàgines més íntimes de la nostra història local per parlar d'unes mans que literalment van veure i van sostenir el futur de la nostra vila abans que ningú. Parlem d'Ignàcia Blanch Carreras, més coneguda com la Ignacieta. I encara amb el sumari sobre la taula, comencem el programa amb la nostra mirada del dia.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
1: Hi ha dies en què l'actualitat ens recorda que la vida d'una comunitat no se sosté només amb grans titulars, sinó amb una suma de gestos petits, constants i sovint invisibles. Gestos que no sempre surten als diaris, però que tenen un impacte directe en la salut, en el benestar i en la cohesió d'un poble. També en el llegat de valors, en les petjades que ens han deixat algunes persones. Avui és un d'aquests dies, perquè hi ha persones que han dedicat la vida a cuidar la vida dels altres, persones que han treballat per la comunitat, que han sostingut famílies, que han acompanyat en moments difícils, que han estat allà on feien falta, persones que no han buscat protagonisme, que no han demanat reconeixement, que no han fet soroll, però que amb la seva feina i amb la seva manera de ser han fet un món millor. Una d'aquestes persones és, o va ser, Ignàcia Blanch Carreras, la nostra Ignacieta, una dona que va caminar de nit, que va entrar a cases on convivien la por i també l'esperança, que va ser confidència, suport i professionalitat en moments en què no hi havia res més. Una dona que va posar la vocació per davant de la comoditat, la responsabilitat per davant del cansament, la comunitat per davant d'ella mateixa. I malgrat això, durant anys el seu nom va quedar en silenci, com el de tantes persones que han fet possible que un poble tirés endavant. Vivim en un temps en què el valor sembla mesurar-se per la visibilitat, per l'impacte immediat, per la capacitat de fer soroll, però el valor real, el que sosté la vida d'un poble, és discret, és constant i és profund. Per això és tan necessari dir els noms de persones que han fet un món millor, reivindicar-les, recordar-les, aprendre d'elles. Perquè quan hi ha persones així, vol dir que hi ha esperança, vol dir que tenim futur, vol dir que una comunitat no només es construeix amb projectes, sinó amb vides dedicades a fer que els altres visquin millor. I pot ser, avui, val la pena dir-ho en veu alta. Ignasieta és un d'aquests noms. Un nom que mereix ser dit, reconegut i explicat. Un nom que ha sostingut la vida d'un poble amb una força que encara avui ens acompanya.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: I en aquesta mirada posada en les persones que han fet un món millor, avancem en el programa i fem un pas cap al temps. És moment de tal dia com avui. Avui, ja ho hem dit, és dijous 17 de setembre, ja han passat 258 dies d'aquest 2026 i en resta 106 per a escriure un altre cicle. El santoral ens recorda avui les celebracions de santes Ariadna, Camèlia, Columba i de Hildegarda i Sant Lamberto. Si us dieu així, doncs moltes felicitats. I com sempre, aquest dijous ve carregat de dies temàtics que ens ajuden també a mirar el món amb una mica més de perspectiva. Avui celebrem 4 dies rellevants, podríem dir, no? És el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, és el Dia Internacional de la Febre Mediterrània Familiar i és el Dia Mundial de la Síndrome de Klystrat. I és el Dia Internacional de la Música Country, o sigui que això també va bé, la música. I, a més, són en plena celebració de diverses setmanes temàtiques, la Setmana del Benestar a les Amèriques, la Setmana Europea de la Mobilitat, la Setmana Europea del Càncer de Pulmó i la Setmana de Prevenció de l'Embaràs en Adolescents. Passem directament, primerament, a parlar del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, el que representa. Doncs, l'Organització Mundial de la Salut celebra cada any aquest dia amb l'objectiu de divulgar informació sobre un tema essencial, la seguretat de les persones que reben atenció sanitària. El lema d'aquest any, atenció segura per a les malalties no transmissibles. El focus és clar, garantir que la cura de malalties com les cardiovasculars, el càncer, la diabetis o les malalties respiratòries cròniques sigui segura en totes les etapes i en tots els espais. Aquestes malalties acompanyen la persona durant anys, de vegades tota la vida. La cura passa per la prevenció, el diagnòstic, el tractament, la rehabilitació i, en molts casos, les cures pal·liatives. I passa per llocs diferents, com l'hospital, el centre de salut o a casa. Cada canvi d'etapa o d'espai és un punt crític, un informe que no arriba, una medicació molt ajustada, un seguiment que es perd. La campanya d'aquest any vol reduir aquests riscos al llarg de tot el recorregut del pacient. I l'OMS insisteix en una idea important. El pacient és un agent actiu. Conèixer la malaltia, portar un registre de medicació, preguntar quan alguna cosa no queda clara, tot això redueix el risc de dany inevitable. Passem a un altre dia temàtic en què hem parlat, que ho hem dit abans, és el Dia Internacional de la Febre Mediterrània Familiar. I què vol dir això? Doncs que és una malaltia hereditària antiinflamatòria que provoca episodis recurrents de febre, dolor abdominal intens i inflamacions diverses. La data commemora el descobriment del gen MEFB, ho dic així perquè si no sabria com pronunciar-lo. És clau per entendre la malaltia i avançar en el diagnòstic i el tractament. Tot i ser crònica, el pronòstic és positiu i és i va bé. Vull dir que es pot podríem dir que és una d'aquestes malalties que atropella però que no mata. El tractament habitual inclou antiinflamatoris i coxicina, que redueix la freqüència i la gravetat de la crisi en casos greus. Passem a un altre dia de celebració, que és el Dia Mundial de la Síndrome de Klystra, i a veure què significa, no? Aquesta és una malaltia rara causada per mutacions del gen, en aquest cas és EHMTU, provoca discapacitat intel·lectual, retard en el desenvolupament, hipotònia, trets facials distintius i, en alguns casos, anomalies del cervell o el cor, també. El diagnòstic es fa amb avaluació clínica i proves genètiques específiques. L'objectiu d'aquesta efemèride és donar suport a les famílies i sensibilitzar sobre una patologia poc coneguda. I passem a parlar ja no de malalties, sinó d'algo més positiu, que en aquest cas és la música i la música country. Doncs un 17 de setembre, també, o aquest 17 de setembre, és el dia dedicat a aquesta música, en homenatge a Hank Williams, una de les figures més influents del gènere. I mira, ja ho estem escoltant, eh? La celebració, que segons algunes fonts es remunta al 1920, inclou festivals, concerts i activitats arreu del món. I així, doncs, deixem aquestes efemèrides temàtiques i passem a les efemèrides de dies, de fets que han passat, no? De fets històrics, podríem dir. Aquí, doncs, passem a l'any 2007, en un 17 de setembre del 2007, en què el Tribunal de Primera Instància de la Unió Europea dicta sentència contra Microsoft per monopoli i imposa una multa de 497,2 milions d'euros. O sigui que imagineu quina quantitat, però potser això no significa res pel senyor Gates. El 1991 la ONU admet Corea del Nord, Corea del Sur, Micronèsia, les Illes Marshall, Estònia, Letònia i Lituània, és a dir, que entren a la ONU. El 1991 també es publica la primera versió del nucli Linux, que és una altra manera de... podríem dir que passarien aquí la programació lliure. El 1988 s'inauguren els Jocs Olímpics de Seul. El 1894 l'exèrcit japonès derrota les forces xineses a la batalla naval del riu Xalu. El 1809 és el final de la guerra de Finlàndia. Rússia incorpora Finlàndia com a territori autònom. El 1788, aquí, doncs, es va produir la batalla de les Carenceves. Soldats austríacs atacen per error les seves pròpies tropes. El 1303, un terratrèmol de magnitud 8 a Shanxi, a la Xina, doncs, provoca ni més ni menys que 300.000 persones mortes i desaparegudes. I així arriben a l'any 1007, en què un terratrèmol també, en aquest cas a prop de Bagdad, doncs va provocar també, en aquest cas, 16.000 víctimes. En fi, i ho deixem aquí, un dia de memòria, de lluita, de reivindicació i de consciència, un dia en què es recorda que la història no és només passat, és un mirall que ens ajuda a entendre el present.
0: El Fòrum amb Conxi Sánchez. El Fòrum amb Conxi Sánchez.

0: I amb aquest mosaic d'històries que hem esmentat que ens regala el calendari, coses que passen també per aquí, que cauen, doncs avancem en el programa i obrim un espai per mirar la llengua amb calma, criteri i curiositat. És moment de endavant
1: les atxes.
0: Doncs és dijous i això vol dir que arriba l'espai cultural i lingüístic per excel·lència, endavant les atxes, i amb la Susana Corcho de l'oficina de català de Caldes de Montbui. Benvinguda, Susana. Oh. Feia temps que no parlaven.
2: Sí, tenia moltes ganes. Benvinguts i benvingudes aquí al programa d'Endavant les atxes. Tenies ganes ja.
0: Des de juliol, Des de juliol. Sí, perquè vas venir en un altre programa.
2: Exacte, vam fer un altre. Sí. Però ja enyorava això de posar-me aquí darrere del micròfon i saludar-vos i allò animar-vos, encoratjar-vos a tirar endavant la llengua.
0: Pues estem en una altra, en una nova temporada.
2: Amb més força i més ganes.
0: I tant que sí. Jo ja sé que tu vas també molt de boli. Vull dir, perquè és que començar a... Si aquí també anem una mica més que de boli, una mica que no sabem ni on estem. Vull dir, això passa quan han passat les vacances, no?
2: Exacte, és allò, fins que tot quedi al seu lloc i comença una rutina, ens hem
0: d'anar situant. Sí, però en el teu cas comença una rutina de feina.
2: Sí, però ja està bé, vinga, bueno, endavant.
0: El fet d'estar actiu va bé.
2: Sí, i tant, és allò que et fa que vas a 200 i així ja va bé, això. Funciona.
0: Doncs vinga, doncs com sempre i com que aquesta secció gira a l'entorn de la llengua, del català, del seu ús, de la seva defensa i de tot allò que ens ajuda a fer-lo créixer, què hi trobarem avui? Primer hem de recordar que ja portem, a veure, des del dia 10, avui és dia 17, 7 dies, una setmana,
2: Exacte.
0: Una setmana que intentem parlar exclusivament en català.
2: Sense fer canvi de llengua, exacte.
0: I de fer cada dia, quan arribem al final del dia, aquesta reflexió de si avui he parlat exclusivament el català o he tingut algun moment que he dit una paraula que no tocava. A vegades dius, jo què sé, punyeta.
2: O això encara, la cosa és comunicar-nos entre nosaltres sense fer aquest canvi de llengua.
0: No, això és a vegades quan te passen coses, quan te passen coses i en aquell moment no pots evitar dir alguna d'aquestes.
2: Sí.
0: Doncs mira, què tenim avui?
2: Avui parlarem de les inscripcions. Comentarem això del repte, que tu ja l'has introduït molt bé, i després parlarem del voluntariat. Això pel que fa aquí a Caldes. Anem a situar-nos aquí a Caldes, perquè ara som a la setmana d'inscripcions per als cursos de català per adults. Per tant, tenim aquesta setmana per tota la gent que estigui interessada a fer un curs de català. Molts de vosaltres ja heu vingut a fer proves de nivell, ja sigui en línia o bé aquí a les cases dels mestres, i ara ja sabeu quin és el nivell que us toca, què és el que heu de fer. I per tant, doncs, aquesta setmana és el moment per inscriure-us-hi. Dilluns, però, serà exclusivament per al C2, ja informo tota aquesta gent que...
0: El C2 és ja més... És un nivell...
2: És el darrer curs, el darrer nivell de català.
0: O sigui, estaria, diguem, després del... És el darrer, és el que necessites per que te demanen doncs, per fer oposicions, per un munt de coses.
2: Exacte, sobretot doncs, per mestres, professors, treballadors pel que fa d'administratius. Doncs, per tant, és el darrer nivell. I bé, de vegades no és només pensant a la feina, sinó també per nosaltres. Podem fer un C2 senzillament perquè tenim un bon nivell de llengua i volem millorar-lo, perquè ens agrada comunicar-nos en català i mantenir la llengua i fer ús d'aquestes doncs, paraules tan nostres. Per tant, el dia 21, dilluns, serà exclusivament per fer el C2. Ara, però, aquesta setmana doncs, portem ja uns dies i el que estem fent doncs, és això, és apuntar en els diferents nivells de català. Aquí, en el cas de Caldes, obrim l'oferta, que estem molt contentes, perquè obrim l'oferta amb dos cursos de nivell bàsic. El curs passat vam tenir una allau de gent que necessitava començar a estudiar català, és per això doncs, que engegarem cursos de nivells bàsics. Tenim dos del bàsic 1, és a dir, primer nivell, després un bàsic 2, i sí que tenim doncs, uns cursos que són doncs, en línia de nivells més alts, com és el cas del C2 i el cas del C1. Per tant, disposem a Caldes doncs, bàsics, per una banda, C1 en línia, C2 en línia. I a més hem volgut afegir aquest any doncs, un curs que és de parlar en català. No és un curs de conversa pròpiament, sinó que és un curs de treballar la llengua a través de la conversa. Perquè de vegades quan conversem fem servir doncs, unes formes verbals o unes altres, un vocabulari o un altre, i ens pot anar molt bé doncs, fer aquest curs. Per tant, us encoratjo que vingueu a les cases dels mestres per informar-vos-en i a més, doncs, si s'escau, doncs, per poder-vos apuntar.
0: Molt bé, déu-n'hi-do, eh?
2: Després parlem...
0: No, és el que em dic, que de feina n'hi ha. De
2: sí.
0: Feina que tens tu.
2: Sí. Fem aquests cursos, però si a més de cursos, o potser no accediu a cursos, però voleu continuar mantenint el tema de la llengua, tenim diverses opcions, perquè hi ha el repte, que comentava abans, Conxi, el repte dels 21 dies. El repte dels 21 dies mantenint la llengua, vam començar el 10 de setembre, dintre del tot el que és... totes les jornades sobre la diada, i aleshores el que volem és a veure si som capaços i capaces de no canviar la llengua.
0: M'agrada això, capaços i capaces, sí senyora.
2: De tirar endavant, fer l'esforç, perquè moltes vegades, no sé si et passa a tu, que de vegades pensem que aquella persona ens parla, aquesta persona no deu saber català, però tu mantens la llengua, li parles en català, i jo aquesta setmana, precisament, és que m'ha passat en un parell de casos que la persona em parlava en castellà i jo li contestava en català i a la tercera frase ella mateixa s'ha passat al català.
0: Ha canviat, dic, molt bé.
2: Clar, dius, a veure, sí que el saps, perquè hi ha aquesta, no? Per tant, jo penso que és un repte interessant, que us engresco que ho feu. Ho podeu fer doncs, pel vostre compte, però si voleu a més formar part del nostre repte, per dir-ho així, doncs podeu entrar a la pàgina de l'Ajuntament, on allà ja tindreu doncs, el formulari per inscriure-s'hi i formar part del repte de Caldes. I l'altra opció que tenim doncs, és el formar part del voluntariat per la llengua. Si sou dels que voleu practicar la llengua i de vegades el vostre entorn no us ho permet, doncs ja sabeu, podeu en aquest cas doncs, venir a formar part del voluntariat i formem parelles, voluntaris i voluntàries que volen donar un cop de mà, aprenents i aprenentes lingüístiques que volen practicar la llengua.
0: Sí, senyora.
2: Aquí tenim tota l'oferta del català.
0: Ha començat ja?
2: Bé, ara ja estem tancant les parelles de la temporada anterior. I ara comencem nova temporada.
0: Clar, vull dir que es tracta d'això. A veure, passem a aquestes, al que tan ens agrada. Bé, bueno, particularment. El català més enllà.
2: Sí,
0: el català d'enllà.
2: Bé, podem parlar, per una banda, dels exàmens de política lingüística. Us vull fer veure que nosaltres fem cursos, però la Generalitat presenta dues vies per estudiar català. Ja sigui amb nosaltres, és amb cursos, és un ritme molt més pautat, més relaxat, o bé política lingüística ofereix fer exàmens directament. Tu t'interessa fer un examen, doncs t'inscrius. Ara, doncs l'oferta que presenta és, tot i que el 2027 són els exàmens, però ha fet un extra, per dir-ho així, perquè hi ha una convocatòria al novembre, que serà per a totes aquelles persones nouvingudes que tenen ja uns coneixements de llengua i volen adquirir un certificat de català per al nivell de català A1 o bé A2. I és la convocatòria serà al novembre, amb la qual cosa us animo a aquestes persones que entreu a la pàgina de la Generalitat de Catalunya per poder inscriure-us i fer els exàmens aquests de política lingüística. D'acord?
0: Mm-hmm.
2: També, seguim amb la llengua.
0: Sí, no, és que la llengua és
3: que dona per molt, anem estirant.
0: És que el programa va d'això.
2: Us vull parlar dels Premis Llavor. No sé si coneixeu els Premis Llavor.
0: Bé, no, jo no.
2: Doncs, a veure, Òmnium Cultural, vale. Doncs aquí aquest any és la 36a edició de les festes, en aquest cas de les lletres catalanes, que es diu Premi Llavor.
0: Mm-hmm.
2: En aquest
0: el Premi de les Lletres Catalanes sí que sí. El conec, però el Premi Llavor no em venia.
2: Va, doncs,
0: segurament és
2: queda aquí a vegades apuntat només passa. El que és Vallès Oriental, sí. I aleshores és un premi que ofereix doncs, a nivell literari, per, ja sigui per novel·la, ja sigui per narrativa, que en aquest cas se centra en narrativa jove, o per poesia o per comunicació. Per tant, us engresco que comenceu, perquè segur que alguns per no dir molts de vosaltres, teniu allà en un calaix guardats alguns dels vostres textos que heu escrit, ja sigui poesia o ja sigui novel·la. Aleshores, tenim doncs, que la, és per presentar el premi, tenim fins a, veure si us ho dic bé, fins al 2 d'octubre.
0: Se pot presentar i quantes, o sigui, si és de novel·la, quantes pàgines?
2: Les pàgines són entre 100 i 250 pàgines. Per tant, si teniu una novel·la allà guardada al calaix, li podeu treure la pols, podeu engrescar-vos i enviar-la. Per tant, per una banda tenim Premi Novel·la Vallès Oriental, però també tenim de poesia, que en aquest cas doncs, ha de superar els 150 versos, i pels que sou més joves, doncs, narrativa jove, que en aquest cas doncs, són textos molt més breus. Us engresco que entreu, en aquest cas, a Premis Llavor d'Òmnium Cultural, i aquí ja veureu doncs, què és el que més us interessa, ja sigui novel·la, ja sigui narrativa, o ja sigui poesia, o bé comunicació, parlar sobre el tema. Ho torno a insistir, fins al 2 d'octubre teniu data límit per enviar les vostres obres.
0: No queda, bueno, unes dues setmanetes.
2: Dues setmanetes, però segur que molts de vosaltres ja teniu en paper o a l'ordinador.
0: Si el que tu has dit hi ha alguna cosa que està guardada, en aquest cas seria l'ordinador i tal, doncs es tracta de donar-li una ullada i apa. I per què no? Vinga. Dius tu, pues
2: andate a les atxes, ànims.
0: I engrescar-se i que passi el que passi. Guanyar no, però bueno, és el fet d'anar cap endavant.
2: Ah, i tant, és això.
0: Això d'endavant les atxes, sí senyora.
2: Va, i un tercer punt del, quan parlem del català més enllà, és a dir, al marge de Caldes, és, us vull parlar d'una plataforma, la plataforma Tenim Llengua, no sé si la coneixeu, és una plataforma que va sorgir, bé, ha sorgit ara aquí a l'estiu, que és per lligar llengua i comerç. És molt interessant. Per què? Perquè si tu de vegades arribes a un lloc i dius a veure quin comerç realment s'adrecen en català, tenen els productes en català, doncs senzillament entres aquí a la plataforma, mires la localitat i doncs, t'informen, en aquest cas, de què és el, quin és el panorama que tens en aquella població. D'altra banda, també vull parlar doncs, que els comerços que estiguin interessats perquè diuen, a veure, jo tinc l'etiquetatge en català, jo parlo en català, jo en aquest cas encoratjo que la gent parli en català, doncs només s'ha d'inscriure a la plataforma per fer-se veure, per donar visibilitat que en aquest cas parlo de Caldes, hi ha molts establiments que parlen la llengua que tenen l'etiquetatge en català i per tant doncs, podríem formar part d'aquesta plataforma i facilitar a tots els que volem anar a fer la compra trobar doncs, aquests establiments.
0: Molt bé. Molt bé.
2: I què? Ens endinsem ja a llengua el
0: català,
2: pura i dura?
0: Sí. Encara tenim uns minuts, Vull dir, tenim... 10 minuts tenim.
2: Podem parlar de... Avui us vull parlar d'alguns barbarismes, però barbarismes pel que fa, atenció, a la pronúncia. Per què? Perquè de vegades estic d'acord doncs, que hi ha paraules que en català i en castellà sembla que són iguals, però a l'hora de pronunciar-les són diferents. Per tant, en el moment que les pronunciem en la forma castellana, doncs és un barbarisme. Com és el cas, per exemple, un de molt típic que tothom el fa i és el futbol. En català és futbol.
0: Clar. Futbol, però clar, és que
2: la
0: a vegades...
2: La forta és l'última, no és però, futbol.
0: No, futbol.
2: Futbol.
0: Vale.
2: Dic aquesta perquè aquesta és que es usa al carrer i tothom ho diu. I fins i tot hi ha errades a cartells que, a veure, en català és futbol. És una paraula que diem aguda. És a dir, que la força a l'hora de pronunciar-la recau a l'última síl·laba, a l'última...
0: Ahir va haver el futbol.
2: Exacte.
0: Ahir va haver futbol.
2: Ahir va haver-hi... Futbol. Igual que la paraula, per exemple, dòmino. En català és estrújola. Dòmino.
0: Dòmino.
2: Dòmino. Exacte.
0: Fem la... És, en la primera O és on fem el...
2: O més, la paraula, en aquest cas, és xandall. En català és xandall.
0: Xandall.
2: No, xandall. Que això
0: no,
2: és el això és quan surts al carrer.
0: Xandall.
2: Fan una patada...
0: Xandall.
2: Exacte, xandall. És, comença amb una X, que és una X suau, amb una xeix. Xandall. I és tònica, és forta, l'última síl·laba i acabada amb ella. També, per exemple, la paraula èczema. Ens passa que de vegades ens surt doncs, a la pell, ens supura i ens surt un... com una mena de granets, com dic jo, que no volen que diguem granets, però és un èczema, aquesta supuració, doncs és èczema, no? Ara em sortirà en castellà, èczema. No és èczema. èxema.
0: En lloc d'èxamen?
2: Èxema.
0: Ah, un ex.
2: Èxema. Per tant, és perquè estiguem al
0: cas... Veus, com tu m'has dit, èxema.
2: Èxema. En castellà, doncs, èxema.
0: Èxema.
2: No, tenim la paraula, per exemple, medula. No és mèdula, sinó medula. I, per exemple, quan anem a l'òptica, doncs el que tenim, ens parlen de les dioptries, no de les dioptries. Això és en castellà, dioptries pues, en castellà. És
0: jo crec que aquí fallem bastant, eh?
2: Sí, aquestes són aquestes dioptria, barbaries,
0: perquè
2: ho diem tot en castellà.
0: Dioptries.
2: Dioptries. Igual que
0: jo vaig aprenent, eh?
2: Sí, atmosfera. No és atmosfera?
0: No, atmosfera. No, aquesta sí.
2: Sí. És que fins i tot sona més suau. Ara, a mesura que ho vaig dient en veu alta, em sona més suau.
0: Atmosfera. Sí, atmosfera. És que aquí costa menys. Sí. Quan dius atmosfera,
2: exacte,
0: doncs costa més. Queda millor dir atmosfera.
2: I després tenim, ja per acabar aquests barbarismes...
0: Per exemple, la paraula custodiar, no? Doncs custodia. No,
2: exacte.
0: No es diu la custòdia.
2: Custodia, clar, és el verb conjugat, exacte. Per tant, la pronúncia, de vegades no li donem importància, però és que fa molt quan diem dioptries o dioptries.
0: Exacte.
2: O diem, per exemple, doncs una altra, la paraula iber. Si fem història, parlàvem dels ibers, no dels ibers. No. Els ibers és en castellà. Els iberos, els ibers, doncs en català és els ibers, Iber. Per tant, la força recau a l'última. I després, deixem ja tant barbarismes, anem a parlar, us vull comentar com anem recuperant paraules.
0: Les paraules en aquestes serien nostrades.
2: Sí,
0: són les paraules
2: nostrades. Exacte. Remenant, bé, van venir unes persones, vam estar parlant del tema i avui ho vull centrar bàsicament en el tema de malalties perquè, clar, hi havia la forma que tenim els intestins, quan parlem d'intestins, és correcte, sí, però tenim la nostra, que són la dels budells. És potser una paraula que la gent, com si li fes respecte, diu budells, és el mateix que els intestins, però és més nostre, més nostre. De la mateixa manera que una feridura, el que se sent com a ictus o una apoplexia, doncs en català tenim la paraula feridura. És maca, no, la malaltia no ho és, ni molt menys, però penso que jo fins no fa gaire tampoc ho sabia, ho dic perquè m'ha sorprès molt que aquesta paraula ictus, tenim la nostra, que és feridura.
0: I o sigui, un ictus és feridura.
2: I per tant em va sorprendre i per això la volia compartir amb vosaltres, O més, tenim... quan parlàvem abans que parlàvem de la medul·la, també...
0: La medul·la és la medul·la.
2: Doncs que a més ho hem de parlar amb gent així que de certa edat i sí que estan d'acord, doncs és el moll de l'os. Jo no ho desconeixia i per tant doncs, en català tenim la forma moll de l'os. De fet, hi ha aquest moll de l'os que també es menja del port, de la vedella. Per tant, doncs, era per fer-ne referència. Una altra de les paraules que m'ha sorprès és que quan parlem, com que tenim aquest costum de no dir, d'intentar donar-li la volta i no dir les coses pel nom pròpiament, doncs sí que hi ha la paraula càncer, que en comptes de dir càncer, doncs és aquest mal dolent. És que ens vam reunir uns quants i vam estar parlant de la mateixa manera que el mal francès, que jo ho desconeixia, i és la sífilis. No sé si us
0: ho dic. La sífilis és el mal francès.
2: Es
0: vol dir que la sífilis, ja sabem, que és una malaltia de transmissió sexual, doncs que els francesos...
2: Però bé, senzillament és perquè ens vam trobar allò, uns quants, vam parlar, i cadascú deia el seu mal, i jo era la que estava perduda perquè desconeixia aquest context. I ara sí, anem a donar-li un canvi, deixem aquestes malalties, perquè us vull parlar de frases fetes, alguna frase feta... m'he volgut centrar en el verb treure perquè em vaig adonar que déu-n'hi-do les frases que tenim amb el verb treure, com és, per exemple, aquesta segur que la coneixeu, treure foc pels queixals. Treure foc pels queixals, als alumnes els agrada molt, els sorprèn molt, perquè no deixa de ser que estàs molt empipat, que estàs enfadada, és allò que ho engegaries tota dida. Doncs bé, treure foc pels queixals, sí? Una altra,
0: m'agrada molt aquesta de treure foc
2: pels queixals.
0: És
2: que t'imagines la situació, de vegades ho mires en algun llibre i fan el dibuix de treure foc pels queixals, vull dir que déu-n'hi-do. Hi ha la paraula treure's el barret, que aquesta sí que la
0: aquesta
2: coneixem.
0: Aquesta sí, és, quan... Molt, és quan vas al teatre, o no, quan estàs parlant d'una persona, sobretot en teatre, o en, doncs diu, treu el barret de lo bé que ho ha fet,
2: exacte,
0: no? Per exemple,
2: exacte.
0: Per dir un exemple, eh?
2: Sí, sí, sí. Una altra, que aquesta sí que la desconeixia, la vull compartir amb vosaltres, treure faves de l'olla. Treure faves de l'olla és allò, vinga, va, anem a recuperar-nos i a tirar endavant. És a dir, fer aquell esforç i agafar forces per tirar endavant. Doncs treure faves de l'olla. I després una altra, que aquesta sí que segur que la coneixeu, però jo la faig servir molt, és treure de polleguera.
0: Sí, aquesta és treure de polleguera. En novel·la i, exacte, bueno, en escrits i tot.
2: Quan t'irriten, estàs molt irritat, molt, és allò que ja estàs a punt de petar, doncs és quan em treus de polleguera, eh? O treure el fetge per la boca, aquesta m'agrada, treure el fetge per la boca, és quan volem referir-nos, doncs, a fer un esforç, és allò quan de vegades vas corrents d'un extrem a l'altre, doncs el que fas és treure el fetge per la boca, és a dir, anar ràpid, anar fins al final, d'acord? I bé, aquí tindríem tot el que és el verb treure, que n'hi ha més, però fins aquí, perquè...
0: Tenir la música que és de... O sigui, el xanguito és qui canta?
2: Sí.
0: Vale. I quina és la cançó?
2: La cançó
0: o pot ser qualsevol?
2: Aquest precís moment. Aquest precís moment. Xanguito és un grup de música de les Illes, que va començar el 2017, i en aquest cas, doncs, en Joan Montaner va voler fusionar diferents estils, ja siguin de folk, de rumba, d'electrònica... I a partir d'aquí, d'aquestes barreges, va, doncs, ha anat dissenyant diferents cançons. Està molt bé perquè va guanyar premis en The Rock allà a Ses Illes, i ara, doncs, en aquest cas, ens va compartint la música. Hi ha gent, quan l'he comentat amb altres, que ja el coneixien. Jo no coneixia Xanguito i per això el volia posar avui aquí a la ràdio, perquè el coneguéssim. I aquesta cançó és molt maca, que és aquest precís moment, en el qual, doncs, el que vol és parlar sobre la realitat. En aquest cas, la realitat que és, doncs, que de vegades no tot és de color rosa, com bé sabem, i quan veiem aquests moments fossos que ens passen, doncs, sempre va bé, doncs, i ho vols engegar tot a pastar, doncs, sempre hi ha, doncs, allò, vaig, un tir endavant, un fes un esforç, com aquella frase que hem comentat abans, treure faves de l'olla, és a dir, anem a esforçar-nos-hi i tirar endavant. I, per tant, doncs, Xanguito, les seves cançons, aquest grup mallorquí, el que vol és això, animar, donar forces, donar empenta, per seguir endavant. Són
0: molt
2: bé. Aquestes positives.
0: I va molt bé també amb aquesta secció,
2: Exacte, per donar aquesta força.
0: Doncs jo crec que avui, per començar, no ha estat malament,
2: Sí, hem anat avui amb una revolució.
0: Sí.
2: És que Déu-n'hi-do.
0: Doncs, Susana, moltes gràcies per totes aquestes aportacions, per la mirada sempre clara i per ajudar-nos a entendre que la llengua, la nostra llengua, és viva, diversa i també és responsabilitat de tots. Seguirem endavant, com sempre, amb les atges ben enceses.
2: Exacte.
0: Vinga.
2: Fins a la propera setmana.
0: Fins dijous.
2: Adéu.

0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els recursos turístics del Vallès Oriental mantenen una elevada reputació i assoleixen una valoració de 8,36 sobre 10 als principals portals turístics, la mateixa nota de la mitjana de la regió de Barcelona. Segons el monitor de reputació turística online 2026 Vallès Oriental del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, els atractius turístics han aconseguit la millor puntuació des de 2020. A recursos relacionats amb la enogastronomia, les atraccions, la natura i el turisme actiu són els millors valorats a la comarca amb notes superiors al 9. El calderí Valentín González Galiño Ortuño ha guanyat el doble júnior de l'US Open. El jove de 17 anys ha participat per últim cop en un US Open júnior i s'ho han portat cap a casa, una fita que no aconseguia cap altre espanyol més des de 1986 amb Javier Sánchez Vicario i Tomàs Carbonell. El partit que es va disputar aquest passat dissabte li ha donat confiança per continuar competint entre els millors. Demà divendres de 10 a 12 del matí a la cooperativa 70 s'inicia la primera sessió del taller per a gent gran anomenat Construccions Imaginàries peça a peça, aixequem el que mai hauríem aixecat. Imaginat, amb l'ajuda i coordinació de Jordi Colobrans, qui ajudarà el grup de persones participants a crear construccions a través de peces fent servir la imaginació i la creativitat. La segona sessió tindrà lloc el dia 25 de setembre, a la mateixa hora i al mateix espai, un taller que té un cost de 38,5 €. Aquesta tarda hi ha la segona trobada del Club Feminista al centre. A les 7 de la tarda es parlarà sobre el llibre Les nostres mares de Gemma Ruiz Palà, una novel·la que convidarà els participants a parlar de memòria, cures, feminisme i les herències que han construït com a generació. No cal haver llegit tot el llibre i qualsevol persona pot anar i comentar el seu punt sobre aquest, tot amb la premissa d'una conversa oberta.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: Iniciem amb aquesta primera hora que ens ha ajudat a mirar el dia en perspectiva. Avancem en el programa i entrem en la segona hora. És moment de l'hora del cafè, que avui assaborirem amb Carolina Chaparro, obrint un espai que ens toca de prop: la salut mental, l'acompanyament emocional i la comunitat. Ens acompanya, com hem dit, la Carolina.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt bé, moltes
0: també
1: gràcies.
0: També molta feina?
1: Molta feina.
0: Bueno, jo te lo pregunto perquè com han passat unes vacances, moltes persones igual diuen, ui, jo ja no les recordo, no sé si és aquest el teu cas.
1: Sí. Bueno, no és que no les recordi, però sí que és veritat que tenim molta feina en el sentit de que tot aquest període de vacances doncs és un període amb una mica de risc, no? Perquè estàs molt de temps amb la família, molt de temps, no? Persones que necessiten treballar, no? Per sentir-se una mica distret, no? Perquè si no estan una mica perdudes, no? Llavors comencen a tenir aquests com dilemes existencials, no? De, ostres, no? Tota l'estona amb el marit, amb els meus fills o amb la dona o el que sigui, no? Llavors comencen les inseguretats o el fet de no estar treballant, no? De sentir-se culpable perquè no estàs treballant o sentir-te culpable perquè, entre cometes, no estàs fent res, no? Llavors aquests dilemes, no? Són els que la gent proposa normalment al setembre, setembre, octubre, no? Perquè entenem que al setembre de vegades encara hi ha gent de vacances, no? Llavors la temporada comença a l'octubre.
0: Afortunadament, ara no tothom fa les vacances al mes d'agost.
1: Exacte.
0: No, es van repartir. I jo penso que el setembre és el millor mes, perquè és això que diuen, jo me'n vaig de vacances mentre tothom comença a treballar, no?
1: Exacte.
0: Doncs aquí podríem dir una manera de celebrar-les. També és veritat, i sobretot amb el temps, els canvis de temps, no? Uh-huh. Que a vegades pot ser que hi hagi un temps molt, no, bo, però com ha passat ahir.
1: Clar, ui, sí.
0: Doni-do, la quantitat d'aigua que ha baixat, no? Clar. Per tot arreu. Jo diria que tu vius aquí a Caldes.
1: No, jo visc a Sant Feliu,
0: a Sant,
1: aquí
0: bueno,
1: al costat.
0: Res.
1: Sí.
0: Pues igual que aquí, a Caldes. Vull dir, la riera, si venia de Sant Feliu, venia també plena.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, ha plogut molt. A Barcelona, doncs, d'unidó la quantitat de... Bé, és el que passa sempre, no? Uh-huh. A l'estiu, doncs, hi ha molta sequera. Bueno, és el típic, no? El canvi aquest climàtic, de les mateixes temperatures, que
1: clar,
0: pugen i tal... això influeix, no? Que
1: sí,
0: després de les sequeres, dels incendis, de la calor,
1: clar,
0: que diu, pues bé, aquestes pluges torrencials que dius tu, tant de bo haguessin estat al mes de juliol, no? Que era quan aquests que s'haurien apagat soles, no? En aigua com la que va caure ahir.
1: Ostres, sí, eh?
0: Haurien apagat tots els focs, eh?
1: Però jo crec que és interessant això que dius, no? De com el temps canvia, no? O sigui, com influeix, no? En les persones, perquè hi ha moltes més persones que a l'estiu, no? Entre cometes es troben millor, no? Perquè tenen aquesta part de sol, de poder sortir, de poder fer coses a l'aire lliure, no? Llavors això també a nivell de regulació, de sentir-te bé, de sentir que estàs fent coses a la natura, no? Doncs ajuda molt. I de vegades això, no? Ara quan perquè no encara estem una miqueta amb aquest estiu una mica raro, no? Però si no, a l'hivern, no? La gent comença ja a tenir aquest malestar també a nivell emocional perquè és de nit abans.
0: Ara que és tardor, no? I és canvi d'estació, la tardor és una de les estacions de l'any que més influeix en tot, en les emocions.

0: Emocions, no sé si en el teu cas, perquè hem de dir que encara no t'he presentat, no? Que bueno, si, abans sí, al principi, quan faig el sumari, sí que faig, no? Doncs que Carolina és psicòloga general sanitària, especialitzada en psicoteràpia per a adolescents i adults, en consulta aquí a Caldes i a Barcelona.
1: També. Sí, a Barcelona i a Terrassa.
0: I a Terrassa, vull dir que
1: sí.
0: Tu n'hi do.
1: Sí, sí, em moc una mica.
0: I a banda d'això, precisament aquí a Caldes també participes, no? Tu t'impliques i estàs, formes part com a membre de l'equip que coordina el PEC. Vull dir que aquí estàs dins del grup.
1: Sí, perquè jo crec que és interessant, no? Poder, jo crec que el programa que vam fer, no? Abans de l'estiu, presentant una mica el PEC, no? Veure com diferents maneres de treballar, no? Que tenim, no? Hi ha professors, no? Hi ha persones d'aquí de Caldes de tota la vida que hi participen. Llavors jo crec que és interessant, no? Aquesta perspectiva a nivell de persona de fora, perquè jo sóc de l'Argentina, veure, no? Des d'una altra perspectiva tot aquest moviment de Caldes, que em sembla xulíssim, i també aquesta part, doncs, potser de vegades més de psicologia, més de la persona, no? Quan presentàvem aquesta carta de valors, no? Doncs aquesta perspectiva, no? És interessant veure com l'enfoca un professor, no? Com l'enfoca un educador, com l'enfoca un psicòleg, no? Llavors aquesta part jo crec que m'interessava molt, primer per apropar-me una mica, no? I fer comunitat i sentir-me part d'aquí, no? Perquè jo no sempre he viscut a Sant Feliu de Codines, jo abans vivia a Barcelona, no?
0: Diferent. Tu ets d'Argentina, quants temps portes aquí a Catalunya?
1: Doncs
0: el català lo domines molt, eh?
1: Bueno, tinc molts errors.
0: Tot i que hagis de fer hagis de passar al millor per algun curs, com tu vols, el C2 i tal, el domines bastant.
1: Sí, bueno, per sort, jo vaig venir aquí amb 14 anys, llavors part de l'escola la vaig fer.
0: L'has fet aquí?
1: Sí, l'he fet aquí, però sí que és veritat que a Barcelona no es parla tant català com potser a altres llocs, i he començat a parlar més català, sobretot gràcies al meu marit, que tota la seva família parla català tota l'estona, no? I és la seva llengua d'expressió i la que senten pròpia, no? Llavors a partir d'aquí jo vaig decidir que, doncs, m'agradava i volia practicar i volia comunicar-me amb ells i en català, no? Llavors jo crec que això forma part de formar part, no? D'integrar-te no només en una ciutat, no només a les costums, sinó també a la cultura, no?
0: La llengua és una manera d'integrar-te totalment.
1: Exacte.
0: Molt bé. Sí. Doncs mira, Carolina, ja passem a... Jo preparo preguntes, perquè avui és la introducció, i per això te faig com una entrevista, perquè a partir d'aquí tu també, doncs, seràs col·laboradora.
1: Vale.
0: Clar, vull dir que, i aleshores, clar, col·laboradora, evidentment, tenint en compte el que és la teva professió, en aquest cas la psicologia i formant part de les emocions. Aquí en el fòrum, doncs, cada cop anem tenint més. Mira, jo t'explico, hi ha... que és un altre tipus, però també toca el tema de les emocions, que és terapeuta, com és en el cas de l'Alba Ferreter, i després, a més, tenim també un psiquiatre, que és el doctor Conrasur Ribas, que els divendres, doncs, té el seu espai que es diu Navegant per la Ment.
1: Vale.
0: Vull dir, ara aquí, doncs, va molt bé, són tres maneres de tocar...
1: Sí, jo crec que és superinteressant, no?, aquesta part més a nivell biologia, no? A nivell més d'orgànic, que és molt important, no? Justament fa poc estava intentant fer-li un esquema, un dossier, no? Una nota informativa, no? A una pacient que tenia molta por de prendre medicació perquè no sabia com això afectaria el seu cervell, no? Si la canviaria d'alguna manera, no? Llavors jo crec que tenir persones professionals, no? Que siguin propers, que t'expliquin, no? Que inclús, doncs, d'alguna manera puguin treballar també amb psicòlegs per complementar la feina, no? Jo crec que és interessant, no? I l'altra part que deies, no? De l'Alba, la terapeuta, jo crec que
0: és un altre tipus, toca el tema de les emocions, també és terapeuta, però també toca el tema des de la part més, podríem dir, mindfulness.
1: Mindfulness. Sí, sí, sí.
0: Vull dir, tota aquesta banda sí, perquè hi ha una diferència, no?
1: Clar.
0: Però jo penso que igual es complementa.
1: Totalment, totalment, sí, sí. O sigui, al final són coses que sense elles, o sigui, sí, és com el que diem sempre, no? O sigui, tu pots prendre medicació i no anar a teràpia o no fer una feina personal i entre cometes t'aniria bé, no? Perquè estaries estable, potser estaries regulat, però això no és ben bé, no? el que necessitem, no? Necessitem aquesta part complementària potser, no? Amb teràpia, no? Que t'ajuda a tenir aquestes eines a nivell emocional, no? A nivell personal, que són eines per tota la vida, no? I jo crec que forma part, no? D'aquestes eines per tota la vida, no? I aquesta part de coneixement, això, no? El mindfulness, és ser conscient de tu mateix, del teu entorn, de la respiració, una eina que és fonamental, no? I que molts psicòlegs intenten implementar, però jo crec que no és una qüestió de fer una sessió per ensenyar-te a respirar, sinó que és molt important que tinguis una persona al costat, que
0: exacte,
1: t'acompanyi, que t'ajudi,
0: i que
1: no?
0: És una part, ja dic, que són maneres de complementar les professions. En canvi, quan ja comença perquè hi ha un tipus de que necessita més, o sigui, la teràpia ja és més psicològica, més que l'altra, i quan avança més, doncs aquí és on entra el psiquiatre. Però justament es pot treballar conjuntament les tres.
1: Exactament, sí, sí, és més, o sigui, és molt més. Jo sempre els dic, no, als meus pacients que treballar, no, una mica en com en línia, no, de diferents parts, no, ajuda molt a que el procés sigui més ràpid, no? Una de les coses principals que volen els pacients és, et diuen, no? Doncs això, quantes sessions seran, això, quan estaré millor, això, quan em sentiré bé, no? I és com, no és únicament una qüestió de temps, sinó de feina, no? I si diversifiquem aquesta feina, no? En això, no? Potser en medicació si cal, en aquesta part més d'autoconeixement, autoconcepte, no? El propi cos, tot això, doncs no és que avancem més ràpid, però sí que potser avancem d'una manera molt més segura, no? I això fa que, doncs, hi hagi menys probabilitats de tenir alguna recaiguda, no? Etcètera, etcètera, no? Llavors jo sempre animo a que tot es pugui fer de manera conjunta, no? Igual que la meditació, igual que si fas esport també, no? Totes aquestes parts sempre són molt importants, per molt que no tinguin que ver estrictament amb el que és salut mental o psicologia, tal com la coneixem.
0: Molt bé. Doncs mira, jo ja, com hem dit així, que aquesta serà la introducció, doncs és com una entrevista. Doncs com a professionals, com definiries la teva manera d'entendre la psicologia?
1: Jo crec que la meva manera d'entendre la psicologia és més des d'aquesta part de comprensió, no? D'un mateix, i sobretot compassió, no? Aquestes dues parts són, jo crec que són fonamentals per poder fer un procés, no? Perquè de vegades arribem, no? Jo també sóc pacient del meu psicòleg, arribem amb molt càstig.
0: O sigui, tu ets psicòleg?
1: I també tinc el meu.
0: Psicòleg.
1: Sí, tinc el meu, que era el meu profe de màster. Llavors, entens perfectament.
0: Clar, jo aquí veig que tu, com a persona que ets professional, justament saps, coneixes molt bé, en aquest cas tu també te coneixes molt bé, i saps que tu, com, o sigui, psicoanalitzar-te tu mateixa no va bé.
1: No, i això m'agrada que ho diguis, perquè de vegades és com, no, però si jo sempre m'escolto, no? Si jo sempre parlo amb mi, o els que diuen, no, però si jo dono molts bons consells a la gent, etcètera, etcètera, no? Llavors, no tenim mai en compte que hi ha una barrera molt, molt, molt gran, que és la barrera emocional, no? O sigui, jo, per exemple, com a psicòloga puc tenir moltes eines de com afrontar una situació, de què és el que he de fer, etcètera, etcètera, no? Però sempre hi haurà aquest component emocional que fa una mica de barrera, no? En el sentit de, sí, jo sé què he de fer, però em fa por, o no vull sentir-me trista o no vull sentir-me d'una manera determinada. Llavors aquí és quan necessito una altra persona que m'acompanyi en aquest procés, no? Per, precisament per això, no? Per ser comprensiva amb mi, per entendre que potser puc tenir por, que puc estar trista, no? que de vegades no m'agradarà, no? I ser compassiva, no? Que no hi hagi aquest càstig, no? Que no siguem tan durs amb nosaltres mateixos.
0: Què t'ha portat a especialitzar-te també en adolescents? O sigui, de fet, portes les dues, adolescents i adults.
1: Bueno, jo sí que és veritat que porto adolescents, però que són ja una mica més grans.
0: És a dir, adolescents de 16,
1: sí, de 16 cap amunt. Sí.
0: Vull dir, no són adolescents. És que, clar, avui dia l'adolescència comença sí, ja a vegades als 11 anys, eh? Vull
1: sí,
0: dir que
1: sí.
0: 12, vull dir, te trobes moltíssim, 13
1: sí,
0: anys.
1: Sí,
0: la veritat és que... Aquest canvi que hi ha, que s'ha avançat molt, sí. Normalment abans podríem dir que era a partir dels 15, no? O 14, 15...
1: Sí, o sigui, està aquesta adolescència, no? A partir dels 14, 15, a la preadolescència, no? Que comença dels 9 als 12, una cosa així.
0: Imagina't,
1: no?
0: Llavors, els 9 ja la preadolescència.
1: Sí, perquè ja és quan comença, no? A canviar, no? Aquest cervell, no? Ja comença a fer de les seves, no? Intentant... créixer, no? I arribar a ser el que serà després, no? I aquí és quan comencen aquests canvis que de vegades és una mica difícil de controlar, no? I la veritat és que hi ha molta, molta demanda, no? Les meves i els meus companys que treballen estrictament amb adolescents ho diuen, no? Cada vegada hi ha més pors, no? Més preocupacions cap als adolescents, no? Precisament per tota la societat i l'entorn que tenim a dia d'avui, i jo animo a tothom que tingui fills i filles en aquestes edats, encara que, entre cometes, sembli que no ho necessitin. L'adolescència és una edat que és molt important.
0: És important i difícil.
1: Que sigui difícil, és una edat amb tants canvis, no? Que de vegades, per molt que sembli que l'adolescent ho porta bé, no? De vegades tenir una ajuda, encara que sigui una vegada al mes, no? Tenir una ajuda, una persona amb la que pugui parlar de les seves emocions, no? Perquè pots parlar amb el teu pare, la teva mare o referents que tinguis, però mai serà el mateix que parlar amb una persona exterior. No? Llavors jo crec que aquesta part és molt xula, no? Llavors a mi m'agrada aquest acompanyament, no? Del 16-17, més que res perquè és una edat en la que ja mentalment estan una mica més desenvolupats, no? I es pot fer una conversa, no cal anar més enllà, i que tenen problemàtiques que són molt interessants perquè ajudaran molt a com seran i com afrontaran els problemes quan siguin adults, no? Mm-hmm. I jo sempre els dic, no? Inclús els que tenen 20 o 20 i pocs, no? Has de sentir-te molt agraït perquè el que estàs fent ara realment et servirà per tota la vida, no? I què et queden, no? 60, 50, 70 anys de vida, no? Pues això és una inversió de futur molt, molt, molt, molt gran.
0: I quan te venen, per exemple, aquest adolescent ja de 16 o cap endavant, però també pateix un problema avui dia, no sé si te trobes en aquest cas, que és el bullying. El bullying, a veure, normalment quan som més petits és quan més es nota, però també d'unidó, quan estàs de 16 anys, que és acabar la secundària i comences el batxillerat, doncs passa igual, no?
1: Clar.
0: Tens casos d'aquests?
1: Bueno, jo més que tenir casos de persones, o sigui, que estiguin aquest, patint
0: bullying
1: dir, en aquest moment...
0: Podríem dir els dos casos, el nen que pateix, o la nena, el jove que pateix el bullying i el que provoca.
1: Clar, sí, o sigui, jo, clar, per la població que jo amb la que jo treballo, no tinc tants exemples, no, de dir-te, doncs, tinc persones que estan patint bullying, però sí que tinc moltes, moltes persones que han patit bullying a la seva infància, a la seva adolescència, i això ha deixat situacions molt traumàtiques per la persona, no? Perquè pensa que és molt important l'edat en la que pateixes aquest bullying, no? Vulguis que no, si ets una miqueta més gran, la percepció és diferent, encara que fa molt mal, no? Però quan ets molt petit, això deixa una empenta, no? molt gran, no? Llavors hi ha persones que tenen com una mica d'estrès posttraumàtic més grans, no? En el moment de relacionar-se, no? Els hi venen flashos d'aquelles èpoques, no? En els que havien estat tan maltractats, i I és curiós perquè moltes vegades no hi ha un maltractament explícitament físic, no? Que també, sinó moltes vegades a nivell emocional.
0: Exacte,
1: no?
0: És aquesta, el psicològic.
1: Aquesta degradació a nivell personal, aquesta ridiculització davant de tothom, al final aquests nens, aquestes nenes creixen amb un sentiment i amb un pensament de que no són res, no? De que no li importen a ningú, no? I sobretot la problemàtica augmenta més quan no poden explicar-li a ningú o quan li expliquen i els adults minimitzen aquesta situació. Doncs llavors això els hi deixa en un estat de molta solitud, se senten molt sols. No? Llavors aquesta sensació de soledat és la que quan són més grans és un gran tema per treballar, perquè això afecta a la manera de relacionar-se amb els amics, la manera de relacionar-se amb la parella, relacionar-se amb si mateixos, no? Tota aquesta part d'autopercepció.
0: I en tot en si, vull dir, perquè això desencadena pues, a l'hora d'estudiar, a l'hora de treballar...
1: Clar, perquè pensa que és tota aquesta part relacionada, no? O sigui, jo sempre dic, l'autoestima té com tres potes importants, no? Que és la de l'autoeficàcia, és a dir, les coses que jo sé fer o que sento que sé fer, no? L'autoconcepte, el que jo penso de mi mateix, i l'autoimatge, no? La imatge que jo veig en el mirall. Llavors pensa que potser totes aquestes tres estan totalment tocades en el moment en què una persona pateix bullying. Llavors, si jo avanço, no? I arribo a l'edat adulta i tinc encara aquest pensament, ningú m'ha ajudat, no? a reconstruir-me en aquest pensament, continuo pensant, no? que estic més gras del que hauria d'estar, o estic més prim del que hauria d'estar, o sóc tonto, o no sóc bo...
0: O som molt alt, o som molt baixet.
1: Pensa que...
0: Són totes aquestes cosetes que afecten i, vull dir, i en aquest afecten precisament a la personalitat, no?
1: Totalment. I sobretot a la personalitat i al concepte que tens,
0: sí,
1: de tu mateix.
0: Exacte.
1: O sigui, créixer...
0: En aquest cas és la baixa autoestima.
1: Exacte. Sí, és una, més que baixa autoestima, és una autoestima molt insana. Mm. Només que sigui baixa o alta, no? Jo crec que tots en algun moment tenim l'autoestima una miqueta tocadeta,
0: sí,
1: no? Però això no, si tenim eines no passa res. El problema és quan aquesta autoestima és insana, no? És un atac constantment cap a nosaltres, és una invisibilització de nosaltres mateixos, doncs és aquí quan realment hi ha un problema, no? I créixer amb aquesta percepció.
0: Què és el que més t'interpel·la de la teva feina i, o sea, i també el que més t'interpel·la és el que a tu pues, precisament treballes millor,
1: uh-huh,
0: i a la vegada també el que més et costa?
1: Pues la veritat és que el que crec que m'agrada més i se'm dona bé, no? És el fet de ser molt... Això, no? Molt comprensiva, m'agrada molt, molt, molt escoltar primer, deixar que la persona parli de tot el que sent, de tot el que pensa, no? Intento sempre adaptar-me a la necessitat de la persona, no? I jo sempre els dic, no? Pensa que la meva feina és que tu no estiguis còmoda, no? Però no és una cosa és que no estiguis còmoda fent-te mal i una altra cosa és que no estiguis còmoda jo sent una mica incisiva, no? En determinades coses, no? Llavors aquí és quan per el que em diuen els meus pacients és quan connecten més, no? Quan veuen que hi ha un lloc on se senten recollits, on senten que és el seu lloc, que és un lloc de seguretat, no? O sigui, jo crec que tinc facilitat per crear una mica aquest ambient i a partir d'aquí anar treballant, no? amb una mica de carinyo també, perquè s'ha de tenir molt respecte amb els pacients perquè venen amb moltes pors, amb molt patiment i no podem anar així a lo loco. No? I de les coses que més potser em costen, no? Són aquelles en les que hi ha molta resistència, no? I quan dic que em costa és perquè de vegades empatitzo amb aquesta persona i penso, no? Ostres, et costa perquè estàs patint molt, no? Llavors això de vegades em ressona a mi, no? I penso en com estaràs patint, llavors aquí és quan jo ja començo a col·lapsar perquè ja no empatitzo, sinó que simpatitzo i llavors aquí dic, stop.
0: Aquí és on podria entrar la teva necessitat de també tenir el psicòleg?
1: Exacte, perfectament.
0: Sí, precisament perquè tu estàs, o sigui, es crea dins de tu mateixa es crea també com un...
1: Sí, sí, com una minibarrera, no?
0: Bueno,
1: no?
0: Sí, sí, i aleshores és a partir d'aquí, clar, com a bona professional, és el fet de dir, això ho he de superar, ah, com
1: exactament.
0: Sigui.
1: Exactament. Sí, això, més que de superar, és ser molt conscient que això que m'està ressonant d'aquesta persona no és només per aquesta persona, sinó que probablement és per mi, no? Llavors, jo he de treballar això, no només per la meva feina, sinó perquè està sent un problema per mi. Perquè si no fos un problema per mi, no em generaria aquesta barrera. Ostres, potser sí que em tocaria una mica, però no em generaria aquesta barrera. No? Llavors, aquí és quan... gràcies, moltes vegades gràcies als pacients me n'adono de que, ostres, doncs potser això m'ho hauria de treballar una miqueta més cap a mi.
0: Mm-hmm. Passant així i tocant el tema de la salut mental entre adolescents i adults, no? Qui són els malestars més freqüents que veus, perquè aquí ja deixem el bugi, els malestars més freqüents que veus en els adolescents, sobretot amb els que tu tens com a pacients?
1: Bueno, sobretot és el tema de les relacions socials, no? De com es relacionen entre ells. De vegades, precisament una mica el que deies abans, el perfil de persones que venen a teràpia no són aquestes persones com o abusadores o que van de guais, no? Veient que això és un problema, sinó les que venen és, ostres, totes aquestes persones són superguais, totes aquestes persones fumen, totes aquestes persones surten, totes aquestes persones beuen i jo no? I jo sóc diferent i ningú vol estar amb mi, o jo em relaciono amb els que són, com, jo què sé, no? L'altre dia tenia una pacient que deia, jo només em relaciono amb els friquis de la meva classe, no? Llavors veuen això com un problema, perquè no estan sent com o la societat o el seu entorn, no? Els hi diuen que haurien de ser. No? Jo crec que això és curiós, no? Veure
0: O podria ser perquè no se senten acceptats.
1: Clar, però
0: en un altre grup, que no sigui justament en el que ella o la persona té.
1: Clar, però si et fixes, és un grup que és el que marca socialment que has d'estar, no? En el que has de ser guai, en el que has de sortir, en el que has de beure, en el que has de fumar, en el que has de, jo què sé, no?
0: Que no és bo per...
1: Exactament, o sigui, que no ha de ser estrictament l'ugo, però clar, és el que la societat o el teu entorn et marca com bo.
0: Clar, i és el que a vegades marca i tu vols ser com...
1: Exacte.
0: Acceptat aquí.
1: Una de les característiques principals dels adolescents és que és aquest canvi, no? En el que abans el meu nucli vital, no? Eren la meva família, no? I ara passem de que la meva família m'importa tres pitos, no? I necessito un altre referent, i el meu referent han de ser els meus iguals, no? I els meus iguals són els meus companys de classe, els meus companys del barri, no? Llavors aquí, quan jo no tinc, no? Quan veig que aquests referents o que haurien de ser el meu referent a nivell d'iguals m'estan rebutjant, no? I els que m'accepten són els que rebutgen, no? També et sents com una mica raro, no? Penses, no, jo vull que m'accepti tothom, no? Perquè vull tenir aquest sentiment, no? De pertinença amb els altres, no? Llavors aquí de vegades és quan comencen a tenir aquest conflicte vital, uh-huh. No? I no saben veure que això, de la manera en la que són, doncs està bé, i que de vegades no sempre podràs pertanyar.
0: Aquí és on entraria precisament la teva feina, no?
1: Exactament.
0: Fer-los veure que
1: això,
0: que justament no necessites allò per tu anar, sí. Està bé, perquè amb el grup que tu estàs normalment ja estàs bé, no necessites
1: clar,
0: a l'altre.
1: Però precisament entra aquesta part comprensiva en el clar. Que és fer-los arribar el missatge que no el necessiten, però que és lògic que el trobin a faltar. Mm-hmm. Per què? Perquè el seu cervell i socialment, no? els éssers humans som socials, necessitem del nostre entorn. Llavors, veure que hi ha una part del nostre entorn que ens rebutja ens senta molt malament, no? I això és totalment vàlid, no? O sigui, que jo em senti rebutjat, mai em sentiré bé, però he d'entendre que això no vol dir que jo tingui algú dolent, no? Simplement que doncs, jo volia pertanyar a un grup i aquest grup m'ha dit que no, però jo tinc el meu grup, això no és dolent, jo tinc el meu grup de referència, l'he de buscar, etcètera, etcètera, no? És precisament això, no? No és d'igual que no t'acceptin, és entenc que et faci mal que no t'acceptin, però això no vol dir res dolent de tu. Mm-hmm. I això que passa també amb els adults, eh?
0: Sí, i com afecta, per exemple, la pressió social, les xarxes, no? Uh-huh. Que és el que més tenim així, que es fa servir avui dia, no? I també l'exigència acadèmica, vull dir, els uh-huh. estudis.
1: Sí, precisament molts dels adolescents ja més grans, no?, que venen a consulta sempre és pel tema de la selectivitat. Llavors, a partir del gener és normalment quan comences a tenir aquest tipus de pacients, no?, que comencen a veure que potser el primer trimestre no els ha anat bé, no?, llavors comencen aquests dilemes de vida, no?, de ostres, si no em va bé, què faré la selectivitat, no?, on aniré, no?, aquesta pressió social i de vegades també familiar, no?, en el que el meu pare, la meva mare, no?, m'han dit que jo he de ser, no?, doncs enginyer perquè ja tenim una empresa d'enginyeria, no?, llavors jo vull que els meus pares estiguin contents amb mi, no?, llavors, puf, aquí tenim molta feina també, no?, és aquesta pressió, no?, llavors jo crec que és interessant veure com no només el tema de les xarxes, no?, sinó que hi ha molta pressió a nivell social, a nivell intrafamiliar, no?, que de vegades no ens n'adonem perquè pensem que no, és que això és el millor pel meu fill o per la meva filla, no?, i de vegades és com stop, no? Li has preguntat a la teva filla o al teu fill si realment vol això? Li has preguntat com se sent amb això? Li has preguntat per què està escollint això? Per què t'està dient que sí o per què t'està dient que no? Llavors, de vegades, els pares es queden com ui, no? Doncs mira, potser aquest pas no l'he fet, no? Clar. I quan comencen a tenir aquestes converses, pues, potser el nen o la nena continuen amb la queixa idea, però se senten molt més tranquils, o potser són capaços de poder parlar i dir, pues, papa, jo vull ser bomber, no? I a mi m'agrada això, no? I és moltes vegades treballar també amb els pares aquest dol, no? De jo pensava que el meu fill seria X, no? I acaba sent Y.
0: Sí, perquè és a vegades diu, té tota la... és intel·ligent i podria ser un bon metge o un bon enginyer i es decanta, pues imagina't que es decanta per l'escena.
1: Exacte, sí. Passa moltes,
0: al teatre o...
1: passa moltes vegades això, en el que, precisament amb aquest discurs que dius, no? Així, és que és superintel·ligent, és superaplicat, podria fer, no? Jo ara estic treballant molt també amb persones amb neurodivergències, és a dir, amb persones amb TDAH, amb TEA o amb altes capacitats, no? Llavors, persones amb altes capacitats que és com, ostres, és que jo podria ser, no sé, funcionari a la NASA, no? Però és que a mi m'agrada el camp, no? I és com, ostres, m'han format des de sempre, no? Perquè jo soc molt intel·ligent, no? En tot el tema de tecnologia, i m'agrada i m'encanta, però és que jo no vull dedicar-me a això, no? Llavors això és un dol. Clar. Pels pares, no? I un dol cap a la seva imatge també, perquè ell també va haver-hi un moment en el que es visualitzava com una persona que aniria a la NASA i és com, ostres, i veure que tot això, que aquesta inversió que s'ha fet, pues, no li interessa, no? És com, ostres, també és una mica dur.
0: És que això pot provocar, i segurament també t'hauràs trobat en un cas així, que una persona que justament se deixa portar per el que els pares o la societat vol, perquè és intel·ligent i ha de fer, i fa aquests estudis, però a ell igual el que li fa feliç és el que tu deies, és estar en el camp i dedicar-se a lo millor a, pues a ser agricultor o sí, ser una cosa d'aquestes, no la trau l'altra. I això provocarà que ell tampoc aquesta feina, tot i que arribi a acabar-la i tenir molt bones, bueno, arribar molt bé a arribar a la fi de tenir aquest estudis,
1: sí,
0: però no li farà feliç.
1: Clar, llavors aquí és quan es perd una mica l'objectiu principal, tant dels pares com de les pròpies persones, no? Què és el que em fa feliç o què és el que em motiva, no? De vegades tenim pacients també adults que comencen el motiu de consulta és no estic motivat, no? Llavors veiem que potser aquesta desmotivació comença molt, o sigui, molt abans. El que passa és que com que se parxea, no?, per dir-ho d'alguna manera, fins que arriba un moment en què ja no té un punt d'importància, no?, i de que es pugui mantenir. Però és la part principal, no?, el poder veure què és el que realment em motiva, què és el que realment em fa feliç, no?, i aquí entraríem en un em fa feliç no sempre, no? Però que em fa feliç, que majoritàriament estic bé,
0: I, per exemple, passem amb els adults, no? En adults, quins són els motius, normalment, de consulta que més t'arriben?
1: Amb els adults, els motius de consulta més o sigui, els que més tenim, sobretot és el tema de l'ansietat,
0: sí,
1: no?
0: I la depressió.
1: Sí, l'ansietat i la depressió, i sobretot també hi ha adults joves, no?, que tenen aquesta part existencial, no?, en el que no sé què fer, no trobo sentit, no en un sentit tan més depressiu, sinó no trobo sentit a el que estic fent, no? Llavors aquest canvi, no?, de paradigma, per dir-ho d'alguna manera, no? Són principalment les situacions. Està ben cada vegada més, també, almenys a la meva consulta, temes d'addiccions, addiccions a pantalles, addiccions a substàncies,
0: vegades...
1: alcohol... No? Llavors, cada vegada més, no? Precisament...
0: Això en els joves més que... Però, o pot ser entre els dos, no?
1: Els adults també, perquè hi ha persones que comences... Pensa que de vegades els adults, amb el tema de les addiccions, consulten més tard, però perquè ja tenen un passat de molta addicció, però no se n'adonen perquè potser no tenien aquesta informació, no? I ara, per sort, hi ha molta informació de lo que és les addiccions, dels problemes que tenen, no? Llavors, ostres, persones que potser tenen 50, 40 llargs, no? Diuen, ostres, li han donat aquesta informació al meu fill, penso, ostres, doncs sóc jo, no? Jo tinc aquest problema també, sempre m'ho havien dit, però mai havia pensat que era això, no? I de vegades es veuen reflectits en els seus fills també, no? Mm. Sobretot en persones que tenen addicció a les pantalles, etcètera, etcètera.
0: Quines addiccions creus tu, des de lo que a tu t'arriba, han crescut més en els últims anys?
1: L'addicció al cànnabis, molt, perquè és cada vegada es normalitza més, no? Llavors, és molt més fàcil consumir, llavors i comencen a consumir des d'edats molt tempranes.
0: Això vol dir que després aniran a més.
1: Sí,
0: i a més, que també, això també ho va comentar un dia el doctor Sorribas, no?, que els efectes que tenen són, no és tan suaus com es pot dir que tenen uns efectes nocius més, més elevats del que la gent es pensa.
1: Clar, el que passa és que això, a cada vegada es comença a fer un consum del cànnabis a edats més tempranes, llavors això fa que hi hagi una normalització per la persona d'això. No? Llavors, fins que no arriben a una edat o en un moment determinat en el que veuen, no només que no és bo, no? Perquè jo crec que tots sabem que això no, més que no és bo, no és sa, no? En determinades persones, és el moment en el que...
0: I sobretot si són molt joves, no?
1: Clar, fa un canvi a nivell cerebral que això pot ser com l'inici, no?, de futures... malalties mentals, no? Hi ha adults de 20 llargs, 30, no?, que han tingut brots psicòtics, no?, tant per consum de substàncies, no?, per consum de cocaïna, per consum de cànnabis, no?, i són persones que portaven consumint molt de temps. Això no vol dir que sempre tinguis un brot, però sí que és veritat que quan tu consumeixes substàncies, no?, com que les papeletes perquè això es doni són cada vegada més, no? Llavors, en aquesta part s'ha d'anar molt en compte, no? Llavors, hi ha, sobretot en el cànnabis, hi ha molta normalització, perquè la gent, els principals discursos que tenen per consumir és que em relaxa, m'ajuda a dormir, fa que no estigui tan esverat, no? Llavors, agafen el cànnabis com, entre cometes, com una medicació, no? Llavors, això és un problema. Per què? Perquè és una substància que no està pautada, que no té un seguiment, que tu no saps com regules tu la dosis. Llavors, això és molt, molt, molt perillós, no? I a vegades, quan treballes amb gent amb TDAH, no?, que fan un diagnòstic a l'edat adulta, els hi diuen, ostres, és que ara tindràs potser una medicació que estarà pautada, que estarà arreglada, que no et generarà una addicció i que potser et fa coses similars a el que et feia el cànnabis, no? Llavors, aquí traiem aquesta part addictiva i comencem en una part més sana, no? Amb un seguiment, etcètera, etcètera, no? Però sobretot el tema de les addiccions està en el cànnabis i el tema de les pantalles, no?
0: Que també és una addicció. Pantalles vol dir de tot tipus, des de mòbil,
1: exacte,
0: des de, o sigui, els no sé si els jocs també,
1: sí,
0: però això afecta a joves i adults, eh?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: també
1: sí,
0: els...
1: sí, sí, sí, o sigui, els adults també, el que passa és que això, de vegades el focus està sempre amb els adolescents o amb els joves, no? Però hi ha moltíssims adults, no? No sé si, segurament, si aneu pel carrer, hi ha molts, molts, molts adults que passegen els seus fills amb el mòbil a la mà, no? O que mentre els seus fills estan a la plaça, doncs estan amb el mòbil a la mà, o no només en una part lúdica, sinó també moltes vegades en una part de feina, no? En el que cada vegada fas servir les pantalles, el mòbil, l'ordinador, la tablet, no? com una eina de feina. Llavors això fa que estiguis tota l'estona pendent d'això, no? I fa que en el moment en el que no estàs pendent d'això et sents com raro, no? I tindríem com aquest mini síndrome d'abstinència, no? En el que què estic fent si no estic amb una pantalla, si no m'estic distraient amb alguna pantalla, amb el YouTube, amb el TikTok o el que sigui, no? Llavors és quan comences a veure que ostres, i la meva, o sigui, la resta de la meva vida està totalment descuidada perquè només he estat per això, no?
0: Uh-huh. I com es treballa, per exemple, una conducta compulsiva?
1: Les conductes compulsives, primer hem de veure quin tipus de conducta és i veure sobretot què és el que està generant aquesta compulsió, no? O sigui, que si parlem d'una compulsió en el sentit de, no sé de quina compulsió parles, no? Però de vegades quan parles de, jo què sé, doncs, quan hi ha un trastorn obsessiu compulsiu, no? La compulsió de comprovar si he tancat la...
0: Sí, que són les típiques, a vegades també es diuen TOC, no?
1: Sí.
0: O sigui, que tu estàs, surts i no estàs segur de tu mateix, he tancat el gas?
1: Exactament, no?
0: Però et tornes a sortir, he tancat, això també, no? M'he deixat la planxa posada,
1: exacte,
0: o jo què sé, un munt de coses.
1: Clar.
0: I no sé, això, diguem, perquè pot haver-hi moments que es pot tenir una cosa d'aquestes, però no amb... El problema es crea quan ja és... Clar. Repetitiu, no?
1: Sí, més que repetitiu, el problema és quan realment, o sigui, i quan es fa...
0: I quan ja t'afecta, no?
1: Exacte, no? O sigui, realment quan es fa un diagnòstic de trastorn obsessiu compulsiu és quan això està afectant d'una manera important el teu dia a dia, no? En el sentit de potser arribo una hora tard perquè he estat comprovant tots els aparells a casa meva. Potser arribo, no? Potser ja estic al cotxe a la carretera i estic arribant i he de tornar a casa per veure si realment he tancat la finestra, no? O sigui, aquí és el moment quan realment es podria començar a pensar que això està sent més més patològic, no? Però per això, no? O sigui, jo crec que és important que cada compulsió té la seva explicació a nivell mental, no? I precisament és això el que amb el psicòleg parlaràs, no? Què està passant, per què és tan important per tu, o què és el que creu que passarà si no has tancat la porta, no? I llavors són coses molt més complexes que no és que entrarà un lladre, no? Sinó que és com, ostres, no, i la gent em culparà a mi o pensaran de mi que sóc un despistat, no? Ningú m'estimarà, perdré el respecte de no sé qui, no? Llavors aquí és quan nosaltres realment podem començar a treballar. O sigui, al final la compulsió és el símptoma d'una situació personal molt més complexa.
0: Passem ara, perquè el temps passa tan ràpid, i també me crida molt l'atenció una altra especialitat teva, que és la psicologia LGTBI.
1: Uh-huh.
0: No? Ets especialista en aquesta psicologia, no? A psicologia afirmativa gay.
1: Sí.
0: Què implica aquest enfocament?
1: Doncs aquest, o sigui, la principal base, no, de la psicologia afirmativa LGTB és precisament aquesta part d'afirmació, no? És el fet d'acceptar la persona tal i com és, no? No hi ha un qüestionament, no hi ha preguntes, no hi ha dubtes, no hi ha res de tot això, no? No és simplement, ah, vale, ets el col·lectiu i ja està, no? Sinó és que hi ha un compromís, no, a nivell de psicologia, no, d'acceptar la persona, no? I precisament és una de les coses que la gent del col·lectiu agraeix molt, no? Perquè sempre, de vegades, no, s'han sentit molt qüestionats, no, pel seu entorn, de maneres més agressives, de maneres més tranquil·les, no, però sempre s'han sentit qüestionats, poc acceptats, no, com que la manera en la que tu ets o la manera en la que tu sents no està bé, o podria ser millor, o podria ser diferent, no? Llavors aquest és el compromís de la psicologia afirmativa, no, escoltar sense judici, no, amb tota l'acceptació, no, per poder ajudar d'una millor manera a les persones, no? Llegant una mica amb el que parlàvem al principi del bullying, no? El col·lectiu LGTB és un col·lectiu que té molta tendència a situacions de trauma, perquè són persones que han viscut situacions molt traumàtiques per la seva identitat, per la seva expressió, etcètera, etcètera, no? Per sort, no? Tot això està canviant, però tenim persones de 30, 40, 50, 60 que han patit bestieses pel seu entorn, no? Llavors són persones que venen molt tocades a nivell emocional, no? I són característiques molt peculiars, no? O més que peculiars, més molt concretes, no? Que quan tu fas aquesta feina, no? Aquesta formació i aquesta experiència atenent a persones del col·lectiu, veus que són coses habituals, no? De l'entorn de familiar, de l'entorn social, no? Jo crec que és important remarcar que les persones del col·lectiu moltes vegades han patit això que dius, no? De sentir-te rebutjat, no només del meu grup d'igual, sinó també de la meva família, no? I clar,
0: és
1: i
0: que això passa sovint. Justament, sí. Moltes vegades és el fet de sobre... Avui dia pot ser que això ja no passa tant. Uh-huh. O sigui, els pares podrien dir que som ho accepten molt més bé perquè és que no té per què afectar. Vull dir, és una manera, és la identitat de la persona i, uh-huh, i ja està, no? Però sobretot encara pot haver-hi casos i abans, no? Els pares no acceptaven. O sigui, el primer problema és no acceptar justament per part dels pares.
1: Exacte.
0: O un dels pares, perquè al millor pot ser, en aquest sentit jo podria dir que les dones són com més comprensives, no?
1: Clar, però jo crec que no és simplement el fet de no acceptar, sinó que és pitjor, és no acceptar, és castigar, és senyalar, és tot això genera un malestar. No és només la no acceptació, sinó és el qüestionament, el rebuig, el càstig, no? Tot això que fa que entraria dintre d'aquesta no acceptació, però que és molt, molt, molt més pesat a nivell emocional, no? Que el teu pare, la teva mare, els teus germans, no?
0: O aquesta part de la societat més, podríem dir així, que diuen que és una malaltia, no?
1: Exacte. Vull dir, encara a dia d'avui, no? Precisament, sí, sí. En el grup
0: que... I te trobes en persona justament d'aquestes... conservadorisme, etcètera. Exacte. Vull dir que sí. Mai te trobes això, no?
1: Exacte, no? O sigui, precisament a dia d'avui...
0: Bueno, l'extrema dreta, senzillament, vull dir, i ho estan demostrant, doncs, vull dir, pues, apallissant, amb la violència, etcètera.
1: Sí, però, o sigui, jo crec que aquí aquesta part evolutiva, per dir-ho d'alguna manera, no? És que potser les persones del col·lectiu gais, lesbianes, no? Potser això és, o bisexuals, no? Potser ara tenen una mica més de, la gent té més informació i tal, ara s'està lluitant molt per els drets, no? De les persones trans, no? Llavors aquesta part és la que encara tenim una mica nova, per dir-ho d'alguna manera, no? I que hem d'intensificar més la informació, la formació, no? Precisament perquè són una part del col·lectiu molt, molt vulnerable en aquest sentit, no? I lligant una mica amb el que deies abans del rebuig, no? És aquesta part de encara a dia d'avui hi ha teràpies, persones que es dediquen, no? a les teràpies de conversió. Llavors això és molt important, que si ens estan escoltant psicòlegs, psiquiatres, si en algun moment detecteu això s'ha de denunciar, perquè això és il·legal, va en contra dels drets humans de les persones, no? I encara a dia d'avui es fa amb un discurs, no? En el que això que tu estàs sent, això que tu estàs sentint no està bé, i es fa en un nivell més conductual, en el sentit que hi ha, doncs, encara hi ha llocs en els que et fan electroshock, etcètera, no? O sigui, unes bestieses molt grans, que encara a dia d'avui es fan, no? Precisament crec que era l'any passat, hi havia una persona que es dedicava a posar-se a les aplicacions de cites de les persones del col·lectiu, a treure aquestes persones per després proposar-los el fet de fer un canvi o de qüestionar-los la seva identitat, etc. No? Llavors jo crec que tot això és molt important, en veure que desgraciadament encara tenim cosetes del segle XV, vale? i que no podem passar per alt això, i que qualsevol persona que vegi això s'ha de denunciar al col·legi de metges, al col·legi de psicòlegs, perquè això no persones que promouen, també fa poc una persona que promovia el fet d'anar a atacar a persones gais a llocs de trobades, això no pot passar, i mm-hmm. Això és l'any passat.
0: Uh-huh. Què creus que falta encara en l'atenció psicològica d'aquest col·lectiu, del col·lectiu del, perquè ja dic, bueno, que jo, a vegades ells poden necessitar ajuda, però és que moltes vegades no necessiten cap ajuda, perquè és el fet de podríem dir que qui necessita més ajuda són les persones, clar, que no ho accepten, eh?
1: Exactament, no? Aquesta frase de tot, a les persones que van a teràpia és per les persones que no han anat a teràpia, no?
0: Clar.
1: Però jo crec que és molt important el fet de no en el col·lectiu, no? Per les persones que potser no tenen tanta formació en tot això, doncs el fet de no patologitzar el fet de ser del col·lectiu, en el sentit de no, segur que això et passa perquè com ets gay, no? Pues tal, no? No, mira, és que això et passa perquè segur que com ets lesbiana o com ets trans, no? Llavors és com totes les coses que et passen és perquè segurament és per això, no? I és com no, o sigui, a més de la meva identitat, etcètera, sóc persona, no? Sóc una persona que té els seus problemes estàndard, no? I jo crec que és aquesta part també, no? Perquè de vegades és com, vale, és del col·lectiu, he de formar-me, he de fer, i és com, sí, hi ha una part que sí, òbviament, però hi ha una altra part en què és persona, no? I al marge d'aquesta part més de psicologia, jo crec que fa falta que les persones de l'àmbit sanitari, a nivell metges, infermeres, psiquiatres, persones que acompanyen a nivell sanitari al col·lectiu, també s'han de formar, no? Perquè de vegades quan hi ha persones trans que van a un ginecòleg, persones que són bisexuals i els fan preguntes de sexe o de les seves relacions íntimes, no? Se senten qüestionades, no? Mm-hmm. Llavors jo crec que aquesta part també hauria de tenir una mica una petita formació, i que és el que de vegades també intentem des del COP, mm-hmm. Però bueno, podria ser una miqueta més.
0: Mira, ja estem en la part final i te faré unes preguntes sorpresa.
1: Ah, vale, perfecte.
0: Ja dic que la resposta és ràpida. Quina és la primera cosa que dius a un pacient que entra per primera vegada a la teva consulta?
1: Què et porta per aquí? Sempre, sempre. És què et porta per aquí?
0: I què t'ha ensenyat Caldes com a comunitat?
1: Ostres, que això, que hi ha comunitat. No, perquè pensa que jo sempre he viscut a ciutats molt grans, no? I veure que, ostres, a mi m'encanta això de veure que les persones es coneixen entre si, que s'ajuden entre si, no? Que és com, ostres, mira, hi ha un curs d'això, ven, no? O mira, farem això, no? O les festes de Caldes, no? La gent que camina pel carrer i es saluda, no? I mira, aquesta és la teva profe. És que, ostres, per mi això és com superxulo, m'encanta.
0: Què et fa desconnectar després d'un dia intens de consultes?
1: Música. Música i coses molt planes, molt planes.
0: Quin consell donaries, te poso un exemple, a una tal Conchi per cuidar-se en plena temporada radiofònica?
1: Bueno, primer trobar, no, a fer aquesta autoescolta, no? O sigui, veure què m'està passant, com m'estic sentint, no? Connectar molt a les emocions des del cos, no? O sigui, em fa mal, jo què sé, no? Ostres, m'ha aixecat, em fa mal la mandíbula, no? Ostres, potser és que he apretat, vale, i què m'ha passat, no? Ostres, és que ahir va haver-hi un programa que no acabava de tal, i és com, vale, pues, primer, en lloc de càstig, no? De dir, ostres, és que te l'hauries d'haver preparat millor, és com dir, ostres, pues sí, és veritat, no? Aquí em vaig equivocar, intentaré que això no torni a passar, però ja està,
0: respirar,
1: no passa res.
0: Respirar, exacte. També, sí, respirar i posar el mitjà, que és de dir, bueno, ho accepto,
1: exacte,
0: ho explico.
1: Molt bé.
0: Carolina, arribem al final d'avui, però a partir d'aquesta setmana que ve ja tornarem,
1: vale,
0: a parlar.
1: Perfecte,
0: això sí,
1: molt bé.
0: En aquest cas seràs tu qui t'ho preparis,
1: vale,
0: en aquest cas el tema. La tema,
1: vale,
0: avui,
1: perfecte,
0: parlarem d'això. Vale?
1: Repte acceptat.
0: Sí. Gràcies per aquesta conversa tan necessària, gràcies per la feina que fas a la consulta, a la comunitat i també al PEC, que no hem parlat perquè ara no tocava.
1: Vale.
0: Ens retrobarem aviat, que serà la setmana que ve, i nosaltres,
1: vale,
0: nosaltres ara, doncs ja dic que moltes gràcies.
1: Bueno, a tu.
0: I nosaltres continuem fent una pausa per escoltar el bolletí informatiu i no marxeu, que de seguida tornem en el fòrum.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els recursos turístics del Vallès Oriental mantenen una elevada reputació i assoleixen una valoració de 8.36 sobre 10 als principals portals turístics, la mateixa nota de la mitjana de la regió de Barcelona. Segons el monitor de reputació turística online 2026 Vallès Oriental del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, els atractius turístics han aconseguit la millor puntuació des de 2020. A recursos relacionats amb la enogastronomia, les atraccions, la natura i el turisme actiu són els millors valorats a la comarca amb notes superiors al 9. El calderí Valentín González Galiño Ortuño ha guanyat el doble júnior de l'US Open. El jove de 17 anys ha participat per últim cop en un US Open júnior i s'ho han portat cap a casa, una fita que no aconseguia cap altre espanyol més des de 1986 amb Javier Sánchez Vicario i Tomàs Carbonell. El partit que es va disputar aquest passat dissabte li ha donat confiança per continuar competint entre els millors. Demà divendres de 10 a 2 a 12 del matí a la cooperativa 70 s'inicia la primera sessió del taller per a gent gran anomenat Construccions Imaginàries peça a peça, aixequem el que mai hauríem aixecat. Imaginat, amb l'ajuda i coordinació de Jordi Colobrans, qui ajudarà el grup de persones participants a crear construccions a través de peces fent servir la imaginació i la creativitat. La segona sessió tindrà lloc el dia 25 de setembre, a la mateixa hora i al mateix espai, un taller que té un cost de 38,5 €. Aquesta tarda hi ha la segona trobada del Club Feminista al Centre. A les 7 de la tarda es parlarà sobre el llibre Les nostres mares de Gemma Ruiz Palà, una novel·la que convidarà els participants a parlar de memòria, cures, feminisme i les herències que han construït com a generació. No cal haver llegit tot el llibre i qualsevol persona pot anar i comentar el seu punt sobre aquest, tot amb la premissa d'una conversa oberta i des d'un punt de vista feminista. Avui dijous, amb el temps, començarà amb alguns ruixats, sobretot durant la matinada i les primeres hores del matí. Al llarg del dia, els núvols aniran disminuint i tindrem estones de sol, tot i que a la tarda i al vespre poden tornar alguns ruixats. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 25 graus, amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa a demà divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i vespre poden aparèixer alguns altres ruixats. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 25. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: a silenciosa pero decisiva. Ignasieta, i jo li titulo així, Ignasieta, les mans que van dibuixar Caldes.
1: Està bé, està bé.
0: Primer de tot, abans de passar, perquè jo me preparo sempre històries, sí. Doncs benvingudes, Maria Dolors, benvinguda, Anna.
1: Bon dia,
2: bon
1: Conchi.
2: Bon dia, i tant, encantades. Moltes gràcies. Encantades, sí. Sí.
0: No, jo després per escoltar-vos també. Sí. Doncs, mira, m'he preparat una mica d'escrit. Tancant els ulls és fàcil imaginar la Caldes de Montbui dels anys 30 o 40. Una nit tancada, freda, i de cop, un cop brus a la porta de fusta d'una casa del carrer d'Agulló. El sastre no li cal ni preguntar, ja sap qui buscant. S'encén un gresol i, a correcuita, una dona s'abriga, agafa una bossa de cuir desgastada pels viatges i surt a caminar a les fosques. No importa si neva, si plou o si la por de la postguerra es respira als carrers. Ella té una missió, un compromís amb la vida. Avui, al fòrum, obrim les pàgines més íntimes de la nostra història local per parlar d'unes mans, unes mans que literalment van veure i van sostenir el futur de la nostra vila abans que ningú. Parlem d'Ignasia Plans Carreras, però si li diguessin així pel carrer, segurament ningú es giraria, perquè per a milers de calderins i calderines ella és i serà sempre la Ignasieta. Gairebé 40 anys d'ofici, del 1928 al 1965. Més de 2.000 criatures que van obrir els ulls per primera vegada sota la seva mirada protectora. La Ignasieta no era només la llevadora municipal, era la confidencialitat feta dona, el consol en les hores més fosques d'un part a domicili i la convidada d'honor que acompanyava les famílies fins a la pila baptismal. Orgullosa de veure créixer els seus petits. Avui la seva memòria batega més forta que mai, gràcies a un fil invisible que connecta el passat amb el present. I per estirar d'aquest fil, avui tenim el luxe de seure a l'estudi doncs, dues dones, dues investigadores que han remogut arxius, que han fet parlar als documents oblidats i que han rescatat la veu d'una dona imprescindible. I ja les hem dit, sí. La Maria Dolors i l'Anna.
1: Conchi, ens has deixat?
2: I tant, i tant.
1: Però ens has deixat?
2: Estic superemocionada amb el que tu has dit, perquè me l'imagino tant.
1: Quina presentació.
0: Bueno, però és que una dona sí s'ha de presentar d'aquesta manera. Hi ha unes dones que l'estan, que han fet, que justament una persona que ha fet tant i que ha estat tan silenciada, doncs que surtin dues dones i aquí treguin tot el fet, o sigui, tot el fil estirar per donar-la, o sigui, perquè tothom la tingui en compte. A més, en el teu cas, Dolors, tu ets també... Ara ja estàs a la jubilada també?
2: Sí, estic jubilada, però segueixo sent llevadora.
0: Llevadora. Jo penso que les llevadores és una professió que mai es deixa de fer.
2: És la més maca del món.
0: Sí.
2: Treure
0: fills, o sigui, que nasquin, tenir els nens, sí. Vull dir...
2: Però és que, a més a més...
0: I és molt important. O sigui, la ginecòloga és important. La llevadora, jo penso que és més important perquè és qui està al costat de la dona durant tota...
2: Bueno, i a més, a l'època de la Ignasieta, encara no hi havia l'especialitat del ginecòleg. O sigui, i a més la llevadora no solament ella acompanyava el dia del part, que evidentment, sort, però l'acompanyava abans i després a tot aquest procés.
0: Clar, era qui estava més a prop.
2: Sí,
0: a vegades és que, com ben dius, no hi havia metge.
2: No hi havia metge, perquè però jo mateixa, no era generalista.
1: Si era natural.
0: Que no hi havia ginecòleg, sí que havia metge.
1: Sí.
0: Era el metge del poble, el metge i la llevadora.
2: Sí.
0: Aquí és el que hi havia. Per exemple, jo sóc una persona que jo he nascut a casa, vull dir, jo no he nascut en un hospital. Jo i els meus, i la meva germana i els meus germans hem nascut a casa. I aquí ha estat una llevadora i ha estat un metge, el metge del poble.
2: Sí, ella es dirigia al metge quan ho necessitava per algun procés que necessités, però era ella la que portava La d'allò cantant era ella, sí, sí, mm-hmm. La llevadora, sí.
0: I
2: sí.
0: Ja dic que tu coneixes molt, molt bé, justament perquè ha estat la teva professió. I sí. No sé si, perquè de les dues, jo ara començaré, vull dir, me començo a fer les preguntes, no? Sí,

0: Sí. Primer, com veu gestar, perquè aquest és un projecte que...
1: Comença tu, Anna.
2: Sí. Sí.
1: Comença tu.
0: Com veu gestar, mira, o com va sortir la idea, sí, sí, de tirar el fil, perquè bueno, sou vosaltres...
2: Idea. Posem que hi han com dos...
1: Com ens, no?, vam
2: com,
1: conèixer?
2: Com dos capítols. Sí. El primer capítol, nosaltres ens vam conèixer fent ioga, vam començar a parlar, va proposar de fer la lectura d'un llibre, i jo estava també, per un tema personal, fent una recerca, i vam començar a parlar. Llavors, com jo faig el programa d'Històries en Femení, la vaig convidar al programa. I dintre del programa, ella va dir que, clar, aquest és l'altre capítol, s'havia posat una placa al mirador de la Ignasieta.
0: Ahí està.
2: I clar, aquesta placa, hi havia només quatre línies. Què hi havia darrere? Quina història hi havia darrere? I ella ho va dir al programa. I al final del programa va dir, és que a mi m'agradaria fer una investigació sobre aquesta dona. I jo li vaig dir, Dolors, si t'hi poses, si es està sentint a l'Ajuntament, i t'hi poses, jo t'ajudo. I aquí és quan es va complicar la cosa, no?
0: A partir d'aquí és quan d'aquí... ja poseu mans, vinga, a treballar. Clar,
2: sí. Abans vam començar a trobar-nos, vam començar això,
1: a remenar. Ja feia 2 anys o una mica més que la notícia la vaig veure al Tot Caldes, que hi havia aquesta placa, llavors en companys... En aquella època potser no remenava gaire el Google Maps, no? I llavors no sabia on era aquesta placa, no ho sabia. I companys que vaig a caminar m'hi van acompanyar. Mira, aquí tens el mirador de la Ignasieta, i m'ho llegia, i ai, costa. I després una altra senyora em va dir, jo t'ensenyaré on vivia, i em va portar al carrer on vivia. I després jo anava preguntant, tu havies conegut a la Ignasieta? Sí, sí. Sí, jo vaig néixer amb la Ignasieta. I tu? I jo també. I vaig anar trobant personatges, bueno... calderins i calderines que jo coneixia i bueno, em vaig anar trobant. Després...
0: Deixeu-me dir una coseta, sí. I és perquè aquí hi ha un telèfon a la ràdio i com és en directe, doncs, ara, sí, mira, aquí el tinc, bueno. Doncs deixem obert aquesta possibilitat, si algú... Sí.
2: Està sentint trucar, el programa.
0: Està sentint i vol trucar... Perdoneu, que se m'ha, sí, posat ara la veu a mi... Doncs si alguna persona nascuda, per exemple, l'any 1965 vol trucar en directe per dir de viva veu a mi em va portar al món la Ignasieta, sí, doncs pot trucar al número del mòbil de la ràdio, que és el 608 970 864, 608 970 864. O sigui que aquí queda obert. Si
2: algú
0: aquesta
2: truca,
0: possibilitat,
2: doncs meravellós.
0: Continua.
1: Bueno, llavors, clar, al anar veient això, vaig anar preguntant, quasi bé abans de conèixer l'Anna, jo ja anava preguntant, jo em puc trobar coses. Vaig anar a l'arxiu, vaig anar al registre civil, i tinc una companya que ella ha fet una mica de recerca també a Montornès del Vallès, que ella també és llevadora, i em va dir, Dolors, ho trobaràs als llibres de parroquials, al despatx parroquial, perquè en aquella època tots es batejaven i ella, la llevadora, era la que acompanyava a les mares o als nens fins que la mare sortia de casa.
2: I a més convidada també,
1: sí,
2: no?
1: Convidada
2: al bateig.
1: I diu, allà trobaràs. I bueno, m'hi vaig decidir, dic, doncs vaig a buscar... tots els bateixos, i la gent em diu, bueno, però allà posa que l'ha assistit la Ignasieta. No, evidentment, allà és la partida de bautisme. Hauria d'anar al registre civil a Barcelona a buscar un per un qui l'ha atès, perquè en aquella època no sé si ella podia registrar al registre civil. A la meva època no. A la meva època després havia de signar el metge, saps? O sigui que... Bueno, va ser una manera de trobar-ho en el despatx parroquial als bateixos, i vam quedar al·lucinats de lo ben organitzats que també els tenen i ben enumerats, i llavors clar, dius, bueno, però tots no, dic, potser de 2.000, que n'hi havia 20 que no van néixer aquí, perquè a lo millor contactava amb algú i diu, no, jo vaig anar a Barcelona, sí. I tenim un testimoni que el va tenir Barcelona, perquè es veu que va anar a Barcelona i va tenir un petit accident allà.
2: Sí.
1: I llavors la van tenir que assistir a un hospital.
2: Bueno, o que començava el part d'aquí, no anava bé i s'havia de traslladar.
0: És una de les podies problemàtiques, sí, que sí. D'un-hi-do, que potser també, en un cas que no hi havia metge i tal, pues igual li tocava també doncs, fer tot
1: de
0: el possible.
1: Sí.
2: Feia de practicant. Sí, els primers anys, quan ella va aconseguir el títol de llevadora municipal, el lloc de practicant estava...
1: No hi era
2: estava cobert.
1: No hi
2: era. I ella, durant uns anys, va fer també practicant. El que posava les injeccions, que anava a casa, que jo a
1: Barcelona... Perquè ella també era infermera.
0: Exacte.
1: Sí, llevadora, però era infermera.
2: Era infermera, sí.
1: I el que feia era... controlava l'embaràs, els hi prenia la pressió. En aquella època les dones no les pesaven. Pesaven després el nano quan naixia, però la dona no. La dona no, es controlava la pressió i en teoria, segons des de quina època, a partir dels 5 mesos i es controlava la pressió i les tiretes d'albúmina per veure que no tinguessin albúmina.
0: Com, o sigui, vosaltres us poseu a treballar, no? A partir d'ahí. Com s'organitza una recerca, per exemple, a quatre mans? Vull dir, perquè és el que feu. Vull dir, pues entre les dues, pot ser que el millor sigui millor que en dues.
2: Sí, constantment. Ens enviem un missatge d'àudio, de tal. Hem quedat diumenges, dissabtes a la tarda, hem fet recerca a Barcelona, hem baixat a Barcelona... Bé, estan molt, molt compenetrades, diem que som un equip.
0: I us dividiu la part documental, és a dir, quin paper té cadascuna a l'hora de documentar-vos, o la part més humana,
2: sí.
0: No
2: està explícit,
1: No.
2: El que sí és que, clar, una està més còmoda amb un tema que un altre. Ella, per exemple, ja ho explica, no? Que ella, jo li dic, tu fas el treball de camp. Per què? Perquè coneix molta gent... Ella sap de què parla i llavors parla. I jo sóc més de papers, de fer instàncies, de trobar algú per fer una reunió,
0: de moure,
2: la qüestió administrativa.
0: Això ho hem de fer com sigui, que de fet és per ahí, per on va tot.
2: Administratiu, qüestió administrativa.
0: I per on anirà tot, perquè això... la feina que vosaltres esteu fent és una feina que anirà a una exposició.
1: Esperem que sí.
0: Jo penso que va per aquí.
1: Jo crec que sí.
0: I tant.
1: Serà molt bonica,
0: I tant.
1: No us la perdeu,
0: I tant. Sí. No, en absolut. I a més l'anirem treballant. Un personatge com aquest, com és la Ignacieta... No.
1: D'aquesta búsqueda... Sí, em sembla que va ser a la part de que ens vam conèixer, Va ser quan em van acompanyar al Termàlia... i em van enviar unes escanejades, unes fulles del llibre abans de Caldes, i allà jo ja vaig al·lucinar, perquè jo allà ja vaig saber més coses d'ella que no de la placa. I bueno, allò ja va ser... Ara estem trobant moltes més coses, però allò ja va ser molt bonic.
0: I en l'arxiu municipal també?
2: També.
0: Perquè tu, com ho dius, que té molt de paper...
2: Llibres, els padrons municipals, per saber el seu arbre genealògic. Els patrons només diu qui viu al lloc, a quin any es va empadronar... vull dir que tot això són dades per omplir, diem, una de les tres potes que pot tenir l'exposició, que és, una, la seva biografia.
1: Sobretot
2: la seva biografia, no?
1: La llevadora.
0: Però vosaltres l'esteu perquè... és que si no és per a la vostra feina, continuaria igual.
2: Sí.
1: No sé si a lo millor dintre d'un temps, companyes meves, que encara estan treballant, a lo millor també perquè quan els hi vaig comentar, diu, sí, Dolors, això seria molt bonic, possiblement ho haguéssim fet, però bueno, mira, ens hem decidit nosaltres i ho hem fet.
2: Ja està.
1: Molt
2: bé,
1: i
2: ja està.
1: És perquè era una dona, una professió llevadora, i que va ajudar a moltes dones.
2: Mhm.
1: Perquè sí que van néixer nens i van néixer nenes, però
2: sí.
0: Ui, és que,
1: ella
0: és que
1: ajudava les dones. Clar. De moment només parien les dones.
0: Sí, però que no només el problema és aquest, que segurament ella, i vosaltres que ho esteu treballant, no? Que no es quedaria només en el naixement.
2: Després,
0: a l'hora d'ajudar la dona...
2: El tema aquest tan profund que ella ara...
0: Imagineu quan arriba el part...
1: Alletar.
0: Moltes vegades, imagineu antigament, si avui dia moltes dones tenen quan acaba de tenir un dels problemes que hi ha és el síndrome de postpart, no?
2: Sí, sí,
0: que tens psicològicament quedes afectada, doncs en aquella època encara més, i segur que no hi havia ni el fet d'anar a psicòleg,
2: no,
0: etcètera.
2: No, no, era ella. Sí, sí, sí, sí. Doncs això
1: era
2: que deia.
1: La família, sí, sí. Però, sí, sí.
2: Una part serà la biografia, no? Una altra part és això, el tema dona. La feina que feien les llevadores com a dones i les seves reivindicacions, que havien d'estudiar, o sigui, posar en context la vida de les llevadores com un homenatge, uh-huh. Com un homenatge. I a la tercera part, molt important, totes les testimonis, clar, que en aquest moment tenim d'àudio, de fotografies, gent que encara viu.
0: O sigui, ja heu aconseguit tota aquesta... Sí.
1: Tota no encara, testimoni. Però...
0: No, no, sí, però bastant testimonis,
2: sí, sí, sí,
0: de persones.
2: Tenim,
0: bueno, ja teniu una recerca, sí, documental importantíssima.
2: Sí, sí, però, a més, a partir d'ahir, al Museu Termàlia hi ha un full de recollida de dades, com una crida, bueno, la gent que està sentint la Falca per la ràdio, el boca a boca, tal, pot passar pel Termàlia i posar el seu nom, la seva data de naixement i un número de contacte. Llavors, aquí hi ha unes caselles que diu: tens fotografies de la Ignasieta? Sí o no. Tens alguna anècdota? Sí o no.
0: Fotografies, imatges de, per exemple, aquesta persona que ella va ajudar a, o sigui, que va ajudar
2: a néixer,
0: venia aquest món. Sí. Doncs aquesta persona, que avui dia ja té una edat, no? Hi ha la fotografia, sí, d'ella, de, o sigui, amb la, imagina't el nadó, la nena, el nadó, amb ella.
2: Sí,
1: sí.
2: N'hi ha el moltes
1: escrites. Quasi totes són en els batejos, perquè clar, ara sí que t'has fet una fotografia fent curant un nadó, o alletant un nadó, sí, d'això no en tenim. És una llàstima
2: de
1: que
2: moment,
1: d'això no en tenim.
2: De moment no en tenim.
1: No, però, bueno, això de moment.
0: Bueno, però alletant, eren... alletant vol dir a la criatura
1: donant
0: el ping a la mare.
1: Això ara es fa molt, però en aquella època...
0: No, estava mal vist,
1: clar,
0: no?
1: A més, era un professional qui anava a fer aquesta foto. Sí que n'hi havia alguns que tenien, sí, càmeres,
0: clar, és veritat.
1: Però eren els batejos. Els batejos,
2: sí, sí, perquè a més, si vols ho explicar, qui portava el nadó a l'església a batejar era la comare, la llevadora.
1: Era ella.
2: Perquè les dones estaven en pecat. No? Clar, la dona que paria estava en pecat, perquè clar, el fruit venia d'un acte sexual.
0: Clar, segons la religió, no?
2: Segons la religió.
0: Però, si estava casada,
2: sí,
0: i tal.
2: Sí, és igual. Ja, però
1: bueno,
2: era
1: així. L'acostum, que era anava la llevadora a portar el nena. Inclús, sí, era la llevadora la que es posava en contacte amb el mossèn, mm-hmm, per dir que hi havia aquell bateig.
2: Sí, sí, era ella la que... Aquesta gestió la feia ella.
0: Sí, però...
2: No la feia la família, el pare, la feia la llevadora.
0: Sí. És que això me crida molt l'atenció.
2: Sí, sí.
0: No, això s'ha passat a nosaltres. Això, el fet de que la dona estava en pecat i, sí, que era d'un i do.
2: Sí, sí, això ho hem llegit a llibres, eh?
0: Sí, sí, llavors, sí, sí.
2: Perquè
1: d'ella no ho hem llegit, perquè no,
2: no
1: té
2: llibre. Però llegit, hi ha molts llibres. Sí. Llavors, que deixava d'estar en pecat, ella havia d'anar per la porta de darrere de l'església i el mossèn sortia, no podia passar de la... i el mossèn la beneïa, li donava el perdó. Llavors, sí, ella ja podia entrar per la porta gran. Clar, per això, gairebé totes les fotos que tenim d'ella és així, amb un nadó a braços.
1: Sí,
2: estem amb això, estem amb recerca de papers, de recerca de testimonis. Ella ha trobat molts i molt interessants.
1: Sí, perquè tenim diferents que són, molt bonics. Inclús tenim un que, com que va ser molt petita, perquè va néixer a Vuitmesona, i potser a la mare no li havia pujat de moment la llet, i hi havia una altra mare que havia parit aquell mateix dia, doncs la Ignasieta li va posar el pit amb l'altra mare, que això es diuen germans de llet, i això s'havia fet. I llavors doncs, va mamà de l'altra i es coneixen entre elles, aquests dos vivent, dos testimonis. Sí, sí, molt bonic. Quan trobo un testimoni d'aquests els hi dic, això és una joia, Deixeu-me quedar-me aquest testimoni perquè és molt bonic.
0: Oh, i tant, sí, sí, i tant. Sí, sí. Quina ha estat la dificultat més gran a l'hora de reconstruir la vida d'ella, de la Ignasieta? O sigui, en aquest cas és una persona del segle XX, en un moment en què moltes històries femenines no quedaven registrades.
2: No. A cap dels llibres, no em vull equivocar, però en cap dels llibres que s'han editat parlant de personatges de Caldes, ella no hi és, evidentment, però hi ha poques dones. No vull dir números perquè és molt trist. És molt trist. Dificultat? Doncs, en el nostre cas, com estem jubilades,
0: teniu moltes
2: hores. Sí. Hores, però hores i emoció i
0: hores amb ganes.
2: Amb ganes. Sí. I pensar molt, perquè ella és una gran pensadora, és intuïtiva, la Dolors
1: té intuïcions,
2: té molta intuïció.
1: Ella remena,
2: jo sóc més rateta.
1: Arxius i tot això. I jo vaig cap aquí amb ella on sigui, però després tinc una intuïció d'això.
2: Sí. Ella és molt, molt intuïtiva, sí. I una de les dificultats, i ara donaré una dada, és que no va néixer a Caldes.
0: Ella va néixer a
2: Sant Celoni.
0: Jo pensava que era Sant Feliu.
2: Va néixer a Sant Celoni.
0: La Ignasieta.
1: En un principi...
0: Però no sé per què... O sigui, ella sí que vivia aquí a Caldes, però no sé per què jo a mi he trobat que era Sant Feliu.
1: A mi en un principi m'havien dit Sant Feliu, que ho havia trobat Sant Feliu, vaig trucar a Sant Feliu i em van dir que no la tenien registrada. I després vam descobrir que era Sant Celoni.
2: Va néixer a Sant Celoni. O sigui, els seus pares...
1: Sí, va néixer a Sant Celoni i la van registrar, o va néixer a Sant Feliu i la van registrar a Sant Celoni.
0: I sabeu com va venir aquí?
2: Sí, el cas és que la seva mare ja era llevadora. El seu pare era músic. La seva mare era de Breda, el seu pare era de Mataró, i la Ignasieta va tenir una germana més gran que ella, que va néixer a Mataró. Però ella ja va néixer a Sant Celoni. Què va passar amb aquells 2 anys que és el temps que es porta? No ho sabem. Mm-hmm. Però el cas és que van anar a parar a Sant Celoni i allà va néixer la Ignasieta. Però és que el seu germà petit, 2 anys més jove que ella, ja va néixer a Caldes.
0: Val, o sigui, això vol dir que en dos anys ella ja venia,
2: ella ja
0: la família venia ja cap aquí.
2: Sí. O sigui, no va néixer, però al cap d'un o 2 anys màxim...
0: Ella va créixer aquí.
2: Va créixer aquí. Sí. Però clar, aquesta és una...
0: Però també me crida molt l'atenció, que també és una troballa important, el fet de que la mare, o sigui, és com si és una família de llevadores.
2: Sí, la mare i potser la iaia.
0: I per això t'he dit, perquè hi ha algun llibre per ahí que en alguna ocasió hem parlat, no és d'aquí, és d'Islàndia, no? Que justament...
2: Aquest és el llibre que ens va fer conèixer. La veritat sobre la llum.
0: Exacte.
2: Sí, aquest.
0: Doncs, vosaltres us veu conèixer a través d'aquest
1: llibre. Bueno, ella em volia convèncer. Bueno, sempre em demanava que anés al Club de Lectura, i jo era una tarda que jo tenia ocupada i no podia anar al Club de Lectura, i li vaig recomanar aquest llibre. I precisament quan el van comentar em va convidar al comentari, però aquell dia jo no podia anar, que m'hagués agradat molt anar-hi. Mm. Com a llevadora també m'hagués agradat molt anar-hi. I diu que les dones del Club de Lectura diu que és el llibre que més els hi va agradar.
0: És un llibre molt maco. I a més perquè veus que és, bueno, tot de llevadores, no?
2: Està molt ben escrit, molt ben ambientat.
0: És molt emotiu. És d'Islàndia, que
2: és d'Islàndia, sí. Jo ara acabo de llegir un d'ella també.
1: I tenim un testimoni que va ser assistida per la mare de la Ignasieta. A la mateixa vegada, i jo dic, segurament és que la Ignasieta estava tenint amb un i la mare la va tenir amb ella. Uh-huh. Sí, perquè em diu, no, a mi em va atendre la seva mare.
2: Sí. Clar, ella va començar a l'any, amb títol, a l'any 29, clar, en aquell moment la seva mare no tenia ni 50 anys, devia tenir, vull dir que encara feia assistència.
0: 50 anys... No és el mateix que avui dia, no, però d'unidó, encara és jove.
2: La Ignasieta es va jubilar amb 70. Imagina. Amb 70 anys.
3: Sí, vull dir que, clar, va ser tota la vida.
2: Tota la vida.
3: Sí.
2: Tota la
3: vida. I és el que ha dit, és el que has dit tu, Dolors, que bé, que quan tens una professió aquesta, ja no te jubiles mai.
2: No jubiles mai.
1: Precisament, puntualitzo, jo no em volia jubilar. El que passa que no em van deixar.
3: I bueno, sí, mira. Estaves al centre de salut d'aquí, al CAP.
1: Els últims 5 anys vaig estar aquí, sí, els últims 5 anys. També treballava en un hospital, però els últims 5 anys... I mira, ho vaig sol·licitar, però no em van deixar continuar. Bueno, no em van deixar, no per cap problema, sinó perquè, bueno... ja entraria una altra llevadora que també ho reconec.
3: Bueno,
1: que,
3: bueno, a vegades, en canvi, a un metge sí que el deixa, sí que deixen, sí. Deixen que jubili quan el vulgui. Sí.
1: Les infermeres i les llevadores,
3: infermeres no. I llevadores no. És... Això sí, tampoc sí. És just.
1: Ho tenia present, que bueno, si em diuen que no passa res, però mira, va ser una mica de disgust, de que no em deixessin, perquè estava mentalitzada que volia continuar un temps més. I bueno, mira, no sé, això em sembla que ha sigut perquè volia continuar, eh?
3: Ah, clar. Sí. Bueno, en aquest cas continues fent la recerca i buscant a una persona.
1: I a més a més, el que sí que és veritat que quan treballes, quan acabes els estudis, tens una família, tens nens, tens fills, i continuava formant-me perquè sempre hi havia cursos de formació, congressos que anàvem sempre que podíem, presentàvem ponències, doncs no et deixava llegir el que estic llegint ara. O sigui, hi ha històries ara de llevadores antecessores meves que sí que ho sabia, però no ho havia llegit tant. I m'estic emocionant molt de com era la seva feina.
3: Parlem de la Ignacieta acadèmica, és a dir, la llevadora científica, no? Ella estudia o va estudiar a la Universitat de Barcelona en un moment de transformació de la medicina. Què revela el seu expedient acadèmic? És a dir, quines assignatures cursava una llevadora en aquella època. Bueno, tu, per exemple, aquí sí que pots dir, perquè tu ja has estudiat també, vull dir, has fet de llevadora i també vas passar per la universitat, o no? Vull dir, que aleshores, ella, per exemple, quines, si hi havia assignatures que podrien estar relacionades amb les teves o no era el mateix?
1: En principi, en aquella època era anatomia i fisiologia, i llavors, esclar, el part, com havia d'atendre el part. Després, ja quan jo vaig arribar, ja va canviar, perquè ja hi havia l'especialitat del ginecòleg. A més, va haver-hi un temps que es va deixar de fer l'especialitat, perquè ha anat canviant. I llavors, pues, és molt... Estem intentant buscar, que segurament trobarem, algun llibre de que s'estudiava en aquella època. Mm. Però en principi eren anatomia, fisiologia... I el tema de com atendre el part, clar, els tactes, que en aquella època molts també s'aprenia a fer el tacte rectal per no fer molt tacte vaginal.
3: Uh-huh. I un altre que ella, a més, també es va especialitzar com a infermera. És a dir, això que practica, clar,
1: punxar, extracció, clar, de sang, sí, i tant. També aquella època, el que li van ensenyar, que a mi això sí que m'ho van ensenyar, és escoltar el nadó a través d'un estetoscop de Pinar, que es diu de Pinar, saps? Llavors escoltàvem el feto a través d'aquella trompeteta, que li diem trompeta. Sí,
3: així com avui dia és el fet de que hi ha fan les ecografies i ja veus el
2: nen, ja està, ja ho veus tot.
3: Lo veus tot, doncs, sí,
1: allà
3: era escoltar-lo.
1: Ja començava el sonicaït a la meva època i després ja les ecografies. Però a la seva època, l'estetoscop de Pinar...
3: I era la manera de saber que estava...
1: Que anava bé. Si ella es deixava guiar per escoltar-lo, però sobretot pels moviments. Per això les visites eren el cinquè mes, perquè abans, si abans no es bellugava, o algunes potser sí que se'ls notaven, però era a partir del cinquè mes on podia demostrar més que la dona se'l sentia.
3: Mm-hmm. Els exàmens es feien davant, els exàmens de la universitat, vull dir, els exàmens per treure el títol. Es feien davant tribunals formats només per homes?
2: Hi havia...
3: És a dir...
2: Sí,
1: eren homes.
2: Segur.
3: I com es guanyaven el respecte científic les dones que volien exercir en un entorn que estava tan masculí, tan masculinitzat?
1: Bueno,
3: perquè una cosa, elles eren les que s'encarregaven, les llevadores, no?
1: Sí, sí.
3: Però a l'hora de tu, és lo que, per això de que feien els exàmens i el tribunal eren homes.
1: Eren homes.
3: I tu, en la teva època també?
1: Sí, ja va començar alguna dona, però eren també homes, sí. Ara, per sort ja no, eh? Mm-hmm. Però no, avui inclús dia, però ella, no, per estudiar, necessitava el permís del marit.
2: Sí. Mm. La vènia marital.
1: Sí.
2: Vènia marital.
3: Vènia marital.
2: Sí, en la vènia.
3: En el cas d'ella, sí, va necessitar. Sí, sí, ella sí, estava,
2: sí,
3: casada.
2: Sí, estava casada,
1: sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Que al millor el marit, imagina't, si, quan jo he explicat això perquè me l'havia llegit, no? El marit era sastre.
2: Sí.
3: I, i el per això que diu, obria la porta, ell ja sabia que venien a buscar-la amb ella.
2: Clar, ella, sí, sí, sí, sí, sí. Sobretot si era de matinada, no venien a buscar un traje, no?
3: No, no.
2: Sí, sí, sí.
3: I ell ja obria, sí, va...
2: Doncs ella va estudiar a la Universitat de Barcelona, sí, el curs 21-22, 22-23 del segle passat. I pel que hem vist el seu expedient acadèmic, possiblement el primer any li van valorar a l'haver acompanyat la seva mare. La pràctica amb la seva mare.
1: Les pràctiques que, que anava fent.
2: Perquè posa un aprovado directe. Sí. I el segon curs vam deduir, mirant a l'expedient, que possiblement va assistir a classes amb, sí, totes les assignatures que ara deia la Maria Dolors, i va treure un notable i llavors li van fer la revàlida amb una mitjana.
3: És a dir, eh? Precisament ella, el fet de tenir la mare, que ja feia, ella les pràctiques ja les feia amb
2: la mare. Inclús
1: sabem que hi havia un hospital a Barcelona, que era molt petit, que podien anar a fer pràctiques. Però és que jo crec que amb ella, sí, li devien convalidar, perquè ella ja estava fent pas.
2: Ja estava fent pas. Sí. Mm-hmm. Sí, sí. Hem d'esbrinar això, que la seva àvia ho fos, i també tenim el testimoni de la dona que la va substituir.
3: Ah, sí. És una persona que viu.
2: Que
3: encara.
2: Viu.
1: Sí, sí,
2: que viu.
1: Sí, sí.
3: Oh, sí. O sigui, ella era la llevadora d'aquí de Caldes, sí, que amb 70 anys, vull dir,
2: amb
3: que va deixar.
2: Va marxar.
3: I la dona que la va substituir, sí, que segurament en aquell moment era molt jove.
1: La seva successora,
2: que tenia 20 i pico d'anys.
3: Sí, imagina't.
2: Va...
3: Sí, sí. Clar, i l'heu coneguda.
1: També.
3: Però a través de la recerca que esteu fent.
1: També, sí, sí, també. Sí, sí.
3: I és d'aquí del poble?
2: Del poble, i viu, sí, sí. I és una persona prou coneguda. I tant, prou coneguda. La Maria Roig.
1: És que a més,
3: la Maria Roig.
1: Sí. Quan pregunto a algú qui t'ha atès, no, a mi ja va ser la Maria Roig. No, a mi ja va ser la Maria Roig. I
3: la Maria Roig, ara, quina edat té ella ara?
1: 92, em sembla que ha fet aquest mes
2: 92.
1: De juliol, 92.
2: Sí, sí,
1: no,
2: sí, sí, sí.
1: Si no m'equivoco.
3: I està bé, i està bé la Maria.
2: Bueno,
3: aquesta exposició, com estic segura que es farà, doncs la Maria Roig estarà present.
2: I tant, tenim el testimoni.
3: És superimportant, aquest testimoni. Perquè
2: tenim l'àudio i tenim...
3: Home, imagineu, el testimoni de la persona que l'ha substituït.
1: La següent, sí, sí.
3: I això, com ho veu aconseguir?
2: Bueno, això deia, amb la seva feina de...
1: En aquest cas és perquè conec una regidora de l'Ajuntament que la coneixia, que coneixia la seva filla. La veritat és que jo sabia que ella havia inclús treballat al CAP i a través d'un company meu de feina em va facilitar el seu telèfon. Després jo ja, com que jo em feia una mica pesada, pues, de trucar-la, pues, després ja a través d'una regidora que conec, pues, també ella em va dirigir a la filla de la Maria Roig i la filla em va dir, diu, sí, sí, tant que podeu venir. I vam anar totes dues a...
2: Una tarda d'estiu, allà amb ella...
1: Amb la calor que feia a l'estiu,
2: amb la calor que,
1: tot això abans de l'incendi...
3: I sí. Això, ella que viu en una casa o és...
2: En una casa, sí,
1: sí,
2: viu
1: que
2: en una casa.
1: Perdre,
2: es vam perdre...
1: Ens van venir a buscar perquè no
3: perquè
1: la trobàvem.
3: Sí, perquè està en una zona d'urbanització.
2: Està en una urbanització.
1: Sí, vale. Que no vam posar bé el Google, eh?
3: Ah,
1: el vam posar,
2: sí,
1: malament.
2: Sí, però clar, vam voler anar caminant i es vam perdre.
1: Perquè si
2: es xerrava, i es van haver de venir a buscar.
1: És que aprofitant.
3: I a més amb la calor. També d'unidor, eh?
1: Bueno, el dia que vam anar a la Universitat de Barcelona va ser un dia de calor.
3: O sigui, a la Universitat de Barcelona heu aconseguit també molta documentació.
2: L'expedient acadèmic. Sí, hi ha 4 o 5 documents, eh? Tampoc és...
3: Heu trobat també fotografies? O sigui, teniu ja fotografies preparades, signatures, documents personals, de tot això ja teniu...
2: Tenim poca cosa, de moment, però tenim molta font. Molta font.
3: Però ara també us diré una cosa. Això, aquí, en el programa, a veure si hi ha molt les persones que escolten, no?
2: Sí.
3: I si algú escolta, que crec que des de Termàlia també s'està demanant.
2: Sí,
3: no?
2: Sí, sí, sí,
3: doncs,
2: sí, sí,
3: tota,
2: sí.
3: Tothom que tingui sí. fotografies, que tingui, doncs, que, sí, que sí. ho aporti.
2: Records, anècdotes, contacte d'una altra persona sí. que potser ara ja no viu aquí, però que està prou, bueno, que pot donar un testimoni, tot. Tot.
1: Si és que un testimoni m'ha portat a l'altre, un altre m'ha portat sí. a l'altre. I, sí, sí,
2: i és així.
1: Així anem.
2: És
1: sí,
2: així.
1: Sí. Sí. I tu has anat al passatge de la Ignasieta?
2: Al mirador?
1: Pues he d'anar.
2: Si està a prop pues de casa teva, està
3: sí,
2: caminant.
3: Sí, sí, sí, no. Vull dir que he d'anar pues perquè són d'aquests espais nous que sí, es fan justament sí. tenint en compte a persones del poble o
1: I
3: de
1: dona,
3: no, o de no
1: dona,
3: del poble sí, i dona, doncs que es fan. Però saps això que el que diem... Te'n vas a mirar, jo què sé, a la Conchinchina a buscar...
1: I no vas a veure això.
3: I no vas a veure una cosa d'aquestes que la tens aquí a res, clar. A tocar.
2: Tu has segurament que has passat unes 3.000 vegades per davant.
3: Segurament.
2: Sí.
3: Segurament.
2: Sí, sí, perquè... Bueno,
3: però
2: perquè
3: és però ara, quan ja coneixes... Molt, sí. És que tampoc m'havia parat a pensar jo amb la Ignasieta. I ara, de cop i volta, doncs, començo a buscar i és quan trobo tot i dius, ostres, d'un-hi-do.
2: Que pugui estar...
3: Quina dona, no? I que estigui i que s'hagi estat tan silenciada,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí.
3: Però també, per altra banda, és el fet de dir que hi ha dues dones que justament fan aquesta recerca, no? Mm. És el fet de tenir... A veure, les dones sempre... és com el poble, no? Sempre ajuda el poble, doncs en aquest cas...
2: Les dones, sí.
1: Com ella va ajudar molt, doncs ara nosaltres estem...
3: I tant,
1: estem ajudant.
2: Sí.
3: Doncs, per exemple, què transmeten sobre aquesta documentació que us arriba sobre la jove que va decidir dedicar-se a l'obstetrícia, és a dir, a ser llevadora? De la documentació que vosaltres esteu...
2: Sí.
3: De moment heu recollit.
2: És que és tot molt deductiu.
3: Sí.
2: És molt de deducció.
3: Sí,
2: és clar,
3: a través d'aquesta sí, investigació...
1: En aquella època o treballaven en una fàbrica o treballaven al camp i ella, pues, suposo que al ser la seva mare, això pues, va dir, pues, mira, tinc una professió, com algunes, que inclús sabem que algunes van anar a treballar en un poble i com que en aquella època es cobrava per part, i era una època que no hi havia gaires parts, estaven 2 anys i marxaven, perquè no hi havia parts.
3: En aquella
1: hi havia
3: època,
1: pocs parts.
3: Clar, estem parlant de la postguerra, no?
2: Abans
3: de la guerra.
2: L'any 28-29.
3: 28, que és quan ella obté la plaça aquí a Caldes.
2: La plaça, sí.
3: No?
2: Sí.
3: Doncs, per exemple, és el que estàs parlant, el que esteu parlant ara. En aquella època havia pocs.
1: Hi havia algun poble que era més petit, que hi havia pocs parts i llavors pues, que la llevadora no subsistia i havia que marxar.
2: Sí,
1: ella no va ser el cas, no va ser el cas, perquè en un any...
3: A totes les persones que va ajudar a néixer...
2: Sí, però són 2.000 en un període molt llarg.
3: Home, ella llavors, va del 28 fins que després...
1: Clar. Tenim un any que n'hi havia 700 i pico. Considerem que són bastants, però són pocs. Perquè, clar, si en un hospital només va haver-hi una època que n'hi havia 2.000 en un any... Allò eren pocs, però bueno,
2: clar.
1: Ella podia subsistir.
2: Clar, parlem d'un poble que tenia 5.000 habitants.
3: Caldes en aquell moment
2: tenia uns 5.000 habitants. Amb aquests 5.000 habitants, clar, parts diaris, un o dos. Bé. Clar, si ella cobrava per parts, no diem que no navegava amb l'abundància.
3: No.
2: Llavors, clar, sí que deduïm. Clar, quan fas una recerca has d'anar com el que està el científic, no? Comprovar que aquesta investigació és certa, llavors ja donar-la per bona. Doncs, si ella cobrava només el part, deduïm que a l'hora d'anar a bateig els fadrins...
1: Sí, això també ho sabem, que
2: donaven alguna coseta.
1: Sí, també intercanviaven aliments, o sigui, si n'hi havia persones que tenien gallines, que tenien ous...
3: No pagaven perquè... Bueno, ho esteu explicant molt bé, perquè en aquella època igual els diners no, tampoc en les famílies no hi havia tant, però en canvi sí que era una manera també
2: d'agrair.
1: Qui podia donar una propina, depèn de la seva possibilitat, donava més o donava menys, però també sí, això, donaven aliments. Si tenien els horts, o ja et dic, o tenien gallines, ous, doncs tot això li oferien també.
3: Home, clar, és, era una manera també de tenir a casa, doncs, sí. A veure, no és diners, però tens aliments.
2: Els diners es necessitaven sí. Perquè estava de lloguer.
3: Clar, imagina't.
2: Estava de lloguer. Ella estava i el lloguer s'havia de pagar.
3: Al carrer Agulló.
2: Al carrer Agulló, carrer sí. Dels Vents.
1: Carrer d'Agulló sí. 21.
3: Sí, sí, sí, i aquí doncs, estaven de lloguer.
2: Sí, sí, estaven sí. De
3: lloguer. Que potser en aquella època, ja sabeu lo que el lloguer lo que era, però també estava relacionat amb, lo que, amb la quantitat que es podia tenir. Perquè, clar, el marit també és una professió, de, en aquest cas, professió de sastre, que vol dir que tens bueno, unes persones que venen, però tampoc hi ha amb no, un davant els més, clientes.
2: I hi ha un altre tema, va quedar vidu al 35. Abans de la guerra.
1: Sí, sí, sí.
3: O sigui que, ella o sigui que el marit va morir...
2: Va morir molt jove, al 35. Vol dir que a entrada a la guerra, o sigui, quan va començar el 36, ella ja era vídua.
3: I quants fills?
2: Amb un nen de 6 anys.
3: O sigui, només va tenir un fill.
2: Només un fill.
1: I hem estat intentant averiguar la seva feina de sastre, que sabem que aquí a Caldes havia hagut una empresa que feia uniformes sí. Militars i tal, però no... No hem aconseguit. A veure si trobem família que ens digui a on estava treballant, o a lo millor estava treballant pel seu compte.
2: A casa.
3: És el que jo pensava, que ell era sastre i treballava a casa, però i treballes pues, i guanyes el que te paguen per...
2: Sí, sí. Però que va ser una dona que des de l'any 35...
3: Que sí, abans, que era ella sola.
2: Ella sola criant un nen i anant cap aquí, cap allà. No, anava ni en cotxe, ni en moto... O sigui, o l'anaven a buscar en carro per fer el part a les afores, als masos i tal, o anava ella, clar, el poble no era tan gran com ara, però s'havia de desplaçar. Vol dir que no era una vida fàcil, eh? La de la Ignacieta no va ser gens fàcil.
3: Pues precisament, encara ho poseu molt millor, sí, ella no era una persona, però treballava perquè li agradava.
2: Sí, sí, sí.
3: Senzillament, i va ser una feina, per això és el que diem, les mans aquí eren importantíssimes.
1: Una possessió amb molta vocació.
3: Perquè són les que van treure al món a tantes persones.
2: I més
3: no?
2: Coses, devia fer de psicòleg, el que deies abans.
3: Sí, sí. Sí perquè era, imagina't les dones, i segurament ella tenia no només a les dones casades, sinó també, a lo millor, pues, parts de persones, de dones que no estaven casades.
1: Segurament. Això encara no hem trobat cap testimoni, però
3: estaria bé.
2: Avortaments.
3: També avortaments. Avortaments no... Espontanis.
1: Sí, perquè estava també... superprohibit. Que clar, no.
3: No, avortaments espontanis. No, ella no. Estic segura que tens al món.
1: Sí, sí.
3: Però sempre amb tota l'ajuda que es podia donar. No?
1: Clar, I tant.
2: Vull dir, i després de la guerra, doncs, o durant la guerra, trobar-se amb dones, per exemple, doncs, que tenien el marit al front. Vull dir que jo s'havia quedat prenyada i els 3 mesos vull dir, donar-se que estava i el marit al front. I quants nanos van néixer, quantes criatures...
3: O vídues, perquè imagina si estaven en la guerra vídues. I quedaven, potser, abans de néixer la criatura.
2: Algun cas es devia donar, també.
1: Tinc un testimoni de que el nen va mamar fins als 4 anys.
3: Clar, perquè no havia...
1: Perquè el pare estava a la guerra i no tenien altres ingressos. I va mamar molts anys. O sigui, sí, però ara ens escandalitzem perquè un nano mama als 2 anys, pues,
3: no, però
1: anys.
3: És que quan, i no només en la guerra, després de la guerra, a vegades persones, no, i te parlo del millor dels abans de l'any 60, dones que és que no tenien una altra manera, si no hi havia diners a casa i era la manera de tenir el nen alimentat, que és amb el pit. Que avui dia és el que esteu dient, no? Avui dia és perquè es considera que la llet materna és la millor, no?
1: Sí.
3: Però sí que és veritat que abans no, era una
1: necessitat.
3: No hi havia
1: necessitat, una altra cosa, una necessitat.
3: Era una necessitat.
2: Sí, sí.
3: Això que parleu de la guerra, no? Durant la guerra i la repressió, la solidaritat entre dones sovint passava per sobre de la política. Mm. Va ser en el seu cas, no? Hi ha testimonis que expliquen com la Ignacieta atenia a tothom per igual?
1: Sí.
2: Sí. Tu has trobat testimonis?
3: Per igual vol dir gent d'esquerra?
2: És segur.
3: Gent
1: testimonis que he trobat...
3: De Rojas com gent d'igual.
1: Els testimonis que he trobat no han sigut preguntes polítiques.
2: No.
1: O sigui, han sigut preguntes que et va atendre ella.
2: Sí.
1: I els he trobat de diferents colors, eh?
2: O sí, sigui, sí.
1: No m'he parat a pensar si eren més pudents o no. El que sí que estem trobant és que en aquella època les famílies més... Més benestants tenien unes cadires pel part. I de moment no m'he trobat cap que m'hagi dit que tenia una cadira. Ella no la tenia, perquè se la passaven d'una casa a l'altra. I no, de moment no he trobat cap testimoni d'uns i dels altres cantons que em diguessin que havia parit amb una cadira, que va parir a casa seva. Clar, no vaig especificar el llit o no, que sí. Ja ho anirem especificant. Estem

0: buscant aquesta cadira. Però creiem que no.
1: O sigui, estaria bé que trobéssiu una cadira d'alguna persona, d'alguna família que a vegades conserves coses.
0: Bueno, faig una crida des d'aquí.
2: Una crida,
1: si hi ha alguna cadira, perquè teniu la imatge...
2: Sí, com
1: és una cadira d'aquest tipus?
0: L'he vist en fotos.
1: Com és aquesta cadira?
0: Bueno, pues és una cadira que es posava perquè naixés la criatura.
2: Tipo dentista.
1: Sí.
2: No és així.
1: Avui dia vas a la ginecòloga i t'has de col·locar allà també. És la manera
2: Doncs, per donar també una dada, no? Quan vam estar fent la recerca a l'arxiu, d'aquí de Caldes, al municipal, l'Ester es va facilitar el seu expedient, no? Un expedient. I clar, ja està el nomenament com a llevadora municipal, la còpia de l'acta municipal, com ella ho va demanar, tot. I hi ha un document molt interessant, que és després de la guerra. Clar, va haver la depuració. Llavors, igual que va passar amb les mestres, també va passar amb les llevadores.
1: Sí.
2: Llavors, amb ella la podien haver depurat, o no. Però hi ha un paper que diu no se li coneix...
0: Cap relació política.
2: Que és, perquè en aquest cas el franquisme o la secció femenina.
0: Era això, el que passa que jo pensava que era si atenia a tothom per igual.
2: Sí, atenia a tothom. I amb ella no li van trobar res, absolutament, que diguéssim, podia cap aquí o cap allà.
1: No.
2: Ni amb nosaltres, no. Però tampoc. I amb això d'alguna manera sí que li va...
1: Que hem llegit un llibre, el llibre aquest de Montornès.
0: Sí, he llegit un llibre... que va haver-hi una llevadora que la van fer marxar perquè s'havia immiscuït amb un tema polític.
2: Sí, amb un partit
0: polític. No ella, però amb un perfil, i va tenir que fer tota una declaració conforme que no havien denunciat, que això no era veritat, que això no va ser veritat, però va tenir que marxar.
2: Ja està. Vull dir que són documents sorprenents, no? Tant la vènia marital... com la depuració, el procediment aquest de dir...
1: O sigui, és això de fer la vènia marital.
2: Sí, es ven quedar amb la paraula i depuració.
1: Sí,
2: sí. I depuració, sí. Per això que remenes i comences que tens els pèls de punta...
1: La mortalitat infantil i materna en aquella època era elevada. Com gestionava emocionalment una llevadora situacions tan dures, no? com aquestes?
0: Tenim un testimoni d'una senyora...
1: Això vol dir que heu trobat indicis.
0: Tenim un testimoni d'una senyora que el seu germà va morir als 5 mesos. No tinc cap testimoni encara de que hagi mort de seguida de néixer o que neixés mort. I com a mare... també coneixem d'un cas, però no tenim encara molta informació. Que no va morir en el part aquí, va ser fora d'aquí ja, però no tenim massa informació.
1: Estem
0: amb els testimonis vius, pues, no tinc cap. Simplement, pues això, que... Sí, el meu germà va morir als 5 mesos, diuen que de tètanos. Ja aquí m'imagino el cordó umbilical, que no es va curar bé o el que sigui, saps?
1: Clar, tu perquè això ho coneixes molt millor.
0: Després algun testimoni d'alguna cura que un metge, en principi, li va dir «Ui, aquesta noia no sé si veurà bé després quan sigui gran», i la Ignasieta li va dir «Posa-li aquestes gotetes cada dia, tal i qual», i la noia diu «Jo veig perfectament». No sabem si és que el metge s'equivocava o que la llevadora va tenir molta cura d'aquest nen, o coses que ara descobrim que no és així, de que s'hagi de quedar cegues, no? Però tenim aquest testimoni.
2: En aquell moment, sí. Han canviat molt les coses, molt.
0: Home, per sort.
1: Estem parlant...
2: És que això és una de les coses que volem també reflexar, no? Tots els canvis que no petit que s'han donat amb aquesta
1: professió. Clar, perquè aquesta professió. Suposo que ella, tu, és un testimoni dels canvis que han pogut, i persones més joves que estan treballant ara, per exemple la Rita, vull dir, sí, que està treballant al centre de salut, com elles estan treballant ara, i tot el que fan, clar, són testimonis dels canvis que s'han produït.
0: I de la manca de llevadores.
1: També.
0: Perquè es jubilaran d'aquí poc temps bastantes.
1: I això, per quin motiu pot ser? Perquè, és com tu dius, és una professió molt bonica. Sí, vull dir que...
0: Però és per les places. Clar. O sigui, quan acaben infermeria... Jo què sé, per dir-te alguna cosa, potser hi ha 170 i 80 volen ser, o 70, i no n'hi ha prou places perquè...
1: Per acollir totes les llevadores.
0: I després també, sí que aquí a Catalunya, per el tema de tall de nota, doncs a vegades també ens venen d'altres comunitats a estudiar llevadora. Llavors aquestes llevadores venen aquí a estudiar i algunes no se'ns queden. Algunes sí, per sort, però algunes altres
2: no. Sí, perquè si no, això seria una pena, no? Que estudiïn i marxin, és un bagatge que es perd. Sí, sí.
1: Queden poquets minuts, però sí. Me queden algunes preguntetes.
0: Vale.
1: Mira, per exemple, això que comentaven abans, que el marit era sastre, no?
2: Sí.
1: Que vivien al carrer d'Agulló, però com era la dinàmica? I després, a més, el marit molt jove, no?
2: Molt
1: i se
2: jove.
1: Queda ella sola. Com era la dinàmica familiar en una professió que la podien conquerir a qualsevol hora? Com veieu, vull dir, dels testimonis que us arriben?
0: Bueno,
1: i tot
0: ella, com que tenia a prop la mare, pues anava, a nosaltres hi ha un testimoni que ens deia que ella anava molt a casa la mare. Suposo que és que o a dinar, o que li feia el dinar, o alguna cosa, passava cap a casa la mare.
2: Va tenir la mare, el germà i la cunyada molt a prop, perquè tenien, això també ho podem dir, tenien un estanc al carrer Major, al costat, gairebé al costat del que és ara l'Espiga d'Or.
1: El germà.
2: Sí, el germà amb la cunyada tenien un estanc. I la mare... Clar, que ja era gran, perquè va morir amb 80 i pico d'anys, s'estava allà, a l'estanc. Vol dir, i segurament vivien a sobre, perquè segons els padrons vivien al carrer Major número 18. Després van canviar el número, però bueno, és el mateix lloc. Doncs ella, el que deia la Dolors, és molt possible que...
0: Anava molt a casa de la seva mare.
2: Anava molt allà.
0: El tenia que cuidar la seva mare. Clar. I també sabem que ella també va tenir gent convivint a casa seva, perquè li demanava al mossèn, ai, aquests que no tenen casa, si els pots... Alguna cosa potser li servia d'ajuda també, econòmica.
2: D'ajuda, sí, sí.
1: Mira, res, una última pregunta. La recerca està oberta encara.
2: Sí.
0: No l'hem acabat.
1: Per això diem...
2: Estem començant a veure...
1: Que si alguna persona està escoltant, està escoltant aquí ara la ràdio, doncs, sisplau, si té algun document, el que sigui, i pot servir... per avançar encara més, doncs que, sisplau,
2: cap al Termàlia.
1: Perquè és el més fàcil.
2: Hi ha horari, hi ha gent sempre oberta, hi ha la sol·licitud,
0: i
2: cap al Termàlia.
1: Vinga, doncs mira, deixo una reflexió final. Avui, que quan passem, i jo he de ser la primera, quan passem pel mirador de la Guinassieta, no només veurem un espai públic, veient el reconeixement a una dona que va dedicar la vida a cuidar la vida dels altres. Veient una manera de dir que la història de Caldes també s'escriu en professions que no sempre han tingut visibilitat, però que han estat essencial per a la comunitat. Recordar la Guinassieta és recordar totes les dones que han treballat en silenci, amb responsabilitat, amb vocació i amb una força que sovint no apareix als llibres. I és recordar que el futur d'un poble també depèn de les mans que els cuiden.
2: I tant. Molt bé.
1: Doncs, Maria Dolors, Anna, gràcies per la feina feta.
2: A tu també.
1: Gràcies per recuperar una figura que mereix ser reconeguda i explicada. I gràcies per fer justícia històrica i per donar-nos una mirada completa sobre una dona que va marcar la vida de Caldes. I gràcies per ajudar-nos a entendre que darrere de cada poble hi ha persones que han sostingut generacions amb professionalitat i humanitat.
2: Molt bé, gràcies.
0: A tu per donar veu.
1: I ara no sé si és, posen la cançó de Compta amb mi, doncs és perquè d'alguna manera també l'hem volgut relacionar-la. Doncs no dona-te. Doncs així, doncs, tanquem, arribem al final del programa amb una conversa que ens ha permès recuperar una part essencial de la nostra memòria col·lectiva. I això, tanquem el fòrum per avui. Demà hi tornarem amb més veus, més històries i més comunitat. Que tingueu molt bon dia i fins demà.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els recursos turístics del Vallès Oriental mantenen una elevada reputació i assoleixen una valoració de 8.36 sobre 10 als principals portals turístics, la mateixa nota de la mitjana de la regió de Barcelona. Segons el monitor de reputació turística online 2026 Vallès Oriental del Laboratori del Turisme de la Diputació de Barcelona, els atractius turístics han aconseguit la millor puntuació des de 2020. A recursos relacionats amb la enogastronomia, les atraccions, la natura i el turisme actiu són els millors valorats a la comarca amb notes superiors al 9. El calderí Valentín González Galiño Ortuño ha guanyat el doble júnior de l'US Open. El jove de 17 anys ha participat per últim cop en un US Open júnior i s'ho han portat cap a casa, una fita que no aconseguia cap altre espanyol més des de 1986 amb Javier Sánchez Vicario i Tomàs Carbonell. El partit que es va disputar aquest passat dissabte li ha donat confiança per continuar competint entre els millors. Demà divendres de 10 a 2 a 12 del matí a la cooperativa 70 s'inicia la primera sessió del taller per a gent gran anomenat Construccions Imaginàries peça a peça, aixequem el que mai hauríem aixecat. Imaginat, amb l'ajuda i coordinació de Jordi Colobrans, qui ajudarà el grup de persones participants a crear construccions a través de peces fent servir la imaginació i la creativitat. La segona sessió tindrà lloc el dia 25 de setembre, a la mateixa hora i al mateix espai, un taller que té un cost de 38,5 €. Aquesta tarda hi ha la segona trobada del Club Feminista al centre. A les 7 de la tarda es parlarà sobre el llibre Les nostres mares de Gemma Ruiz Palà, una novel·la que convidarà els participants a parlar de memòria, cures, feminisme i les herències que han construït com a generació. No cal haver llegit tot el llibre i qualsevol persona pot anar i comentar el seu punt sobre aquest, tot amb la premissa d'una conversa oberta i des d'un punt de vista feminista. Avui dijous, amb el temps, començarà amb alguns ruixats, sobretot durant la matinada i les primeres hores del matí. Al llarg del dia, els núvols aniran disminuint i tindrem estones de sol, tot i que a la tarda i al vespre poden tornar alguns ruixats. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 25 graus, amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa demà divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i vespre poden aparèixer alguns altres ruixats. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 25. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre aquesta llevadora?

Bon dia. Dijous 17 de setembre del 2026. Des dels estudis del carrer Vallit de Ràdio Caldes FM us parla Pepe Santos. Nou programa, nova temporada, nou programa, nova secció, 17 escons. 17 escons. Amb la voluntat de continuar servint a la nostra població i en aquest cas amb un aspecte molt molt més didàctic dels que feien fins ara i sobretot donant valor als fets, a les persones i les circumstàncies que s'han produït. Fa més d'un any el director de Ràdio Caldes em va plantejar que arrel d'una publicació que havien fet l'historiador local Raimundo García Carreras i jo mateix, pues seria bo una publicació que recollia la història relativament recent de la població de Caldes de Montbui, pues ell ens feia una reflexió en el sentit de dir, escolta, això no valdria la pena posar-ho a l'aire i que la gent ho sapigués. I vàrem reflexionar poc perquè seguint allò que havia dit un savi de que som d'alguna manera som fruit dels nostres antecedents i de les nostres circumstàncies, això va ser el motiu de dir, home, doncs seria important que allò que ha succeït des de l'any 1979 fins ara, tampoc són tants anys, ho poséssim, repeteixo, a l'aire, a les ones, i que la gent ho sapigués. Sapigués d'on venim, si més no, des de l'any 1979, una història molt recent. Moltes vegades es diu, es comenta, que sobretot el nostre jovent té un desconeixement d'aquesta història imminent. I aquest és el motiu que ens va fer pensar anem a construir un programa per donar a conèixer la realitat actual de Caldes a partir d'aquesta evolució que es va produir des de l'abril del 1979. Per què diem abril del 1979? Doncs perquè el dia 1 d'abril del 79 varen tenir, va tenir lloc el que s'ha anomenat i s'accepta com a tal les primeres eleccions municipals democràtiques, és a dir, les primeres eleccions municipals sobrevingudes arrel de que en el 1977 es varen produir les primeres eleccions generals a tot l'estat espanyol, democràtiques perquè venien amb aquest temps interruptus que es va produir en el 1936. Penseu que estem parlant de que aquestes primeres eleccions del 3 d'abril tenien com a precedent les del 14 de gener del 1934. És a dir, 44 anys d'història de la població en la que evidentment sí que hi havia hagut un consistori, un ajuntament, però aquest consistori no havia estat escollit per la població. No era el desig que, com deia un polític que no subratllarem, però deia que els alcaldes són els que la gent vol que sigui l'alcalde. Durant aquests 44 anys això no s'havia produït. I com a conseqüència d'aquestes primeres eleccions del 77 i de la nova Constitució del desembre del 78, ja es va produir aquestes primeres eleccions municipals. Per tant, estem

parlant d'un període del 1979 al 2023-26, és a dir, 47 anys d'història de la nostra població. I la població ha canviat moltíssim. Ha canviat moltíssim i, per tant, nosaltres, d'alguna manera, el que volem és donar a conèixer aquests canvis, explicar el perquè d'aquests canvis i d'aquestes transformacions i, també, molt important, reconèixer la tasca d'exactament 139 dones i homes de la població que durant tots aquests anys han estat regidores, regidors de la nostra població. Recordeu que les legislatures són cada 4 anys. Per tant, estem parlant d'11 legislatures, de 44 anys d'història, més aquests 3 darrers. Dit això, penseu que ara s'ha iniciat el darrer any d'aquesta actual legislatura del 2023 fins al 2027. Això voldrà dir que a tots nosaltres, els ciutadans, venim obligats d'alguna manera a tornar a renovar o no els nostres responsables municipals perquè gestionin la nostra població un període nou de 4 anys. Caldes del 79, Caldes del 2026, ha canviat moltíssim, molt. Moltes són les circumstàncies i us les volem explicar. I us preguntareu el nom, 17 escons. Per què 17 escons? Bé, aquest nom l'hem d'atribuir a un dissenyador, a un comunicador de Caldes, el Pep Gaspar, que també va estar regidor, forma part d'aquest llistat de 139 regidors durant 2 legislatures. El Pep Gaspar va ser la persona que va pensar que el nom de 17 escons, i ara diem el per què, reflecteix una miqueta això. Una de les característiques que hi ha hagut des de l'any 79 fins ara, fins a les eleccions del 2023, és que s'han escollit 17 regidors. Hem de recordar que el sistema, el règim electoral general, que regeix per una llei del 1985, atribueix el número de regidors que representaran en els ciutadans com a resultat del número de residents o les persones que formen el cens. I segons el número de residents surt el número de regidors. De tal manera que fins a 200, una població que té fins a 250 habitants o residents, li corresponen 5 regidors. Si aquesta població té 251 fins a 1.000, ja passa 7. I aquest escalat va a pujant. De 5.001 a 10.000 són 13 regidors i de 10.000 a 20.000, 17 regidors. Per tant, vol dir que nosaltres, a la propera elecció del maig del 2027, continuarem amb 17 regidors. Per què? Perquè el darrer cens que ens el va notificar l'Ajuntament públicament fa poc parlava de 18.952 residents. Per tant, ens queden encara, per arribar al 20.001, ens en queden 1.000 i pico. Això vol dir residents, persones, residents, cens, no electors, no electors, residents. Ens queden 1.029 persones més censades, registrades a l'Ajuntament per passar de 17, en aquest cas seria, a 21 regidors. I, per tant, en tenim 17, que ha estat una constant durant tota la legislatura. I això, pels politòlegs, és una bona senyal, aquesta constància, perquè sempre poden fer
comparacions de tota aquesta evolució de la població que hi ha hagut. I recordeu també un aspecte molt important, que és que els ciutadans elegim els 17 regidors. I els 17 regidors, un cop constituït el consistori, que es fa 2 setmanes, com a molt 3, després de les eleccions municipals, voten entre si qui ha de ser l'alcalde. Per tant, l'alcalde no el votem directament als ciutadans, el votem indirectament. Votem regidors i els regidors votaran en aquestes persones. Això no va ser així a la primera legislatura. L'any 1979 la llei encara deia que només podien ser alcaldes les persones que havien encapçalat la llista de la qual es presentava. 17 persones, 17 noms i 2-3 substituts. Per tant, això ens diu la història i d'aquí aquest nom, 17 escons. I a més, dius, també d'alguna manera anecdòtica i carinyosa, que durant molts anys aquests regidors ocupaven unes cadires que encara es conserven d'aquella època, ara estan guardades les cadires, i que donaven a la sala de plens un aire, una miqueta de seriositat, que juntament amb les fotografies que envoltaven l'antiga sala de plens donaven d'alguna manera una prestància en el fet. Bé, ja us hem dit el caràcter històric, proper però històric, d'aquest programa. Volem que la gent sàpiga quina ha estat la transformació de la seva població i que entendran, de ben segur entendran, moltes d'aquestes transformacions i el per què el canvi cap a on ha anat la població. La població del 1979, fixeu-vos bé que van haver-hi, hi havia un cens de 7.168 persones. 7.168 persones. Avui és moltes més. Dit això, mecànica del programa. El programa intentarem que sigui dinàmic i que els protagonistes de tota aquesta història, aquestes 139 persones, malauradament algunes ja ens han deixat, però que passin per aquí, que passin per aquí i que tinguem una taula oberta i que cadascú expliqui la seva experiència, la seva vivència, perquè si alguna característica ha tingut tots aquests darrers anys fins a les darreres legislatures és que hi havia un amateurisme total amb tots els regidors. Amateurisme amb els 17 regidors i també amb l'alcaldessa o alcaldes que hem tingut aquí. Érem amateurs, no ens dedicàvem a la política. Això ha anat canviant, com ha anat canviant molts aspectes de la societat, això ha anat canviant. I per tant, aquest és un programa en el que tindrà la veu molt important, molt decisiva, aquelles persones que estem ja connectant, pràcticament tots els que ja hem parlat ens han dit que sí, que comptem amb ell. Només alguna persona pot tenir alguna arrencança, però no és per la seva gestió, sinó pel tipus de feina que fa ara i que pensa que potser... Però bueno, continuarem insistint. 139 persones. El programa tindrà 3 parts, la mecànica del programa. Una primera part en el que intentarem fer una radiografia de com estava la població mesos abans de les eleccions, de mesos abans de les eleccions, i per tant, excepte el 79, però el 80 ja s'havia treballat sobre plans estratègics, sobre línies d'actuació, sobre idees de transformació, i per tant, aquesta fotografia pensem que pot caracteritzar el dia abans de les eleccions i els arguments que els ciutadans tenen per valorar o no
a les persones, als partits, però a les persones que integrava, que varen integrar cada llista. Una segona part, que seria el dia de les eleccions, és a dir, que comença en les votacions, els resultats que hi han hagut, els resultats que han obtingut cada una de les formacions que s'han presentat i els resultats que han donat pas 15 dies, com dèiem abans, o 3 setmanes després, a la constitució del consistori. Què vol dir constituir el consistori? Doncs que es reuneixen les 17 persones convocades pel secretari de l'Ajuntament, els convoca, les persones prenen possessió de l'acte que tenen com a electe, resultat de les eleccions, i un cop constituït, la primera cosa que fan és votar l'alcalde. Les 17 persones voten l'alcalde. I la tercera part seria aquests 4 anys de gestió. Què ha passat amb aquests 4 anys de gestió? Escolteu, fem només un recordatori ràpid. El local en el que estem parlant nosaltres de Ràdio Caldes fa 3 anys estava en el cap dels responsables, tant de l'Ajuntament com els responsables de Ràdio Caldes, i estava sobre uns papers damunt d'una taula. La idea era dir, si recuperem aquest equipament, es podria anar allà. És a dir, això ha transformat. Bueno, ara aviat farà un any que ens vàrem traslladar aquí. Per tant, aquesta és una transformació important, no a l'espai de Ràdio Caldes, sinó tot el conjunt d'aquesta zona, que abans era, tenia una fotografia, tenia una dedicació, una ocupació, i ara ha canviat totalment. La fisonomia ha canviat, i això fa que els pobles hagin avançant. Recollint què és el que ha anat passant durant 4 anys, entendrem moltes de les coses que han passat i que algunes d'elles encara estan pendents de resoldre. Estem parlant de fa 47 anys, però encara hi són. Aquesta és la realitat. Moltes vegades es poden solucionar i unes altres no. I aquesta tercera part és la que els protagonistes d'aquesta història hagin tingut responsabilitat de govern o no l'hagin tingut, poden venir aquí i vindran i ens explicaran aquesta primera, aquesta gran vivència seva, que de ben segur tots ens diran que comença quan un dia algú els diu, vols formar part d'una llista? I han començat així i han acabat la seva gestió. I per tant hem de reconèixer amb aquestes persones la seva tasca i sobretot faltaria més reconèixer aquells que ens han deixat. Fixeu-vos, el poble ha tingut amb aquestes 11 legislatures 6 alcaldes i 2 d'ells ens han deixat, el Miquel Puig i Lucas i el Josep Maria Bonhora i d'esquens. 2 grans persones, 2 grans ciutadans i que es van dedicar a tirar endavant i a complir el compromís que havien adquirit amb la seva població. I dit això, fixeu-vos bé també que estem parlant de 139 persones en general, però si multipliquem les 11 eleccions que hi ha hagut per 17 alcaldes, veureu que el número és molt superior. Què vol dir això? Vol dir que any rere any moltes persones han donat continuïtat a la seva gestió i això ha donat una certa estabilitat, si no, no hi han hagut grans canvis metodològics, i aquesta estabilitat és la que pot explicar aquesta tranquil·litat, aquesta estabilitat que té la població de Caldes de Montbui. Perquè, malgrat el que digui molta gent, nosaltres som un poble, com tots els pobles, però tampoc hi han hagut tantes transformacions. I en tot cas, escolteu, em permeto la llicència de dir, el que tingui idees i que vulgui arreglar cosa, que ho digui, que es presenti, que es mulli i que convenci la gent per tirar endavant la població.

Val a dir, i com sempre, el que us parla Pepe Santos, estem totalment oberts a les opinions, a les crítiques constructives i educades i a totes aquelles aportacions que de ben segur ens hem deixat nosaltres sobre el paper, perquè moltes vegades hi han coses que o les desconeixem o no sabem com s'han fet o realment tenim una imatge que és possible que sigui distorsionada. Aquí esteu, aquí, ja sabeu, la pàgina web de la nostra www.radiocaldes.cat sempre està a la vostra disposició i sempre, un, podem atendre les vostres peticions, de ben segur, sempre us podem donar explicacions i si hem de reconèixer algun lapsus, alguna errada, ho farem. És fruit de que no en sabem més i ens hem equivocat. No de que tinguem mala intenció. Al contrari, volem ser objectius, és a dir, objectius en el sentit de moltes vegades som un poble gran i petit i, per tant, aquesta col·lectivitat moltes vegades té pas allò que diem les històries urbanes, no? Les llegendes urbanes que sovint són veritat, sovint també són matisables i sovint s'han de canviar. Dit això, comencem ja aquest camí. Aquest camí comencem amb el 1979. Clar, com repetim, ho hem dit dues vegades abans, eren les primeres eleccions municipals després de 45 anys. És a dir, a partir de gener del 1974 no s'havien fet eleccions municipals. Els governadors civils, com a resultat del cop d'estat, de la dictadura que hi havia hagut i de tots aquests anys, els governadors civils tenien la potestat, els únics que tenien la potestat per posar i treure alcaldes i regidors. El poble no tenia cap manera de manifestar-se. Clar, què passa? Pues que a partir de gener-febrer del 79 es té ja la certesa de que hi hauran eleccions municipals. Els partits pràcticament, excepte aquells partits històrics que ja existien, que era el Partit dels Socialistes, el Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya i el PSUC, pràcticament no existien. És a dir, s'havia format l'UCD, perquè manava a Madrid, es va formar Centristes de Catalunya, que era la versió catalana de l'UCD, es va formar Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya. Aquesta era la situació dels partits. Ja la militància era absolutament baixíssima. No, nosaltres no hem trobat dades perquè, clar, d'aquella manera que una persona es presentava, s'apuntava entre cometes, no feia un carnet de militants, poquíssim, no? Poquíssims les dades. I si els que ens han dit les dades les haguessin de dir, la gent no s'ho creuria, és de riure, no? Faig un parèntesi, ja sabeu que m'agrada fer parèntesis. També avui en dia la militància dels partits és molt baixa. Encara han passat 47 i encara tenim rencances de significança, de que tinguis un carnet. Bueno, això és el que hi ha. Hi havia poca militància, hi havia poca politització entre la ciutadania i els partits eren incipients i, per tant, no se sabia què és el que passaria. En tot cas, sí que hi havia un cert ja sentiment de que els canvis que s'estaven produint a partir del 77, amb el que es va anomenar, i encara s'anomena, la transició, era important aprofitar-ho. I això va fer que molta gent
ciutadania activa que estava callada, que estava a casa seva, es mogués. I aquí a Caldes, clar, es va passar de zero, es pot dir, a la presentació de 5 candidatures. 5, eh? 5 candidatures. Abans dèiem, el cens que hi havia, no, una miqueta més de 100.000 habitants. 5 candidatures, que volia dir que 17 i 3, 20 ciutadans, i per tant, per 5 candidatures que es presentessin, són 100 persones, 100 persones que estaven disposades a donar la cara i anaven per endavant. I aquests són els que acabem de dir, els històrics, el PSC-PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya, el PSUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, els centristes de Catalunya, branca de la UCD, i la nova coalició de Convergència i Unió, CiU. Aquests són els 5 partits que es varen presentar a les eleccions. Hi havia una certa incertesa, les úniques referències són les eleccions que s'havien fet a l'estat espanyol, el 77, també les eleccions aquestes del març del 77 a Caldes, i si aquests resultats podien ser extrapolables, si podien ser extrapolables. Un, el setmanari Montbui, que ja funcionava, el setmanari Montbui, si no recordem malament, va sortir el primer número a gener del 1944, crec no equivocar-me, i per tant el setmanari Montbui va fer una es va atrevir a fer una enquesta, el que avui en dia són ja les enquestes, un sondeig públic a la població per veure què és el que podia donar de resultat. I ells van ser els primers en fer-ho, i ho van encertar. Van dir que guanyarien el Partit dels Socialistes de Catalunya. I ho va encertar. I després ja parlarem d'això. Aquest resultat va d'alguna manera marcar tota la legislatura. Clar, penseu, unes persones que anaven amb una llista que a més venien de l'únic gran resultat que hi havia hagut a eleccions generals a l'estat espanyol, amb els resultats aquí a Caldes més refrendats pels resultats del referèndum del 78, aquestes persones, quan es tanquen les urnes i hi ha les votacions, hi ha una gran sorpresa. I el partit segon, que tenia una certa tradició, el Partit dels Socialistes de Catalunya, es troba, per gran sorpresa d'ells, pocs d'ells ens ho diran la setmana que ve, dos d'aquests protagonistes, es troben guanyadors. Amb la qual cosa vol dir que si ja tenien una certa prevenció, expectativa per què fer, atès que no hi havia cap antecedent, no hi havia res escrit, es troben amb aquesta responsabilitat. Dèiem, un cens de 7.100, i va votar un 72,45% de persones varen votar. Varen votar, i el resultat d'aquesta votació va donar pas a 8 regidors del PSC, 5 de centristes de Catalunya, 2 de Convergència, un del PSUC i un d'Esquerra. Tots ells varen entrar a l'Ajuntament. Tots ells varen entrar a l'Ajuntament. Quina era, d'alguna manera, la fotografia de la situació? Hi havia dos aspectes. Un era l'aspecte, diguéssim, extern de la població, que la població tenia, evidentment, moltes mancances, fruit de que poca acció
havien pogut fer els ajuntaments anteriors. Vull subratllar aquesta fase. Havien pogut fer. I per què dic això? Perquè la no acció, la poca acció municipal, les poques infraestructures eren perquè la limitació que havien tingut els anteriors ajuntaments eren extraordinaris. Els anteriors ajuntaments no tenien mitjans, no tenien mitjans, ni humans ni econòmics, tot depenia del governador civil, que era, com dèiem abans, el que havia posat a l'alcalde, però no transferia recursos. I fins a aquell moment la població, les poblacions tenien pocs recursos econòmics, els impostos eren baixos. De fet, penseu que en aquests moments, aquesta comparativa ja l'anirem fent, però fixeu-se bé que nosaltres, en aquests moments, la població té un pressupost de 25,5 milions d'euros. En l'any 79, com a tal, no hi havia pressupost. Hi havia diners i gestionaven aquests diners i, per tant, feien un tancament. Quan varen fer el pressupost municipal, quan varen fer el primer tancament de comptes per tenir una referència i què fer el nou ajuntament, estàvem parlant exactament de 31 milions de pessetes. 31 milions de pessetes en el que d'alguna manera es feien tres grans divisions. Què hi ha en caixa? És a dir, què tenim en caixa? Quina és els pendents de cobrament i què era el pendent de pagament? Sumant aquestes quantitats a l'Ajuntament, el tancament comptable de 31 del 12 del 78, que era la primera referència que tindria el nou Ajuntament, parlava d'això, parlava d'això. Però fixeu-vos bé que d'aquells 12 milions, dels 30 milions, hi havia un endeutament de 11,5 milions. Per què un endeutament? Perquè hi havia un pendent de cobrament de 14 milions. Sense aquest pendent de cobrament de 14 milions, d'alguna manera, afectació primera, els proveïdors no cobraven, afectació segona, l'Ajuntament estava endeutat. Fixeu-vos bé el canvi que hi ha hagut. No és fins a l'any 1980 quan l'Ajuntament, el nou Ajuntament, sortit del 79, ja formula els primers pressupostos. Els primers pressupostos que pujaven a 89 milions, no cito les quantitats, 89,2 milions de pessetes, amb una previsió, amb un pressupost d'inversió. Llavors, en aquella època hi havia el pressupost ordinari i el pressupost d'inversions, perquè hi havia aquesta necessitat d'inversions. Pues el primer pressupost de l'any 80, el d'inversions arribava a 51 milions de pessetes. Però clar, ja en parlarem, però havies de buscar aquests milions, havien de sortir d'aquests milions. I aquests milions sortien, punt 1, d'aquelles quantitats que a l'Estat, l'administració de l'Estat, lliurava i lliura encara als ajuntaments. 2, a la capacitat que tenia els ajuntaments per anar en els bancs a demanar crèdits que després s'havien de retornar amb interessos, i després també a una nova figura que aquesta potser va ser la gran sorpresa, que eren que els ciutadans havien de contribuir molt més del que es contribuïa fins aquell moment, i per tant el concepte d'impostos ja s'abocava damunt de la taula. Impostos, és a dir,
diners que els ciutadans se'ns treien a través, sobretot, de les nostres rentes del treball, el que després ha estat els impostos o les declaracions anuals, i que revertien en els ajuntaments. Revertien i que ara reverteixen. És a dir, ara, actualment, en el 2026, les aportacions que fan les administracions de l'Estat i de la Generalitat no és més que la part proporcional que dels diners que han sortit de la població i que, dels ciutadans, i que han anat en forma d'impostos, sobretot de l'IRPF, i que després en retornen molts mesos després o un any després. I finalment, una altra figura que ja en parlarem, perquè va provocar molta distorsió en el poble, que era la figura de contribucions especials, que era una manera de vestir i de donar nom a que els ciutadans havien de pagar part de les infraestructures, part de les obres que ens venien a càrrec nostre.

Bé, per tant, aquesta fotografia doble era, per un cantó, externament, quin era el problema que tenia la població? Pues escolteu, els més veterans se'n recorden, la pedrera del Farell, la pedrera del Farell, guió Egressa. Molta gent els hi sonava més Egressa perquè era el nom que, de l'empresa que explotava la pedrera del Pascol, és a dir, de la pedrera, estava pujant a la muntanya del Farell. Això era una pedra, una llosa que gravava sobre tota la població. Aquesta era una. La segona era que allà la població reclamava gaudir d'un parc públic. La població del 79 no teníem parc públic, no n'hi havia. És a dir, ara tenim el parc de l'estació, tenim Can Rius, tenim fins i tot el del Burrito, que diuen, el del Bugarall, la Mallita. No hi havia parc públic. I, per tant, la població ja començava a reivindicar com un problema senyor que volien un parc o un poguer estar allà, sobretot els moments d'oci, de lleure, els caps de setmana. Ja es parlava de que el terreny de l'antiga estació de tren, el que actualment és avui el tros de l'estació d'autobusos, més el pàrquing que hi ha, més l'actual part de l'estació, doncs es reivindicava que allà havia de ser el punt de connexió, el punt de centralització i de creació del parc públic, un parc públic amb arbrat, que no hi havia la població, i que d'alguna manera era el nexe d'unió entre una part de la població, el casc antic, i el barri incipient del Bugarall, que tenia una potencialitat de residents, com la té ara encara, tremenda. Per tant, aquesta era la segona reivindicació. La tercera reivindicació era que la població tingués un institut públic de secundària. El que us parla, perdoneu la falsa petulància, va viure directament això, sempre en positiu. La població necessitava ja un institut de secundària per dues raons fonamentals. Per tres. Potser n'hi hauran moltes, no? Però vull aquí citar-ne tres. La primera era perquè els nostres estudiants, quan acabaven la primària, havien d'agafar i marxar o bé a l'Institut de Granollers o bé a l'Institut de Mollet. Era complicat el de Mollet per les comunicacions, o bé a Montcada, que era més fàcil, o bé, no cal riure, a l'institut del que depeníem, que era el Peguera de Manresa. Nosaltres depeníem orgànicament, en aquell moment, el que era el CLA, el Col·legi Lliure Adoptat, CLA o Manologuer, depeníem, que va començar com a CLA de batxillerat el curs 74-75, aleshores havien d'anar els estudiants. Per tant, això era una autèntica bajanada. Primera raó, era inhumà el que els nostres estudiants joves haguessin d'agafar, independent del cost en temps i de diners que això representava i d'inseguretat. Ni de bon tros hi havia les comunicacions que hi ha ara, ni de bon tros. Primera raó. Segona raó, aquell col·legi que l'antic ajuntament havia fet, fins ja us havíem dit que els ajuntaments feien el que podien, tampoc era, no podíem atacar, no es podia atacar tot. Aquell ajuntament anterior ja tenia la idea, ja feia camí d'anar per un institut, i per tant què es va fer? Adequar les instal·lacions del que actualment és el centre cívic
Centre Cívic del carrer Buenos Aires, d'on venim nosaltres, la ràdio, on havíem estat allà. Allà vàrem començar 43 alumnes de BUP, 43 alumnes de BUP i dos grups de formació professional, del que és la formació professional, el cicle formatiu d'avui en dia, en el que aquí un dels que ens acompanya nosaltres també, el nostre col·laborador, el Joan Serrat, havia estudiat allà, en el que es feia administratiu i elèctric. Després, en 2 anys, es va transformar d'elèctric a metall, perquè les sortides del metall, sobretot amb l'indústria Bonastre, eren molt més que no pas els alumnes que s'estaven formant amb electricitat, que de ben segur no, pràcticament no tenien cap sortida a la població. Aquelles instal·lacions eren obsoletes, totalment obsoletes, i per tant aquest era el segon motiu, que era absolutament necessari disposar no solament d'institut oficial, sinó d'edifici, que també era molt important. Això, passar d'un antic col·legi lliure adoptat, que era un centre municipal, era il·legal. És a dir, era il·legal que l'Ajuntament sigués el propietari d'un col·legi. Però, bueno, com que també era l'època que la Generalitat començava a caminar i s'estaven ja amb les transferències educatives, i com que no érem els únics, doncs, anàvem allà. Això va durar 14 anys. És a dir, 14 anys. El 88, l'edifici estava acabant allà a l'avinguda Josep Fontcoberta. 14 anys va trigar això. I després, una tercera raó que jo la vull dir, que alguna gent darrerament se'n recordaven. I és que acabem de dir que el col·legi era municipal, era il·legal, i per tant era un col·legi privat. I això volia dir que, malgrat que l'Ajuntament posava diners, i molts, els pares pagaven. I els pares, obriu les orelles bé, els pares pagaven una quota mensual de 4.100 pessetes, que va arribar a 4.300 pessetes de l'any 75, 76, 77. Déu-n'hi-do! Complementava això, estem parlant de 43 alumnes, complementava això el que l'Ajuntament va dedicar a tirar endavant, a mantenir, a aguantar aquell edifici que no caigués, a fer aules, a contractar professors i permetre que aquell anhel es aconseguís, i es va aconseguir. I quarta, diguéssim, fotografia d'aquest panorama era que Caldes necessitava pensar el què volia ser de gran, no? És a dir, quina població es volia, el que se'n diu, es deia abans, es diu ara, el Pla General d'Ordenació Urbana de la Població. Quin tipus de població es volia fer? I aquest va ser també un de... Clar, fins i tot saber aquestes fotografies de la situació van ésser les primeres dedicacions, treballs que varen portar aquella primera legislatura. La Pedrera del Farell egressa a la part de públic, a l'Institut de Secundària i al Pla General d'Ordenació. Totes elles van trigar més o menys temps, però totes elles es van anar gestionant i acabant. Institut, una realitat, el parc públic, una realitat, i les Pedreres del Farell va trigar molt perquè va entrar pel mig les querelles i la justícia, però d'alguna manera finalment es van parar. Aquesta és la fotografia pel que de portes en fora hi havia del que era la casa consistorial. Internament, quin era el panorama? El panorama era
encara més decebedor, eh? Encara més decebedor per aquells 17 i sobretot per aquells que van assumir l'alcaldia i l'acció de govern. Primer, hi havia pocs recursos humans, molt pocs, poca gent, i a més a temps parcial. A temps parcial. Això és el que explicava que, per exemple, el cens ciutadà era molt... el cens d'habitants era molt feble, molt obsolet, i això és el que explicava que després era molt difícil anar a cobrar una, el que després estan els impostos, per això dèiem una quantitat pendent de cobrament important, perquè no se sabia qui eren. El cens era molt obsolet. I per tant, i a més la dotació econòmica, ja us podeu imaginar que era econòmica i material, era realment baixa. Una de les primeres accions, i això és una anècdota que vull explicar, que va fer el nou ajuntament, va ser informatitzar l'Ajuntament. Informatitzar l'Ajuntament era llogar un ordinador amb una sèrie de terminals que anul·lessin les màquines d'escriure, ja no amb típex, amb paper de carbó, de còpia, que l'anul·lessin amb unes terminals d'aquest ordinador. Llogar-lo, llogar-lo, no comprar-lo, llogar-lo. I l'anècdota és que es va llogar, no anava, problemes... Doncs es va cridar el tècnic, es va cridar a la casa i van enviar un tècnic, i el tècnic va arribar, va venir, i no me recordo el mes que era això us enganyaria, però en tot cas sí que, i els de Caldes ho entendrem, hi havia molta calor a l'Ajuntament, clar, sortir de brot d'aigua termal a sota, no?, amb aigua calenta, no? I el tècnic anava mirant, i llavors diu, fa molta calor aquí, aquesta habitació, com és que teniu tanta calor? Teniu cada dia? Diu, sí, clar, perquè aquí sota brolla l'aigua termal. Llavors el tècnic va dir, ja està. L'ordinador, aquest aparell informàtic, no pot funcionar amb aquesta temperatura. Què dius ara? No pot. Llavors, bueno, i com ho podem solucionar? S'ha de climatitzar, és a dir, s'ha de fer una sala climatitzada amb aire condicionat. I això va ser així. Llavors, era fantàstic perquè les 3, 4, 5 persones que treballaven a l'Ajuntament normalment treballaven a dins de la sala on estava l'ordinador perquè hi havia aire condicionat. Això va ser així, la primera, és a dir, la primera legislatura. Repetim, recursos humans escassos amb una pobra preparació de gestió municipal. Evidentment, com a resultat de tots aquests anys, un temps de dedicació parcial, pocs recursos econòmics i materials, un cens absolutament obsolet, que per tant no permetia avançar molt més, i finalment un tema que continuem parlant i que va donar molta, molta polèmica, i jo crec que encara avui en dia encara la dona, que és fantàstic, que era que els polítics hi havien de dedicar temps. Els polítics hi havien de dedicar temps. Fins ara les persones que havien estat fins al abril del 79 i dedicaven un temps tard de vespre. No es podia gestionar. Però, i aquesta circumstància, aquesta característica, no era patrimoni de Caldes, era patrimoni de tots els ajuntaments. I, per tant, aquí es va plantejar, i aquí ho deixem per avui, es va plantejar de dir, ojo, si la gent ha de dedicar temps i, per tant, ha de restar temps de la feina que fa, com a mínim se li ha de compensar, perquè és que si no ningú es podria dedicar.
sembla una tonteria, eh? 47 anys després, però 47 anys després encara hi ha polèmica amb aquella partida dels pressupostos que diuen les assignacions en els polítics, eh? Que en parlarem largo i tendido. Pues bé, aquesta era la situació, aquesta era la fotografia amb altres temes, com que hi havia unes comptes municipals, no hi havia un pressupost, ja ho hem dit, començaven a tocar a la porta el nom d'urbanitzacions, començaven a tocar a la porta de dir que nosaltres també som vilatans, començava ja a tocar a la porta de l'Ajuntament en períodes de mancança d'aigua i, per tant, dir d'on podem tenir l'aigua, d'on la podem obtenir. També el tema de polígon industrial com a generador de producció de feina, etc. Tota aquesta fotografia és el que va condicionar aquelles 17 persones encapçalades pel nou alcalde, el Miquel Puig i Lucas, una noia jove que treballava de tècnic informàtic i també havia estat professor del CLA del Manologuer amb la formació professional. Llavors, és el que va fer reflexionar a 17 persones a dir, nois, hem de tirar això endavant, hem de canviar moltes de les coses, ens hem de dedicar i hem de dignificar el paper dels regidors, perquè fins aquell moment també els regidors i l'alcalde no estaven ben considerats, no per res, sinó perquè venien anomenats per el governador civil. I això ja era, d'alguna manera, el clixé que tu tenies, era per molta gent rebutjar aquest origen. Per això és el que havia estat fins aquell moment. Bé, això és l'antecedent que ens va portar a les eleccions del dia 3 d'abril del 79 i en el que el proper dia continuarem. El proper dia, si no passa res, tindrem a dos dels protagonistes d'aquells temps, de fins a les eleccions i tal. Val a dir també que el poble va experimentar també una transformació aquells dos mesos abans de les eleccions, perquè van començar a haver-hi cartells, no s'havien vist cartells, van haver-hi locals de partits, no n'hi havia locals, van haver-hi presentacions, és a dir, es va començar, permeteu-me l'expressió molt d'aquí, a bullir l'olla, mai millor dit, de tot el que ha estat tots aquests darrers anys. Gràcies per la vostra assistència, per escoltar-nos. Ens podeu estirar les orelles quan vulgueu si ens hem equivocat. Volem ser objectius i reconèixer aquesta gran tasca de la que us parla. Ha estat un protagonista també directe durant un cert temps. Fins dijous que ve, una abraçada, bon cap de setmana i bona setmana.

0: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquesta temporada, Asteroide B612 a l'hora del vermut, a la una del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, Asteroide B612.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
4: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
3: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
6: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
7: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
8: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
5: A la una del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
9: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dijous 17 de setembre i començarem amb les pluges que van haver-hi ahir durant tota la tarda, uns aiguats que van caure des de 5:45 fins a les 9 de la nit amb molta força, registrant un total de 46 litres per metre quadrat. En el cas de Caldes no va haver moltes incidències més enllà dels vídeos que ja s'han fet virals després de tornar a veure les goteres al pavelló de la Torre Roja. En aquest informatiu també ens farem ressò de la investigació de dues calderines per acabar recabant informació sobre la Ignasieta, la llevadora calderina que va ajudar a portar a

0: Una hora es van registrar més de 30 litres per metre quadrat. Aquesta pluja torrencial va acabar causant alguns estralls al barri del Farell, on Protecció Civil va haver de desembussar diversos embornals. Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de l'Ignacieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que van començar ja fa 2 anys i que ara fa un pas més endavant buscant testimonis directes de la feina d'aquesta llevadora. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. I acabem el repàs del sumari amb el temps. Avui dijous el dia ha començat ben nuvolat després de les pluges d'ahir. Tot i això, els núvols han anat disminuint i aquesta tarda tindrem estones de sol, tot i que al vespre podem tornar a veure el cel bastant tapat. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 24 graus amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa demà, divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i vespre poden aparèixer alguns ruixats amb molt poca força. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb mínimes de 16 graus i màximes de 25.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: L'episodi de pluges que ahir va afectar bona part de Catalunya va descarregar amb força a Caldes. Segons l'estació meteorològica de la Torre Marimon, en tot l'episodi s'han registrat 46,4 litres per metre quadrat. Entre 5:45 de la tarda fins a 6:45, en només una hora, es van registrar més de 30 litres per metre quadrat. Aquesta pluja torrencial va acabar causant alguns estralls al barri del Farell, on Protecció Civil va haver de desembussar diversos embornals. Ahir va ser un dia passat per aigua, com ja avisàvem els diversos ens governamentals. A partir de 5:45 de la tarda va engegar a ploure i l'aigua, en petites pauses, no va parar fins ben entrada la nit, tot plegat acompanyat de molt aparat elèctric. A causa de les pluges torrencials es van activar els serveis de protecció civil i també l'alarma de l'ES Alert, que va trencar el silenci a 11:45 de la nit. A banda d'aquesta alarma, que va arribar tard en el cas de Caldes, cap a les 9 del vespre els bombers de Caldes van tenir una activació poc greu a Sant Feliu de Codines, una incidència que va acabar atenent l'equip del Parc de Bombers de Mollet del Vallès. En el cas de Caldes no va haver-hi cap activació, tot i que es va mobilitzar protecció civil fins a la urbanització del Farell per desembussar alguns embornals. Aquestes trucades al 112, però, no es van derivar als bombers de Caldes i no va ser necessària la seva actuació. Així ho explicava el cap de bombers de Caldes, Jordi Soler, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Vam tenir una activació per Sant Feliu de Codines cap a les 9 del vespre, però aquí a Caldes no hem tingut cap activació en tota la nit. Sabem que Protecció Civil va pujar a l'organització del Farell per alguns embornals embussats, però no tenim cap, no haver-hi cap trucada al 112 que es derivés a bombers, com a mínim que ens arribés a Caldes.
0: Així doncs, a banda d'aquestes incidències, Caldes va veure com el pavelló de les Cremades i el de la Torre Roja tornava a tenir goteres després de la inversió de 35.000 euros en aquest últim. I no només això, l'aigua també va entrar per alguna de les portes, tal com es pot veure en diversos vídeos compartits a les xarxes socials. Precisament aquest dilluns, la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, advertia al programa L'Esport que vull de Ràdio Caldes que el que passés dimecres seria la prova de foc. Precisament això ja ha provocat una primera reacció política. És el cas dels comuns de Caldes, que en un comunicat lamenten que cal prioritzar el manteniment i la qualitat de les obres abans d'anunciar o inaugurar nous equipaments, i afegeixen que és diners públics, que els diners públics s'han de gastar bé, i per això diuen que cal solucionar els problemes d'arrel, fer un bon seguiment de les obres i garantir que els equipaments municipals estiguin en condicions per evitar despeses de futur.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de la Ignacieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar a més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que va començar fa 2 anys i que ara fa un pas més buscant testimonis directes de la feina d'aquesta llevadora. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. La Ignacia Plans Carreras, més coneguda com la Ignasieta, va néixer a Sant Salvador

0: Poloni el 1895 i es va mudar cada 2 anys després, on va néixer el seu germà menor. Des de ben petita va ajudar la seva mare, qui també era llevadora, a donar vida a molts infants calderins i amb motiu d'això va ingressar a la Universitat de Barcelona per estudiar com a llevadora, una professió que va començar amb títol l'any 1929 i va posar fi al 1965 fins jubilar-se amb 70 anys. L'Anna i la Maria Dolors especifiquen amb títol perquè es va demostrar, segons documents universitaris, que ja exercia la professió quan ajudava la seva mare. Així ho ha explicat en Escrivà en el programa El Fòrum de Ràdio Caldes.
1: Pel que hem vist el seu expedient acadèmic, possiblement el primer any li van valorar a l'haver acompanyat la a la pràctica. Seva mare. La pràctica amb la seva
2: les
1: mare.
2: Les pràctiques que anava fent.
1: Perquè posa un aprovado directe. Sí. I el segon curs vam deduir, mirant a l'expedient, que possiblement va assistir a classes amb totes les assignatures que ara deia la Maria Dolors i va treure un notable i llavors li van fer la revàlida amb una mitjana.
0: Una investigació que no ha estat l'única recopilada per posar en context i verificar tot el que es deia de la protagonista pel poble. I així han cercat informació i documentació des dels despatxos parroquials fins a les actes de naixement dels diversos familiars de l'Ignacieta. Així ho explicaven les dues investigadores a Ràdio Caldes.
2: Vaig anar a l'arxiu, vaig anar al registre civil, del registre civil, llibres de parroquials, al despatx parroquial, perquè en aquella època tots es batejaven i ella, la llevadora, era la que acompanyava a les mares o als nens. I diu, allà trobaràs. I bueno, m'hi vaig decidir, dic, pues, vaig a buscar tots els batejos. I la gent em diu, bueno, però allà posa que l'ha assistit la Ignasieta. No, evidentment, allà és la partida de bautisme. Hauria d'anar al registre civil a Barcelona a buscar un per un qui l'ha atès, perquè en aquella època no sé si ella podia registrar al registre civil. A la meva època no. Bueno, va ser una manera de trobar-ho en el despatx parroquial als batejos i vam quedar al·lucinats de lo ben organitzats que també els tenen. Llavors, clar, dius, bueno, però tots no. Dic, potser de 2.000, que n'hi havia 20 que no van néixer aquí.
0: A banda de la documentació tangible, també està el treball de recerca amb la part més humana. La Maria Dolors Muñoz s'encarrega més de la part del treball de camp per la seva facilitat social i l'Anna Escrivà no de les gestions més burocràtiques. Així bé, la Maria Dolors va descobrir que la Ignasieta va tenir un relleu de 2 anys abans de jubilar-se. La seva becària va ser la Maria Roig, una dona calderina que encara és viva i va coincidir i aprendre de la protagonista.
1: I també tenim el testimoni de la dona que la va substituir.
3: Ah, sí. És una persona que viu.
1: Que viu.
2: Sí, que viu.
3: O sigui, ella era la llevadora d'aquí de Caldes, sí. Que amb 70 anys vull dir
1: amb
3: que va deixar.
1: Va marxar.
3: I la dona que la va substituir, sí. Que segurament en aquell moment era molt jove.
2: La seva assessora,
1: que tenia 20 i pico d'anys.
3: Imagina't.
1: La Maria Roig.
2: És que a més, sí. Quan em pregunto a algú qui t'ha atès, no, a mi ja va ser la Maria Roig.
3: I la Maria Roig, ara, quina edat té ella ara?
2: 92, em sembla que ha fet aquest mes 92. De juliol 92.
1: Sí.
0: La situació personal de la Ignasieta, però, no va ser gens fàcil perquè va ser viuda molt jove i va viure el franquisme de primera mà. Després de la guerra, el franquisme va fer la coneguda com depuració, una acció política del bàndol feixista que governava per apartar de la funció pública a qui no pensava igual. Al igual que amb les mestres, van fer el mateix amb les llevadores, però la Ignasieta no es va barrejar en política i no va patir les conseqüències del moment. Una anècdota que pot ser explicada gràcies a la troballa dins l'expedient de l'Arxiu Municipal de Caldes.
1: Es va facilitar el seu expedient, no? Un expedient. I clar, ja està el nomenament com a llevadora municipal, l'acta, la còpia de l'acta municipal, com ella ho va demanar, tot. I ja un paper, hi ha un document molt interessant que és, després de la guerra, clar, va haver ara si en sortirà el nom, no? La depuració. Llavors, igual que va passar amb les mestres, també va passar amb les llevadores.
2: Sí.
1: Llavors, amb ella la podien haver depurat, o no. Però hi ha un paper que diu, no se li coneix
2: Cap relació política.
1: Que és...
2: El que passa que jo pensava que era si atenia a tothom per igual.
1: Sí, atenia a tothom.
3: I amb ella no li van trobar res, no. Absolutament, no. Que diguessin, podia cap aquí o cap allà.
1: No.
0: Ara la investigació continua i l'Anna Escribano i la Maria Dolors Muñoz cerquen per tot Caldes i tot Catalunya documentació sobre la vida personal de la Ignasieta, testimonis que puguin haver-la conegut i tota la informació possible per donar veu a una història que posa en valor la feina d'ella i de totes les llevadores.
4: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Anem amb la informació en format més breu. Els recursos turístics del Vallès Oriental mantenen una elevada reputació i assoleixen una valoració de 8,36 sobre 10 als principals portals turístics, la mateixa nota mitjana de la regió de Barcelona. Segons el monitor de reputació turística online 2026 Vallès Oriental del Laboratori de Turisme, el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, els atractius turístics han aconseguit la millor puntuació des de 2020. Els recursos relacionats amb la enogastronomia, les atraccions, la natura i el turisme actiu són els millors valorats per la comarca, amb notes superiors al 9. Demà divendres de 10 a 12 del matí, la cooperativa 70 inicia la primera sessió del taller per a gent gran anomenat Construccions Imaginàries, peça a peça, aixequem el que mai hauríem imaginat, amb l'ajuda i coordinació de Jordi Colobrans, qui ajudarà el grup de persones participants a crear construccions a través de peces fent servir la imaginació i la creativitat. La segona sessió tindrà lloc el dia 25 de setembre, a la mateixa hora i al mateix espai, un taller que té un cost de 38 euros i mig. Aquesta tarda hi ha la segona trobada del Club Feminista al Centre. A les 7 de la tarda es parlarà sobre el llibre Les nostres mares de Gemma Ruiz Palà, una novel·la que convidarà els participants a parlar de memòria, cures, feminisme i les herències que han construït com a generació. No cal haver llegit tot el llibre i qualsevol persona pot anar i comentar el seu punt de vista sobre aquest, tot amb la premissa d'una conversa oberta i des d'un punt de vista feminista. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Durant la setmana vinent, de dilluns a diumenge, hi haurà afectacions a la C-59 entre Caldes i Palau de 10 de la nit a 6 del matí. Les obres que hi ha al tram entre Palau i Caldes a la BRCAT C-59 s'efectuaran en horari nocturn, però hi haurà un pas alternatiu per als talls puntuals de circulació. I acabem amb el temps. Avui dijous el dia ha començat ben nuvolat després de les pluges d'ahir. Tot i això, els núvols han anat disminuint i aquesta tarda tindrem estones de sol, tot i que al vespre poden tornar a veure el cel tapat. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 24 graus amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa demà, divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i vespre poden aparèixer alguns ruixats amb poca força. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 25 graus.

0: I fins aquí l'InfoCaldes d'avui dijous 17 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Dijous 17 de setembre, avui repassarem la golejada del Barça i sota la pluja 7-2 contra el Racing de Santander, que manté el conjunt blaugrana líder en solitari a la primera divisió masculina amb un rècord de gols. Demà mateix, per cert, ja arrenca la setena jornada de Lliga amb un Espanyol Elx. En parlarem demà perquè avui a la tarda en parla Manolo González. Futbol, però també en vol, amb la prèvia del Montpellier-Barça de Champions masculina que juga aquest vespre i la crònica de la derrota del Granollers a la Lliga Guerreres d'ahir contra el Morvedre. I també tenim, parlarem de l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que es disputa també a la capital del Vallès Oriental, i de la Golden Cat d'hoquei patins, que tenim en marxa ara mateix a Can Xarau, al pavelló de Can Xarau a Cerdanyola del Vallès, de moment amb un Alemanya 0, Catalunya 8. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça torna a golejar, igual al seu millor rècord històric a la Lliga, la primera masculina amb 6 victòries en 6 partits.
1: El conjunt blaugrana va superar per 7-2 el Racing de Santander en un partit boig sota una intensa pluja a l'Spotify Camp Nou. Rafinha, que continua batent rècords golejadors i ja suma 9 gols en les 6 primeres jornades de Lliga, va fer un hat-trick. Cancelo, que va fer 2 gols amb 2 grans xuts des de fora de l'àrea. Gabriel Jesús també es va unir a la festa i Lamine Yamal, que havia donat l'assistència al brasiler i havia fallat un penal, va tancar el marcador rematant una gran jugada d'un altre dels destacats, Karim Adeyemi.
0: Karim Adeyemi, que va provocar 2 dels 3 penals que va xutar ahir al Barça. El Barça continua liderant 18 punts de 18 possibles i 28 gols a favor en 6 partits.
1: L'única mala notícia és la lesió de Joan Garcia, que es va haver de ser substituït al descans per Tec, després d'una relliscada anant a buscar una pilota en l'última jugada de la primera meitat. Precisament el porter polonès va protagonitzar una errada amb la pilota als peus, regalant-li al conjunt càntabre el segon gol.
0: Veurem per quan en té Joan Garcia. De moment encara no tenim comunicat oficial del club, comunicat mèdic sobre aquests problemes que va dir Flick que eren al genoll. De moment avui es completa la 6ª jornada de Lliga amb els 2 últims partits, el Betis-Getafe i el Màlaga-Vilareal.
1: I demà ja arrenca la 7ª, just abans d'una llarga aturada de seleccions de pràcticament 3 setmanes amb el partit de l'Espanyol, que rebrà a l'RCD Stadium a l'Elx.
0: Aquesta tarda en parla Manolo González. Demà, evidentment, escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Dissabte serà el torn del Barça, en aquest cas, que juga al Sánchez-Pizjuán, a la Sevilla, contra el Sevilla, a les 9 del vespre. En bàsquet, avui a l'Espart Girona juga un partit amistós a Sant Andreu de Llavaneres contra un dels equips més potents, que ha d'estar a la part alta a priori de la Lliga Femenina, el Jairis Murcià, que dirigeix el català i extècnic del conjunt gironí, Bernat Canut.
1: L'equip gironí es prepara per l'inici de Lliga, el primer cap de setmana d'octubre, però sobretot per l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina prevista per el 30 de setembre. Abans, en dimecres de la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana contra el Cadí la Seu a Reus.
0: En categoria masculina, aquest cap de setmana n'hem anat parlant, el Palau Olímpic de Badalona acollirà la Supercopa d'Endesa.
1: Amb 2 representants catalans, l'anfitrió, el Joventut, s'enfrontarà al Baskonia a semifinals. A l'altre semi tindrem un Barça-València.
0: D'altra banda, ahir es va haver de suspendre a mig partit la final de la Lliga Catalana de Segona FEB.
1: Per culpa d'unes goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat, el duel entre Bisbal Bàsquet i Club Bàsquet Prat es va haver d'ajornar amb 27-41 al marcador a favor dels Pota Blava.
0: Veurem quan es pot reprendre. En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina.
1: Els blaugranes jugaran el primer partit europeu fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els 2 equips, si no passa res d'estrany, que es classifiquin per a la ronda principal, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és important per al futur de la competició. L'enfrontament a 3:45 del vespre.
0: En categoria femenina més en vol, ahir el CAC Granollers va perdre la casa, la tercera jornada de la Lliga Guerreres.
1: Les vallesanes van caure 16-22 contra el Morvedre, després d'un parcial d'1-6 en el tram final, amb una gran actuació de la portera portuguesa del conjunt valencià, Daniela Pinto, que va acabar trencant un partit igualat.
0: Per cert, aquest partit es va jugar al Congost per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, al Palau d'Esports en aquest cas.
1: La selecció espanyola amb 2 jugadors catalans va superar Líbia en el debut per 2-16-0, 7-9 en el primer i 5-10 en el segon. Avui mateix torna a jugar el combinat estatal, en aquest cas contra França, a partir de les 8 del vespre.
0: En hoquei patins tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès, amb Catalunya com una de les candidates. Ara mateix en competició femenina tenim en joc el debut de la selecció catalana precisament contra Alemanya amb una golejada contundent. Quan falten 5 minuts per acabar el partit, 0-8 guanya Catalunya.
1: Aquest matí també en la competició femenina, golejada 9-1 de Portugal contra França. El combinat català tornarà a jugar aquesta tarda a 6:45 contra Portugal. En la competició masculina, a 3:15 començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà a 9:15 del vespre contra França.
0: I un últim apunt de tennis. Bon debut de Paula Badosa al 8-250 de São Paulo, al Brasil.
1: La tenista empordanesa s'ha estrenat aquesta matinada amb un triomf per 6-3 i 6-2 contra la lituana Justine Mikulskate. Badosa no jugava des que va caure contra la nord-americana Coco Gauff en la segona eliminatòria de l'Obert dels Estats Units.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà divendres, Carme, tindrem ja bàsquet a la xarxa més.
1: A partir de les 8 del vespre es podrà seguir a la plataforma de streaming el partit de pretemporada entre dos equips ACB, Ilerna Lleida i el FIAC Girona a Sant Hilari Sacalm.
0: I dissabte tindrem futbol, en aquest cas a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona Poble de Mafumet, el municipal de la localitat osonenca, i a les 6 el Vilanova Peralada a l'estadi dels alumnes obres de la capital del Garraf.
0: I diumenge tindrem més futbol, però també waterpolo, natació i atletisme popular.
1: A partir d'un quart de nou del matí es podrà seguir a les televisions locals i a la xarxa més la retransmissió de la cursa de la Mercè 2026 amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana, amb sortida al carrer d'Aragó i arribada a la plaça Catalunya amb més de 17.000 corredors i corredores. A les 10 del matí i en exclusiva a la xarxa més tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles. Al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo des de la piscina Joan Serra de Mataró. I per a Mataró, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elite, el derbi osonenc, entre el Manlleu i el Vic a l'estadi municipal de Manlleu.

0: Dijous 17 de setembre, 9 minuts passen ja de 2:15, comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça de Hansi Flick, que va superar ahir 7-2 al Racing de Santander sota una intensa pluja. L'equip continua com una piconadora i, malgrat alguns errors en defensa que van causar els dos gols de fet del conjunt cantabre, ara en parlem, l'atac va ser en van fer 7, però en podrien haver estat més. Cancelo va obrir el marcador amb un golaç de fora l'àrea, que poc després va pràcticament repetir, de fet una mica més lluny, això sí, amb l'ajuda d'un toc d'un rival, amb el 3-1. Abans Rafinha havia transformat un penal que havia provocat ell mateix amb una gran passada de Pedri, i el Racing havia retallat distàncies en l'única arribada del conjunt de Santander. Rafinha, el pitxí de rècord del que va de Lliga, va aprofitar una gran assistència de Dani Olmo per fer el quart abans del descans, i Lamine Yamal va fallar un penal, un del primer que va provocar un altre dels destacats ahir, Karim Adeyemi. Ja a la segona meitat, amb Tec Chesney a la porteria, després que Joan García es lesionés, veurem si no és greu, relliscant quan anava a buscar una pilota, el porter polonès va cometre una errada amb la pilota als peus, que es va convertir en el 4-2, però Adeyemi es va tornar a avançar en defensa per provocar un altre penal, tornat a marcar en aquest cas per Rafinha per completar el hat-trick. Gabriel Jesús es va unir a la festa, aprofitant una molt bona assistència de Lamine Yamal, i el mataroní va tancar el marcador amb el seu golet, després d'una jugada espectacular també d'Adeyemi. Escoltem Hansi Flick, content amb el partit del seu equip.
1: No, accepto cada punt que aconseguim ara. Al final, com he dit, un bon inici sempre és important. Ens dona confiança i crec que es pot veure que tenim confiança al camp. Ho demostrem. Clar, el més important per mi és la dinàmica, la intensitat que tenim en el nostre joc. I sí, tothom està implicat. Tothom també, com he dit abans, pressiona la pilota. I per mi, com treballem junts, com un equip, això és fenomenal.
0: Flick, que en aquest cas responia sobre la pregunta si li feia por de tenir aquest grau de nivell, aquest nivell ja a aquestes alçades de temporada, i responia això. L'entrenador alemany també li han preguntat un parell d'ocasions per la porteria i per si la rada de Tec el deixava o no tranquil. El tècnic alemany va defensar el seu porter.
1: Hem decidit això perquè Tec és el nostre segon porter i al final, com he dit abans, tots cometem errors i són coses que passen. I crec que ell també sap que just després del primer toc es complica la vida. Es podia veure i el resultat final és clar, que rebem un gol més. I no era necessari, però el primer gol tampoc ho era. Però és així, mirem cap endavant, cap al pròxim partit. Però la confiança i també amb la convicció que tenim amb la pilota. Tothom comet errors i som un equip, hem de treballar en això. Hem de cometre menys errors. Al final tot és qüestió de concentració.
0: Això deia Hansi Flick en aquest cas sobre l'errada de Tec. Va, pendents del que tingui Joan García, evidentment, encara no tenim un comunicat oficial del club. Un últim document de Flick, en aquest cas sobre un altre dels grans protagonistes de la nit. Malgrat que no va fer cap gol, va provocar dos penals i va donar una assistència a Lamin per fer el setè, Karim Adeyemi. You can see today
1: 3-4 actions. Avui pots veure 3-4 accions que tothom, tots els culers, li donen suport i això es vol a veure. Estic content per ell perquè no ha passat una època fàcil a Alemanya, així que m'agrada el que veig. Crec que els jugadors els escriuria com algú molt divertit. Crec que també connecta amb els jugadors. Els cau bé i és un bon noi. I a més ho dona tot el camp i això és important. Té un marge de millora i treballarem en això. Però la seva velocitat és increïble. Ho he pogut veure al gol de Lamin. Ha estat extraordinari. His speed is unbelievable, and you saw the
0: goal from Lamin was outstanding. El Barça torna a jugar dissabte, en aquest cas al camp del Sevilla, que ahir va guanyar el camp del Depor i es troba a la zona alta amb 13 punts. 18 n'ha sumat el Barça, líder en solitari amb una xifra de gols a favor també de rècord, 28 en 6 partits, més de 4 i mig per partit, 9 dels quals de Rafinha, que també va fer 2 en el partit de Champions, per tant en porta 11 en total, i 7 de Lamine Yamal. Avui es completa la 6ª jornada amb els dos últims partits, Betis, Getafe i Màlaga a Villarreal, i demà ja arrenca la 7ª, just abans d'una llarga aturada de seleccions, de pràcticament 3 setmanes, ho fa amb l'Espanyol Elx, al RCD Stadium a les 9 del vespre. Aquesta tarda en parla Manolo González. Evidentment, demà escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Més futbol, un parell de punts. El Terrassa va haver d'arribar a la pròrroga, però va acabar golejant 4-0 al Binèfar aragonès en l'eliminatòria de partit únic de vuitens de final de la Copa Federació, amb doblet de Marcos Méndez i gols de Jaime Barrero i Max Marcet. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
2: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
3: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no s'ha encertat de cara a porteria, tot i que faci una feina molt, molt bona, no? Llavors, a vegades és una qüestió de confiança, i crec que aquests dos gols que ha fet li aniran molt bé per acabar d'agafar aquesta confiança que tots nosaltres li tenim, no? I que ell mateix també es té.
2: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
0: Gràcies, Miqui. D'altra banda, també en futbol n'hem anat parlant durant la setmana. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català, amb la primera jornada, i destaca el derbi usonenc que podrem veure diumenge a la tarda a les televisions locals i a la Xarxa Més entre Manlleu i Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
4: La Xarxa Més oferirà aquest diumenge, en directe, a partir de les 4 i 5 de la tarda, un dels plats forts de l'estrena de la temporada de la Lliga Elite, el derbi usonenc entre Manlleu i Vic. Continuant amb la llarga prèvia d'aquest duel de màxima rivalitat a Osona, arriba el torn del tècnic del Manlleu, Marc Prat. El jove entrenador dels groc i vermells s'estrena al càrrec després de 4 temporades al juvenil i com una aposta pel talent de casa. Prat ens parla del partit i de la seva estrena al capdavant de l'històric club manlleuenc.
5: Doncs del derbi n'espero un partit igualat, on segurament es decidirà per petits detalls, i al final la concentració i minimitzar els errors és el que pot donar la victòria a un o l'altre equip. Nosaltres arribem bé, arribem amb l'equip en forma, han agafat molt bé les idees que hem posat com a model de joc, i la veritat que estem molt satisfets de com s'ha donat la pretemporada i crec que arribem en un bon moment per poder afrontar el derbi. Evidentment, com deies, el Vic és un equip que acaba de baixar a tercera i per tant té jugadors i té armes per ser un equip que aquest any lluiti per objectius ambiciosos. Per tant, esperem un partit complicat on amb les nostres idees i les nostres armes intentarem treure els 3 punts. L'ambient, doncs, l'avantatge és que juguem a casa i sabem que tenim la millor afició de la categoria. La gent empenyerà, es preveu que hi hagi bastanta gent al camp i estem, bueno, segurs de que ens ajudaran i ens empenyaran cap a la victòria. I l'objectiu nostre d'aquesta temporada és, doncs, intentar lluitar per entrar al playoff, com vaig dir, al juny, i per tant ens mantenim aquesta idea. Crec que tenim jugadors i qualitat per fer-ho, i a partir d'aquí doncs haurem de competir cada partit al màxim, perquè és una lliga molt igualada i amb l'ambició i l'il·lusió d'arribar a aquest objectiu.
4: El maig a les 4 i 5 de la tarda de diumenge amb la Xarxa Més en directe.
0: Gràcies, Pep. En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina, el primer partit fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els dos equips, i no passa res estrany que es classifiquin per a la main round, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és molt important també per al futur de la competició. Escoltem l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
6: Jo crec que sí, que estem bé. Hem preparat el partit, van tenir 3 dies, hem preparat bé, estem davant d'un molt bon equip, juguem fora, això arrastra més dificultats sense dubte, però volem guanyar, no? Jo crec que nosaltres ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
0: I també podem escoltar Jorge Chicusa, ara al Barça, però que fa un parell de temporades va jugar cedit precisament al Montpellier.
7: Jo diria que sobretot amb Brian Monte i Agustín Casado i Artur Lent. I també tenen una porteria molt, molt bona, així que també remarcaria la seva porteria. Crec que és un equip que es manté molt a baix del 6-0 i crec que podem tenir molta efectivitat amb tirs exteriors. També penso que tenen bastants problemes en controlar el pivot, així que crec que és una bona manera de jugar aquest partit.
0: Aquest Montpellier-Barça avui a 8:45 del vespre. En categoria femenina, ahir el CAC Granollers va perdre a casa de 16-22 contra el Morvedre. Un parcial de 1-6 en el tram final va acabar trencant un partit igualat. En parlava als mitjans del club el tècnic del conjunt granollerí, Josep Morales.
8: En general, a nivell defensiu, hem estat bastant bé. matisos, però en general hem estat bastant bé. I en atac, penso que a estones hem jugat bé, però hem fallat molts llançaments i això ens ha passat molta factura. Al final, penso que la seva portera és un 54%, que òbviament és una eficàcia molt gran, i després això ens ha condicionat a que altres situacions no hem jugat tan bé. Al final només queda una resposta, que és seguir treballant per seguir millorant i posar-nos al nivell. Crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos en 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint o no ens estan sortint tot el bé que haurien, doncs millorar-ho.
0: Ara bé, com sentíem, aturada de seleccions. Per cert, aquest partit, ho sentíem, es va haver de jugar al pavelló del Congost per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, en aquest cas al Palau d'Esports. Ràdio Granollers, d'Arnau Camí.
9: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnosell, alcaldessa de Granollers.
10: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir i vam organitzar i organitzar un mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
9: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
0: Gràcies, Arnau. I en hoquei patins tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès, des d'avui fins diumenge, amb Catalunya com una de les candidates. Ahir en parlava de la importància del torneig aquí a l'enjoc el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons.
11: És un torneig oficial de Golden Skate, per tant té una importància cabdal pel que fa al nostre esport, i en aquests dies Cerdanyola serà la capital mundial de hoquei patins. És significatiu també que les diferents seleccions de salut, les millors del món, ens donin la confiança necessària per tirar-ho endavant, perquè moltes d'elles repeteixen. Aquest any tenim la novetat d'Angola, però per exemple Portugal, França, Alemanya repeteixen, i vol dir que estan ben tractats, que el torneig té una categoria doncs, a nivell internacional molt valorat, i això ens fa ser molt feliços i ens dona l'autoconfiança, la confiança suficient a la Federació Catalana de Patinatge per continuar fent esdeveniments com aquests.
0: Ha arrencat de moment la competició femenina amb una golejada 9-1 de Portugal contra França, i fa una estona acabat l'Alemanya 0, Catalunya 8. Per tant, Catalunya que també goleja contra Alemanya, Portugal goleja contra França. Aquesta tarda, de fet, el Comitè Català s'enfrontarà a partir de 6:45 precisament a Portugal. A la competició masculina, 3:15, començarà el Portugal-Angola, i el debut de Catalunya serà 8:45 del vespre, també avui contra França. Canviem de qüestió. Demà comença la Shimano Sea Otter Europe Costa Brava Girona, una de les proves internacionals de gravel, de ciclisme, més prestigioses del calendari, i ho fa amb dos esportistes catalans amb discapacitat visual, l'Héctor Buti i l'Hugo Font, que competiran més enllà del resultat esportiu en un tàndem acompanyats dels seus pilots guia Charlie Camacho i Jordi Figueres. Escoltem Hugo Font sobre aquest repte.
12: No sempre hem tingut l'acollida que hem tingut, les facilitats i el sí i la normalitat de dir, sí, dos persones amb discapacitat visual, voleu fer això? Amb gent que segurament té un nivell superior al vostre, cap problema, ho voleu fer, veniu, gaudiu i endavant. I és una manera de veurem una inclusió en aquest sentit, farem la mateixa disciplina, amb les mateixes condicions, la mateixa distància, això sí, amb una adaptació que anem a muntar bé, però la resta serà exactament el mateix. Segurament aniran alguns més ràpids que nosaltres, segurament, perquè som professionals, no? I som amateurs, però la il·lusió no ens guanyarà ningú en aquest sentit, no?
0: Els dos tàndems prendran dissabte la sortida a la prova de 109 quilòmetres. Tots dos destaquen, a fet, tant Hugo Font com Héctor Buti, la importància de seguir practicant esport després d'haver patit aquesta malaltia degenerativa, en els dos casos que els ha causat ceguesa. En parla Héctor Buti.
13: M'agradava córrer, m'agradava nedar, m'agradava pedalejar, ja no puc. I aquí a la 11 em van ensenyar que es podia córrer, que es podia tornar a nedar, que es podia tornar en bici, vale? I en el cas que avui ens porta, el dia que el meu cul, les meves mans van empunyar un tàndem, ostres, vaig entendre que sí. Em va costar molt al principi adaptar-me a portar el tàndem, al no poder canviar, al no poder girar, al no poder... I sempre he trobat una persona que m'ha acompanyat davant, que és el guia, qui ens porta, i la gaudeixes plenament, la bicicleta, al final, d'anar al tàndem a darrere és gaudir-la plenament.
0: Com dèiem, els dos tàndems dels dos catalans prendran dissabte la sortida, la prova de 109 quilòmetres, una experiència per la qual s'han preparat durant mesos i que afronten amb il·lusió i respecte. I en rugbi, la Unió Esportiva Santboiana comença una nova temporada a la Divisió Honor masculina amb grans canvis a l'equip. El primer, a un nou entrenador, Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
14: La Unió Esportiva Santboiana ja prepara l'estrena a la Divisió Honor amb Ricardo Guatacortés com a nou entrenador. El tècnic xilè aposta per començar de zero després d'una temporada complicada i dona protagonisme als joves.
15: Es fundamental el rendimiento por sobre el resultado. Creo que el planteamiento de tener un buen rendimiento, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, es lo que te puede llevar a tener buenos resultados. No hay que quedarse con lo que fue la temporada pasada. Yo pienso que hay muy buenos jugadores, así que buscar el acomodo de esos jugadores, encajar bien las piezas, para poder llevar un sistema nuevo. Yo creo que eso va a andar bien.
14: A més, l'entrenador ha confirmat dos fitxatges nous, Tomás Jorge, davant amb experiència al Salvador i Ordizia, i el pilar argentí Alan Pedrol. La primera prova oficial serà el 27 de setembre al Valdir Eleu contra el Salvador, en el debut de lliga de la nova Santboiana.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. L'enjoc torna demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta, o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
3: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes estem treballant.
4: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
5: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
6: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
7: Us ve de gust fer safareig?
8: Us esperem cada setmana.
0: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
9: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
8: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
10: Bon dia, Sol.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
12: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
10: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. També acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat avui genera importants afectacions a la mobilitat. La més important s'ha hagut de tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, ja que han caigut pedres sota la via. Davant d'aquesta situació, volem saber ara mateix quin temps ens espera de cara a les properes hores. Si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores, enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compte en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. Estem pendents a la xarxa.
10: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
14: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
15: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
10: Creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
14: Representen prop del 2% del parc total de turismes. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
10: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants perquè puguin operar.
14: L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
10: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
14: Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
10: I avui també us explicarem l'important desplegament mediàtic que faran aquesta casa, la xarxa i TAC12 en el 30è concurs de castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable, Joan Barberà.
16: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari.
10: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
10: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta i quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Interior ha explicat que les es alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
18: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a la

0: qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
1: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garrafa, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, però també al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
3: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
4: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt en simultani amb l'avís de les alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
3: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
2: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. Al llarg del matí, l'aigua ha arrossegat pedra sota la via i ha obligat a tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia, que ja han estat resolts.
5: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller de Renfe de Sant Andreu Comtal i s'hi ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer i l'11 ho fa entre la Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1.
2: Justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures si es repeteixen inundacions com les de la passada nit.
5: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
6: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
5: De forma rotunda, Collboni ha negat que les alertes enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies, i per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en concret a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
9: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
8: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
10: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.

0: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
1: A més, són robatoris que afecten tota la xarxa. Enguany, a la línia R3 n'han comptabilitzat 63 d'actes vandàlics d'aquestes característiques. El 9FM, Judit Lechón.
2: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. En una visita del mateix dia al Vallès Oriental, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va parlar obertament de sabotatge. També va denunciar que les sustraccions i els actes vandàlics causen un mal important a la infraestructura. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
1: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que implica els vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
4: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els hi plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
3: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
5: Notícies en xarxa.
1: Un de cada 4 catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visión y Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
6: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordinadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és el nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visión y Vida, l'Hisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
7: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería a 5 metros, que ya es el infinito óptico, de 5 metros para adelante, y parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
6: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada 3 menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
1: Justament, la Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per tal que puguin operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com van anunciar ahir la presidenta Ursula von der Leyen.
6: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
8: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
6: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
1: I més conseqüències al discurs sobre l'estat de la Unió fet ahir per von der Leyen. El president nord-americà Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
6: Trump ha dit que només imposarà nous gravaments si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra de ningú, sinó a favor de la força comuna.
1: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bellver, bon dia.
9: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
10: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i sobretot de la millora de l'atenció a la ciutadania i en concret a les víctimes de la violència de gènere.
9: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
1: De Barcelona a Badalona, que es converteix avui i demà en la seu de Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat local. Vol oferir recursos a entitats i empreses per combatre amenaces digitals, com són el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. Amenaces que posen en perill les dades personals de molts usuaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
11: Amb l'evolució de la tecnologia i l'aparició de noves eines digitals com la intel·ligència artificial, cada vegada apareixen més amenaces tecnològiques per a les entitats locals. Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa. Eva Guijarro és del Consorci Local Red.
12: Comptem amb la confiança dels serveis que oferim al ciutadà. I aquests serveis han de ser de gran qualitat i no poden tenir els riscos dels atacs de la ciberseguretat que actualment estem patint. La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
11: Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals.
1: I és moment de destacar altres notícies d'avui. Intervenen més de 2.700 quilos de cocaïna Sant Just d'Esvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal.
6: La Policia Nacional ha detingut 15 persones vinculades a la xarxa que importava i exportava la droga a altres països europeus. També han decomissat drogues, armes de foc i vehicles de gamma alta. Igualment han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles.
1: Mort Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona.
6: Malla va ocupar el càrrec des del 2004 al 2010. També va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999. A més, va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre el 1993 i el 1998.
1: És moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes. La festa es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i visites guiades. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marinha Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
14: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
13: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
15: Entonces, sí, ocurren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interés en los diferentes artistas y proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
13: És el cas de les artistes Momu and Noes, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
1: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 ofereixen un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Avelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
17: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
16: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
1: I Castellà del Vallès acull des d'avui i fins diumenge la primera edició del Fòrum Vallès Amateur de Teatre. Ràdio Castellà, Maria Antúnez.
18: Impulsat per la coordinadora de grups amateurs de Teatre del Vallès, el certamen neix amb la voluntat de compartir la feina de les companyies amateurs i apropar-la al públic. Castellà és l'anfitrió d'aquesta primera edició, que concentra espectacles en 4 dies i 2 espais. José Antonio Aguado és codirector del Forbat.
19: Bueno, és una trobada de companyies del Vallès per donar a conèixer la feina que fem entre nosaltres mateixos i entre el públic de Castellà del Vallès i del Vallès.
18: La mostra compta amb grups de Bellaterra, Llinars del Vallès, Sabadell, Sant Cugat, Ullastrell o La Garriga, entre d'altres. Les entrades tenen una aportació única de 8 euros i també hi ha abonaments de 3, 4, 5 o 6 espectacles.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està intractable.
20: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
21: És les ganes de querer ganar sempre. Entonces, ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que este hombre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
20: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar el proper duel contra el Sevilla. Al Terrassa passa ronda la Copa Federació de Futbol en guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
22: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
0: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem que és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes de surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt, molt bona, no?
22: Els agarencs, que diumenge visiten l'Arnedo, tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
20: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Granollers és l'escenari del Mundial d'Handbol en cadira de rodes. I en hoquei sobre patins, avui arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cat, que es tancarà diumenge amb les finals. I en handbol, avui el Barça té partit de la Champions contra el Montpellier.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita parada, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2006. Sushi. Plat de la cuina japonesa elaborat a base d'arròs bullit amb vinagrat, acompanyat de peix o marisc, generalment cru, o bé de verdures.
7: Dolors Montes.
8: Un dels reptes amb què el Termcat, i específicament el Consell Supervisor, s'ha hagut d'enfrontar al llarg d'aquests anys ha estat la incorporació de manlleus de llengües llunyanes que s'escriuen amb un alfabet diferent del nostre, com és el cas de l'àrab, el rus, el xinès, el japonès o el sànscrit. No és un repte nou, perquè ja a finals dels 80, amb l'elaboració del diccionari de taekwondo, del diccionari de karate o del lèxic de menjar xinesos, es van plantejar dubtes i es van adoptar criteris relacionats amb aquesta qüestió. Sí que és cert, però, que la globalització ha accelerat l'intercanvi terminològic internacional i ha fomentat la incorporació de formes de llengües lingüísticament i culturalment llunyanes i d'àmbits diversos, des de l'alimentació i la gastronomia, com és el cas de sushi, del japonès, o de falafel, forma que ve de l'àrab, fins a l'esport, com és el cas de tai chi, del xinès. L'existència cada vegada més important de sistemes de transliteració i transcripció internacionals i la feina duta a terme per l'Institut d'Estudis Catalans en l'establiment de criteris per a la incorporació de mots d'algunes d'aquestes llengües han estat determinants per poder dur a terme aquesta tasca amb coherència i amb garanties de qualitat. Sense oblidar, esclar, la inestimable ajuda dels nostres experts en totes aquestes llengües, que és importantíssima.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Bon dia, són 2:45.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple.
11: No enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
9: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. Hi ha acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, tant al Garraf com al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat genera avui importants problemes de mobilitat. Els més destacats, el tall de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Davant de tot plegat, volem saber quin temps ens espera les pròximes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, déu-n'hi-do, el reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores, enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
9: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
7: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
13: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
9: Creix la mobilitat en vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
7: Representen prop del 2% del parc total de turismes, ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona, que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
9: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants, per tal de poder operar.
7: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
9: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
7: Fins dijous, 23 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
9: Avui també us explicarem el desplegament mediàtic que farà en aquesta casa, la xarxa i també TAC12 durant el 30è concurs de Castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable a la Lliga, Joan Barberà.
14: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders en solitari.
9: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
16: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
15: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
17: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
15: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
9: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garraf. Allà un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa en global gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada tant al Garraf com al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
18: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
19: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, 11, va ser molt en simultani amb l'avís de l'ES Alerta, i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passa, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
18: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
9: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. L'aigua ha arrossegat pedres sota la via, que han fet un forat, i això ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 a Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, una incidència que es localitza justament en una zona a pocs metres del punt on el mes de juliol hi va haver un esvoranc de grans dimensions, a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona.
7: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller del Renfe de Sant Andreu Comtal i s'ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre la Pau i Verdaguer, i l'L11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'LU.
9: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en especial a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
13: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
20: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
21: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
20: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
9: Els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
7: Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Sagarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
22: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen a agafar un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
9: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que es fa amb vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho afirma un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
2: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
1: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
9: Ens situem ara a l'Aldea, al Baix Ebre. Allà celebren ser una de les quatre zones de Catalunya on el govern preveu desplegar noves terminals ferroviàries estratègiques per al transport de mercaderies, segons l'estratègia de terminals ferroviàries que ha aprovat aquesta setmana l'executiu. Canal T, Dani Camacho.
3: En el cas de les Terres de l'Ebre, la inversió prevista és de 7 milions d'euros i des de l'Ajuntament de l'Aldea, l'alcalde Xavier Rolló ha celebrat que s'avança en l'estació de mercaderies, un projecte pendent des de fa més de 20 anys.
23: Tot el que sigui avançar per fer més competitius i atractius el nostre territori a nivell industrial, doncs és una gran notícia. Està, ja tots ja sabem que és una acció que fa igual... Fa més de 20 anys que se n'està parlant, avança molt poc a poc, i si això ha de servir per avançar, doncs molt bona notícia.
3: El govern ha assegurat que la planificació respon a una demanda d'empreses dels sectors de la fusta i de l'agroalimentació. Cal recordar que els plans de creixement de l'empresa Cronospan del polígon Catalunya Sud depenen en gran mesura d'esta estació de mercaderies i del ramal ferroviari. Tot plegat ho acabarà definint el pla director urbanístic del polígon Catalunya Sud.
9: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com es va anunciar ahir.
7: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'IA i xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per tal de poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
24: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
7: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les, a les tecnològiques, a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
9: I encara més conseqüències del discurs sobre l'estat de la Unió. Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats, ha dit, si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
7: Trump ha dit que només imposarà nous gravàmens si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra ningú, sinó a favor de la força comuna.
4: Notícies en xarxa.
9: Són 3:15, ens situem ara a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i el cos dels Mossos d'Esquadra. Carina Bellbé, bon dia.
25: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
26: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
25: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
9: Atenció al nou cicle de grau mitjà que acaba de posar en marxa l'Institut Mollerussa. Es tracta d'un grau especialitzat en l'elaboració de productes alimentaris i ho fa amb un model molt pràctic. L'aula es converteix en una petita indústria on els alumnes poden seguir tot el procés de producció, des de la recepció de les matèries primeres fins a l'elaboració dels aliments.
7: Un sector amb prop de 5.000 treballadors que ha detectat la necessitat de disposar de professionals amb aquesta formació específica.
9: Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
0: El curs ha començat amb un bloc dedicat a la fruita, on ja es preparen sucs i controlen els graus brics. Més endavant treballaran amb verdures, productes làctics i carn, a més d'altres productes com els torrons. En parla la professora del cicle d'Indústries Alimentàries, Marta Renyer.
5: La classe és com una petita fàbrica. Llavors el que volem és aproximar l'alumne amb la situació real. En lloc de tenir un magatzem frigorífic per l'expedició, tenim la nostra nevera. En lloc de tenir un camió per recepció, doncs nosaltres anirem a comprar els nostres productes, la matèria prima, a les botigues de l'entorn, on cediran des de les empreses i després farem tota l'elaboració seguint tot el procés, que serem una fàbrica, però dins de la nostra classe.
0: El cicle compta ja amb 7 alumnes i preveu arribar a una vintena. L'objectiu és apropar la formació professional a la indústria alimentària del Pla d'Urgell i oferir noves oportunitats laborals als joves.
9: I és moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una 50ena d'artistes. Una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i amb visites guiades. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marina Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
8: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
6: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
10: Entonces sí, ocurren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interès en los diferentes artistas y proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
6: És el cas de les artistes Momo and Noés, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
9: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una 80ena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
12: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
11: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
9: I la ciutat de Tàrrega, a l'Urgell, es prepara per acollir una nova edició del Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una setantena de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
13: El cinema és majèstic han acollit la presentació del Galacticat, que celebrarà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. Entre els títols destacats hi ha Fjord, del romanès Christian Mungiu, guanyador de la Palma d'Or de Cannes d'aquest any. El director del festival, Ramon Botxaca, en destaca aquesta nova edició.
14: Aquest fet de poder moure'ns aquestes dates ens ha permès pensar també en programar pel·lícules que estan més en el marc de calendarització dels grans festivals de cinema europeu i mundials. Tindrem altres estrenes també rellevants i això força aquesta idea que teníem de passar a ser un festival generalista amb aquesta possibilitat d'incrementar l'interès de la nostra programació respectant això que sempre diem de buscar la mirada doncs, dels directors emergents i les noves mirades a nivell cultural, però també reforçant-lo amb aquesta programació cada cop més potent.
13: A més, el Galàctica t'homenatjarà el cineasta lleidatà Francesc Xavier Capell i dedicarà la secció Clàssics a David Lynch.
9: I és moment pels esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està absolutament intractable.
15: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders a la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
16: És les ganes de querer ganar sempre, entonces... ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
15: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar al proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació i ja es troba pràcticament a tocar de ser a la Copa del Rei. Van guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
17: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
18: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no s'ha encertat de cara a porteria, tot i que faci una feina molt bona, no?
17: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
15: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. I Granollers és l'escenari del Mundial d'handbol en cadira de rodes. Ens ho amplia Arnau Camí, des de Ràdio Granollers.
19: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 el Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.
27: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir i vam organitzar i organitzar un mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
19: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
15: I en hoquei sobre patins, avui ha arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cat, que es trencarà diumenge amb les finals. Ja ha jugat Catalunya el primer partit en categoria femenina, ha golejat Alemanya per 8-0.
9: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornarem a posar demà a partir de les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: L'episodi de pluges que ahir va afectar bona part de Catalunya va descarregar amb força a Caldes. Segons l'estació meteorològica de la Torre Marimón, en tot l'episodi s'han registrat 46,4 litres per metre quadrat. Entre 6:15 de la tarda fins a 7:15, en només una hora, es van registrar més de 30 litres per metre quadrat. Aquesta pluja torrencial va acabar causant alguns estralls al barri del Farell, on Protecció Civil va haver de desembossar diversos embornals. Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de l'Ignacieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que van començar ja fa 2 anys i que ara fa un pas més endavant buscant testimonis directes de la feina d'aquesta. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. Els recursos turístics del Vallès Oriental mantenen una elevada reputació i assoleixen una valoració de 8,36 sobre 10 als principals portals turístics, la mateixa nota mitjana de la regió de Barcelona. Segons el monitor de reputació turística online 2026 Vallès Oriental del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, els atractius turístics han aconseguit la millor puntuació des de 2020. Els recursos relacionats amb l'enogastronomia, les atraccions, la natura i el turisme actiu són els millors valorats de la comarca amb notes superiors al 9. Demà divendres de 10 a 12 al matí a la cooperativa 70 s'inicia la primera sessió del taller per a gent gran anomenat Construccions Imaginàries peça a peça, aixequem el que mai hauríem imaginat, amb l'ajuda i coordinació de Jordi Colobrans, qui ajudarà el grup de persones participants a crear construccions a través de peces fent servir la imaginació i la creativitat. La segona sessió tindrà lloc el dia 25 de setembre a la mateixa hora i al mateix espai, un taller que té un cost de 38,5 €. Pel que fa al temps, avui dijous el dia ha començat ben nuvolat després de les pluges d'ahir. Les temperatures es mouen entre els 17 i els 24 graus amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa demà, divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i al vespre poden aparèixer alguns ruixats amb poca força. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 25. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
3: Música, música i només música. Fins a les 6 de la tarda, la millor selecció musical sona a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Tot Ràdio Caldes a la web. Radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'episodi de pluges que ahir va afectar bona part de Catalunya va descarregar amb força a Caldes. Segons l'estació meteorològica de la Torre Marimón, en tot l'episodi s'han registrat 46,4 litres per metre quadrat. Entre 6:15 de la tarda fins a 7:15, en només una hora, es van registrar més de 30 litres per metre quadrat. Aquesta pluja torrencial va acabar causant alguns estralls al barri del Farell, on Protecció Civil va haver de desembossar diversos embornals. Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de l'Ignacieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que van començar ja fa 2 anys i que ara fa un pas més endavant buscant testimonis directes de la feina d'aquesta. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. Els recursos turístics del Vallès Oriental mantenen una elevada reputació i assoleixen una valoració de 8,36 sobre 10 als principals portals turístics, la mateixa nota mitjana de la regió de Barcelona. Segons el monitor de reputació turística online 2026 Vallès Oriental del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, els atractius turístics han aconseguit la millor puntuació des de 2020. Els recursos relacionats amb l'enogastronomia, les atraccions, la natura i el turisme actiu són els millors valorats de la comarca amb notes superiors al 9. Demà divendres de 10 a 12 al matí a la cooperativa 70 s'inicia la primera sessió del taller per a gent gran anomenat Construccions Imaginàries peça a peça, aixequem el que mai hauríem imaginat amb l'ajuda i coordinació de Jordi Colobrans, qui ajudarà el grup de persones participants a crear construccions a través de peces fent servir la imaginació i la creativitat. La segona sessió tindrà lloc el dia 25 de setembre a la mateixa hora i al mateix espai, un taller que té un cost de 38,5 €. Pel que fa al temps, avui dijous el dia ha començat ben nuvolat després de les pluges d'ahir. Les temperatures es mouen entre els 17 i els 24 graus amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa demà, divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i al vespre poden aparèixer alguns ruixats amb poca força. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 25. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. Do

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que avui, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You make me
3: feel like my troubled heart is... Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

la música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, 107.8. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'episodi de pluges que ahir va afectar bona part de Catalunya va descarregar amb força a Caldes. Segons l'estació meteorològica de la Torre Marimón, en tot l'episodi s'han registrat 46,4 litres per metre quadrat. Entre 6:15 de la tarda fins a 7:15, en només una hora, es van registrar més de 30 litres per metre quadrat. Aquesta pluja torrencial va acabar causant alguns estralls al barri del Farell, on Protecció Civil va haver de desembossar diversos embornals. Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de l'Ignacieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que van començar ja fa 2 anys i que ara fa un pas més endavant buscant testimonis directes de la feina d'aquesta. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. Els recursos turístics del Vallès Oriental mantenen una elevada reputació i assoleixen una valoració de 8,36 sobre 10 als principals portals turístics, la mateixa nota mitjana de la regió de Barcelona. Segons el monitor de reputació turística online 2026 Vallès Oriental del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, els atractius turístics han aconseguit la millor puntuació des de 2020. Els recursos relacionats amb l'enogastronomia, les atraccions, la natura i el turisme actiu són els millors valorats de la comarca amb notes superiors al 9. Demà divendres de 10 a 12 al matí a la cooperativa 70 s'inicia la primera sessió del taller per a gent gran anomenat Construccions Imaginàries, peça a peça, aixequem el que mai hauríem imaginat, amb l'ajuda i coordinació de Jordi Colobrans, qui ajudarà el grup de persones participants a crear construccions a través de peces fent servir la imaginació i la creativitat. La segona sessió tindrà lloc el dia 25 de setembre a la mateixa hora i al mateix espai, un taller que té un cost de 38,5 €. Pel que fa al temps, avui dijous el dia ha començat ben nuvolat després de les pluges d'ahir. Les temperatures es mouen entre els 17 i els 24 graus amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa demà, divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i al vespre poden aparèixer alguns ruixats amb poca força. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 25. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
1: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes, estem treballant.
2: Solucionant una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
3: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, ni m'agradaria que fos.
4: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
5: Us ve de gust fer safareig?
6: Us esperem cada setmana.
0: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'Info Caldes, a més avui a la 1 de la tarda.
0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dijous 17 de setembre i començarem amb les pluges que van haver-hi ahir durant tota la tarda, uns aiguats que van caure des de 5:45 fins a les 9 de la nit amb molta força, registrant un total de 46 litres per metre quadrat. En el cas de Caldes no va haver moltes incidències més enllà dels vídeos que ja s'han fet virals després de tornar a veure les goteres al pavelló de la Torre Roja. En aquest informatiu també ens farem ressò de la investigació de dues calderines per acabar recabant informació sobre la Ignasieta, la llevadora calderina que va ajudar a portar a més de 2.000 nens al món, una recerca increïble que vol donar a trobar, que vol ajudar a trobar tota la informació possible per posar en valor aquesta feina i la de les llevadores. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. L'episodi de pluges que ahir va afectar bona part de Catalunya va descarregar amb força a Caldes. Segons l'estació meteorològica de la Torre Marimon, en tot l'episodi s'han registrat 46,4 litres per metre quadrat. Entre 5:45 de la tarda fins a 6:45, en només una hora, es van registrar més de 30 litres per metre quadrat. Aquesta pluja torrencial va acabar causant alguns estralls al barri del Farell, on Protecció Civil va haver de desembussar diversos embornals. Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de l'Ignasieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que van començar ja fa 2 anys i que ara fa un pas més endavant buscant testimonis directes de la feina d'aquesta llevadora. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. I acabem el repàs del sumari amb el temps. Avui dijous el dia ha començat ben nuvolat després de les pluges d'ahir. Tot i això, els núvols han anat disminuint i aquesta tarda tindrem estones de sol, tot i que al vespre podem tornar a veure el cel bastant tapat. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 24 graus amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa demà, divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i vespre poden aparèixer alguns ruixats amb molt poca força. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb mínimes de 16 graus i màximes de 25.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
2: L'episodi de pluges que ahir va afectar bona part de Catalunya va descarregar amb força a Caldes. Segons l'estació meteorològica de la Torre Marimon, en tot l'episodi s'han registrat 46,4 litres per metre quadrat. Entre 5:45 de la tarda fins a 6:45, en només una hora, es van registrar més de 30 litres per metre quadrat. Aquesta pluja torrencial va acabar causant alguns estralls al barri del Farell, on Protecció Civil va haver de desembussar diversos embornals. Ahir va ser un dia passat per aigua, com ja avisàvem els diversos ens governamentals. A partir de 5:45 de la tarda va engegar a ploure i l'aigua, en petites pauses, no va parar fins ben entrada la nit, tot plegat acompanyat de molt aparat elèctric. A causa de les pluges torrencials es van activar els serveis de protecció civil i també l'alarma de Les Alert, que va trencar el silenci a 11:45 de la nit. A banda d'aquesta alarma, que va arribar tard en el cas de Caldes, cap a les 9 del vespre els bombers de Caldes van tenir una activació poc greu a Sant Feliu de Codines, una incidència que va acabar atenent l'equip del Parc de Bombers de Mollet del Vallès. En el cas de Caldes no va haver-hi cap activació, tot i que es va mobilitzar protecció civil fins a la urbanització del Farell per desembussar alguns embornals. Aquestes trucades al 112, però, no es van derivar als bombers de Caldes i no va ser necessària la seva actuació. Així ho explicava el cap de bombers de Caldes, Jordi Soler, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: Vam tenir una activació per Sant Feliu de Codines cap a les 9 del vespre, però aquí a Caldes no hem tingut cap activació en tota la nit. Sabem que Protecció Civil va pujar a l'organització Farell per alguns embornals embussats, però no tenim cap, no haver-hi cap trucada al 112 que es derivés a bombers, com a mínim que ens arribés a Caldes.
2: Així doncs, a banda d'aquestes incidències, Caldes va veure com el pavelló de les Cremades i el de la Torre Roja tornava a tenir goteres després de la inversió de 35.000 euros en aquest últim. I no només això, l'aigua també va entrar per alguna de les portes, tal com es pot veure en diversos vídeos compartits a les xarxes socials. Precisament aquest dilluns, la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, advertia al programa L'Esport que vull de Ràdio Caldes que el que passés dimecres seria la prova de foc. Precisament això ja ha provocat una primera reacció política. És el cas dels comuns de Caldes, que en un comunicat lamenten que cal prioritzar el manteniment i la qualitat de les obres abans d'anunciar o inaugurar nous equipaments, i afegeixen que és diners públics, que els diners públics s'han de gastar bé, i per això diuen que cal solucionar els problemes d'arrel, fer un bon seguiment de les obres i garantir que els equipaments municipals estiguin en condicions per evitar despeses de futur.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Ana Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de la Ignasieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar a més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que va començar fa 2 anys i que ara fa un pas més buscant testimonis directes de la feina d'aquesta llevadora. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. La Ignacia Plans Carreras, més coneguda com la Ignasieta, va néixer a Sant Celoni el 1895 i es va mudar a Caldes 2 anys després, on va néixer el seu germà menor. Des de ben petita va ajudar la seva mare, qui també era llevadora, a donar vida a molts infants calderins i amb motiu d'això va ingressar a la Universitat de Barcelona per estudiar com a llevadora, una professió que va començar amb títol l'any 1929 i va posar fi al 1965 fins jubilar-se amb 70 anys. L'Anna i la Maria Dolors especifiquen amb títol perquè es va demostrar, segons documents universitaris, que ja exercia la professió quan ajudava la seva mare. Així ho ha explicat en escriure en el programa El Fòrum de Ràdio Caldes.
4: Pel que hem vist al seu expedient acadèmic, possiblement el primer any li van valorar a l'haver acompanyat la seva mare. La pràctica amb la seva mare.
5: Les pràctiques que anava fent.
4: Perquè posa un aprovado directe. Sí. I el segon curs vam deduir, mirant a l'expedient, que possiblement va assistir a classes amb totes les assignatures.

0: aquella
1: època
0: tots es batejaven i ella, la llevadora, era la que acompanyava a les mares o als nens. I diu, allà et trobaràs. I bueno, m'hi vaig decidir, dic, pues, vaig a buscar tots els batejos. I la gent em diu, bueno, però allà posa que l'ha assistit la Ignasieta. No, evidentment, allà és el, la partida de bautisme. Hauria d'anar al registre civil a Barcelona a buscar un per un qui l'ha atès, perquè en aquella època no sé si ella podia registrar al registre civil. A la meva època no. Bueno, va ser una manera de trobar-ho en el despatx parroquial als batejos i vam quedar al·lucinats de lo ben organitzats que també els tenen. Llavors, clar, dius, bueno, però tots no... Dic, potser de 2.000, que n'hi havia 20 que no van néixer aquí.
2: A banda de la documentació tangible, també està el treball de recerca amb la part més humana. La Maria Dolors Muñoz s'encarrega més de la part del treball de camp per la seva facilitat social i l'Anna Escrivà not de les gestions més burocràtiques. Així bé, la Maria Dolors va descobrir que la Ignasieta va tenir un relleu de 2 anys abans de jubilar-se. La seva becària va ser la Maria Roig, una dona calderina que encara és viva i va coincidir i aprendre de la protagonista.
1: I també tenim el testimoni de la... de la dona que la va substituir.
3: Ah, sí. És una persona que viu.
1: Que
3: encara.
1: Viu, sí, que sí, viu.
3: Sí, oh, sí. O sigui, que ella viu. Era la llevadora d'aquí de Caldes, sí. Que amb 70 anys, vull dir,
1: amb
3: que va deixar.
1: Va marxar.
3: I la dona que la va substituir, sí. Que segurament en aquell
0: però
3: moment era molt jove.
0: La seva
1: assessora, que tenia 20 i pico d'anys.
3: Imagina't.
1: La Maria Roig.
0: És que, a més, que sí. Quan em pregunto a algú qui t'ha atès, no, a mi ja va ser la Maria Roig. No, a mi ja va ser la Maria Roig.
3: I la Maria Roig, ara, quina edat té ella ara?
0: 92, em sembla que ha fet aquest mes 92. De juliol, 92.
1: Sí.
2: La situació personal de la Ignasieta, però, no va ser gens fàcil perquè va ser viuda molt jove i va viure el franquisme de primera mà. Després de la guerra, el franquisme va fer la coneguda com depuració, una acció política del bàndol feixista que governava per apartar de la funció pública a qui no pensava igual. Al igual que amb les mestres, van fer el mateix amb les llevadores, però la Ignasieta no es va barrejar en política i no va patir les conseqüències del moment. Una anècdota que pot ser explicada gràcies a la troballa dins l'expedient de l'Arxiu Municipal de Caldes.
1: Es va facilitar el seu expedient, no? Un expedient. I clar, ja està el nomenament com a llevadora municipal, l'acta, la còpia de l'acta municipal, com ella ho va demanar, tot. I ja un paper, hi ha un document molt interessant que és, després de la guerra, clar, va haver la, ara si en sortirà el nom, no? La depuració. Llavors, igual que va passar amb les mestres, també va passar amb les llevadores.
3: Sí.
1: Llavors, amb ella la podien haver depurat, o no. Però hi ha un paper que diu, no se li coneix...
0: Cap relació política.
1: Que és...
0: El que passa que jo pensava que era si atenia a tothom per igual.
1: Sí, sí, atenia, sí. Atenia a tothom.
3: I amb ella no li van trobar res, no. Absolutament, no. Que diguessin, podia cap aquí o cap allà.
1: No.
2: Ara la investigació continua i l'Anna Escribano i la Maria Dolors Muñoz cerquen per tot Caldes i tot Catalunya documentació sobre la vida personal de la Ignasieta, testimonis que puguin haver-la conegut i tota la informació possible per donar veu a una història que posa en valor la feina d'ella i de totes les llevadores.
4: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Anem amb la informació en format més breu. Els recursos turístics del Vallès Oriental mantenen una elevada reputació i assoleixen una valoració de 8,36 sobre 10 als principals portals turístics, la mateixa nota mitjana de la regió de Barcelona. Segons el monitor de reputació turística online 2026 Vallès Oriental del Laboratori de Turisme, el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, els atractius turístics han aconseguit la millor puntuació des de 2020. Els recursos relacionats amb la enogastronomia, les atraccions, la natura i el turisme actiu són els millors valorats per la comarca, amb notes superiors al 9. Demà divendres de 10 a 12 del matí, la cooperativa 70 s'inicia la primera sessió del taller per a gent gran anomenat Construccions Imaginàries peça a peça, aixequem el que mai hauríem imaginat, amb l'ajuda i coordinació de Jordi Colobrans, qui ajudarà el grup de persones participants a crear construccions a través de peces fent servir la imaginació i la creativitat. La segona sessió tindrà lloc el dia 25 de setembre

a la mateixa hora i al mateix espai, un taller que té un cost de 38 euros i mig. Aquesta tarda hi ha la segona trobada del Club Feminista al centre. A les 7 de la tarda es parlarà sobre el llibre Les nostres mares, de Gemma Ruiz Palà, una novel·la que convidarà els participants a parlar de memòria, cures, feminisme i les herències que han construït com a generació. No cal haver llegit tot el llibre i qualsevol persona pot anar i comentar el seu punt de vista sobre aquest, tot amb la premissa d'una conversa oberta i des d'un punt de vista feminista. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Durant la setmana vinent, de dilluns a diumenge, hi haurà afectacions a la C-59 entre Caldes i Palau de 10 de la nit a 6 del matí. Les obres que hi ha al tram entre Palau i Caldes a la BRCAT C-59 s'efectuaran en horari nocturn, però hi haurà un pas alternatiu per als talls puntuals de circulació. I acabem amb el temps. Avui dijous el dia ha començat ben nuvolat després de les pluges d'ahir. Tot i això, els núvols han anat disminuint i aquesta tarda tindrem estones de sol, tot i que al vespre poden tornar a veure el cel tapat. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 24 graus amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa demà, divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i vespre poden aparèixer alguns ruixats amb poca força. Les temperatures seran similars, amb mínimes de 16 graus i màximes de 25.

0: I fins aquí l'InfoCaldes d'avui dijous 17 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Molt bona tarda i amb molta il·lusió que fa ja 9 anys. Avui arrenquem nova temporada. De fet, diria que amb més maduresa i sabent el recorregut que portem tot i fer un programa de ràdio voluntari amb unes vides intenses, laboralment parlant, personalment, familiarment, és complicat i, per tant, celebrem molt que ens estimem això que fem i que ho estem fent fent mans i mànigues. I per això ho volem gaudir molt també aquesta nova temporada. Us presento els companys i companyes, benvinguts a tots i a totes. Teniu ganes de tornar a començar? Qui vol començar?
2: Sí, bueno, ja començo jo. Hola, bona tarda. És que m'ha mirat i jo dic, pues,
1: clar que sí.
2: Bé, pues, la veritat és que sí, tenia moltes ganes. Avui a tothom una dia, avui començo el programa de ràdio, o sigui, em veus? Fa il·lusió, perquè a més, dic, és un moment de desconnexió i parlar de sèries, de passar-ho bé, i llavors a la vegada també com que m'obliga a seguir mirant sèries i pel·lícules, que a vegades quan no tens temps, doncs l'has de fer, i llavors doncs molt contenta d'estar tornada.
1: Molt bé, Helena. Doncs espero que l'estiu hagi provat bé.
2: Sí, sí, llàstima que és massa curt.
1: Ja. Albert, què tal? Avui, dius? A més, t'estrenes en una posició nova.
3: Estic aquí com el tro de ferro de Joc de Trons.
2: Literalment té el poder, ara.
1: Té el poder, pots parar-nos al micròfon.
3: Sí, mira, ho anava fent.
1: Quan fem Pepa i Abelino, doncs el talles.
4: A mi podries haver... Vull dir, no tardarà gaire a fer. Bueno, perquè l'has silenciat una estona.
1: Castigat.
3: Doncs bé, estàs molt bé, moltes ganes, hem escollit uns bons dies, perquè aquells dies sembla que...
2: Plou.
3: Pintatge,
2: sí.
3: Però bé, home, he vist moltíssimes coses, tinc una llista aquí enorme.
2: Brutal. Jo també he aprofitat a veure moltes coses,
3: tot
2: perquè si no...
3: Tot i que tenia l'aplicació aquesta meva, la del TV Time, que va tancar, i va dir, no sé si... Bueno, vosaltres, perquè no sé si ho feu servir, però
1: no,
3: tot...
1: No, jo no. Què és aquesta aplicació?
3: Tot
2: és allò que era com la festa de la compra.
1: Ah, el supermercat, sí.
3: Tot, no, i una altra per enregistrar tot el que vaig veient, també... i ha tancat, diuen tothom a Twitter, milers de persones.
4: Ah, el TV Time no.
3: TV Time. No, el TV Time és només com per portar un...
2: Ah, sí, és legal.
3: I, bueno, ara tinc
4: un... És
2: vota i tal.
4: No té res il·legal.
2: No.
4: És que, home,
3: no hi ha res. I bé, doncs, amb moltes ganes d'explicar-ho tot.
1: Molt bé,
3: vosaltres què? Què dieu?
1: Jordi, què dius?
4: Bé, jo bé. Ho resumiré aquí.
2: Què tal l'estiu? Bé.
1: Bé.
2: Resposta d'home.
4: Un bon estiu. Bon estiu,
1: sí.
4: Aviam, no...
2: Intens.
4: Esgotador. Però serà memorable, llavors,
1: sí,
4: clar, i llavors és això, no... És com...
2: Pues anda, que no es queden estius així.
4: Sentiments
1: no
4: trepusats.
1: No, però tan intens com amb un bebé, no.
4: És diferent. Bueno.
1: Canvia, millora.
4: No, però sempre dic... Bueno, no ho dic jo, però quan em pregunten aquestes coses, un mal dia de vacances sempre és pitjor que un bon dia de feina. Ai, sempre és millor.
1: Com ja comencem.
4: Ja em lio.
2: Jo t'he entès, sí, perquè... Vull dir,
3: un
4: mal dia de vacances sempre és millor que un bon dia de feina.
1: Imagina't.
4: Llavors...
2: Però almenys estàs de vacances, sí, sí, aviam.
4: Estava de vacances, sí, ja està.
3: Correcte.
1: Molt bé. I has tingut temps de veure moltes coses?
4: Alguna coseta. No crec que tant com
1: els
4: meus companys.
1: Com ells dos, clar.
4: Tenia, bueno, més que res, tenia moltes ganes de veure coses. Moltes ganes, vull dir, la meva llista almenys de coses
1: moltes
4: que volia
1: coses
4: veure.
1: Diferents, clar.
4: I a més he prioritzat a veure les coses més que em venien més de gust, que no vol dir les més bones, sinó les que més m'interessaven.
1: Molt bé.
4: I ja està. Mira, has vist quina veu? Per cert, parlarem dels Emmy avui o la setmana que ve? La setmana que ve potser, no?
1: Molt bé.
3: Sí, no, ho podem comentar, no?
4: Bueno, la setmana que ve. Avui toca estiu, no?
1: Avui toca que heu vist durant l'estiu.
2: Però jo el que, el que he vist a l'estiu jo crec que ho aguantaré fins a desembre, perquè vull dir...
1: clar,
2: tinc una llista així, bueno, que l'altre dia comptant setmanes i dic, vale, arribo, perquè
4: vale,
2: dic, si
4: llavors
2: no...
4: Llavors et descartem per la part... Perquè recordem, tenim dues seccions, perquè
2: no,
4: qui no ens hagi escoltat mai tenim la secció actualitat,
2: sí,
4: i la secció recomanacions. Llavors
3: o no,
4: la
3: recomanacions o no.
2: No, o sigui, aviam, si veig una cosa que és com... molt actual, o sigui, bé, una cosa ja que durant aquestes setmanes, que és molta actualitat o això, puf, afegir-ho, vull dir, però ja que he aprofitat a l'estiu, doncs, au, vull dir, gastaré la metja fins al novembre.
3: El que has de fer és no veure res més.
4: Clar, és veritat que l'actualitat, el nostre marge és bastant ampli.
2: Clar, sí, aquest estiu he vist moltes coses, però és que no em dóna més la vida, llavors, mira, és això el que he vist.
4: Quan no tenia fills, tenia fills, és veritat, però quan vam començar el maig de...
1: Tenia un any.
4: Però quan teníem més temps, vaja, als principis dels programes eren bastant estrictes amb això. Jo, vaja,
1: sí, era molt estricte. En plan, això és fora d'actualitat. I potser ha passat
4: dues setmanes, ja està.
1: Ja
2: pues nano, aviam,
1: sí,
2: de poc,
1: sí,
2: eh?
1: No, no, tela. I
4: perquè
1: portem 9 anys,
4: no,
1: perquè
4: era molt exigent,
1: eh?
4: Era com un programa de... Si tu ara vas als programes de tele...
2: Sí, però...
4: De ràdio...
1: Sí,
4: Doncs, si se m'escolta, és que tinc el tècnic aquí, diem si se m'escolta o no. Els dos. Com los Javis. Els dos.
5: Els dos tècnics.
4: Els dos tècnics.
5: Escolta, estem allargant molt la introducció i tenim... Sí. Estem 25 minuts de programa.
2: I, total, que l'actualitat durarà fins a desembre o fins a
4: d'escoltar-nos.
5: Sí, segurament. Jo crec que la gent ho estava esperant en candeletes. Sí.
3: La gent és igual que
4: parla. Però tu no has rebut comentaris.
2: Vol les nostres veus.
4: Tu no t'han escrit pel WhatsApp dient quan torneu?
5: Sí, cada dia. Al matí em llevo i tothom, quan torna el Sense Doblatge? Que no sabem què mirar. Vosaltres també, no?
3: Tot ple.
5: Jo no he vist res. Bueno, he vist dos cops
3: pel carrer, em paraven, que no sé què veure amb els ulls vermells, que no puc dormir, no sé què veure, sisplau.
5: Doncs això. No, he vist uns capítols de Mandalorian, però no sé quina.
4: Uns capítols, era la pel·lícula.
5: No, em veu dir que era una sèrie, uns capítols molt llargs.
4: No.
5: Però això durava tant.
4: No, era una pel·lícula basada en la sèrie.
2: Mare Déu, és que fa la pel·lícula de la sèrie de la pel·lícula.
4: Parla tu, Mandalorian el Grogu.
2: És que això ja està, el xiclet ja no dona més de si.
5: Està bé, però no he vist res més en tot l'estiu. Sí, aquest és el meu nivell. Sort que us tinc a vosaltres.
3: Doncs ho allargues.
5: I els oients us tenen a vosaltres. No,
2: com
5: a Mandalorian. Jo us dono pas i us escolto i si mai res, no tinc temps de res més.
2: Hi ha algunes pel·lícules que he vist que vull veure, inclús amb els nens.
5: Tu ara em dius, tens un temps lliure, què prefereixes? Veure una sèrie o dormir? I no tinc dubte.
2: No, jo tampoc no ho tindria.
5: Dormir.
4: No és que no tinguis temps, és prioritzat fer altres coses.
5: Dormir.
2: Normal. A veure, si quan tenia més temps ja no prioritzava mirar sèries, fos l'ara que no en té.
5: Exacte. Va, doncs, escolteu.
3: Portem gairebé la meitat del programa.
5: Sí, 6 minuts.
2: Bueno, és la introducció a l'estiu.
5: Escolta, ja sabeu que des de la temporada anterior fem un programa setmanal de mitja hora i us donem la benvinguda tant si ens escolteu a través de la 107.8 de la FM o també a la web de radiocaldes.cat a través del podcast. Així doncs, avui 16 de setembre del 2026 comencem temporada i el 150...
2: 17, no?
5: És 17, sí, m'he equivocat.
2: No passa res, ja, el setembre és una mica difícil encara saber com anem.
3: Jo no sé ni on...
2: Jo tampoc. O sigui,
5: i aquest és el programa 153è sense doblatge de Ràdio Caldes. Ja comença a fer-se clar...

0: Avui, na, na, na, na.
1: Amb calma.
2: Grans
0: m'ho prenc amb calma,
1: però,
0: no?
1: Però tampoc feia falta que baixessis tècnic.
2: Perquè els vull escoltar.
3: Ell vol sentir aviam, que el tècnic és el primer això, eh? No, no judgments aquí.
0: Escolta'm, avui Albert...
1: No.
3: Li deixem...
0: Té un marge ampli.
3: És sucre, avui sucre.
0: Avui sucre, efectivament.
3: La setmana que ve ja no, la setmana que ve...
0: Exacte.
2: Una cançoneta verda i
0: ja està. I ja està,
3: al carrer.
0: Va, Helena, ens preparem. Tu avui ens parles de Your Fall London, no?
3: Sí, és una pel·lícula...
1: Però volem escoltar el tràiler o no?
3: Sí, sí. Podem escoltar primer el tràiler, si està aquí. Ah. He's holding on to it. Don't forget about me when you're at Oxford. Uni is literally for exploring your options. Dangerous kind of crime. Your Fault London, crec que és la primera pel·lícula, així hem de parlar amb aquesta veu així fluixeta, no?
0: No, que va, tu
3: tira. És la primera pel·lícula que vaig veure a l'estiu, o sigui, el dia que vaig plegar de treballar vaig veure aquesta pel·lícula i la veritat és que és les típiques pel·lícules dolentes que vosaltres aneu perquè
0: per què parlen?
3: Pues de la mateixa manera que vosaltres mireu Sanky Fetxa i jo no ho jutjo, pues jo veig aquestes pel·lícules que són un nyordo, però
2: ja a mi... Gràcies,
3: no,
2: però... per jutjar-ho.
1: Escoltem i no jutgem, no era?
3: Exacte. Sí. Sí. No, però bé, són pel·lícules, m'agraden, no, però és entretinguda i estàs una estona.
1: De què? Vale,
3: però
1: ja està. Anem a la segona.
0: No. De què va, Helena?
3: O sigui, està basada en uns llibres que era Culpa meva, culpa tuya i culpa nostra, que ja van fer la versió Prime... Sí, perquè la Prime va comprar els drets i van fer, per exemple, les primeres pel·lícules eren les d'Espanya. I ara han fet la versió de Londres. I crec que després va la versió de Mèxic, que aquí ja no arribaré tant, perquè ja és com si anem a fer cada país, serà una mica un calvari. Però bueno, bàsicament és la història, és la relació de dos germanastres que s'enamoren i llavors pues, tot el típic drama de si s'entenen, si no s'enteren, i relacions bastant tòxiques. A favor... S'ha de dir que és millor aquest...
0: A favor!
3: Està millor aquesta pel·lícula que l'espanyola. O sigui, l'espanyola sí que agafa tota la toxicitat del llibre i la representa, i aquí hi ha coses que he millorat que crec que també tornem a estar. Sí que és la sèrie, és la pel·lícula que està Prime. Doncs el segueix veient adolescents, crec que almenys canviar una mica el missatge, tot i deixar l'essència del que sigui, canviar el missatge sí. És important i això, començar a respectar certs límits i a veure que hi ha coses que no són acceptables. Val. Llavors, és això, una bona pel·lícula? No massa.
0: Entretinguda,
3: sí, me la tornaré a veure.
0: Un diumenge tarda, si algú no té res a fer, doncs no...
3: Sí, o lo típic mentre vas fent coses, te la poses de fons. Tampoc...
2: Així de fons, no? Mentre
3: sí, tampoc
0: com...
3: no...
0: Expliqueu-me això, com us poseu pel·lícules mentre no fent coses?
2: Us poso una pel·li amb els auriculars i vaig fent coses per la casa, recollir...
0: No, si la mireu en versió original, o sigui...
3: Sí, en anglès, per exemple, si és en francès, no, però si és en anglès, doncs les guas...
0: Val, i us concentreu? O sigui, jo puc fer, escoltar un podcast, puc escoltar la ràdio, però mirar una pel·lícula fent una cosa, llavors fes la cosa molt lenta. I no miro
3: clar,
0: ningú.
3: Però
2: ja han de ser pel·lícules així, com dir.
3: Clar, o sigui, jo, per exemple, o vas fent coses de... Ai, pues, per recollir la ronda plat, li vas, però vull dir, perquè tampoc no són pel·lícules, o inclús a vegades per la fa mòbil, perquè no són pel·lícules que tampoc...
0: Vale.
3: Vull dir, em dius, una de misteri, has d'estar allà alerta perquè no et perds tot el drama, però si no, no. Però bueno, callo allà, perquè si no, no tindrem temps. Ara és el torn de l'Albert.
0: Ara és el torn de l'Albert. De l'1 al 10, que sempre me la demano que les puntueu.
3: Un 6 i mig.
0: Vale, Helena. Molt bé. Albert, anem a escoltar el tràiler de The Odyssey.
2: Vinga.

0: after years of war.
1: Albert, de què va?
2: Home, de què va?
3: Home, sí, no hi ha passat la pel·lícula.
1: Ah, l'Odissea, perdoneu, sí, perdoneu. He llegit el títol i encara no...
2: A veure, és una pel·li curiosa, que has de saber aguantar les 3 horetes pràcticament que dura.
1: Uau!
3: On la vas veure?
2: Ara, a IMAX. És la primera pel·lícula que
1: s'ha... Quina enveja que té ara mateix! Enveja sana, eh?
2: Primera pel·lícula que s'ha rodat amb IMAX.
1: Ens hauríem de desplaçar.
2: O sigui, i es nota, eh? Es nota.
3: No ens veiem ni aquí ni a fora.
2: Va, res.
4: Quina bullina.
3: Fins que... No,
1: no, és amb amor, li agradaria, saps?
3: Vull dir, clar, tenim... En altres temps hagués dit, Albert, avisa'm quan...
1: Quan la vagis a veure i vindrem tu.
3: Ara dic... Oh, quan vaig al cine, oh, espera, que no, quan tinc de dir la Núria si té alguna cosa, no sé què...
2: I menys per aquesta pel·li, perquè el que m'ha costat agafar una entrada,
1: l'AIMA
2: està tot ple sempre.
4: I molt cara.
2: Vaig agafar, bueno, vam agafar per la meva filla pel el bono cultural.
3: Això vol dir que encara tinc temps d'anar-hi.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, estaven plenes tots els dies. I clar, això s'ha de veure amb AIMA.
1: I és boníssima? O sigui, val la pena tanta expectació i tanta...
2: A veure, depèn, depèn. Hi ha gent que no ha agradat gens, vale? Hi ha gent que li ha encantat, que ha connectat de seguida, ha connectat molt amb les vibes de la pel·li, el que volia dir com la meva filla, que va sortir encantadíssima,
1: que té, digues l'edat més o menys, perquè 19, si la gent
2: té 19
1: anys, vale? Si la gent
2: sap. I jo doncs estones, hi havia estones doncs, que es feia un pèl pesat, però és no aguantant. A veure, són actors boníssims, tot el repartiment, tens de tot, t'explica la història mitològica, la part d'Odisseu, t'explica Troia i t'explica tot això. Està molt bé, els efectes m'han agradat molt perquè són efectes pràctics, no han fet CGI, bueno, el Christopher Nolan no acostuma a fer CGI i tens tots els
1: recordem
2: efectes.
1: Recordem CGI.
2: Els CGI són efectes especials amb ordinador que s'han fet, que es fan gairebé sempre, i efectes pràctics és si hi ha un monstre, doncs fer una titella gegant en comptes de fer-ho això. La pel·li, és que no sé, no puc recomanar o no, ni si us agradarà. Hi ha gent que als 5 minuts va marxar, encara no ho entenc.
1: No, si em recordo com aquella pel·li de l'Àrbol de la Vida, com
3: els gent...
2: Als 5 minuts que encara no havia passat res, i ja va marxar.
1: Però per què? Perquè et genera intriga, perquè et genera malestar, perquè nerviosisme...
2: No, però als 5 minuts no pots saber res, és que encara no ha passat res.
4: No, clar, jo entenc que si marxes a mitja hora i dius, mira, això és un bòdrio, me'n vaig, però clar, 5 minuts és que encara estan menys
3: previs.
1: És a dir, o t'ha de produir alguna cosa intensa.
3: O s'havien equivocat i que no era esa.
2: Una cosa estranya, ja.
3: No és com l'Àrbol de la Vida.
4: Jo és que els comentaris que he sentit en general la gent no els hi acaba de... I el que diu molta gent és que si tu no saps... O sigui, hi havia molta part de la pel·lícula, que si tu no saps realment de què tracta l'Odissea, no t'enteraves.
2: Clar,
4: és correcte,
2: el que
4: això?
2: Està bé, exacte, és que et miris una miqueta primer, que facis una mica de refresh de tot de com és aquesta història, de la mitologia, perquè comencen ja a barraca, val? del tirón, no hi ha un començament, així un ramp-up, no?, de la pel·li fins que et vas acostumant als personatges, no comença així, de cop. Així que aneu a veure-la, recomano, el que sí que recomano moltíssim és anar a veure-la, es pot agradar o no, però veure-ho és tota una experiència.
1: Però que no deixen diferent, i de l'1 al 10?
4: És que el Christopher Nolan no m'agrada.
2: 10 per mi és un 7, i l'heu d'anar a veure
4: obligatori. Ah, tampoc no és bona, perquè ell sigui
2: un 7.
1: Ja, no.
2: I sobretot a IMAX és obligatori.
1: Molt bé, no ens estan pagant, no ens estan patrocinant, i no estaria malament, si estem fent aquesta propaganda.
4: Molt bé, IMAX no ho van treure?
2: Sí, a Diagonal Mar hi ha un.
4: Ah, ho hem tornat a posar, perquè abans hi havia un, perdó, no hi havia un allà al Mar Magno?
2: Jo era el tipus IMAX Omnibus, que era gegant.
4: Ai, m'encantava.
2: Però ara sí que hi ha un a Diagonal Mar, que són les mides exactes de l'IMAX.
1: Molt bé, Albert, doncs moltes gràcies, ja ho sabeu, l'Odissea. I ara li tocaria al Jordi, que avui ens vol parlar de Furious.
5: I don't like the sound you're making. But I love your smile.
3: Mola, la introducció al tràiler. Ara em deia l'Helena que l'ha vist. És d'aquestes sèries que ha vist.
1: És molt interessant.
2: És d'aquestes sèries que ha vist.
1: És molt interessant perquè hi haurà una contraposició, crec que total.
3: No, perquè és la millor sèrie de l'estiu.
4: A mi m'ha agradat molt.
3: És la millor sèrie de l'estiu.
4: Però molt, segons, sí,
3: m'agrada molt. Segons la crítica...
1: Que esteu d'acord. Això gairebé no passa.
3: Els Netflixitos et dirien que és...
1: No els Netflixitos!
3: Els de la sèrie d'aquests que mira tothom et dirien unes altres.
4: No, aviam, és fosca,
3: Apple TV ha fet però com a sèrie nova,
1: val, per
3: original,
1: es pot veure a Apple TV.
3: Com a primera temporada?
0: No, és a Disney,
3: a Disney.
1: Ai, perquè hem dit Apple.
3: Que Apple TV ha fet a l'estiu sèries bones, però eren continuacions. Després en parlaré d'una d'elles. Però com a sèrie nova, com original, és per mi el millor que s'ha fet a l'estiu.
1: Vale.
3: Que he pogut trobar a l'estiu.
1: A Disney Plus, suplaço, com li vulgueu dir.
3: No és una sèrie per tothom, vale?
0: No, no,
3: la sinopsis és... Recordareu una sèrie que es deia Killing Eve, vale? Perquè que anava com... d'una assassina i una detectiu que l'atrapava, vull dir, com una rivalitat femenina, no? Mm. Però que en el mateix moment s'atrauen i s'oposen als sentiments, però també té una atracció de l'una a l'altra.
4: Jo no... Perdó, acaba tu de definir-ho. Jo no ho veig com Killing Eve, perquè Killing Eve hi havia com una part d'atenció sexual que aquí no existeix,
3: sí,
4: en cap moment.
3: Sí, aquí no
4: moment.
3: Hi ha, però l'atenció sexual va venir la segona temporada.
2: La música no diu el mateix, eh?
3: Bueno... La veritat és que no hi ha una tensió sexual, sinó però una atracció de jo no sé com
4: sí, de personalitat, d'afinitat, sí, no sé com dir-ho.
3: I com m'he dit, hi ha una assassina que sense fer una sincèria, que podríem dir, mata a un model de tipologia d'homes que tenen una
4: direcció.
3: Sí, bueno, que són padrastres, vale? Que han tingut alguna relació de padrastres i que ella s'ha vist implicada en algun succés, vale? Ja ho deixarem aquí. I la actriu protagonista de que fa de detectiu, doncs, de l'FBI, es veu involucrada per circumstàncies amb la investigació d'aquests assassinats i de mica en mica va endinsant amb la història de l'assassina, vale? Llavors, hi ha com molt canvi de guió molt ben fets, originals, coses, personatges molt ben treballats, mm-hmm. Ja no només els de les dues actrius, sinó tant els dolents com els altres investigadors, veus que s'han elaborat correctament, s'han estudiat i de tal manera que t'atraigui aquesta, et van dinsant, et van atraient els dos personatges i cada vegada, bueno, entres en una foscor però que t'agrada, saps? Que t'hi sents una foscor càlida.
1: És com un blacklist? No, és com un blacklist?
4: No.
1: Jo no podia...
3: No
1: dic a la foscor aquesta
3: no,
1: que pots
3: no,
1: aguantar.
3: No, és una foscor càlida. No, bueno...
4: Sí, càlida. Jo ja veia ha... dos nits que no vaig poder dormir, eh?
1: Ara anava no. Aquí. Fa por!
4: No, és
3: un drama... És
2: foscor càlida.
1: És que, a veure, no. Jo foscor càlida és un... Bueno, una miqueta.
4: No, saps? També és veritat que jo crec que
2: fosques,
4: tu com a home, jo com a dona ho hem vist diferent.
3: Clar, bueno, clar,
4: clar, és que la part de gènere aquí influeix molt. O sigui,
1: vale, tu... A veure, Helena, m'interessa.
4: Bueno, que jo crec que aquí també juga molt la part del gènere, perquè tu com a home... O sigui, una cosa que m'agrada molt d'aquesta sèrie, que està molt ben feta, que és que tot i que els protagonistes principals siguin dones, em mostra molt que tot el poder sempre el tenen els homes.
1: I... Quina novetat, quina notícia.
4: Però està fet amb molta sensibilitat, perquè hi ha molta sèrie d'actors que és com visca l'empowerment o visca no sé què, i aquí mostres que inclús l'assassina en sèrie que s'està carregant els homes no té poder, tot i que normal l'assassí que és la que està, o sigui, està matant una vida, igualment no té poder i està molt ben exemplificat com ho fa i la història, i amb ella empatitzes, amb ella. O sigui, jo en cap moment vaig... A mi els homes em van fer zero pena en tota l'estona, era com un... És que...
1: A tu també? Els assassinats et van fer zero pena?
3: No, a mi em fan pena els altres personatges, algun dels...
4: Els assassinats, però per
3: exemple... Bueno, bàsicament un, que és el personatge, l'únic home carinyós que exemplifiquen en tota la sèrie.
1: Qui? Vale, amb aquest vas empatitzar, diguéssim.
3: El company d'ella.
4: D'una de les assassinats. De la policia?
3: Sí.
4: No, jo estic dient dels assassinats.
3: No, dels assassinats, clar, però ja te'ls pinten com lo más malo, más malo. Clar, no hi ha res pitjor que un padrastre. Llavors, és molt difícil empatitzar, tot i que hi ha algun personatge que ho intenten, perquè hi ha una nena, hi ha una filla pel mig, intenten, veure com mostrar-te...
4: Jo crec que no ho intenten.
3: Bueno, intenten no empatitzar, fer-te veure de que
1: si
3: que qualsevol pot ser un padrastre.
1: Ai, verge santa.
4: És que és veritat, vull dir, és que el que passa moltes vegades és que tu t'imagines un tipus de persona
1: no,
4: i aquí, vull dir, el que diu
3: normalment... Hem d'exemplificar que no és una padràstria de 7, vull dir, de 7 o 10 anys, sinó una padràstria de nenes de 15 o 16, sí,
1: que encara
3: no
1: són pedres
3: igual. No, sí, igual.
4: Però sí, però és un tema que també, per exemple, a la sèrie tracten, perquè hi ha un personatge que jo crec que la segona temporada donarà que parlar, que és com un... Però és que no eren nenes petites, ja t'ho dic, ja, però jo tenia 15 anys, vull dir...
1: Era una nena. Efectivament.
2: Una però esclar, quan ho dius, tothom es pensa, no, se'n va al cap a les nenes petites, però és el mateix sac.
4: És l'abús de poder. No sé, a mi la veritat la sèrie crec que està molt ben feta, la seva explicació com parlant de violència de gènere, com una pròpia policia ho ha patit, com també amb tots els homes sempre, no? Aquest, com aquest pacte patriarcal de... No,
1: ens protegim entre nosaltres.
4: En comptes de preguntar i de saber què ha passat o què ha fet malament ell, és com un bon...
1: Què ha fet
4: parlar,
1: ella, no?
4: No, què ha fet ella o deixem de parlar ella amb ella i mai just, i mai criticar l'agressor, sinó sempre criticar la víctima. I no sé, jo, la veritat, és una sèrie que em va agradar molt, és fosca, vull dir, hi havia nits que no podia dormir, era com un...
1: Ai, però no era... M'està cridant l'atenció amb el que m'esteu explicant, però crec que...
4: Però perquè és,
6: no, no és per tu,
4: perquè és densa, i també és una sèrie que... mira tu capítol a capítol. Si hi ha sèries que tu te la pots mirar en un dia, et quedaràs tan panxo. Aquell, com tu miris tot seguit, termines
2: són
4: mal.
2: Són capítols llargs? No. Déu-n'hi-do.
4: Sí, no, 40-50 minuts, no, Jordi?
6: Sí. Però són 8 episodis.
1: Jo vull clarificar que on has dit això de tots podem ser...
6: Jo vull clarificar que queden 7 minuts de programa.
1: Vaig ràpid. No havia arribat el moment de no ens queda
4: bueno,
1: temps.
4: Bueno, però això, si no, les recomanacions podem fer la setmana que ve.
6: No?
2: Anem bé.
6: Jo la meva ja la deixo per la faré conjunta. La
1: no, només volia clarificar que quan heu dit això de tothom pot ser un pederasta, dir com a què dius, saps? Però entenc que el sentit que ho estava dient era com... qualsevol, o sigui, que no us semblaria que si fos un pederasta, evidentment, ni un maltractador, no? No us semblen, no? Per fora, però...
2: No, en qualsevol lloc.
4: Exacte. Sí, que sempre, i que tenen perfil, i sobretot...
1: Per davant tot és molt maco i per darrere doncs, sí. Passen
4: i també
1: coses, clar.
4: I també, el que és xulo, però que també dona molt de fe, clar, és com, és gent amb molts diners i aquí, pues, aquí entra, hi ha una part de politiqueo de pues, què es pot dir, què no es pot dir, qui la té més grossa, de, pues, ara jo et faig xantatge amb això, pues, jo t'ho faré amb l'altra cosa i, saps, vull dir, que tot era com una lluita d'això i que...
6: D'ego, sí, hi ha molta història treballada.
4: Està molt ben feta, la veritat, i les actrius molt bones, l'actriu principal és la Emmy Rossum, que és la famosa Fiona de Shameless.
6: També sortia...
4: T'ho he vist Shameless?
2: No, però em sona...
4: L'Emmy Rossum... Saps la del fantasma de l'òpera? Nens?
6: Sí. Jo ja estic preocupat pel temps.
1: Ai, molt bé. Doncs escolta, deixem-ho aquí. Anem a les recomanacions a veure què ens recomaneu veure.
6: De fet, li toca l'Helena.

0: Helena, tu en recomanes The Ship Detective?
1: És una de les extensions de l'estiu.
2: Escoltem el tràiler primer, un trosset, a veure.
0: Sí, un trosset petit. Vinga. It's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock. When I wake up... No puc evitar pensar en aquells dibuixos de l'ovella. Què,
3: Vale, The Ship Detective és una pel·lícula bàsicament que va, que el... es passa un assassinat i el, hi ha un grup d'ovelles que representa que els ajuden a solventar-lo. Llavors, és una pel·lícula relativament senzilla, a més és molt xulo perquè...
2: Jo he vist la meitat.
3: Com comencen a explicar, no? El protagonista principal és el Hugh Jackman i com es passa de com resoldre un assassinat, one-on-one, saps? Vull dir, no un furiós. Però, i és divertit, no? I com les ovelles pues, van fent coses i com que tenen el coneixement i a la vegada pues, com que també protegen a certs a certs personatges perquè ho resolguin. De veritat, estava ben feta i per mi és una pel·lícula que personalment dic, ostres, això podria veure un nen petit, o sigui, per exemple un Max, vale? Vale, uns 8-9 anys, a partir dels 8-9 anys, però sí que hi ha una escena que és una mica forta, que també és veritat que crec que és l'important de... que hi ha una escena de violència animal, vale. Però que també és que també no és molt...
0: Sí, que un adult es pot explicar.
3: Sí, però que els nens, o sigui, potser xoca una mica, però també crec que és... O sigui, però si ho podíem veure, li pots explicar perfectament això, de que això és la, sí, és la realitat de... Mira, hi ha gent que, no? que fa mal i que, no, i que utilitza els animals no, per la seva distracció. Vale. Però la veritat que és una pel·lícula que és entretinguda.
0: I on es pot veure, dius?
3: A Prime, no?
2: A Prime. Prime.
1: Aquesta estaria bé pel maig.
3: Sí, jo crec que el Max ja comença a tenir
1: mal. La vaig veure primer per veure com...
3: Jo crec que al moment de la cabra tot bé.
0: Molt bé.
3: I això, però jo dic, ho recomano i tampoc no és molt llarga, crec que dura una hora i mitja, una hora i 40.
0: Val.
3: I a veure, hi ha també toc d'humor. Jo t'ho dic, hi ha una escena, però que si tu us ho expliques als nens, ho poden entendre. I a més que...
0: De l'1 al 10, Helena.
3: Jo posaria un 7 i mig, 8.
0: Vale, doncs una bona recomanació.
2: I que la gent aguanti, perquè la comences a veure aquí els animals que parlen i dius, ui, això no és per mi.
3: Val la pena aguantar. Jo quasi acabo plorant, amb el corderito d'invierno.
2: Per això dic, aguanteu, que no és el que sembla.
0: Que val la pena. Sí. Molt bé. Doncs una altra recomanació, aquesta ens la porta l'Albert, i és Spider-Man. Escoltem 3 segons del tràiler i de seguida ens expliques. MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
2: I can't. Un minut, Albert. Doncs a Spider-Man, que jo ja no me'n recordava, sí, ja l'havíem comentat o no, però...
1: No.
2: Ostres, és la millor de totes.
0: Ah, sí?
2: No sé si l'heu vist.
0: No.
2: La millor.
0: Vale, la pots veure sense haver vist totes les...
1: No.
2: A veure, deixa que pensi.
0: Ui.
2: Veure sense haver... Mira, la pots veure sense...
0: Sí, repel·lent, podem dir.
2: Bueno, la pots veure sense haver vist totes, però no sense haver vist l'última. Si mires l'última...
0: Vale.
2: Ja la pots veure.
0: D'acord.
2: No cal veure totes les 30.
0: Ja ho sabeu,
2: anteriors.
0: Si no les heu vist totes com és el meu cas, dius, ah, mira, m'interessa, però l'Albert m'està dient que és molt bona, veiem aquesta, primer l'anterior i després aquesta.
2: Sí, perquè diguéssim que l'anterior, tal com acaba, pràcticament comença tot girat. I per fi ho han fet bé, perquè les anteriors estaven anant per uns jocs una mica raros, era massa còmic, ell era massa tonto.
0: Una mica Deadpool.
2: Ho estaven fent... No, vull dir, era molt tontet i no era ben bé Spider-Man. Ara, per fi, doncs, et trobes ja el que és un Peter Parker adult, i ja pensa en altres coses que no en les tonteries de cada dia.
0: Molt bé.
2: Sí, és veritat. I res, ara no explicaré el que és, perquè surten, hi ha molts cameos, surten moltes històries. És molt xula, va preparant també el terreny per futures pel·lícules. I ara tampoc
0: doncs
2: no explicaré tampoc de
0: ens
2: què
0: ens apuntem
2: va,
0: aquesta recomanació,
2: però
0: no
2: és,
0: pot veure,
2: però
0: Albert.
2: És la millor. Ara mateix encara el diria que no hi és a cap plataforma perquè
0: va,
2: està
0: al cinema,
3: no?
2: Però
3: va.
2: deu estar tocant.
0: Doncs mira, si aquest cap de setmana no sabeu què fer, voleu anar al cinema, podeu anar a veure aquesta Spider-Man Brand New Day i acabem ja.
1: Sí, sense estrenes ni res.
4: Bueno, doncs avui ens hem allargat una mica més perquè tornàvem d'estiu i teníem ganes doncs, de saludar-vos i fer-ho amb calma i posar-nos al dia. Nosaltres marxem, així que us esperem el proper dijous 24 de setembre. Recordeu que ens podeu seguir al nostre Instagram, @sensedoblatge. Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta i esperem ser-vos útils quan aneu a triar què podeu veure a les plataformes o al cinema. Cuideu-vos molt i recordeu mirar-ho tot sempre
3: sense doblatge.
2: Ara
3: adéu.
2: Sense dutxar-se. Adéu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'episodi de pluges que ahir va afectar bona part de Catalunya va descarregar amb força a Caldes. Segons l'estació meteorològica de la Torre Marimón, en tot l'episodi s'han registrat 46,4 litres per metre quadrat. Entre 6:15 de la tarda fins a 7:15, en només una hora, es van registrar més de 30 litres per metre quadrat. Aquesta pluja torrencial va acabar causant alguns estralls al barri del Farell, on Protecció Civil va haver de desembossar diversos embornals. Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de l'Ignacieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que van començar ja fa 2 anys i que ara fa un pas més endavant buscant testimonis directes de la feina d'aquesta. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. Els recursos turístics del Vallès Oriental mantenen una elevada reputació i assoleixen una valoració de 8,36 sobre 10 als principals portals turístics, la mateixa nota mitjana de la regió de Barcelona. Segons el monitor de reputació turística online 2026 Vallès Oriental del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, els atractius turístics han aconseguit la millor puntuació des de 2020. Els recursos relacionats amb l'enogastronomia, les atraccions, la natura i el turisme actiu són els millors valorats de la comarca amb notes superiors al 9. Demà divendres de 10 a 12 al matí a la cooperativa 70 s'inicia la primera sessió del taller per a gent gran anomenat Construccions Imaginàries peça a peça, aixequem el que mai hauríem imaginat amb l'ajuda i coordinació de Jordi Colobrans, qui ajudarà el grup de persones participants a crear construccions a través de peces fent servir la imaginació i la creativitat. La segona sessió tindrà lloc el dia 25 de setembre a la mateixa hora i al mateix espai, un taller que té un cost de 38,5 €. Pel que fa al temps, avui dijous el dia ha començat ben nuvolat després de les pluges d'ahir. Les temperatures es mouen entre els 17 i els 24 graus amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa demà, divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i al vespre poden aparèixer alguns ruixats amb poca força. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 25. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que...
2: Pendentment d'alguna gotellada que
1: continua... ...de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: Bona tarda i benvingudes a la segona temporada del Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes. La vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Com ja sabeu, al Safareig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar tant si passa aquí al costat com si ho fa lluny de casa, sempre, però, des de la perspectiva local. Avui farem tertúlia amb Jaume Pieres, gestor cultural, Mercè Prades, membre de l'Aula d'Extensió Universitària Delfí Dalmau i Argemí i advocada, i Eduard Torriols, delegat a Caldes de la Fundació Martí Luma. Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, igualment.
0: Què tal, com ha anat l'estiu?
1: Superbé, això sempre va bé.
2: Massa calor.
1: Això sí.
0: Ja ho té l'estiu.
2: No,
0: cada vegada
2: no,
0: més,
2: no,
0: però...
2: No tant.
0: Avui tenim un safareig ple de temes molt diversos, ja que hem convidat un dels regidors que toca més carpetes dins el govern municipal. És el tercer tinent d'alcalde, també és regidor d'Urbanisme i Activitats d'Acció Climàtica, d'Espais Públics, de Planejament Territorial i de Recursos Humans. Parlem del senyor Jordi Martín. Bon vespre i gràcies per acompanyar-nos, senyor Martín.
3: Bon vespre i moltíssimes gràcies per convidar-me.
4: El safareig de 7 a 9 del vespre a Ràdio Caldes.
0: Bé, per començar, com ja deu saber, si ens ha escoltat en algun programa la temporada passada, per fer honor al nom del programa, li demano que entri amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota que vulgui compartir amb nosaltres.
3: Doncs ho he estat pensant i crec que una cosa que pot ser interessant és anunciar-vos, aprofitar que estic aquí a la Ràdio Pública de Caldes de Montbui, a Ràdio Caldes, per dir-vos que, si tot va bé, abans de final d'any o principi d'any podrem fer unes portes obertes a Can Rius ja.
0: Perfecte, una gran notícia. Anem amb una altra qüestió molt d'actualitat, les goteres al pavelló. Com no podia ser d'una altra manera, dilluns passat la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, es mostrava confiada que els treballs que havien d'acabar aquesta setmana haurien eliminat ja les filtracions d'aigua. De fet, assegurava que la prova de foc seria dimecres, que hi havia previsió de pluges, ahir. Eren declaracions al programa L'Esport que vull.
5: S'han invertit 35.000 euros, val, com a inversió, sí, i s'han segellat, que jo crec que aquesta setmana acabaven, tot el que hi havia... O sigui, el problema era que hi havia una placa opaca i una placa translúcida i la

0: Xarxes socials, sembla que l'aigua no tan sols va entrar pel sostre, sinó que per la gran quantitat de precipitació també va entrar per les portes del pavelló. Podem donar per resoltes les goteres del pavelló de la Torre Roja o no, senyor Martín?
1: Òbviament no. Mentre entri aigua, doncs caldrà arreglar-ho. Tampoc és evident. Em consta, perquè m'imaginava que em preguntaríeu sobre això, lògicament, em consta que falta encara una part de la feina que han de fer aquesta empresa. Per tant, esperem que facin aquesta feina, que arreglin si hi ha alguna part del que han fet que no fos el correcte, i seguint treballant goteres, doncs arreglar-les.
0: Perquè si també entraven pel sostre i l'aigua, tot i que és el que dèiem, bona part també va entrar per les portes, realment va ploure molt, també es va inundar una part de la Vall d'Hebron, vull dir que això està clar. Però si també entrava una part pel sostre i les obres havien d'acabar aquesta setmana, vol dir que no estaven gaire a punt d'acabar-se, no?
1: Jo el que sé és que no, hi havia una part que no l'havien fet encara. Aleshores, òbviament, em consta que hi varen anar els tècnics propis de manteniment de l'àrea d'esports, i entenc que van mirar exactament on era per poder traslladar-li, doncs, a l'empresa que està fent això, de dir-li, escolta'm, és pel lloc on encara no heu actuat o és pel lloc on heu actuat i per tant heu de fer-ho millor.
0: I això és treballant... el que no sabem encara, la resposta de per on ben bé si era una zona on ja s'havia actuat i no s'havia actuat bé.
1: No tinc tanta concreció,
0: no sabem, Això no ho sabem encara. Anem ara, si li sembla, amb un dels temes més polèmics del darrer ple municipal, el del mes de juliol, que va ser especialment crispat. Em refereixo al Plater, el Pla Territorial Sectorial per a les Energies Renovables de Catalunya. Al Plater, la Generalitat identifica les zones on d'aquí al 2050 es poden instal·lar molins de vent o parcs solars que permetin complir amb el que marca la Unió Europea. A Caldes, el Plater marca entre un 20 i un 30% del municipi com a potencial per a la instal·lació de plantes de generació d'energia renovable. Bona part de la superfície afectada pel projecte del Plater és sobre zona rústica, agrària o forestal, en especial el Farell, la Serra Llisa i el camí del cementiri cap a Can Regasol. Estem dins el termini per presentar-hi al·legacions i en aquest context els veïns i pagesos afectats van iniciar protestes i es van començar a mobilitzar a principis d'estiu. Això va portar que, com dèiem, el ple de juliol aprovés una moció per tal de presentar al·legacions que van presentar Junts i Ara Caldes per una banda i Esquerra i el PSC per una altra. Pot explicar què és el Plater i què implica, tal i com està ara, per Caldes?
1: Molt bé. Bé, el Plater, tinguem-ho clar, que és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya. Val? Aleshores, d'alguna manera, ells ja van obrir, des de la Generalitat es va obrir un procés participatiu que ha durat al voltant de 2 anys i que qualsevol ciutadà, qualsevol grup polític local, qualsevol persona de qualsevol dels mons hi podia participar. Aproximadament a l'abril es va obrir un període de 2 mesos i escaig en el qual els ajuntaments de tot Catalunya rebíem la primera proposta del Plater i podíem fer una al·legació com a ajuntament. Nosaltres, quan vam rebre això, doncs, lògicament, el que vam fer va ser preparar aquesta al·legació. Vam preparar aquesta al·legació amb, com molt bé deies, Gemma, el Plater preveia una afectació del més del 20% de sòl no urbà de Caldes, i el qual no respectava part del que tenim a Caldes que el nostre POUM regula com a especial protecció. D'acord? Dintre del sòl no urbà hi ha diferents classificacions, hi ha agrari, hi ha forestal, agrari forestal i alguns d'especial protecció. Val? Això no ho respectava en cap cas i era una afectació molt genèrica i que colmava alguns espais que des del punt de vista tècnic o des del punt de vista inclús del sentit comú, com era, per exemple, els intersticis o els espais que hi ha entre dues urbanitzacions, val? O sigui, entre que seria Camp Valls i el que seria Camp Maspons, per exemple, no? Doncs quedava tot ple de superfície que podia ser per posar-hi plaques fotovoltaiques o per posar-hi algun altre tipus d'element d'energia sostenible. Nosaltres vam analitzar tot aquest plano, totes aquestes taques que feia aquesta proposta de Plater que venia des de la Generalitat, i vam creure oportú presentar una al·legació des de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en la qual la nostra proposta el que feia era reduir aquesta extensió de 20% d'afectació no sé si era un 1% o algo molt poc, d'un 23 passàvem a l'1%. Val? Per què? Perquè a Caldes de Montbui ja tenim una instal·lació fotovoltaica bastant gran, que està aproximadament a darrere del polígon industrial de la Borda. N'hi ha en tràmit una altra, que és en el pla de Palau, si no recordo malament, que és

0: diguéssim, a darrere del Mas Manolo, sí? Aquestes dues instal·lacions, la primera ja té tots els permisos i està en funcionament, i l'altra li falta les últimes parts de les tramitacions. A dia d'avui, totes les plantes fotovoltaiques que s'instal·len en sòl no urbà corresponen la seva tramitació a la Generalitat de Catalunya. Per tant, que la Generalitat de Catalunya faci un pla per ordenar-ho, a mi d'entrada em sembla bé. Val? A mi, com a tothom, el que no em va semblar bé és que hi hagués una afectació del 20% al nostre municipi. I, a més, en sòl d'especial protecció. Aleshores, la proposta de l'Ajuntament, treballada amb els tècnics municipals i a mi mateix, el que vam fer va ser reduir aquest 23 a un 1%, el qual girava al voltant o afectava al voltant d'aquestes instal·lacions que ja hi ha, la que està autoritzada i la que breument estarà autoritzada. Val? Per tant, d'alguna manera, quedava tot molt comprimit en aquests dos espais. Des del meu punt de vista, és de sentit comú. Hem de ser conscients que ens trobem en un moment, el marc actual és el canvi climàtic. Jo crec que tots i totes ja comencem a viure a la nostra pròpia vida l'afectació que això suposa. Crec que aquest estiu, explicaven l'altre dia al servei Metocat de TV3, que ha sigut l'estiu més calorós de la nostra vida, val? Per tant, amb els registres que tenen, i això és una de les proves. I ahir, per exemple, doncs, el que comentàvem, el tema aquest de les goteres, doncs, és un altre exemple, perquè ha fet mal. Em sembla que avui hi havia tres línies de rodalies que no funcionaven, inclús em sembla que al Penedès hi ha hagut una persona que ha mort. Vull dir que realment estem veient com el canvi climàtic ja ens està afectant, no? Aquesta gran temperatura. Per tant, per no allargar-me, hem de ser també generosos. O sigui, hem de ser conscients que o fem accions de mitigació o només farem accions d'adaptació. L'adaptació és, amb el que passi, haurem d'anar treballant, però la mitigació són les que ja coneixem, utilitzar més les energies renovables, intentar progressivament desvincular-nos de l'ús de tot el que sigui petroli, doncs, i gas, no? dels elements que provoquen aquest efecte, aquest augment del CO2 a l'atmosfera i que fan aquest efecte hivernacle. Per tant, hem de ser capaços de poder, d'aquesta generositat, de dir, escolta'm, algú de plaques s'han de poder posar a caldes, seria una mica el que, però evidentment no un 23%, sinó un 1%.
1: Però Déu-n'hi-do, del 23 a l'1, no?
0: Aquesta va ser la proposta que vam fer des del govern. Malauradament,
1: quan es va fer? És una al·legació que es va començar a treballar a l'abril, l'explicava, però que encara no s'ha presentat.
0: Aquesta al·legació es va presentar en el ple que comentaves, val? I es va votar a favor Esquerra Republicana i el PSC, i van votar-hi en contra Ara Caldes i Junts.
1: I Junts. Però d'abril a juliol no se'n va parlar d'aquest tema. Vostès ho van parlar en Junts, interpreto, no? Comparteixen, són el govern municipal, i aleshores Junts, en aquest sentit, vull dir, com va anar tot aquest treball d'aquesta al·legació, si van començar a treballar-ho a l'abril i això va esclatar en un ple
0: en
1: juliol.
0: Intentaré no parlar massa, que això és el que fa...
1: Home, estem aquí per parlar.
0: Intentaré no parlar massa d'altres partits polítics. Jo puc parlar pel meu partit polític i per la meva persona i per la feina que vaig fer jo. Jo, sincerament, ningú em va dir hi ha el plàter, anem a treballar-ho, què farà l'Ajuntament? Un cop es presenten els punts en el ple, de cuita i corrents, aquests dos grups van presentar una moció, val? Que des del meu punt de vista pràcticament calcava bona part de tot el que deia l'al·legació municipal, perquè òbviament no es reduïa només a un plànol. L'al·legació que nosaltres vàrem presentar, hi havia tot un seguit d'argumentari de per què arribàvem a aquestes conclusions, val? On especificàvem, doncs, que el plàter afectava el que comentava abans, no? Que el plàter afectava part de zona d'especial protecció i que, per tant, entrava en contradicció amb la normativa urbanística del nostre municipi, i que amb molta menys extensió érem capaços de fer l'energia que demanava el plàter. Bé, això s'explicava en aquest document, en aquesta al·legació que vam preparar tècnicament com a govern des de l'Ajuntament.
1: Però com a govern, vull dir, entenc, amb Junts, o no? Perquè vostè diu, ningú em va dir i el plàter què farà com a govern. És que Junts no li hauria de dir això, perquè Junts és govern. Llavors això, se m'escapa alguna cosa?
0: Jo,
1: vull dir, com a govern, com ho van treballar, això?
0: En tots els respectes, el que li vull preguntar a Junts, li pregunta a vostè a Junts. Jo, yeah. Jo com molt bé ha dit, com a regidor d'Urbanisme de Caldes, creia que era evidentment la meva responsabilitat, i des del primer moment ho vaig entomar. Jo penso que des del meu punt de vista, òbviament, si no, no ho hagués presentat en el ple, era opcional, o sigui, l'Ajuntament hagués pogut no respondre res, i al final aquesta és una iniciativa de la Generalitat. Per tant, d'alguna manera, era la pròpia Generalitat qui s'havia d'ocupar de fer aquestes coses. El que passa que van obrir els ajuntaments per, evidentment, rebre informació. Jo crec que era un acte de responsabilitat des de l'Ajuntament de Caldes dir-los, escolta'm, aquí sí i aquí no. I aquí sí en un 1%, en cap cas un 20%. Val? A mi cap grup polític em va venir a dir, escolta'm, el tema del Plater ens preocupa molt, ho esteu treballant, no ho esteu treballant, podem ajudar? Ningú em va dir res. Nosaltres vam portar aquest punt a aprovar en el ple. Els grups polítics que van presentar una moció van votar-hi en contra, i nosaltres, llegint el redactat de la moció, que veiem que era un 90% el mateix que dèiem, que veiem nosaltres, doncs vam veure oportú també votar-hi a favor. Malauradament va ser un ple molt crispat, com molt bé deia Gemma, i des del meu punt de vista almenys jo personalment vaig passar una mala estona, perquè les persones que van venir, suposo que evidentment de la part que comentaves, no? Doncs m'interrompien contínuament, no em deixaven parlar, i al final del ple ens van insultar a mi i a l'Isidre, no? Crec que això està fora de lloc. Estem en democràcia, tothom es pot manifestar, però venir al ple a insultar càrrecs electes, jo ho trobo innecessari. I és més, de fet va ser, crec que és el primer cop que van haver de venir els Mossos d'Esquadra a l'Ajuntament, perquè la policia local no ho veia gens clar si mantenia la seguretat, no?
1: Bona part dels veïns que van assistir al darrer ple, això que comentàvem, els acusen de no haver fet res fins que ells no s'han mogut. Vostè deia, nosaltres vam treballar-ho des de l'abril, però els veïns diuen que vostès no van fer res fins que no es va començar a existir aquesta plataforma i aquest moviment de pagesos i de propietaris. Des de l'Ajuntament havien contactat amb aquests veïns i aquests pagesos per informar-los? O sigui, ho havien treballat vostès, però havien contactat amb veïns i afectats d'aquests terrenys?
0: Els veïns tenien l'opció de torno a insistir que això no és una iniciativa municipal, és una iniciativa de la Generalitat. La Generalitat va obrir el seu propi procés participatiu, val? I en tot cas que sigui la Generalitat qui respongui de com, què i de quina manera. En el moment en què vam començar a portar aquest tema en el ple, és quan d'alguna manera sí que hi va haver-hi, llavors sí, algun grup i alguna entitat que es va dirigir a mi. Jo els hi vaig passar la meva al·legació i els hi vaig dir, escolta'm, si teniu alguna proposta a fer o alguna modificació, parlem-ho. Val? I tal com vaig explicar en aquest ple, el grup del PSC em va fer una aportació que modificava part d'aquest document, que vam incloure, i en part, evidentment, probablement per això, doncs ells van votar a favor d'aquesta proposta. Ningú més em va fer això. I jo vaig contactar amb alguna d'aquestes entitats.
1: Va contactar abans del ple amb alguna d'aquestes entitats per explicar que l'Ajuntament tenia aquest posicionament i que anava a presentar aquestes al·legacions.
0: Les entitats van contactar amb mi. Val? Una d'elles va contactar amb mi, entre altres coses, bueno, molt senzill, l'ADF, l'Associació de Defensa Forestal, entre altres coses perquè jo vaig a les reunions de l'ADF perquè m'hi conviden i perquè correspon. Jo els hi vaig enviar aquest document, els hi vaig dir exactament això, el mateix que el PSC. Escolti'm, si vostès tenen alguna contraproposta, si veuen quelcom que els hi sembla bé, que els hi sembla malament, etcètera, etcètera, facin-m'ho saber i ho treballem. No hi ha cap inconvenient, val? Però no hi va haver aquest retorn. Simplement van decidir manifestar-se en contra del Plater, que em sembla molt bé, i malauradament venir al ple i tallar-me mentre parlava i al final del ple insultar-me directament. Cosa que evidentment lamento, no? Nosaltres, jo penso que vam fer la feina que ens corresponia, vull dir, ser responsables amb el que es tocava com a municipi, que és fer una resposta al que demanava la Generalitat, no? Que era aquesta primera taca que ells van fer. Però això no era una iniciativa municipal. O sigui, d'alguna manera, si hagués sigut l'Ajuntament de Caldes el que hagués volgut tirar endavant algun tipus de plàter, ho haguessin fet d'una altra manera. Poso com a exemple l'inventari de camins. Quan el 2023 se'n va fer saber com a regidor de planejament, que no teníem inventari de camins a Caldes de Montbui, que tampoc és una cosa tan estranya perquè hi ha pocs municipis a Catalunya que el tinguin, i això suposa unes dificultats a nivell tant de ciutadania com del propi ajuntament. Per exemple, en aquell moment va passar que hi havia un ciutadà propietari d'uns terrenys que va tallar un camí, hi havia la dificultat de saber si aquell camí era públic o no. Val? I això ho resolia un inventari de camins. Què vam fer? Doncs jo vaig demanar que tiréssim endavant un inventari de camins. Val? Vam contratar una persona i vam iniciar un inventari de camins amb diferents passos. El primer pas va ser contactar amb la Diputació, que ells n'havien fet algun, quina informació ens passava a la Diputació, i ells ens van recomanar que la millor manera era contactar amb un expert, un geògraf en aquest cas. Val? Què vam fer? No només vam contractar un geògraf, sinó que a més vam fer unes sessions de participació, perquè això sí que era una qüestió d'iniciativa municipal. Uh-huh. Vam fer una primera reunió on vam venir un munt de propietaris, els vam explicar el que anàvem a fer, els vam demanar que ens aportessin tota la informació, totes les qüestions, tot el que tinguessin de dubtes, i després ens vam reunir amb tots i cadascun d'ells, amb tots els que van voler, evidentment, per anar ja a les particularitats de totes les parcel·les i de tots els camins. Aquest procés va durar gairebé 2 anys, val? I es va aprovar l'any passat per unanimitat i sense cap al·legació. Es va treballar bé. Uh-huh. El Plater s'ha treballat des de la Generalitat i, entre cometes, per dir-ho clar, ens ha caigut el marrón a Caldes, i a totes les altres municipis.
1: Tots els municipis, sí, sí. Aquí suposo que el que comenten els veïns és això, no? Que des del moment en què vostès començaven a treballar unes al·legacions al mes d'abril, doncs no van saber-ne res, pel que expliquen els veïns. El sorprèn aquest rebuig ciutadà?
0: No. Hem posat plaques a les urbanitzacions i també m'han insultat.
1: En línia amb les queixes respecte a la CEL, està contra el Plater és ser negacionista?
0: Està contra el Plater és ser negacionista.
1: Pregunto, perquè vostè a vegades ha parlat de negacionisme quan la gent doncs, es queixa de la CEL i no veu bé...
0: Sí, és evident que la societat en la que vivim, el marc actual és el del canvi climàtic. I això és una cosa que és una evidència científica. Tots els científics del món ens estan dient que el que ja vam preveure està passant. I això és així. I l'únic culpable de que hi hagi canvi climàtic és el ser humà. En especial en el darrer segle, segle i mig, en el qual s'ha utilitzat d'una manera molt important doncs combustible fòssil. Això ens ha permès, evidentment, evolucionar com a societat, com a espècie. Hi ha hagut grandíssimes millores. L'esperança de vida de fa 150 anys i l'actual no tenen res a veure. I en part és gràcies a tot el que s'ha anat progressant tecnològicament, en part gràcies a l'energia que hem gastat d'aquests combustibles fòssils. Val? Però des de fa ja 30-40 anys sabem que aquest combustible fòssil el que provoca és una... quantitat de CO2 emès a l'atmosfera que crea un efecte hivernacle que escalfa la Terra. Val? I els efectes els pensàvem que es trigaria més a veure, però ja els estem veient avui en dia. Malauradament, amb morts i tot, que és el que va passar ahir, que és el que va passar d'una manera escandalosa fa un any i escaig també al País Valencià, i això és una evidència. Hi ha gent que nega aquesta evidència? Sí. Inclús hi ha partits polítics que directament en fan bandera. No només a Caldes, sinó també a Catalunya, a Espanya i al món en general. Bé, jo personalment i el partit on milito, que és Esquerra Republicana de Catalunya, el que creiem és que el que cal és avançar cap a la sostenibilitat, avançar amb l'acció climàtica.
1: Mm-hmm. Veurem molins al Farell, doncs?
0: Si sapigués el futur seria milionari perquè encertaria la loteria cada any.
1: Però les al·legacions de l'Ajuntament preveuen que no hi hagi molins al Farell.
0: Jo insisteixo, és una iniciativa de la Generalitat.
1: Però les al·legacions que presenta l'Ajuntament?
0: A les al·legacions que presentem a l'Ajuntament es permet a la zona on ells ubicaven amb menys superfície que s'hi posin, aerogeneradors. Sí.
1: A la zona del Farell. Abans de canviar de tema, teniu alguna pregunta sobre el Plater?
2: Sí. Jo tinc una pregunta, sí. Una pregunta, Jordi. Veure, quan tu parles de que el Plater preveu una superfície d'entre un 20 i un 30% per instal·lacions del tipus que sigui, per generar energia, es té en compte les instal·lacions que ja tenim o és, a part del que ja tenim, aquest 20% o 30% de més per instal·lar més plaques, aerogeneradors?
0: Molt bé, és molt bona pregunta. De fet, el Plater el que feia era, si no recordo malament, posar quatre llocs on s'havien d'instal·lar plaques. Val? Una era en els taulats del propi nucli urbà, per tant, sí que el propi Plater deia, i llavors deia, per Caldes de Montbui li toquen tants megawatts. I després ja anava l'afectació... hi havia una cosa que li deia espais artificialitzats, podríem dir que són zones, per exemple, zones que es van començar a desenvolupar i que després no s'han desenvolupat, a Caldes, per sort, jo crec que no tenim cap gran superfície així, i després ja passava el que era en zones, diguéssim, no urbanes, que òbviament les no urbanes són agrícoles o forestals. Per tant, el Plater preveu, jo insisteixo, jo crec que la idea de la Generalitat és bona, som conscients, i se'ns ha explicat moltíssimes vegades que a Catalunya, en principi, tenim un cert dèficit amb les energies renovables, per tant, que la Generalitat, que és qui governa Catalunya, decideixi ordenar-ho, a mi em sembla bé. La manera com ho han fet, òbviament, els resultats obtinguts no ha sigut la millor possible. Val? Jo penso que presentar, no només a Caldes, perquè evidentment hi ha hagut centenars d'ajuntaments, per no dir tots els ajuntaments de Catalunya, que han fet al·legacions i que moltíssima gent s'ha aixecat en contra del Plater, perquè han fet unes taques una mica, quan dic taques em refereixo a afectacions en els terrenys no urbans, desproporcionades. Part de l'al·legació que vam presentar nosaltres és, si nosaltres hem de fer tants X megawatts a Caldes, per què me'n afectes 20 vegades més? Val? Aleshores, aquesta és una part de l'al·legació, d'acord? Nosaltres el que fèiem és posar nombres exactes a quina quantitat de plaques tenim ara al nostre municipi, quina quantitat de plaques ens demanaven. Per sort, hem fet bé la feina tant a nivell municipal com a nivell ciutadà, com també a nivell industrial, que és una cosa que també vam posar en aquest document. Tenim empreses molt responsables que han fet grans instal·lacions en el polígon de la Borda i ara no recordo si també en general a tota la indústria que tenim al nostre municipi. Per tant, no partim de zero, tenim bastanta feina feta, i el que fèiem des de l'Ajuntament és aterrar, de dir, escolta'm, no m'afectis el 20% del municipi, afecta només dos llocs, que a més són dos llocs propers a on hi ha els màxims consumidors, que és el polígon industrial de la Borda. O sigui, hem de ser conscients que on es consumeix més energia al nostre municipi és a la indústria que tenim a la Borda. Per tant, posar instal·lacions renovables properes en aquest punt és correcte, perquè l'energia, quan es transporta, se'n perd. Aleshores, que estigui més a propet és millor, i ens estalviaríem, evidentment, en aquest transport, el fet de veure pals, no? pel, evidentment, en el territori. Una de les qüestions que també posaven en aquesta al·legació és que des de l'Ajuntament els demanàvem que tots aquestes línies d'evacuació fossin soterrades, val? Que en cap cas posessin pals en la zona forestal.
2: Així, la prospecció aquesta que hauria d'haver fet la Generalitat abans de presentar aquestes propostes a l'Ajuntament, que dius, bueno, ho fan per tothom, però no han anat a parlar amb els ajuntaments que són els afectats, entenc que no ho han fet.
0: No, efectivament. Jo la primera notícia que tinc del Plater és sobre el període d'al·legacions.
2: Déu-n'hi-do, no sé si penjarem una medalla, doncs.
0: Hi ha hagut algunes prèvies. El Plater, jo després ho he sabut. Va haver, aquest és el, no sé si és el segon o el tercer intent de fer un Plater. Val? Hi ha hagut a través dels consells comarcals algun tipus d'acció que s'ha fet, val? Però directament una d'alguna manera donar veu directament a un ajuntament perquè digués alguna cosa respecte al Plater va ser en un període oficial d'al·legacions. Per tant, és on nosaltres vam creure que havíem de fer-hi, que havíem de respondre això, i des del meu punt de vista és del sentit comú.
2: Això per mi, això ara ja com a comentari, per mi és fer la feina mal feta, perquè això implica fer la feina dues vegades. Mm-hmm. Si tu no preguntes primer, pam, presentes, dispares i després a veure què diuen, ostres, és que estem fent la feina dues vegades, diuen que és de mal feiner, no?
0: De fet, ja, com el que ha passat, que s'han trobat, jo suposo que s'han adonat que...
2: Tots els ajuntaments,
0: mínim. Tothom ha presentat al·legacions i hi ha hagut moltíssimes agrupacions forestals, d'agricultors, etc, que han fet quelcom que entenc també. Quan parlem del medi natural i l'energia renovable, entrem en una contradicció. Això sí que hem anat tots conscients. O sigui, a tots ens agrada el medi natural, el ser humà en general... També hi ha xalats que el van a cremar, això, siguem-ne conscients, i la majoria de persones, des del meu punt de vista, creiem que és necessari avançar cap a les energies renovables, d'acord? Aleshores, aquí és una contradicció, perquè quan voltes doncs et trobes a vegades un això passa bastant a França, trobes un camp de blat, a continuació unes fotovoltaiques, un altre camp de blat i a continuació un aerogenerador, val? Aquí pot haver-hi diferents opinions, però és evident que si volem deixar de dependre de l'energia nuclear i de les energies fòssils, ara tenim quelcom que està molt bé, que és les renovables, estan molt ben, molt optimitzades, es poden col·locar amb molta facilitat, són innocues, evidentment, i generen moltíssima energia. I, a més, guanyes en sobirania perquè les instal·les més a prop del teu, del lloc on es generen. Val? Per tant, es són més eficients i bueno, hem de ser conscients que s'ha de caminar cap a això.
2: Tenim més superfície entaulada per instal·lar plaques solars en el municipi?
0: A Caldes continua quedant espai per posar plaques, però no omplint una quantitat grossa seríem capaços d'arribar als requeriments que demanava el Plater. El Plater demanava uns requeriments basats en quelcom, o sigui, hi ha tota una part que és molt correcta, jo penso, que és a dir, escolta'm, si totes les administracions en general ens hem compromès a intentar treballar que per l'any que tinguem equilibri, no, allò d'arribar al 50% al voltant del 2030 o 2035, que això va canviant, perquè veiem que no arribem, però bueno, el que feia és, escolta'm, doncs per tant hem de fer tants megawatts d'energia o tants gigawatts d'energia a Catalunya per arribar a aquest equilibri. I a partir d'aquí van repartir, val? En major o menor mesura, o més ben fet o més mal fet. El que ens tocava a Caldes, omplint tots els taulats de Caldes, probablement es podia fer. Val? Però també és una opció, des d'un punt de vista realista, no assumible. I s'entén que hi ha algun lloc, diguéssim, de la zona agrícola sense protecció, que se n'hi poden posar, perquè ara ja hi són i perquè aviat n'hi haurà més. Aquests permisos d'aquestes dues instal·lacions properes al polígon industrial de la Borda que ha validat la Generalitat depenen únic i exclusivament d'aprovació de la Generalitat, val? O sigui, aquí l'Ajuntament, quan és amb sol no urbà, tenim molt poc a dir. Vull dir, l'urbanisme funciona així, val? O sigui, en la zona urbana l'Ajuntament és qui decideix i en el no urbà és principalment la Generalitat o bàsicament la Generalitat, val? Per tant, entenc que l'origen, no? El fet aquest de dir, escolta'm, anem a ordenar-ho això, a mi em sembla bé la metodologia. De fet, hi ha hagut un canvi arrel de totes aquestes al·legacions que s'han presentat en ajuntaments d'una manera i de tantíssimes agrupacions, etcètera. S'obrirà, o sigui, ells ara analitzaran totes aquestes al·legacions, és el que han explicat, i obriran un segon període, faran una segona proposta, esperem que sigui ja més aterrada i més, d'alguna manera,
2: acurada
0: i que hi hagi menys, evidentment, més posada on toca, i tot i així tornant a obrir un altre període d'al·legacions, val? Que jo penso
1: sabem
0: que és encertat.
1: Sabem terminis, això no. Perquè el període d'al·legacions acabava ara i l'han prorrogat, oi?
0: El període d'al·legacions ja s'ha acabat.
1: No l'han prorrogat?
0: No.
1: I aleshores sabem terminis d'aquesta
0: consideració? Sabem que no han dit quan, perquè en teoria serà el 2027, però que han d'analitzar aquestes milers i milers i milers d'al·legacions que han rebut. Entenc que corregiran el document, ens el tornaran a traspassar. Jo estic segur que llavors la ciutadania estarà més al cas, també, com a ajuntament, també, però s'obrirà un altre període d'al·legacions, que a mi em sembla raonable i correcte, i res més.
1: 2027 pot ser el febrer, pot ser el novembre, i el Jaume no para no. De fer que no amb el cap.
3: El cap, em remeto a les hemeroteques. Al cap d'una setmana de tenir el vostre ple famós, va sortir a la Vanguardia, al Pont Diari, a tots els mitjans de comunicació, que frenaven el Plater, degut de l'allau d'al·legacions de tots els ajuntaments. Frenar el Plater. Per tant, què vol dir frenar el Plater? Que no hi ha calendari. No hi ha un calendari. Sí, home, la mètrica, sí, d'observància de les al·legacions, de fer el reforç, tornar-lo al percentatge, generar una altra pròrroga per fer més al·legacions, tot això. Tot això, la Generalitat no ha dit res. Ho té parat. I això fa una setmana després de fer el ple aquest.
0: Em semblava haver sentit el 27. No, escolta'm, igual no, igual és el 28, no ho sé, o no, quan sigui. Feina tindran, perquè
3: no
0: tenen moltes al·legacions. Segur.
2: És el que t'ha de dir. Tenim a dos anys vista,
3: com
2: a
3: mínim. Però això ja ho sabíem que passaria. Això ja ho sabíem que passaria. Perquè també ha passat, ara quan deies això, també ha passat amb el mapa d'equipaments sanitaris, en els 3, 4, des de l'any 79 que s'han fet. Mira, una nota, fa 10 anys, el cap de Caldes havia de ser cap de referència.
2: Ja era...
3: Ara hem d'anar... Quap. Ara hem d'anar a Santa Perpètua.
1: Santa Perpètua.
3: O sigui, els mapes, com el mapa d'equipaments d'ensenyament, deixem-ho estar, o el mapa d'equipaments culturals, que també va ser, li van posar el nom aquest, això va ser l'any 2003, li van posar un fantàstic nom de PECAT, no? Pla d'equipaments culturals no s'ha tirat endavant. Hi ha una línia, hi ha una edició, Vull dir que amb això dels plans, abans la LED, jo dic, home, sí, hem de regular, hem de dibuixar com ens volem moure tots amb energia renovable. O sigui, un pla, una planificació d'aquest tipus, bé, sense comptar amb els agents del territori i els ajuntaments, bé, la Generalitat ja ens té acostumats a això, no ens ve de nou. Bé, no fotem, suposo que fins i tot ho foten expressament per treballar poquet i que siguin els ajuntaments i que fotin les correccions oportunes.
4: És per treballar poquet, però si una cosa, si han de consultar abans de res ajuntament per ajuntament i discutir
3: la sistèmica,
4: no acabarem mai. Llavors què hem fet? Han llançat una proposta descabellada, sí, o no descabellada, és igual.
3: Abans,
4: però d'aquesta manera
1: presenten
4: les al·legacions.
3: S'ha aixecat tot el país. Això. Per tant, jo no ho trobo preocupant. Vull dir, ara no, ens haurà de preocupar el pròxim pla, per aquest no. Digo. Per altra banda, i torno en aquest ple que no et va agradar, és molt curiós. O sigui, aquí hi ha un problema polític. No un problema tècnic o el plàter d'allò, perquè principalment el que vau presentar vosaltres com a al·legacions i la moció de l'altre grup, i tu ho has dit, de fondo estava molt d'acord. De fondo estava molt d'acord, de fons. O sigui, la intencionalitat d'una acció de govern, la intencionalitat d'una acció de govern i la intencionalitat de la moció era la mateixa, en certa manera. Val. Perquè la moció del grup, dels grups contraris, no especificaven un no al plàter, sinó que el modificaven. Podem entrar al detall si tu modificaves o proposaves més modificacions i ells menys. Per tant, això ha sigut un problema polític.
2: No, això ha sigut un problema, per mi, perdona, tot el que sigui crítica no constructiva és de molt mal gust.
3: Ha sigut un problema polític,
2: no,
3: principalment de grans
4: polítics. És un problema polític. I sempre ho ha sigut, sí, i sempre, sí, ha passat el mateix i seguirà,
3: sí,
4: passant.
3: Sí, sí. Pues ja està, tot s'ha fet amb presses. Un altre dia, si comences a presentar al·legacions al mes d'abril, home, informa la resta de grups. Em sembla curiós. Exacte. Que el grup municipal, que els dos grups municipals que estan en el govern, home, això no s'ho parlin, sembla com a mínim curiós.
1: Com a mínim curiós, per dir alguna cosa.
4: O vés a saber, potser s'ho han parlat.
2: Exacte.
4: No sabem.
2: I després es presenten amb les espases en l'aire.
3: No és la primera que públicament, no és la primera vegada que públicament un dels dos grups demostra i denota i certifica certa asintonia, com a mínim. No sé, potser que s'ho rumiar una mica.
4: Lògic també, no? Ja jo,
3: sí, però és que, sí, clar, no, ells tenen reunions cada setmana, no sé de què parlen, però això del plàtan no van parlar.
0: Jo, òbviament, és una obvietat i és absolutament encertat el que diu Jaume. Des del meu punt de vista és una contradicció votar sí a una cosa i votar no a l'altra, val? Perquè, efectivament, el fons i el document eren molt semblants. Nosaltres hem votat les dues coses a favor, òbviament, la proposta, sí, que vàrem portar nosaltres, i la moció, perquè era una moció que en el fons el 99% de les coses és exactament el mateix que dèiem nosaltres, per tant crec que era coherent votar les dues coses a favor.
1: Sí. Parlem ara d'un altre dels seus negociats, que se'n diu les franges forestals. Uh-huh. El juliol van patir un dels pitjors incendis que es recorden, que va afectar la zona del Farell. En el ple de juliol vostè va explicar que les franges s'executen cada 2 anys i va esmentar que les del Farell s'havien fet el 2024.
5: Que l'any 2025 es va fer Can Valls, Maspons, Lliadoners i Torrenagrell, Regassol i Saulons. I l'any 24 es va fer Farell i Farell Rústic. Aquesta és la informació que tinc jo. I en teoria la periodicitat són aquests 2 anys. D'acord? Sol passar que no tenim identificades com a ciutadans quines són les franges de protecció que marca el Pla de Protecció contra Incendis. Tenim un Pla de Protecció contra Incendis que va ser avaluat en el seu moment pels tècnics corresponents i validat per bombers. Aquest pla és el que indica quines zones són les que són les franges i quines no ho són. En tot cas, en principi tenim uns tècnics que vetllen per la correcta execució d'aquestes franges.
1: Per tant, tocava fer les franges del Farell el 2026 i es van fer el 2024. Estaven fetes abans de l'incendi?
0: Encara hi som, el 2026, no?
1: Sí, però no es van fer abans de l'incendi. O sigui, quan es fan les franges del Farell?
0: Doncs es faran amb els mesos que ens queden per acabar l'any.
1: Però no s'haurien de fer abans de l'estiu, les franges? forestals, que al principi és quan hi ha més risc d'incendi.
0: A mi va sorprendre moltíssim, perquè jo òbviament no és una, això no és una decisió política, això és una avaluació de caràcter tècnic. A Caldes de Montbui tenim un tècnic de medi ambient i és el que en el seu moment em va explicar: escolta, amb les franges de protecció funcionen d'aquesta manera, estan marcades en el pla de protecció contra incendis, que és un document que es va fer en el seu moment a l'Ajuntament, que passa per bombers, passa per tot, pensem que també va a la Generalitat, i ha tota una sèrie d'avaluacions que diu: escolta'm, per si hi ha un incendi a Caldes de Montbui s'han de tenir, i han de breument, perquè evidentment és un moment extensíssim, hi ha moltíssimes accions a prendre, però les principals que a mi em van quedar memoritzades són les franges de protecció i els camins, tenir els camins nets. Els camins que bombers decideix que necessita per anar a apagar un incendi, evidentment a les zones forestals. I que aquestes franges de protecció es fa una rutina que a vegades cau cada any i a vegades cau com a molt és cada dos anys, cada franja. D'acord? Hi ha algunes que s'han fet anys seguits. Aquí també entrem en la dinàmica de l'administració. O sigui, ara mateix està el procés de licitació de qui ha d'executar aquestes franges de protecció en licitació. Val?
1: Clar,
0: per tant, vol dir que aviat s'adjudicarà una empresa i aquesta empresa s'hi posarà. És tan senzill com això.
1: Clar, però que les franges del Farell es fessin el 24, que vol dir que tocava el 26, i ja el 26 haguem tingut aquest gran incendi i les franges potser es facin a l'octubre o al novembre, és com un despropòsit, no? Vull dir que potser...
0: Jo en cap cas ho veig d'aquesta manera. Jo crec que és un tema que hem de ser molt responsables tots i totes. O sigui, aquí hi ha un document que està fet pels tècnics que saben com es fan aquestes coses i validat per bombers, d'acord? Tots tenim opinió, això és evident. Però jo penso que el que hem de fer és seguir les pautes que marca aquest document. Aleshores, per què cada dos anys? A mi, pel que se m'ha explicat, és el més perillós en una franja és que un arbre creixi, val? Perquè per on es propaga amb més intensitat el foc és per les copes dels arbres. Val? Per tant, que una franja es faci un any i el següent es vegin les herbes que estan crescudes, val? Això ens pot donar, que crec que és el que deia en el meu tall de veu, com a ciutadans ens pot donar la sensació que aquella franja no està ben mantinguda. Val?
1: Sí,
0: això
1: no.
0: A bombers no els hi preocupa. A bombers el que els hi preocupa són aquests arbres que neixen de forma natural i que els veiem que són arbrets petitets, que als màxim als dos anys el que s'ha de fer és tallar-los i mantenir aquesta franja amb aquesta protecció.
1: No poso en dubte els dos anys, sinó que si tocava el 2026, que ja són aquests dos anys, no es faci abans de l'estiu. I en canvi doncs es plantegi, doncs, perquè hi ha una licitació i el que comentava ara,
0: no, hi ha uns tempos que són
1: l'administració, que a l'octubre novembre és com un sense sentit, no?
0: Jo malauradament
4: no gaire, sentit. No té gaire sentit.
2: Haguéssiu hagut de venir a la conferència que va venir bombers de la Generalitat a les aules i haguéssiu sentit a la bombera responsable de tot del manteniment i tot, que no els hi preocupa en absolut que es cremi la muntanya, perquè és una manera de regenerar tot el... A veure, la muntanya en general no, vull dir, però
1: sí.
2: Entenguem-nos. Vull dir, és una manera de regenerar tot el sistema, que també s'ha de regenerar i també toca. Això resumint molt, molt sí, el que va dir.
4: Ha de ser molt, perquè vaig apagar focs jo en els boscos, Si els hi fos igual no hi anirien.
1: No,
2: jo no he dit això.
4: Que és dir, que no els hi preocupa.
2: Que no els hi preocupa que cremi el bosc.
4: Pues perquè no el deixen cremar.
2: Però ja ho fan quan convé.
1: Quan
2: convé ja ho fan.
1: El guien, representa-ho.
2: Però que seleccionen també.
3: Sí.
2: Jo, no és una cosa tan caixa o caixa.
3: És normal que prioritzin altres sessions de risc.
4: Aquí només estava cremant bosc.
3: És normal que abans que et defensin... No, i per això bombers estava defensant Farell.
4: L'organització.
3: Això és una priorització tècnica de bombers. I això no la podem discutir. Si es cremen quatre arbres més o menys, pues bombers no li preocupa. Si es cremés d'una manera controlada tot el Farell, controlada vol dir que no afectés a les persones ni a les bèsties, veuríem totes les terrasses de les antigues vinyes. Perquè tota aquesta boscuria és relativament moderna. Per això mateix...
4: No, i es veuen, les feixes.
3: Sí,
4: veuen,
3: ja has d'emorrar,
4: hi
3: ha fotos de l'any 20 que ja sortint de Palau i ja les veies, però que també entra en aquest imaginari que tenim del bosc, no? Vull dir, tothom té un imaginari relativament modern del que és el bosc. El bosc no existia tan frondós i tan bèstia o tan salvatge com ara.
4: Bé, també s'ha deixat que el sotabosc no se n'ha cuidat ningú.
3: Exacte.
4: No se n'ha cuidat
3: ningú. Sí que hi ha línies. Hi ha línies.
4: I l'Ajuntament des de la part pública sí pot sí. obligar a la part privada a netejar.
3: Sí, sí.
4: Però no s'ha fet.
2: Pagant ells i després executant.
3: No, a tant d'això.
4: Pagui, però sí, un o altre de pagar.
2: Sí, sí, una sí, està clar.
3: Jo vull fer una pregunta al Jordi que segur que hi entén més que jo. Aquests perímetres, aquestes franges de protecció en àrees d'urbanització, en àrees no recepcionat, en àrea privada, també ho han de pagar la cosa pública?
0: És molt
1: ara,
0: bona, però...
1: ara li anava a preguntar si l'Ajuntament actuarà o forçarà els propietaris a actuar en aquelles parcel·les que estan desocupades, que preocupen els veïns que veuen com creix, com creix arbustos i plantes a la parcel·la de tocada a casa seva
3: de la parcel·la,
1: sense control.
3: Els perímetres de protecció que són molt més grans que la parcel·la sí, o dues, sí. Si no està recepcionada l'urbanització, per tant no és terreny municipal, ens toca pagar-ho o no ens toca pagar-ho com a administració? Qui paga això?
0: Qui paga això? Qui paga
1: tot això qui ho paga?
0: Tot això qui ho paga, molt bé.
4: Sempre paga els mateixos.
0: Hem de ser conscients que la majoria del bosc a Catalunya és privat, o sigui, més del 90% està en mans privades i hi ha molt poca part que sigui pública. En el cas de Caldes, nosaltres tenim molt poca part. Hi ha una part de cessió que correspon, per exemple, al que és el camí de Foment, diguéssim, que allò és de Foment, justament, i tenim com una cessió que l'Ajuntament el podem utilitzar, per això l'hem pogut arreglar, etc. Però en general, quan mirem el bosc, és d'algunes persones, és una part privada. A partir d'aquí, en el seu moment es va fer aquest pla de protecció contra incendis. Val? Aquest pla de protecció contra incendis avalua tot el municipi i en especial, òbviament, les zones de més risc, que són, en aquest cas, òbviament, les urbanitzacions del nostre municipi. Aleshores, determina quines són aquestes franges, val? Independentment de la propietat, i aquí és on es comença a diferenciar. Val? Hi ha ajuntaments que li fan pagar als veïns de l'urbanització. D'acord? Com una taxa de dir, escolta, vostè viu en aquesta urbanització, aquí per protegir l'urbanització on vostè viu s'ha de tallar o s'ha de fer aquesta franja de protecció, a vostè li carrega una taxa i ja està. Val? Aquesta és una opció. L'opció de Caldes de Montbui sempre ha sigut no anar particularment a cadascuna d'aquestes urbanitzacions ni a aquests ciutadans, sinó directament, per dir-ho d'alguna manera, des del pot comú. Per tant, entre cometes, ho paguem entre tots amb diner públic. Val? Amb això es garanteix que es facin. Val? Que crec que és el més important, que és que aquestes franges dintre d'aquesta temporalització que no acaba de convèncer la Gemma, però que en teoria tècnicament és el que toca, doncs l'Ajuntament el fem, val? Mantenint aquests dos anys i es paga directament des de l'Ajuntament. Val? Per això s'ha de fer una licitació pública en la qual s'hi presenten diferents empreses i l'empresa que guanya és la que s'ocupa de fer-ho. Val? Per tant, crec que he respost a la teva pregunta, Jaume.
3: Sí, sí. Ho paguem tots.
0: Correcte.
1: Paguem tots.
4: Com sempre.
3: Ho paguem tots.
2: I no repercutiu en els propietaris que tenen els seus terrenys bruts? És que a mi això també em sorprèn, vull dir, perquè a veure, com a propietari tu sempre tens unes obligacions i les has de complir. Si no ets capaç de complir-les, fora, te'n dóna'm el terreny i ja me'n preocuparé jo.
4: Sí, el pots obligar a complir aquesta...
3: Sí, tens eines.
4: Tens eines per fer-ho. Sí,
0: aviam, totes les franges de protecció, i ara crec que ho diré bé, estan en zona no urbana, val? Per tant, no són parcel·les.
4: Vale.
0: Un altre tema són les parcel·les que estan brutes, d'acord?
2: Sí,
0: vull dir, perquè allò és sol urbà. Llavors aquí hi ha una petita diferenciació, per tant actuem de manera diferent. En les franges de protecció contra incendis, igual que amb els camins que són privats, el que fem com a ajuntament és contactar amb el propietari i dir-li, escolta, vindrem a casa teva a fer aquesta franja o vindrem a casa teva a netejar un camí. Que en el 99% dels casos el propietari diu endavant, endavant, només faltaria, són camins que estan en el pla de protecció contra incendis, no hem tingut cap problema, mai, val? I es fa directament des de l'Ajuntament i no es repercuteix directament en els propietaris de les organitzacions tal com he explicat, sinó que és del pot general. Aleshores, les parcel·les en sòl urbà que estan brutes, que no tenen el manteniment que correspon segons el POUM, totes les lleis d'urbanisme, etc, any rere any el que fem és o perquè un veí ens fa com una mena de, entre cometes, com de denúncia, entre una instància, dient, escolta'm, el meu veí té la parcel·la molt bruta, té un arbre que penja damunt de la meva parcel·la, 40.000 qüestions que hi han, En aquest cas el que fem és, com a ajuntament, hi va un inspector municipal, comprova que sigui d'aquesta manera, i llavors li fem un requeriment en el titular, evidentment un requeriment que li donem un termini i que té evidentment un règim sancionador, val? El que fa normalment l'administració. En el 99% dels casos els propietaris ho arreglen, val? Això. També ens trobem algunes parcel·les en què això no passa, que són normalment les parcel·les que provenen doncs, de... normalment, malauradament, de Sareps, de grans extensions que han passat a través doncs, de bancs, etc, que estan en paquets i que són del banc o de no sé què, de no sé on, que aquí ens costa molt més, evidentment enviem els requeriments, però sovint passa que no hi ha resposta, eh? Va, llavors, bé, doncs anem actuant com correspon. Alguna vegada, poquíssimes vegades, a l'Ajuntament, quan hi ha hagut un perill, doncs un arbre que està molt torçat i el perill de que caigui, algun cop l'Ajuntament ha actuat, perquè evidentment prioritzem les persones, però al final això és un conflicte entre privats, siguem-ne conscients també.
2: Home, que ens afecta a tots, no?
0: M'agradaria diferenciar les dues coses, o sigui, una cosa és la franja de protecció contra incendis, sí. Que és el que hem de tenir protegit, i altres són les parcel·les
2: sí,
0: privades.
2: Sí, les privades, està clar.
0: És sol urbà.
2: Una cosa és que l'arbre del veí caigui sobre i una altra cosa és que estigui tot ple de males herbes, que es puguin cremar i que ens pugui afectar a tots els del voltant.
0: Tenim moltes coses, eh? També tenim nius, per exemple, de la vespa asiàtica,
2: sí.
0: Que ara ja em va sorprendre moltíssim, però ja és considerada espècie autòctona a Catalunya.
2: Sí, home.
0: Tal qual. La Generalitat ha dit que com que això ja no es pot aturar la vespa asiàtica
2: i a sobre la protegirà.
0: Això suposo que no, però ja es considera que és una espècie. Sovint ens passa doncs, que algun veí, doncs, lògicament hi ha un niu en una parcel·la del costat, actuem com correspon, vull dir, allà on podem, quan hi ha aquest tipus de casos, si es pot, es fa, si no es pot, insisteixo, fem el requeriment al propietari, evidentment. Hi ha moltes casuístiques. Hi ha gent que, per exemple, aboca a la seva parcel·la tot tipus de deixalles o coses velles, etc. Hem de ser conscients de que tenim, òbviament, ja un tant per cent de la societat que no és cívica, és incívica.
1: Ens apropem a les 8, queden molts temes. Ja li demano, senyor Martín, si ens acompanyarà més enllà de les 8, perquè ens agradaria plantejar
0: no tinc cap inconvenient,
1: uns
0: Gemma,
1: quants temes més.
0: L'estona que vulgueu.
1: Canviem ara de qüestió. Acabem de començar un nou curs, arrossegant encara les reivindicacions, ja ho diré demà, del sector educatiu. Una d'aquestes reivindicacions està relacionada amb la climatització a les aules. A Caldes, l'Institut Escola estrena edifici. Uh-huh. Està climatitzat?
0: Bé, una reivindicació històrica que teníem al nostre municipi, evidentment, eren aquests 17, 18, 19, 20 anys de barracons que hem tingut d'alcalderia. Hi havia moltíssims ciutadans i ciutadanes, usuaris, membres de la comunitat educativa d'alcalderia que durant molts anys estan reivindicant això. No hi ha aquest govern actual, sinó hem d'anar endarrere dos, tres governs anteriors, es comencen evidentment a treballar amb molta intensitat reclamant fortament a la Generalitat que facin el favor de fer l'escola. En l'anterior mandat es va aconseguir aquest conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament. La Generalitat al final va dir, escolta'm, si l'Ajuntament hi posa diners i es preocupa de la licitació, nosaltres us ho permetrem. Aquest és el nivell, en el que estem. Per tant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha destinat 500.000 euros de diner públic dels calderins i les calderines per aconseguir que es fes aquest edifici.
1: Que es fes l'edifici.
0: Correcte.
1: No parlem de la climatització.
3: La pregunta és de sí o no. Està climatitzat, sí o no?
1: Jo recordo quan es va inaugurar alguna declaració seva parlant de la del fet d'aclimatar l'edifici, gràcies, em sembla, això que comentava, la inversió de l'Ajuntament, o no era per la climatització, pregunto.
0: Aleshores, arribem a la conclusió que això és bo i es tira endavant i aquest any s'ha acabat l'edifici, d'acord? La primera pregunta que em varen fer companys periodistes vostres doncs va ser, escolta'm, té climatització o no? La resposta és no. I la resposta és no perquè la Generalitat no ho autoritza. Siguem-ne conscients. O sigui, encara que l'Ajuntament de Caldes de Montbui haguéssim apretat tot el més possible per demanar que posessin ja climatització, o sigui, aire condicionat, en aquest edifici, la Generalitat no ho autoritzava. Ni ho autoritzava ni ho autoritza fins fa una setmana que el president de la Generalitat ha dit que ara anirà per climatitzar.
1: Val?
0: Però evidentment un projecte que ve de l'anterior mandat, o sigui, estem parlant de 2020-2021, val? En aquell moment ni s'autoritzava, ni es pensava, ni es permetria. Entre altres coses, perquè la Generalitat avalua, jo simplement el per què passa això, ells avaluen els costos de manteniment, etc, etc, creuen que no tocava i no es podia fer, val? I per tant, en aquest sentit, ells marquen inclús, ja tenen tota una guia, quins materials pot haver-hi en aquest edifici, quins no hi poden haver-hi, de quina manera, i la climatització era, per dir alguna cosa, no possible, val? Aleshores arribem i ens plantem
1: al butlletí de les 8.
0: Perfecte.
3: Hòstia, quedant-se seguint, això, eh?
0: Seguint després, està bé, així generarem expectativa.
1: Després del butlletí arribem a la conferència, o no sé com, l'explicació que va fer el president de la Generalitat aquesta setmana,
0: doncs
1: i parlem de la climatització.
0: Perfecte.
1: A l'Institut Escola i altres instituts i escoles. Perfecte.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'episodi de pluges que ahir va afectar bona part de Catalunya va descarregar amb força a Caldes. Segons l'estació meteorològica de la Torre Marimón, en tot l'episodi s'han registrat 46,4 litres per metre quadrat. Entre 6:15 de la tarda fins a 7:15, en només una hora, es van registrar més de 30 litres per metre quadrat. Aquesta pluja torrencial va acabar causant alguns estralls al barri del Farell, on Protecció Civil va haver de desembossar diversos embornals. Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de l'Ignacieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que van començar ja fa 2 anys i que ara fa un pas més endavant buscant testimonis directes de la feina d'aquesta. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. Els recursos turístics del Vallès Oriental mantenen una elevada reputació i assoleixen una valoració de 8,36 sobre 10 als principals portals turístics, la mateixa nota mitjana de la regió de Barcelona. Segons el monitor de reputació turística online 2026 Vallès Oriental del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, els atractius turístics han aconseguit la millor puntuació des de 2020. Els recursos relacionats amb l'enogastronomia, les atraccions, la natura i el turisme actiu són els millors valorats de la comarca amb notes superiors al 9. Demà divendres de 10 a 12 al matí a la cooperativa 70 s'inicia la primera sessió del taller per a gent gran anomenat Construccions Imaginàries peça a peça, aixequem el que mai hauríem imaginat amb l'ajuda i coordinació de Jordi Colobrans, qui ajudarà el grup de persones participants a crear construccions a través de peces fent servir la imaginació i la creativitat. La segona sessió tindrà lloc el dia 25 de setembre a la mateixa hora i al mateix espai, un taller que té un cost de 38,5 €. Pel que fa al temps, avui dijous el dia ha començat ben nuvolat després de les pluges d'ahir. Les temperatures es mouen entre els 17 i els 24 graus amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa demà, divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i al vespre poden aparèixer alguns ruixats amb poca força. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 25. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Doncs seguim aquí al safareig entrevistant el tercer tinent d'alcalde, en Jordi Martín, i fent tertúlia i xerrant amb en Jaume Pieres, la Mercè Prades i l'Eduard Torriols. Anàvem a seguir parlant de la climatització a les escoles. La Mercè deia que volia dir una cosa.
1: Abans de canviar de tema.
0: Perfecte. Seguim parlant de la climatització, però primer explico que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquesta setmana un pla per climatitzar les escoles catalanes abans del 2031. Segons ha explicat, des d'ara i fins al 2028, la Generalitat s'encarregarà de climatitzar 100 escoles que ha marcat com a prioritàries, entre les quals hi ha l'Institut Manolo Hugué, mentre que la resta de centres hauran d'esperar el període 2028-2031. A no ser, ha explicat Illa, que aquestes escoles de la segona fase es trobin en municipis en què l'Ajuntament vulgui assumir el cost d'aquesta climatització. En aquest cas, la Generalitat donaria el permís perquè l'Ajuntament avancés els diners per instal·lar aires condicionats a les aules. L'Ajuntament té previst assumir aquest cost i avançar en aquesta climatització de les escoles?
2: Sí.
0: Sí? Ràpida, perfecte, ja hem acabat el
3: ara
0: tema.
3: Ara preguntarem el què, el quan i el com.
1: No, que així no s'enrotllarà.
0: Hem de tocar més temes. Mercè, volies dir alguna cosa?
1: Sí, que parlant del canvi climàtic, i ara en el recés que hem fet ara en un moment hem estat parlant, us volia comentar que precisament parlant del canvi climàtic, el dia 7 d'octubre fem la inauguració de les sessions d'aules d'aquest any, i el convidat del primer dia serà en Tomàs Molina, que ens parlarà del clima que tindrem a Caldes el 2030, a la qual us convido a tots a que vingueu, perquè penso que és molt interessant. A més, em consta que en Tomàs Molina és una persona que planteja el tema positivament. No és tot un desastre, no tot va malament i no tot és dolent, no? Vull dir que jo crec que valdrà la pena escoltar-lo, ja que ve aquí Caldes, home, és una bona oportunitat.
3: L'any passat va venir a explicar això l'Eloi Cordomí.
1: Sí,
3: a la conferència de la Fundació Martí Romà.
1: Sí.
3: Ja no puc convidar perquè ha passat.
1: A l'Eloi Cordomí el volíem convidar nosaltres i no va poder venir perquè estava en un llibre i estava fent coses, i llavors ens va dir que, bueno, per un altre any. Dic, vinga, doncs aquest any hem aconseguit el Tomàs Molina.
4: Que bé, serà superinteressant, segur.
1: Sí, doncs espero que sí.
0: Canviant de tema i deixant el clima, pel que fa a les obres de Can Rius, que ens parlava vostè quan ens va al safareig. El proper ple, la setmana que ve, s'ha d'aprovar l'ampliació del termini de la fase 1, la que refereix a l'edifici en si. Què significa això i què implica?
4: Val. L'edifici de Can Rius, ho hem explicat moltes vegades, però penso que no hi ha cap problema en tornar a explicar breument. Intentaré no allargar-me.
0: Hi ha aquesta ampliació i si es complirà amb el que estava planificat, etc.
4: Vam poder iniciar el que és la rehabilitació del nostre patrimoni de Can Rius, perquè vam optar a unes subvencions que es van obrir a nivell de tot Espanya, unes subvencions que s'anomenaven PIREP i que venia d'un fons Next Generation, en el qual vam presentar l'edifici on som ara, el Carme, i vam presentar Can Rius. Per què? Perquè eren dos edificis, ja en aquell moment de propietat municipal ja era el Carme, i havien de complir una sèrie de requisits, que és que no estiguessin en ús en aquell moment i que un cop feta la rehabilitació tinguessin una qualificació A en quant a aïllaments, etc. Val. Vam presentar una molt bona proposta i de més de 1.000 ajuntaments de tot Espanya vam quedar entre els 50 primers, dues vegades, pel Carme i per Can Rius. A partir d'aquí s'engega la maquinària, però s'engega la maquinària sabent que del PIREP ens van venir aproximadament 3,5 milions d'euros, que per Can Rius era insuficient. Val? Sabíem que podíem començar, però sabíem que no teníem prou diners per fer-ho tot. Però, òbviament, no ens vam esperar. Vam dir, doncs ho fem per fases. Comencem. O sigui, aquests 3 milions i mig no ens els podem deixar perdre. Val? I aquí és on apareix la fase 1 i la fase 2. Pura i exclusivament és un tema econòmic. Per tant, a més, la subvenció PIREP, aquí el Carme vam tenir una miqueta més de temps, a Can Rius era una mica més ajustada en el temps. Per tant, havíem de començar posant-hi molta intencionalitat política i tècnica.

0: a la muralla, correcte, val? Allà també una connexió des de l'ascensor per des del pont, tot el que serà aquella part que formarà part de l'espai públic seria la fase 2, però també hi ha parts de l'edifici que estan a la fase 2. La divisió, per això, entenc que és que pugui ser confusa, no? Seria més fàcil si ara jo us digués la fase 1 és l'edifici i la fase 2 és a l'espai exterior.
1: Però no és ben bé.
0: Gairebé, però no és ben bé. Principalment aquí el problema ha sigut econòmic. Vam aconseguir aquests 3 milions i mig, sabíem que no en teníem prou, vam fer les estimacions i sabíem que això estava al voltant dels 6 milions, o sigui, ens faltaven molts calés. Llavors aquí és on vam començar a trucar més portes, vam anar a Diputació, vam anar a Generalitat. Aquí vam aconseguir fins a 7 subvencions de la Generalitat i de la Diputació, les quals hem aconseguit arribar en aquests 6 milions. Val? La última, que és d'1.600.000, que principalment és tota la fase 2, és una que evidentment l'alcalde va anunciar des del propi Parlament de la Generalitat. Per què? Perquè com a partit polític que tenim, evidentment, tots els nostres òrgans, en el moment en què s'estava negociant el pressupost de la Generalitat, doncs vam aixecar el dit i vam dir a Caldes necessitem 1.500.000 per acabar a Can Rius. I això va ser una de les qüestions que es va negociar entre, evidentment, la direcció d'Esquerra Republicana i la direcció del PSC, i es va aconseguir. Per tant, d'alguna manera, nosaltres treballem per Caldes, aconseguim aquests diners. Aleshores, la pròrroga, que és el que tu em preguntaves,
1: això,
0: exactament,
1: és què implica?
0: L'ampliació del termini és, en quan tu fas una licitació, l'empresa constructora està obligada a fer l'obra en un termini establert, val? Com sempre, totes les obres s'allarguen. Tot i que anem bastant en temps, el problema és que administrativament s'acaba ara, per dir alguna cosa, i en canvi no s'acabarà fins d'aquí 2 mesos. Tenim temps fins a final d'any per justificar el que és la subvenció PIREP, la subvenció inicial, d'acord? Que és la que engloba aquests 3 milions i mig, aquests 3,5 milions inicials. Bé, doncs, és un tràmit relativament senzill, òbviament s'ha de portar al ple perquè és una obra que supera més del 10% del pressupost municipal, però és una tramitació tècnica i administrativa de dir, escolta'm, sí, teniu 2 mesos més per acabar aquesta fase 1.
1: Per tant, podem parlar de que el gener estarà acabada la fase 1, que és per això que vostè comentava abans de les portes obertes.
0: Absolutament, l'obra va en termini, a finals d'any, principis de l'any que ve, podrem fer una jornada de portes obertes, com es va fer aquí al Carme. Jo, moltíssimes persones m'han vingut a veure, no només ciutadans, sinó també treballadors municipals, i sempre dic, no es pot entrar a l'obra, no es pot anar... perquè d'alguna manera aquesta obra està en curs i el que s'ha de fer és acabar-la i deixar que la gent que ja estan treballant que hi acabin de treballar. Només hi hem anat una vegada, si no recordo malament, vam obrir les portes quan es van trobar aquelles restes d'unes banyeres, etcètera, etcètera, a la planta soterrani, que inclús va venir la premsa, veureu, poder venir la premsa, etcètera, etcètera. Per tant, l'objectiu és acabar aquesta fase 1 i una mica ja de la fase 2, obrir les portes a la ciutadania, després acabar tot el que és l'espai públic i a poder ser ja fer el trasllat evidentment bueno, d'Escola de Música i Taller d'Art, que és
1: això a principis d'any?
0: Això serà més tard. Jo, més tard. Si hagués ara de donar una data, diria, no sé, Setmana Santa d'any que ve, no? Per dir alguna cosa, per estar segur. Passa una cosa, que aquí al Carme ja ens hi vam trobar, que és que tu acabes l'obra, però no acabes l'obra, perquè hi ha tota una sèrie de documentació, les eques, les revisions, les instal·lacions elèctriques, etcètera, que triguen mesos. Els ascensors, etc, etc. Aleshores, sembla que l'edifici estigui acabat, perquè ho està, però administrativament, legalment, no està acabat. Per tant, la gent no el poden ocupar. Aleshores, jo, si ara m'hagués de mullar, et dic la Setmana Santa del 2027.
1: Setmana Santa del 27.
2: El curs
0: 27-28. Sí, dic la Setmana Santa.
1: Setmana Santa és abans de les eleccions.
3: Sí, sí. La pròrroga en què?
0: Bueno, és un moment de vacances en què, clar, no pots traslladar una escola des del meu punt de vista a mig trimestre. No? Aleshores, per Nadal no arribem, i a mi m'agradaria anar per les següents, que seria el Setmana Santa. Sí, clar, coincideix amb el cicle electoral, però al final és una obra que va començar a l'anterior cicle electoral. La majoria dels temes, tot i que jo sempre dic que l'urbanisme té 2 escales, no? Perquè tenim lo gran i també tenim lo petit, que és per exemple, les incidències de vida pública, que si voleu ho podem comentar, és una política a foc lent. O sigui, d'alguna manera, comencem a tenir la idea, o surt aquesta subvenció PIREP, la qual no sabíem si guanyaríem o no, que ens hi vam presentar, vam posar tota la carn a la graella, i ho vam fer també en fet, com a calderins que som, que vam quedar entre els 50 primers. Per tant, a partir d'allà s'engega tot, però fixeu-vos que això estem parlant del 2021 i s'acaben les obres ara, sí, però és que no hem parat de fer coses. Que caurà... Sí, clar, bé,

0: pròrroga aquesta entenc que és una pròrroga sobre l'execució, no sobre la justificació.
1: Sobre l'execució de l'obra, correcte.
0: Sobre l'execució. Això contravé la justificació d'aquest Next Generation, pregunto?
1: No, perquè el Next Generation s'ha de justificar abans de final d'any. Vale. Per tant, anem bé.
0: Vale.
1: Vam tenir... Va ser una cosa... En política et passen coses a vegades.
0: Que passa que també... A veure, també tens... a veure, clarament... L'última subvenció presentada a la Diputació per projecte doncs no anava gaire bé, principalment era per equipar tant aquí com equipar també, si no m'equivoco, Can Rius. L'última subvenció doncs no va anar gaire bé i era una subvenció sobre equipaments, vull dir, material fungible, bueno, suposo que ho haureu de tornar a presentar, tornar a fer els deures perquè l'escola pugui baixar amb taules i cadires, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: En el cas de Can Rius, bona part de l'equipament es va incloure en aquesta petició que vam fer, que us explicava, aquesta nominativa que va considerar la Generalitat. Per tant, dintre d'aquest 1.600.000 hi ha una bona part que serà part ja de material de, pues això, de taules, cadires, etc, etc. Sí,
0: pregunta innocent. No tinc innocència. Si apretem el govern com a partit des de Barcelona, aquesta nominativa que es va fer, per Can Rius, per què no l'apretem amb més qüestions?
1: Bueno,
0: digue-li Calderí, per exemple.
1: Bueno, el Calderí, el 85% la paga la Generalitat. Vull dir, sí, l'Ajuntament ha pagat 500.000 euros, però el 85% la paga la Generalitat.
0: I també, en certa manera, entre l'Ajuntament i la Generalitat es va desvirtuar un projecte inicial d'una manera molt bèstia, fa 20 anys. Per abaratir costos? No ho sé, però s'ha fet. Vull dir, per què es prenen aquestes accions amb un edifici esplendorós, grandiós, monumental, sense pla d'usos? Sabem que hi va a l'escola de música i sabem que hi va a l'escola d'art, no sabem res més. I per què no ho fem amb altres accions o amb altres grans projectes?
1: Jo?
0: En certa manera. De baixar a Barcelona a fer pressió pel poble? Vull dir, no ho sé, pregunto, eh?
1: Ho fem moltíssim. D'una banda hi ha evidentment totes les subvencions ordinàries, les que corresponen i que ens hi podem presentar, ens hi presentem i intentem donar el màxim possible, val? O sigui, fem molt d'esforç amb això. De fet, en aquest mandat, crec que va ser en el primer safareig que vareu fer, l'alcalde va dir clarament que aquest mandat serà on hi ha hagut més inversions, on hi ha hagut de la història de Caldes de Montbui. 35 milions d'euros que hem aconseguit. Això són diners que s'han treballat base a subvencions.
0: I no només en aquest mandat.
1: I ja moltes d'elles venien del mandat
0: anterior. Ho has dit, és foc lent, això.
1: Moltes d'elles venen del mandat anterior, efectivament. Per tant, no deixem de fer-ho. Okay. Sí que és evident que el que, des del meu punt de vista, i segur que des del teu també, que has dit clarament que ja no eres una persona, com has dit...
0: No sé, dic moltes...
1: Naïf o...
2: Innocent.
1: Sí. És evident que si l'únic que féssim és no presentar-nos als ordinaris i anar a trucar a la porta de la Generalitat dia rere dia, doncs al final diria, escolti'm, aquest de Caldes coixa la cua com tothom.
0: No, les subvencions ordinàries estan per això, perquè acudeixi tothom. I fa la nostra obligació.
1: Efectivament. Bueno, ja, no tothom... Tots ens fem, a vegades, no... Bueno, que nosaltres ens presentem a tot el que creiem que és oportú i que en guanyem moltes, i d'altres no, però en aquest cas crec que és també una cosa que diu sovint l'Isidre, que jo també ho he dit moltes vegades, que totes les subvencions s'han de treballar.
0: Sí.
1: Aleshores, una nominativa no havia passat mai tampoc a la història democràtica de Caldes de Montbui, i això va ser una pressió molt forta des del nostre govern, des de l'Isidre, des d'Esquerra Republicana i amb el PSC, i al final... també és això, la política també és això, sovint es diu, no, la política és fer pactes, doncs això és un pacte, d'acord? No només, evidentment, no va ser per Caldes, va haver-hi molts altres ajuntaments, tant del PSC com d'Esquerra Republicana,
0: sí.
1: Que van ser beneficiats en aquest punt, no? Doncs bé, algú vol una cosa, un altre en vol una altra, si són coses que s'equilibren, doncs es fa un pacte. Que no es fa cada dia? No, clar, perquè si no tampoc tindria sentit. I els pressupostos de la Generalitat es negocien de tant en tant, ja sap vostè que hem estat bastants anys sense... Ai, ara li de vostè. Com que la gent em parla
0: gràcies.
1: De vostè.
0: Gràcies.
3: Estic segur que l'alcalde... Perdó.
2: No, digues.
3: Que l'alcalde no va mentir quan va dir que seria la legislatura més inversió.
1: Ho està sent,
3: que
1: ho està sent.
3: Ho està sent. Però hi ha un altre tema que és preocupant, que és el manteniment d'aquestes inversions.
1: Val.
3: Jo entenc, veig, perquè ho veig, no es cal anar pel poble i ho veus, que hi ha una manca de manteniment. Hi ha allò que es veu més, allò que es veu menys, però que te'n dones compte, la percepció és que no hi ha un manteniment adequat al manteniment que s'hauria de fer. Uh-huh. Allà, aquelles cases que veu inaugurar, corrents cuitant, allà dalt a l'Esclop, al torrent, uh-huh, al torrent de l'Escaiola,
1: sí,
3: no de l'Esclop, de l'Escaiola, les fustes estan podrint i estan lligades amb cordills.
1: Uh-huh.
3: Doncs, com aquestes, n'hi ha vàries de coses. Uh-huh. Les goteres que parlaves d'allà, i ara em pregunto, aquí a l'Ajuntament hi ha hagut goteres, també? Oi que sí?
1: Parlem de manteniment, sí? La pregunta entenc que
3: és
1: jo.
3: Espera, hi ha hagut goteres o no, aquí?
1: No ho sé, jo...
3: No saps, vale.
1: Jo els 8 anys que hi he estat no n'he vist. Però
3: no,
1: sí...
3: ara, per les pluges d'ara.
1: Sí, mira, l'Ajuntament de Caldes... Et donaré algunes dades perquè jo tampoc les sabia i per intentar marcar també el tema. A Caldes de Montbui, l'Ajuntament té 45 edificis públics. Molts d'ells els coneixem, perquè són equipaments doncs que utilitzem habitualment, altres són equipaments que no utilitzem habitualment, 45. L'Ajuntament de Caldes destina molts diners a manteniment, moltíssims, val? Perquè tenim un projecte, tot un tema de paleteria, val? Tenim tot un tema de climatització, tenim tota una sèrie de temes d'electricitat, etc, que són contractes de manteniment que l'Ajuntament fa un projecte, després fan uns plecs, es licita, guanya una empresa i llavors hi ha un seguiment, val? Que són les empreses que truca l'Ajuntament, doncs, quan passa una cosa, per exemple, doncs, recentment quan hem utilitzat això, per exemple, doncs, a la biblioteca va passar no sé què en els banys, en els lavabos, i va haver d'anar a l'empresa, doncs, a arreglar-ho, val? Doncs és com funciona. O sigui, ja passa quelcom i es tira d'aquesta empresa que ha guanyat una licitació i que per tant va fer aquestes obres, val? A mi, des de la confiança que em dona aquesta taula que portem ja una bona estona, a mi no m'agraden gaire les afirmacions de el manteniment no està bé, el poble està brut, les voreres acaben a trossos. No m'agrada perquè són generalitzacions que des del meu punt de vista no són concretes, val? Entenc que és una percepció subjectiva.
3: Si vols puc concretar, però no és el moment de fer.
1: Ho dic perquè jo crec que en general el poble està bé, els edificis compleixen la seva funció,
0: Jordi,
1: i
0: les generalitzacions no són bones, però aquest sentiment, que possiblement no és ni encertat, sí, aquest sentiment
3: és una percepció,
0: hi és. És una percepció i hi és.
1: Ja, també va haver-hi una percepció
0: encertat o no, eh?
1: Ja.
0: A veure què fem amb
1: sí.
0: Això
1: sí. A mi em sap greu, que sigui, òbviament. També va haver-hi una percepció o un sentiment de que va sorgir a l'entorn de les eleccions del 2023, que era que l'Ajuntament estava arruïnat. L'Ajuntament de Caldes està arruïnat, no podrà pagar ni les nòmines, val? I això ho van promoure, evidentment.
0: Sí, amb això tens raó.
1: I això ho van promoure a partits de l'oposició.
0: No? Aquesta elaboració de discurs potser ja no hi és. Expliqueu-nos, doncs, com ho heu fet, perquè possiblement ho podríem aplicar també per rebatre aquest sentiment de que tenim un poble deixat.
1: Val. Llavors, per això dic que no comparteixo les quan es fa la generalització en aquest sentit, perquè ja en el passat, que no és un passat gaire llunyà, sinó que és de les eleccions del 2023, es deia l'Ajuntament està arruïnat, etc, des de partits que ara són a l'oposició, en aquell moment eren rivals polítics en una campanya electoral. Que malauradament, a mi inclús com a regidor de recursos humans va haver-hi un treballador municipal que em va preguntar, escolta, veurem les nòmines o no? Aquest és el nivell. Vull dir que al final generen aquesta... L'Ajuntament de Caldes està sanejat, us convido que un dia convideu en David Través, que és un...
2: Ho tenim present.
1: Doncs ell us explicarà amb pèls i senyals com estan i com funcionen les finances de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. En general és un ajuntament que està sanejat, que funciona molt bé i que a més el que fem és, tenint en compte, retornant molt, molt, molt breument al d'abans, tenint en compte que la limitació pressupostària, d'alguna manera el que hem anat fent és reduir deute públic de l'Ajuntament, l'única manera de compensar-ho és anar a buscar subvencions, val? Que això és el que et permet fer més coses amb els mateixos diners, val? A vegades, evidentment, hi ha cofinançament, o sigui, no totes les subvencions són del 100%, però aportant, en el cas d'aquí, del Carme, aportant a l'Ajuntament un 8%, es va fer una obra de més de 3 milions d'euros.
0: Sí, però, sí, però Jordi, tu saps que aquest manteniment...
1: Anem al manteniment.
0: No ven tant en subvencions com les grans obres faraòniques. No es pondera.
1: Jo no veig, ho hem de fer
0: d'una altra manera.
1: Val. Sí. Sí. Jo, per això les generalitzacions, a mi, són arguments que... òbviament respecto que puguis fer, Eduard, més faltaria, o quan hi ha moltes persones que puguin d'allò, però la realitat no és aquesta. La realitat és que l'Ajuntament de Caldes de Montbui tenim tots aquests contractes de manteniment vigents, Penseu que passen centenars de coses, per no dir milers, cada any. Vàters que s'embussen, portes que es fan malbé, endolls que no funcionen, llums que deixen de funcionar, climatització que no funciona. Quan és una climatització...
0: No, la del calderí no, eh?
1: Quan és una, quan és una climatització de, Mira, de la casa consistorial es va fer malbé fa un any i mig, val? Bueno, al final les coses fas un manteniment però també s'espatllen, val? Com a tot arreu. I amb 45 equipaments...
3: Sí, però això hi ha de ser. Això és inherent a fer aquestes inversions.
1: Manteniment se'n fa. Això és així. Se'n fa prou o no se'n fa prou? En general som un país que no som un país mantenidor. O sigui, els ciutadans tots tenim, quan comprem un habitatge, ens donen una cosa que és el llibre de l'edifici, no? Que et diu, cada 4 anys has de pintar, cada 3, obrir el clavegueram, la teva arqueta... No som d'aquesta cultura, val? I això ho tenim tot, això existeix, això és així. Aleshores, com a administració, no tenim aquesta cultura, anem avançant, evidentment, cap a aquesta cultura, tenim tots aquests contractes vigents a Caldes, per això dic que les generalitzacions no són encertades. Que unes goteres són molt cridaneres? Sí. Que s'han d'arreglar? Evidentment. Que l'idoni seria fer la coberta nova, en aquest cas, perquè no n'hi haurà prou amb això? Sí. Doncs també. Fixa, et donaré dos...
3: És que, Jordi, són aquestes coses sí. Que et donen aquesta percepció.
1: Val. Et donaré dos exemples, aviam si... et puc convèncer el meu argumentari. Avui, pel matí, el primer que he fet, cap allà a quarts d'avui les 8, ha sigut anar al polígon de la Borda, al carrer Borges Blanques. Era un carrer, és l'últim carrer, val? Paral·lel aquí, diguéssim, que és un carrer que té molta pendent, d'acord? I acaba amb un caminet, sí?
3: Sí.
1: Ja has situat.
3: Sí, sí.
1: Allà, cada vegada que plovia molt a Caldes, com que hi ha molta pendent i el final del clavegueram no estava ben resolt, saltaven totes les tapes del pou de registre, totes, o gairebé totes, moltes d'elles. Aleshores havia d'anar a la brigada municipal l'endemà, ja ho feien de normal. Cap de brigada sempre m'ho deia, no, avui anem allà d'allò borda que hi va ploure. Ostres, una altra vegada? Sí, diu, és que cada vegada es generava molta pressió en els tubs aquests de clavegueram i feien saltar les tapes, no només un risc per a les persones, sinó a més un cost, no?, de reparació constant. Bé, amb aquella subvenció que vam aconseguir, que vam explicar l'any passat, amb la qual hem fet tota una renovació de la part de tant de clavegram com d'asfaltatge del polígon de la Borda, un dels temes principals va ser aquest. El primer que he fet ha sigut anar-ho a comprovar. Per tant, acció de manteniment de gairebé 1 milió d'euros en el polígon de la Borda, del qual, ara no li sabria dir, però entre el 50 i el 60% ha quedat en el clavegram. Ha funcionat. Avui no han saltat les tapes. Per tant, òbviament és un manteniment que no es veu. Jo ja entenc que feia referència a vostè a coses que sí que es veuen, com són unes goteres, etc, etc. Però des d'avui, i esperem que sigui durant molts anys, el carrer Borges Blanques del polígon industrial de la Borda no saltaran les tapes del clavegueram. I jo penso que això és un exemple de manteniment. N'hi puc donar algun altre. Per exemple, a la sala màgica de l'escola del Farell. Sala màgica és un espai que tenen polivalent on l'any passat els hi va entrar aigua. Va fer una reparació a l'Ajuntament i aquesta va anar bé. Normalment, quan es repara, les coses van bé. Malauradament, a vegades no van bé, que és el que ha passat a la Torre Roja, que no hi ha manera de que va encertar com, què i de quina manera. Una altra operació que tampoc s'ha comentat. El CIE, el Centre d'Iniciatives Empresarials que tenim al Polígon Industrial de la Borda de l'Ajuntament, que en el seu moment va adquirir un govern, tenia moltíssimes goteres també. Moltíssimes. Tantes que la conclusió va ser que l'única manera que es podia fer allà era canviar la coberta. Aquí vam aprofitar el moment, una de les últimes, ara no recordo si va ser Next Generation o va ser Diputació, en el moment en què va haver-hi el màxim de subvencions a nivell de plaques fotovoltaiques, per una escletxa que permetia posar plaques fotovoltaiques i arreglar coberta o substituir-la. Ho vam posar tot en allà i per la mòdica quantitat de 200 i escaig mil euros hem canviat tota la coberta del CIE i això ho hem fet en aquest mandat. Per tant, en el CIE ja no hi haurà més degoters. No es veu? No. La notícia és els degoters que hi ha? Sí. L'oposició no repiularà que la coberta del CIE està arreglada i repiularà els degoters? Evidentment.
3: Normal.
1: Evidentment és el joc polític. Però aprofito que m'heu convidat i que us ho puc explicar per dir-vos tota una sèrie d'accions que sí que es fan. Per tant, torno al principi, generalitzar que no hi ha manteniment no és cert, directament, no és cert. La sensació que hi pugui haver, les sensacions són subjectives, només faltaria. I l'oposició, d'una manera òbviament intencionada, intenta fer veure només el que no està bé, que jo ho entenc, val?
2: A veure, són 9:15 i jo no vull deixar de preguntar-li, bueno, un que li farà il·lusió i un altre tema que potser no li farà tanta il·lusió, però vull preguntar-li i suposo que ara ho entendrà. I és un repte perquè li demano que sigui breu, uh-huh, en tots dos casos. Uh-huh. Ara farà un any van signar un conveni amb el Cau al Pasqualet, uh-huh, per treballar conjuntament de cara a aconseguir que l'Ateneu Molí d'en Ral torni a tenir ús públic, sent, per exemple, el nou local del Cau, que encara no disposa de local propi, tot i ser el cau més gran de la vegueria amb més de 100 infants i joves. Uh-huh. Què han fet en aquest any?
0: De Catalunya, més gran de Catalunya.
2: No més gran de la vegueria, sinó de Catalunya.
0: De la seva família, de Catalunya.
2: De la seva família. Què han fet en aquest any?
1: Suposo que es refereix a l'edifici, no? Entenc jo.
2: Perquè
1: el que és el desenvolupament del conveni, evidentment no és el meu departament, em consta que estan fent coses, que utilitzen altres espais d'una manera, però jo no,
2: com està,
1: no és el meu àmbit. Entenc que es refereix únicament i exclusivament a l'edifici.
2: A tota la qüestió urbanística.
1: A l'edifici del Molí d'en Ral era un edifici que estava, intentaré ser breu,
2: perquè si no, no podrem.
1: Tal com em demana.
2: Si no, no podrà parlar de la Cel. Que també li demanaré que me'n parli breument.
0: Oi, si sempre...
1: Molt bé.
3: Ja ho sabem de memòria.
2: Però hi ha una cosa que li vull comentar nova.
1: Ah, si m'ho permeten, els hi puc donar la primícia també de la Cel.
2: Bueno, a veure, parlem de l'Ateneu.
1: Parlem de l'Ateneu. L'edifici està dins d'una zona, que és una zona que s'ha d'un polígon d'actuació, d'acord? Mm-hmm. Un polígon d'actuació és una zona que requereix... tota una sèrie de procés urbanístic, o sigui, si han de fer carrers, si han de posar fanals, si han de posar bancs, si han de passar els serveis, etc, etc, abans de convertir aquella part en un solar. Val? Aquesta és la situació urbanística on hi ha ara mateix el molí. D'acord? Allò i tot el terreny que hi ha al davant.
2: El molí ha de ser equipament i el terreny de davant és el que vostès volien, parlaven amb el Cau, diguéssim, de dir, doncs, demanarem aquesta, el Cau volia la sessió anticipada del molí. Mhm. Perquè ja està previst que sigui equipament abans que es desenvolupés tota la zona del terreny. Sí. No haver d'esperar que es desenvolupi el terreny del davant, mm-hmm, sinó ja disposada... I tinc entès que vostè a principis d'any, mm-hmm, va dir que això ja ho veia a prop, això de que el molí, mm-hmm, ja no s'hagués de fer ni una sessió anticipada perquè ja es pogués fer aquesta sessió.
1: Val. A veure, el molí s'ha situat en un polígon d'actuació, val? Per tant, en aquest polígon d'actuació, abans de tirar endavant el desenvolupament, abans de poder-hi fer pisos, per dir-ho d'alguna manera, i repartir els terrenys en equipaments, en zones verdes, en sistemes, el que marca la llei d'urbanisme, primer s'ha de fer tota una sèrie de documents previs, que són un projecte de parcel·lació i un projecte d'urbanització, principalment. Això s'ha de portar a la Generalitat, s'ha d'aprovar i torna a l'Ajuntament. Bé. Desgraciadament, aquest terreny, que evidentment és un terreny privat, estava en mans d'una persona que és qui va fer el conveni en el seu moment que va permetre l'Ateneu, que tots recordem, l'Ateneu autogestionat, diguéssim, mm-hmm, i aquesta persona va perdre la propietat perquè va anar, no sé, va ser fruit de, m'imagino que d'algun tipus de problema, evidentment, de pagament, el que sigui, això va acabar en mans de la Sareb, després va acabar en mans d'un banc, després en mans d'un altre banc, i fa 2 anys, quan vam començar a parlar amb els representants del Cau, això estava sota una capa de més de 7 rehipotecacions. Jo no sóc expert ni en banca ni en economia, etc, etc, però com m'ho van dir i m'ho van explicar, és un solar que pertany a algú de la banca, que està en una bossa plena amb altres solars que no té cap interès i que s'ho van passant de banc en banc, d'acord? Havent-hi aquesta petició ciutadana, i també com a municipi és un espai que tots tenim al record i que està en una zona bonica, tocant a la Ria de Caldes, etc, etc, doncs el que vam fer va ser començar a treballar què s'hi pot fer allà per avançar en el camí urbanístic, perquè no hi ha altra manera, uh-huh, i arribar un moment en què això tingui un ordre i que llavors l'Ajuntament s'acabi el procés urbanístic o no, pugui fer una sessió anticipada, okay, val? Que és una figura que permet la Mercè ja...
2: I aquí s'ha avançat?
1: Com a jurista...
2: Aquí s'ha avançat? Perquè recordi que li he demanat brevetat.
1: Fa dos anys hi havia 7 hipoteques, una damunt de l'altra, que jo no sé ben bé el que significa això, però que entenc que està allà enterrat en un fons, en un pou, mm-hmm, sense fons, mm-hmm, i a principi d'aquest any no n'hi ha cap. A partir d'aquí...
2: del 26 vol dir,
1: o sigui... exacte, més o menys a principi d'aquest any ja no n'hi ha cap. Què vol dir això? Que ens han vingut a veure propietaris privats que volen tirar endavant coses, tota una sèrie de qüestions on nosaltres hem exigit com a Ajuntament que això havia d'estar net i polit i entregat, i per tant s'ha anat avançant. El desenvolupament urbanístic en aquest sentit depèn principalment d'un privat, o sigui, ja, si hi ha un interès privat, anirà avançant. Jo tinc la sensació que això va bé, per tant, d'alguna manera, en algun moment donat, l'Ajuntament podrà recepcionar-ho i, evidentment, el cal rebre que estan òbviament, per manifestacions públiques que han
4: fet.
1: Però
4: primer
0: és un pla parcial,
4: 5 anys vista.
1: No. Esperem que no, esperem que no, esperem que no.
2: Però aleshores es pot fer aquesta sessió,
4: no? Perquè no esteu.
0: No, simplifiquem. Heu trucat a la Caixa perquè ho faci la sessió de l'atac equipament, o sigui, Molí?
1: Jo m'he reunit amb representants de... Jo m'he reunit amb...
2: Per desencallar, no?
1: Jo m'he reunit.
0: Sí, sabem si la Caixa ho pot arribar a cedir?
4: Home.
0: Sota un projecte social comunitari, més enllà del cau, eh?
2: Sí, sí, sí, com a...
0: Obra social a la Caixa, abans hi era, ara no sé.
4: La Fundació, sí.
0: Exacte. Però jo... heu trucat a la Caixa per preguntar-li si podeu fer la sessió anticipada? Que és el propietari? Sí o no? És binària, la pregunta?
1: La pregunta és binària?
0: Sí.
1: Jo no he trucat a la Caixa, però jo m'he reunit amb les persones que són responsables d'aquesta propietat de la Caixa, sí.
0: Val. I li has demanat, o li heu investigat, o heu aprofundit si es pot fer una sessió?
1: Evidentment.
0: I què t'ha dit?
2: Què?
1: Que sí, però el moment urbanístic no és en qualsevol moment, val? Aquí la Mercè, que segurament sap més que jo d'urbanístic,
4: però jo entenc que no toca ara.
1: Però jo el que veig és que estem molt més a prop. O sigui, la pregunta que em feia la Gemma al principi, estem més a prop? Sí. És el que jo li vaig explicar als representants del CAU? Sí.
2: Però aquest més a prop no el podem
1: no depèn només de l'Ajuntament. I jo no el puc calendaritzar perquè no és... com el Plater, no és iniciativa municipal.
2: Ja.
1: Jo penso que anem molt millor, estem molt a propet, ja no hi ha cap hipoteca, per tant,
4: o sigui, no ha deixat, ja és important.
1: Ha deixat de ser un solar en un fons al final d'un Excel a ser un solar que té un interès. Val? Okay. A partir d'aquí, jo crec que estem molt més a prop, perquè si no tampoc gosaria haver-los dit en el CAU que estem a prop, i és que és així, estem a prop.
2: No podem acabar aquesta entrevista, dèiem, sense parlar d'un dels temes estrella de la seva regidoria, la CEL. Només apuntar, perquè com ja deia l'Oriol, ja hem sentit parlar molt de la CEL i sempre parla de la CEL. Segons ha publicat l'Ajuntament el taulell d'anuncis, està previst que a l'octubre s'obrin 100 places més del model A al nucli urbà. Què vol dir això? Ens
1: doncs,
2: ho explica?
1: Exactament això.
2: Molt breument. Exactament, sí. Això.
1: Exactament això. O sigui,
2: i s'està arribant ja un cim d'expansió de la CEL o com evolucionarà?
1: Que bé, amb dues preguntes em podré explicar una miqueta més, està molt bé.
2: Ostres.
1: La primera és senzilla, sí.
2: Exclusiva.
1: La primera és senzilla. El procés que vam fer, que hem seguit amb la CEL, és exactament el que vam preveure, i afortunadament ha tot molt bé, i a més,
0: perdó,
1: hem treballat moltes subvencions, moltes, les primeres instal·lacions són les que vam fer directament en pressupost municipal, la resta pràcticament totes han sigut subvencionades. Per tant, d'alguna manera, aquestes 27 instal·lacions que tenim ara, 1,2 megawatts, que és moltíssima energia, pràcticament tot ho hem aconseguit amb subvencions de Diputació i de Generalitat, molts d'ells de fons Next Generation. Vam detectar, de les dues primeres van ser en el nucli urbà, val? Perquè en el seu moment, recordem que quan nosaltres vam començar la CEL, el radi de cobertura, el que permetia la llei espanyola, eren 500 metres des d'una instal·lació. Val? Ara estem ja... no sé si són 2 o 5. Ara no recordaré. Però bueno, ja hem anat a un límit que ja és el que tocaria. Val? No només això, sinó que hem anat fent totes les instal·lacions que vam dir. Hem posat les instal·lacions a les urbanitzacions per donar també a tot el sòl urbà. Molt al principi, quan vam fer la CEL, vam començar a explicar... va haver-hi els representants de les associacions de veïns de les urbanitzacions que ens van dir: i les urbanitzacions què? No? Lògic, lícit i normal. Doncs miri, escolti'm, tenim aquests solars, aquí és on creiem que és oportú, amb un radi de cobertura de 500 metres en aquell moment podrem arribar a totes les cases, etc, etc. Val, què va passar? Vam obrir per les urbanitzacions, es va apuntar moltíssima gent, vam dir que 400 places, vam dir que eren 50 per cada una de les urbanitzacions, val? Sabíem que seria, que no seria lineal, o sigui, les urbanitzacions que tenen més població són on s'ha apuntat més gent, i les poblacions total han sigut 240 famílies, si no recordo malament, pel cap més o menys. Però moltes persones del nucli urbà van dir: jo també vull apuntar a la CEL. En aquell moment no es podia, perquè aquesta fase que vam obrir administrativament només podia ser per les instal·lacions que havien fet a les zones, a les urbanitzacions. D'acord? I llavors es va generar una mena de llista d'espera, o evidentment apuntar a les persones que tenien interès en apuntar-se del nucli urbà, i el que farem ara a l'octubre és obrir 100 places més en el nucli urbà de Caldes.
4: Dius que hi ha una llista d'espera?
1: No és exacte. O sigui,
4: ah, perquè jo vaig a l'Ajuntament i em diuen aquí no podem apuntar ningú.
1: Ja, ja, ja.
4: A veure.
1: Què tenim? Tenim moltíssima gent que van entrar a instàncies... O sigui, que alguns se'ls ha respost.
4: Entrem instància, vaja.
1: Sempre de manera de dirigir-se a l'administració...
0: I responeu a les instàncies?
1: N'hi ha que sí, n'hi ha que no.
0: Ah, vale, molt bé, com gràcies. Tot,
2: com en Jaume ha fet cara de sorpresa.
0: Hòstia, no, és que són una sorpresa.
1: Com tots els ajuntaments. La meva recomanació, Mercè, és estigues al cas en el moment en què... Saps que hi ha uns períodes molt, molt justos. No és que ho vulguem fer d'aquesta manera... però òbviament la tramitació administrativa és molt farragosa i et diu, pots obrir d'aquest dia fins aquest dia, si vas un dia més tard ja no hi tens dret, i a vegades a mi se'ns dirigeixen ciutadans. Vaig tenir una anècdota molt curiosa perquè un amic meu li va dir a la seva mare, no pateixis mama, tira, ja hi anirem. Se'ls va passar el termini, que la conec molt la seva mare i el conec amb ell, un enginyer a sobre, i li va dir, ja li dones cada mes 30 euros a ta mare o no? Perquè clar, perquè com que tu li vas dir que es podia esperar i al final va perdre la plaça, calla, tinc un problema. Finalment es va poder apuntar a la penúltima, vam fer, no recordo exactament. Per tant, sí, jo crec que és una bona notícia. Vam veure que hi havia com al voltant de 70 famílies o 70 persones, 70 famílies del nucli urbà que es van quedar com entre cometes amb les ganes de poder-hi participar en aquesta d'això. Tenim energia suficient com per compartir-ho amb elles, per tant obrirem una nova fase.
2: Perfecte, doncs...
0: Hi ha una cosa molt bona de la Seu. Hi ha una cosa molt bona de la Seu, més enllà de les qüestions tècniques o les qüestions pressupostàries. És un pol turístic. A part que el Jordi ho explica molt a tot arreu. Hi ha molta gent, hi ha molts ajuntaments, hi ha moltes entitats que venen, no sé si a aprendre, però a prendre nota sí. I això és important, també. Vull dir, a part del Prater, abans del Prater, potser que féssim més tot entre ajuntaments, més coses d'aquestes. Sí. Almenys com parlar-se, no? Vull dir, aquest senyor s'ha cansat d'explicar la Seu, però...
2: No, em sembla que no es cansa.
0: No, segur que això és cert.
2: De parlar de la Seu.
0: Metafòricament, vull dir. Però vull dir, és una cosa molt bona que no la posem en valor. No sé quants megawatts genera, no ho sé, ni m'importa, que en generi molts i més. Però és un producte, no sé si turístic, ja com el Carquinyoli, sol com la Font del Lleó, però diu, hòstia, està molt bé tenir referències. Som referents, a través de la Seu cal de ser referent.
2: Molt bé, doncs amb aquesta reflexió acabem l'estona d'entrevista al Jordi Martín, tercer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme i Activitats, Acció Climàtica, Espais Públics, Planejament Territorial i Recursos Humans. Tantes carpetes ens han portat a una entrevista tan llarga. Moltes gràcies i fins la propera.
1: He estat molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me. I esteu atents al dilluns, si no és dilluns d'aquesta setmana, és el dilluns de la setmana que ve, que farem una roda de premsa en relació al cel, no només a l'obertura d'aquestes 100 famílies, sinó que hi haurà una notícia molt xula, jo penso.
2: Ai, aquesta no es la pot avançar. Aquesta ens hem d'esperar.
4: Sí, a través d'on la fareu, aquesta publicació?
1: Aquest cop mantindré l'expectativa. Us haureu d'esperar.
4: Home, sí, però llavors no sabem on anar.
3: Una pregunta.
2: Una pregunta.
0: Que hem tractat prou bé, home, donant-se a algú, home.
1: Val.
3: Jordi.
1: Ho faig. Era broma.
3: Urbanisme.
1: Sí.
3: Habitatge.
1: Sí.
2: Ostres, Eduard, són i 42.
3: És igual.
1: Seré
3: concret.
1: Hauràs de parlar amb la Núria Cornet, que és la regidora d'habitatge.
3: Vale, no, si saps com està el tema de Sant Salvador.
1: Sant Salvador, això... Bueno, això
3: perquè ara s'ha canviat els membres de la Junta de Compensació.
1: Sí. Bueno, el desenvolupament urbanístic del nostre municipi està definit en el POM, Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, d'acord, que es va aprovar al voltant dels 80-90, que ha tingut alguna revisió, però bàsicament defineix les zones en les quals s'ha d'ampliar el nostre municipi. Principalment, pel que he vist, ho van dissenyar en el seu moment, és colmatar d'alguna manera els espais que hi ha entre el nucli i la C-59, que és on hi ha Sant Salvador, que és on hi ha el sector sud, que és on hi ha Puig d'Ominort, sí. I una miqueta al sector sud. Llavors hi ha un... principalment és això. Val?
4: El sector sud quin és? El
1: sector sud és des de la 14-15 fins a la Bassa, o sigui, on hi ha ara mateix l'empresa de que venen materials davant de... materials de
4: construcció.
1: De construcció, efectivament, que havia sigut una bòbila, efectivament. Allò és el sector sud.
4: Ah, ja no és bòbila.
1: No, ara només venen...
3: És de compra-venta, i... bueno, venta.
1: Bueno, jo crec que no és mòbil.
3: No, no fan cap totxo, no?
1: Llavors hi ha una part que es diu Brugueres, que és, les diguéssim, Brugueres, que és des de diguéssim, on s'acaba ara mateix el municipi, l'últim carrer que hi ha davant, diguéssim, del dipòsit de Segalers, sí? Val? I després hi ha la part del Molí, que comentàvem abans, d'acord? Mm-hmm. Tot aquests sectors, molt ultrabreument, són calderins i calderines que tenen propietats en aquesta zona que han de fer un desenvolupament, doncs, que correspon més o menys amb el que dèiem abans. No és ben bé un pla d'actuació, però està definit, diguéssim, ja, entre cometes, ja està requalificat. Val? Algun dia hi podrà haver pisos, però abans de que hi hagi pisos s'han de fer carrers, s'han de fer zones verdes, s'han de fer les sessions dels equipaments i després es podrà fer. Bé, tots aquests sectors estan, com estem en un període ara mateix d'expansió econòmica, tots em venen a veure, jo els vaig a veure, perquè em conviden, evidentment, quan es fa una junta de propietaris, i com a ajuntament ens conviden, i jo com a regidor de planejament, sempre que puc hi vaig, val? I me'ls escolto, i si puc ajudar amb alguna cosa, perquè la majoria, com us dic, són calderins i calderines. Bé, és com a Sàmbic, no? Vull dir, també el polígon de Sàmbic fa molts anys que està...
2: És que han anat caient temes d'aquest.
3: El problema era el subsol, no?
1: Jo no tinc la bola de vidre. Si la tingués, no? Abans m'he fet una pregunta. Abans m'he fet una pregunta. Abans m'he fet una pregunta sobre el futur.
3: Sàmbic.
1: Si el coneixés...
4: De totes maneres, si hi ha algun punt d'interès d'aquests que interessa a l'Ajuntament desenvolupar-ho, pot agafar i pot fer ell. La parcial.
1: Sí, no tindríem capacitat financera. Sí, és veritat que sempre que hi ha alguna qüestió, un dels que està més avançat és el sector sud. I han tingut un problema amb una canonada de gas, etcètera, etcètera. Ens han vingut a veure. Els hem ajudat i ho hem aconseguit. Per tant, anem fent pas rere pas. Per sort, ara el desenvolupament urbanístic és molt més estricte que abans. O sigui, abans de poder ficar un totxo d'una promoció privada, s'han d'haver fet tots els carrers, s'han d'haver recepcionat per l'Ajuntament.
4: Tots els serveis.
1: Que això abans no passava. Per això encara ens trobem a dia d'avui amb algunes urbanitzacions del nostre municipi que falten voreres, que els fanals estan massa separats
3: i estan recepcionades.
4: Sí.
1: Clar, algunes d'ofici del seu moment, sí, i d'altres sí. Per...
0: Però Jordi, l'Oriol t'ha preguntat, Sant Salvador què?
1: Jo
0: no les Brugueres, que també potser...
1: Podeu trucar a la Junta de Propietaris de Sant Salvador, fer-los venir aquí i preguntar-los, i jo tampoc tinc tanta... No ho sé...
3: I a darrere l'Ajuntament?
1: A darrere l'Ajuntament és un... Es diu el... sector... No sé,
4: és igual com
1: sector Carrer Nou o alguna cosa així,
0: sí,
1: no?
0: Sabem que és igual.
1: Sí.
4: És igual com se digui.
3: Sí.
4: Allò que havia de ser una cooperativa d'habitatges, sí. Què ha passat amb allò?
1: El mateix. Això sí que és habitatge, 100%. Sí. Això he de parlar amb la Núria. Jo ja fa 4 anys que no m'ocupo d'això. Però em consta
4: amb la,
1: que...
4: Amb la Núria Carné?
1: Núria Carné, sí.
4: Ah, sí?
1: Sí, sí. Bueno, és un sector que també aquí també, pues, també té una part de... És una mica diferent, perquè les velocitats del tema urbanístic són diferents, i aquí això ja és sòl urbà, però tot i així s'ha de fer arreglar els carrers, posar el clavegram, etcètera, etcètera, de nou. Sí. Us dic la primícia o no, al final?
2: Sí, home, sí, escolta, sí, i tant.
0: Si no, no marxes.
2: Encantats.
1: Que bé, que bé, que bé. Us he fet una mica d'allò, eh?
2: Quina és la primícia?
1: Gairebé surto sense dir-vos-ho.
4: Expectativa, va.
1: Molt bé, molt bé.
4: Canta, canta.
1: Farem una cosa molt xula que no ha fet ningú més. M'ha agradat, òbviament, m'ha congratulat moltíssim, Jaume, que diguessis que la Cel feia un referent de Caldes, etc.
0: Te l'he posat al nivell del croquinyoli.
1: Vull dir... Sortint, tens el cafè, la cervesa o el que vingui de gust pagat, només faltaria. Seguint aquesta línia, jo crec, d'innovació i d'una cosa que a més és útil, no és només una innovació, no només és bo pel canvi climàtic, sinó que a més és útil pels calderins i les calderines que es baixen la factura de la llum, més a més, val? Ara anem una miqueta més enllà. La Diputació de Barcelona va obrir una subvenció al voltant de Setmana Santa que estava pensada per ajuntaments i per grans obres que fossin transformadores. Val? Nosaltres vam començar a treballar ja en l'anterior mandat una possible col·laboració públic-privada en un solar que hi ha al polígon industrial de la Borda a sobre de la deixalleria que ara s'ha revifat ara l'obra, d'acord, que hi ha tot un gran aparcament. Val? Allò pel mig va haver unes eleccions, trets polítics, etc. Estava una mica, el projecte estava a mig fet, molt preparat com un avantprojecte, però va quedar, entre cometes, no diré mort, però en el calaix. Quan va sortir aquesta subvenció de la Diputació, vaig dir, mira, potser és l'oportunitat de treure del calaix, presentar-lo, ja veiem què passa. Li vam fer algunes modificacions. Vam presentar, evidentment, tot un aparcament, a l'ús que tenen les persones que van a treballar al polígon de la Borda i aparquen allà, i ha de seguir sent, com no pot ser d'una altra manera, però si l'asfaltem, hi haurà més places. Si hi posem plaques, farem energia. I si hi posem bateries, podrem emmagatzemar aquesta energia solar i podrem abocar-ho a la xarxa. I, per exemple, podrem fer funcionar part de l'enllumenat públic de nit, òbviament.
4: Sí, clar. Sí, no, de dia no, per favor.
1: Amb energia solar.
4: Molt bé.
1: I aquesta subvenció la vam aconseguir i aviat, de fet, no sé si aquesta setmana ja hem fet, ja hem obert les pliques de la licitació, o sigui, ja està en licitació pública. És un projecte molt xulo, el presentarem tal com Déu mana, si no és dilluns que ve és l'altre, ara no ho recordo de memòria, però aprofitant que he vingut avui i que m'heu convidat, doncs us dono la... us dono la primícia.
0: Felicitats. No, això vol dir que els quatre carrers del Bugarai que fot un mes que no tenim llum a la nit, tindrem llum.
1: Això ho ha de parlar amb la distribuïdora del nostre municipi, que es diu Electra Caldense.
0: Vale. Anem millorant.
2: Tenia aquí, i aquesta pregunta havia caigut...
1: Ah, no acabàvem amb la
2: primícia. Que tenia entès que feia poc que havien rebut una subvenció d'un milió d'euros per instal·lar un parc de bateries.
1: Molt bé, era bé. Això. Venies preparat,
2: ho tenia aquí, i havia caigut perquè no sabia.
1: És molt xulo.
0: No era tan primícia.
2: Jo ho tenia aquí, jo ho tenia aquí.
0: Hi ha algú que treballa aquí?
2: Hi ha algú que treballa.
1: És molt xulo perquè l'ús de les bateries, que és una cosa que els darrers anys se n'ha parlat moltíssim, encara està tecnològicament en punts d'evolució, no? Però sí que és veritat que ara ja se'n fan unes que es diuen LFP, que és on hi ha més ferro, que, o sigui, s'utilitzen menys materials difícils de trobar, etc, no? Que aquestes són les debilitats d'aquest sistema. Aquestes que nosaltres hem fet la consulta de quin tipus de bateria serien, són bateries, estem parlant d'un megawatt d'energia solar i un megawatt d'emmagatzematge. O sigui, això seria doblar la capacitat actual que tenim i emmagatzemar aquesta energia per poder a la nit, per exemple, fer funcionar els LEDs que tenim en el nostre municipi. Jo penso que és molt bona notícia. Penso que novament Caldes seguirem encapçalant part d'aquesta lluita amb el nostre tamany, amb la nostra intensitat, però amb molta, molta, molta força, i és una bona notícia a tots els...
4: Et portarem, perdona que t'interrompi, et portarem de visita amb els nostres pobles agermanats, a Sant Pol de Dacs, que sempre llueixen ells de ser molt avançats en aquest tema, els hi presentarem aquests projectes perquè també prenguin nota.
1: Doncs estaré encantat d'acompanyar-te.
0: I vas a la Generalitat i els expliques aquests que van dibuixat el Prater com se fa.
1: Ah, no, tant ja crec que no, però estaré encantadíssim d'acompanyar-vos, Mercè, només faltaria. Moltes gràcies.
2: Doncs acomiadem el regidor, el tercer tinent d'alcalde, Jordi Martín.
1: Gràcies, Gemma.
2: Que gairebé hem omplert tot el safreig avui amb entrevista, perquè hem fet una entrevista barra tertúlia tot junts.
4: Sí, ha estat molt
2: moltes bé gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Fem una petita pausa i fem una miqueta de valoració de tertúlia.
1: Que bé.
4: Molt bé.
2: Apa, gràcies.
5: El safreig, la tertúlia política i d'actualitat de Ràdio Caldes.
6: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: seguim el safreig en temps de mini tertúlia ara mateix. Hi ha hagut una rebel·lió a bord i els tertulians li han demanat a l'entrevistat que no marxi. El que passa que aquí la presentadora que us parla li ha demanat a l'entrevistat que es quedi però no parli. Per tant, estem en temps de tertúlia amb un espectador especial. Jo pregunto als tertulians, què us ha semblat l'entrevista? Oi, com per... si no hi fos aquí el senyor Martín.
1: Per mi genial. A mi m'agrada sentir els plantejaments, les motivacions i per què s'arriba a tal o qual decisió i per què es fa tal o qual cosa. Tot té una explicació i un plantejament darrere. Si no te l'expliquen, et pots quedar en un punt molt superficial que, el qual et fa que no entenguis el per què de les coses. Mm-hmm. És el meu punt de vista.
2: Bueno, jo penso que més que una entrevista, el que hi ha hagut ha sigut un col·loqui. Mm-hmm. Generat per l'entrevista o els punts que tu anaves mm-hmm. posant sobre la taula, no? El Jordi, bueno, clar, ell s'ha esplaiat molt, ell té coneixement de tot el que havies preguntat, té un coneixement mm-hmm. molt ampli que nosaltres pues, no tenim ni podem tenir. Aleshores, bé, m'ha agradat perquè bueno, pues, més o menys ha respost molt llarg, però ha respost a totes les preguntes que se li ha fet i jo m'ho he passat bé i he après i m'ha agradat.
0: Jaume?
3: Sí, puc compartir criteris de vosaltres dos, la majoria. Principalment, moltes vegades, quan fas aquest tipus de col·loqui, perquè ha sigut un col·loqui, ha sigut bastant interessant, ens deixem coses al tinter. Hi ha moltes qüestions d'urbanisme que s'han quedat al calaix o uh-huh. per falta de temps o perquè el senyor regidor, pues, home, breu no és. Però dit això... sí, a vegades sí, en qüestions tècniques que està bé que s'expliquin, però falta a vegades també el discurs polític en el sentit, en algun sentit, no? Principalment ara ho estaven dient fora micros, realment jo dubto que la gent vol dir tots els calderins en general, si ens interessa molt o poc el quin ferro va dintre les bateries, no? Que tècnicament és bo saber-ho, sí, clar, però podíem haver aprofundit més en altres qüestions que s'han quedat en el tinter, possiblement per manca de temps.
0: No? Moltes s'han quedat al tinter, ja t'ho dic jo, aquí del guió han caigut unes quantes coses.
3: O sigui, així com abans he defensat...
0: el doble de temps.
3: Així com abans he defensat la CEL com a, sense aprofunditzar gaire, no sé quants ajuntaments han vingut i no m'ho expliquis, m'és igual.
0: Clar. No, perquè li han dit que no parli.
3: Exacte, però... bueno, o sigui, llançar els titulars, llançar el breu i després debatre-ho, potser hi ha faltat, ha sigut donar el contingut tècnic mm-hmm. però un altre dia torna i donem una vessant més política.
1: Saps què passa, Jaume? Que, a veure, jo el que penso és que quan s'està treballant per Caldes s'està treballant en pla tècnic, deixem-nos estar de política. Si és per Caldes, és el que convé, el que necessitem i el que d'això. Pots parlar de política...
3: I com definim el que necessitem?
0: Clar, la política marca les prioritats.
3: Si no primer.
1: Sí, o clar. No.
2: Jo ho veig així, coses... Jaume. Que no, jo estic amb ella, Jo no ho veig així, tampoc, Jaume. Jo penso que més política, home... Pots definir moltes coses sense entrar en la política.
1: Claro.
2: Amb voluntats, sí. amb projectes, sí. amb idees. Amb...
3: Política no vol dir política de partit.
2: És que clar, quan dius política, defineix
1: què vols dir política.
3: Filosòfica, per què fem les coses? Amb qui les fem? Per a qui les fem?
1: Que se les
3: com
1: fem
3: les
1: poble?
3: Fem?
2: Vale, però això no és política pròpiament, tampoc.
1: Això és fer-les
3: sí,
1: pel poble.
3: Digue-li filosofia, digue-li Rumià. Si ho deixem tot en mans de la tecnocràcia, doncs home,
1: pues,
3: no és bo.
1: Potser ens convé,
3: no,
1: eh?
3: No és bo.
1: Potser ens convé, deixaríem de crítiques destructives per fer-ne de constructives.
0: Però suposo que al final la política és tot, no? Perquè la política et marca les prioritats,
1: punt.
0: No?
1: Fins a cert punt. A lo millor
3: si
1: la política més generalista, potser sí. Però la local...
3: Si actuem només com a una vessant tècnica, no t'estalvies les crítiques destructives.
1: Bueno...
3: No, bé, això,
1: jo crec que no te les estudies mai
3: ja ho va dir, però, o la política o la fas o te la fan,
2: doncs si entres en temes polítics les crítiques seran més bèsties.
3: Sí, clar. No estem exempts de crítica.
1: Bueno,
3: encara que no li agradi al senyor crítica, regidor tenir plens
1: la
3: agressius,
1: crítica és bona, el que no és bo és la crítica destructiva.
3: No n'hi ha de constructiva.
1: Ah, no?
3: No, crítica és crítica.
1: Pues perdona, jo entenc que sí, que n'hi ha de constructiva.
3: No, home, això s'ha de ser binari, o ho fem bé o no ho fem bé, en tots. Podem anar desgranant aspectes, però fem bé o no ho fem bé, i si no ho fem bé, la crítica. És molt subjectiu, això de la crítica destructiva. No, abans doncs... ho parlàvem de rècord, vull dir, ja me'n vaig.
0: Sí, perquè això seria ja un altre tema de debat i hem d'acomiadar,
3: doncs ja,
0: el programa. Mercè Prades, Jaume Pieres, Eduard Urriols, Jordi Martín, que encara ens acompanya. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer programa de la segona temporada del Safareig. I a vosaltres que ens escolteu, la propera setmana en horari de Safareig retransmetrem el ple municipal i per tant ens retrobem al Safareig el proper 1 d'octubre quan ens visitarà la segona tinenta d'alcaldia i líder de Junts per Caldes, Roser Xalabarder. Com sempre, a les 7 del vespre. Ara sí, bona nit.
1: Bona nit. Bona nit.
4: El Safareig, de 7 a 9 del vespre, a Ràdio Caldes.
5: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
6: L'episodi de pluges que ahir va afectar bona part de Catalunya va descarregar amb força a Caldes. Segons l'estació meteorològica de la Torre Marimón, en tot l'episodi s'han registrat 46,4 litres per metre quadrat. Entre 6:15 de la tarda fins a 7:15, en només una hora, es van registrar més de 30 litres per metre quadrat. Aquesta pluja torrencial va acabar causant alguns estralls al barri del Farell, on Protecció Civil va haver de desembossar diversos embornals. Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de l'Ignacieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que van començar ja fa 2 anys i que ara fa un pas més endavant buscant testimonis directes de la feina d'aquesta. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. Els recursos turístics del Vallès Oriental mantenen una elevada reputació i assoleixen una valoració de 8,36 sobre 10 als principals portals turístics, la mateixa nota mitjana de la regió de Barcelona. Segons el monitor de reputació turística online 2026 Vallès Oriental del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, els atractius turístics han aconseguit la millor puntuació des de 2020. Els recursos relacionats amb l'enogastronomia, les atraccions, la natura i el turisme actiu són els millors valorats de la comarca amb notes superiors al 9. Demà divendres de 10 a 12 al matí a la cooperativa 70 s'inicia la primera sessió del taller per a gent gran anomenat Construccions Imaginàries peça a peça, aixequem el que mai hauríem imaginat amb l'ajuda i coordinació de Jordi Colobrans, qui ajudarà el grup de persones participants a crear construccions a través de peces fent servir la imaginació i la creativitat. La segona sessió tindrà lloc el dia 25 de setembre a la mateixa hora i al mateix espai, un taller que té un cost de 38,5 €. Pel que fa al temps, avui dijous el dia ha començat ben nuvolat després de les pluges d'ahir. Les temperatures es mouen entre els 17 i els 24 graus amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa demà, divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i al vespre poden aparèixer alguns ruixats amb poca força. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 25. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
5: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.

De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per acabar bé el dia. Cheyo!

0: Ràdio Caldes.
1: Són les 12.
2: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: Molt bon dia, Caldes. Som dijous i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. I és que el Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobarem o ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I dit això, passem al sumari i mirant en el que trobareu avui per començar aquest fòrum, per anar fent aquest fòrum. Doncs a la primera hora, que ja estem, després de la presentació i d'aquest sumari, obrirem amb les paraules del dia, ja sabeu, l'editorial, aquest espai que ens connecta amb la comunitat i amb el món que ens envolta. Tot seguit viatjarem amb el temps, amb tal dia com avui, per repassar efemèrides, dies temàtics i històries que ens ajuden a entendre el present. A continuació, avui ja comencem obrint la secció d'Endavant les atxes i ens acompanyarà Susana Corcho, la tècnica de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència, l'ús quotidià i fins a les polítiques públiques, passant per curiositats, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. A la segona hora, de 10 a 11, arribarem a l'hora del cafè. Conversarem amb Carolina Chaparro, psicòloga general sanitària especialitzada en psicoteràpia per adolescents i adults. Treballa tant a Caldes com a Barcelona i és membre del grup coordinador del PEC del municipi, el projecte d'educació de Caldes de Montbui. Parlarem de salut mental, de joves, d'acompanyament i del paper que fa el PEC aquí a Caldes. I a la tercera hora, d'11 a 12, ens visitaran Maria Dolors Muñoz i Anna Escribano, dues dones cercadores i investigadores que han remogut arxius, que han fet parlar documents oblidats i que han rescatat la veu d'una dona imprescindible. Amb elles obrirem les pàgines més íntimes de la nostra història local per parlar d'unes mans, unes mans que literalment van veure i van sostenir el futur de la nostra vila abans que ningú. Parlem d'Ignàcia Blanc Carreras, més coneguda com la Ignacieta. I encara amb el sumari sobre la taula, comencem el programa amb la nostra mirada del dia.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
3: Hi ha dies en què l'actualitat ens recorda que la vida d'una comunitat no se sosté només amb grans titulars, sinó amb una suma de gestos petits, constants i sovint invisibles. Gestos que no sempre surten als diaris, però que tenen un impacte directe en la salut, en el benestar i en la cohesió d'un poble. També en el llegat de valors, en les petjades que ens han deixat algunes persones. Avui és un d'aquests dies, perquè hi ha persones que han dedicat la vida a cuidar la vida dels altres, persones que han treballat per la comunitat, que han sostingut famílies, que han acompanyat en moments difícils, que han estat allà on feien falta, persones que no han buscat protagonisme, que no han demanat reconeixement, que no han fet soroll, però que amb la seva feina i amb la seva manera de ser han fet un món millor. Una d'aquestes persones és, o va ser, Ignàcia Plans Carreras, la nostra Ignacieta, una dona que va caminar de nit que va entrar a cases on convivien la por i també l'esperança, que va ser confidència, suport i professionalitat en moments en què no hi havia res més. Una dona que va posar la vocació per davant de la comoditat, la responsabilitat per davant del cansament, la comunitat per davant d'ella mateixa. I malgrat això, durant anys el seu nom va quedar en silenci, com el de tantes persones que han fet possible que un poble tirés endavant. Vivim en un temps en què el valor sembla mesurar-se per la visibilitat, per l'impacte immediat, per la capacitat de fer soroll, però el valor real, el que sosté la vida d'un poble, és discret, és constant i és profund. Per això és tan necessari dir els noms de persones que han fet un món millor, reivindicar-les, recordar-les, aprendre d'elles. Perquè quan hi ha persones així, vol dir que hi ha esperança, vol dir que tenim futur, vol dir que una comunitat no només ens construeix amb projectes, sinó amb vides dedicades a fer que els altres visquin millor. I potser avui val la pena dir-ho en veu alta. Ignasieta és un d'aquests noms. Un nom que mereix ser dit, reconegut i explicat. Un nom que ha sostingut la vida d'un poble amb una força que encara avui ens acompanya.
2: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: I en aquesta mirada posada en les persones que han fet un món millor, avancem en el programa i fem un pas cap al temps. És moment de tal dia com avui. Avui, ja ho hem dit, és dijous 17 de setembre, ja han passat 258 dies d'aquest 2026 i en resta 106 per a escriure un altre cicle. El santoral ens recorda avui les celebracions de Santes Ariadna, Camèlia, Columba i de Hildegarda i Sant Lamberto. Si us dieu així, doncs moltes felicitats. I com sempre, aquest dijous ve carregat de dies temàtics que ens ajuden també a mirar el món amb una mica més de perspectiva. Avui celebrem 4 dies rellevants, podríem dir, no? És el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, és el Dia Internacional de la Febre Mediterrània Familiar i és el Dia Mundial de la Síndrome de Klystrat. I és el Dia Internacional de la Música Country, o sigui que això també va bé, la música. I, a més, són en plena celebració de diverses setmanes temàtiques, la Setmana del Benestar a les Amèriques, la Setmana Europea de la Mobilitat, la Setmana Europea del Càncer de Pulmó i la Setmana de Prevenció de l'Embaràs en Adolescents. Passem directament, primerament, a parlar del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, el que representa. Doncs, l'Organització Mundial de la Salut celebra cada any aquest dia amb l'objectiu de divulgar informació sobre un tema essencial, la seguretat de les persones que reben atenció sanitària. El lema d'aquest any, atenció segura per a les malalties no transmissibles. El focus és clar, garantir que la cura de malalties com les cardiovasculars, el càncer, la diabetis o les malalties respiratòries cròniques sigui segura en totes les etapes i en tots els espais. Aquestes malalties acompanyen la persona durant anys, de vegades tota la vida. La cura passa per la prevenció, el diagnòstic, el tractament, la rehabilitació i, en molts casos, les cures pal·liatives. I passa per llocs diferents, com l'hospital, el centre de salut o a casa. Cada canvi d'etapa o d'espai és un punt crític, un informe que no arriba, una medicació molt ajustada, un seguiment que es perd. La campanya d'aquest any vol reduir aquests riscos al llarg de tot el recorregut del pacient. I l'OMS insisteix en una idea important. El pacient és un agent actiu. Conèixer la malaltia, portar un registre de medicació, preguntar quan alguna cosa no queda clara, tot això redueix el risc de dany inevitable. Passem a un altre dia temàtic que hem parlat, que ho hem dit abans, és el Dia Internacional de la Febre Mediterrània Familiar. I què vol dir això? Doncs que és una malaltia hereditària antiinflamatòria que provoca episodis recurrents de febre, dolor abdominal intens i inflamacions diverses. La data commemora el descobriment del gen MEFB, ho dic així perquè si no, no sabria com pronunciar-lo. Clau, és clau per entendre la malaltia i avançar en el diagnòstic i el tractament. Tot i ser crònica, el pronòstic és positiu i és i va bé. Vull dir que es pot podríem dir que és una d'aquestes malalties que atropella però que no mata. El tractament habitual inclou antiinflamatoris i coxicina, que redueix la freqüència i la gravetat de la crisi en casos greus. Passem a un altre dia que de celebració, que és el Dia Mundial de la Síndrome de Kleestra, i a veure què significa, no? Aquesta és una malaltia rara causada per mutacions del gen, en aquest cas és EHMTU, provoca discapacitat intel·lectual, retard en el desenvolupament, hipotònia, trets facials distintius i, en alguns casos, anomalies del cervell o el cor, també. El diagnòstic es fa en avaluació clínica i proves genètiques específiques. L'objectiu d'aquesta efemèride és donar suport a les famílies i sensibilitzar sobre una patologia poc coneguda. I passem doncs, a una mica a parlar ja no de malaltia, sinó d'algo més positiu, que en aquest cas és la

0: No? De fets històrics, podríem dir. Aquí, doncs, passem a l'any 2007, en un 17 de setembre del 2007, en què el Tribunal de Primera Instància de la Unió Europea dicta sentència contra Microsoft per monopoli i imposa una multa de 497,2 milions d'euros. O sigui que imagineu que, quina quantitat, però a lo millor això no significa res pel senyor Gates. El 1991 la ONU admet Corea del Nord, Corea del Sur, Micronèsia, les Illes Marshall, Estònia, Letònia i Lituània, és a dir, que entren a la ONU. El 1991 també es publica la primera versió del nucli Linux, que és una altra manera de... O sigui, podríem dir que passarien aquí al que... la programació lliure. El 1988 s'inauguren els Jocs Olímpics de Seul. El 1894 l'exèrcit japonès derrota les forces xineses a la batalla naval del riu Xalu. El 1809 és el final de la guerra de Finlàndia. Rússia incorpora Finlàndia com a territori autònom. El 1788, aquí, doncs, es va produir la batalla de les Carenceves. Soldats austríacs ataquen per error les seves pròpies tropes. El 1303, un terratrèmol de magnitud 8 a Shanxi, a la Xina, doncs, provoca ni més ni menys que 300.000 persones mortes i desaparegudes. I així arriben a l'any 1007, en què un terratrèmol també, en aquest cas a prop de Bagdad, doncs va provocar també, en aquest cas, 16.000 víctimes. En fi, i ho deixem aquí, un dia de memòria, de lluita, de reivindicació i de consciència, un dia en què es recorda que la història no és només passat, és un mirall que ens ajuda a entendre el present.
1: El Fòrum amb Conxi Sánchez. El Fòrum amb Conxi Sánchez.

0: I amb aquest mosaic d'històries que hem esmentat, que ens regala el calendari, coses que passen també per aquí, que cauen, doncs avancem en el programa i obrim un espai per mirar la llengua amb calma, criteri i curiositat. És moment de endavant
1: les atxes.
0: Doncs és dijous i això vol dir que arriba l'espai cultural i lingüístic per excel·lència, endavant les atxes, i amb la Susana Corcho de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui. Benvinguda, Susana. Oh. Feia temps que no parlaven.
2: Sí, tenia moltes ganes. Benvinguts i benvingudes aquí al programa d'Endavant les atxes. Tenia ganes ja.
0: Des de juliol, eh? Des de juliol. Sí, perquè vas venir en un altre programa.
2: Exacte, vam fer algun altre. Sí. Però ja enyorava això de posar-me aquí darrere del micròfon i saludar-vos i allò animar-vos, encoratjar-vos a tirar endavant la llengua.
0: Doncs pues estem en una altra... En una nova temporada.
2: Amb més força i més ganes.
0: I tant, i tant que sí. Jo ja sé que tu vas també molt de boli. Vull dir, perquè és que començar a... Si aquí també anem una mica més que de boli, una mica que no sabem ni on estem. Vull dir, això passa quan han passat les vacances, no?
2: Exacte, és allò, fins que tot quedi al seu lloc i comença una rutina, ens hem
0: sí,
2: d'anar situats.
0: Sí, però en el teu cas comença una rutina de feina.
2: Sí, però ja està bé, vinga, bueno, endavant.
0: El fet d'estar actiu va bé.
2: Sí, i tant, és allò que et fa que vas a 200 i així ja va bé, això. Funciona.
0: Doncs vinga, doncs com sempre i com que aquesta sessió gira a l'entorn de la llengua, del català, del seu ús, de la seva defensa i de tot allò que ens ajuda a fer-lo créixer, què hi trobarem avui? Primer, hem de recordar que ja portem, a veure, des del dia 10, avui és dia 17, 7 dies, una setmana, eh?
2: Exacte.
0: Una setmana, eh?
2: Una setmana.
0: Avui una setmana que intentem parlar exclusivament en català.
2: Sense fer canvi de llengua, exacte.
0: I de fer cada dia, quan arribem al final del dia, aquesta reflexió de si avui he parlat exclusivament el català o he tingut algun moment que he dit una paraula que no tocava.

0: A vegades dius, jo què sé, punyeta.
1: O això encara, la qüestió és comunicar-nos entre nosaltres sense fer aquest canvi
0: no,
1: de llengua.
0: No, això és a vegades quan te passen coses, quan te passen coses i en aquell moment no pots evitar dir
1: exacte,
0: alguna d'aquestes.
1: Sí, sí, alguna. Sí, sí.
0: Doncs mira, què tenim avui?
1: Avui parlarem de les inscripcions. Comentarem això del repte, que tu ja l'has introduït molt bé,
0: sí.
1: I després bé, parlarem del voluntariat. Això pel que fa aquí a Caldes. Anem a situar-nos aquí a Caldes, perquè ara som a la setmana d'inscripcions per als cursos de català per adults. Per tant, tenim aquesta setmana per tota la gent que estigui interessada a fer un curs de català. Molts de vosaltres ja heu vingut a fer proves de nivell, ja sigui en línia o bé aquí a les cases dels mestres, i ara ja sabeu quin és el nivell que us toca, què és el que heu de fer. I per tant, doncs, aquesta setmana és el moment per inscriure-us-hi. Dilluns, però, serà exclusivament per al C2, ja informo tota aquesta gent que...
0: El C2 és ja més... és un nivell...
1: És el darrer curs, el darrer nivell de català.
0: O sigui, estaria, diguem, després del... És el darrer, és
1: exacte,
0: ja, diguem, és
1: exacte.
0: El que necessites per que te demana, doncs, per fer oposicions, per un munt de coses.
1: Exacte, eh? Sobretot, doncs, per mestres, professors, treballadors, pel que fa, doncs, d'administratius, doncs, per tant, és el darrer nivell. I bé, de vegades no és només pensant a la feina, sinó també per nosaltres. Podem fer un C2 senzillament perquè tenim un bon nivell de llengua i volem millorar-lo, perquè ens agrada comunicar-nos en català i mantenir la llengua i fer ús d'aquestes doncs, paraules tan nostres. Per tant, el dia 21, dilluns, serà exclusivament per fer el C2. Ara, però, aquesta setmana doncs, portem ja uns dies i el que estem fent doncs, és això, és apuntar en els diferents nivells de català. Aquí, en el cas de Caldes, obrim l'oferta, que estem molt contentes, perquè obrim l'oferta amb dos cursos de nivell bàsic. El curs passat vam tenir una allau de gent que necessitava començar a estudiar català, és per això doncs, que engegarem cursos de nivells bàsics. Tenim dos del bàsic 1, és a dir, primer nivell, després un bàsic 2, i sí que tenim doncs, uns cursos que són doncs, en línia de nivells més alts, com és el cas del C2 i el cas del C1. Per tant, disposem a Caldes doncs, bàsics, per una banda, C1 en línia, C2 en línia. I a més hem volgut afegir aquest any doncs, un curs que és de parlar en català. No és un curs de conversa pròpiament, sinó que és un curs de treballar la llengua a través de la conversa, perquè de vegades quan conversem fem servir doncs, unes formes verbals o unes altres, un vocabulari o un altre, i ens pot anar molt bé doncs, fer aquest curs. Per tant, us encoratjo que vingueu a les cases dels mestres per informar-vos-en i a més doncs, si s'escau, doncs, per poder-vos apuntar.
0: Molt bé, déu-n'hi-do, eh?
1: Després parlem...
0: No, i és el que et dic, que de feina n'hi ha.
1: Sí.
0: Feina que tens tu.
1: Sí. Fem aquests cursos, però si a més de cursos, o potser no accediu a cursos, però voleu continuar mantenint el tema de la llengua, tenim diverses opcions, perquè hi ha el repte, que comentava abans, Conxi, el repte dels 21 dies. El repte dels 21 dies mantenint la llengua, vam començar el 10 de setembre, dintre del tot el que és... totes les jornades sobre la diada, i aleshores el que volem és a veure si som capaços i capaces de no canviar la llengua.
0: M'agrada això, capaços i capaces, sí senyora.
1: De tirar endavant, fer l'esforç, perquè moltes vegades, no sé si et passa a tu, que de vegades pensem que aquella persona ens parla, aquesta persona no deu saber català, però tu mantens la llengua, li parles en català, i jo aquesta setmana, precisament, és que m'ha passat en un parell de casos que la persona em parlava en castellà i jo li contestava en català i a la tercera frase ella mateixa s'ha passat al català.
0: Ha canviat,
1: sí,
0: molt bé.
1: Clar, dius, a veure, si que el saps, per què hi ha aquesta, no? Per tant, jo penso que és un repte interessant, que us engresco que ho feu. Ho podeu fer doncs, pel vostre compte, però si voleu a més formar part del nostre repte, per dir-ho així, doncs podeu entrar a la pàgina de l'Ajuntament, on allà ja tindreu doncs, el formulari per inscriure-s'hi i formar part del repte de Caldes. I l'altra opció que tenim doncs, és el formar part del voluntariat per la llengua. Si sou dels que voleu practicar la llengua i de vegades el vostre entorn no us ho permet, doncs ja sabeu, podeu, en aquest cas, doncs, venir a formar part del voluntariat i formem parelles, voluntaris i voluntàries que volen donar un cop de mà, aprenents i aprenentes lingüístiques que volen practicar la llengua.
2: Sí, senyora.
1: Aquí tenim tota l'oferta del català.
0: Ha començat ja el...
1: Bé, ara ja estem tancant les parelles de la temporada de anterior i ara comencem nova temporada.
0: Clar, vull dir que es tracta d'això. A veure, passem a aquestes, al que tan ens agrada. Bueno, particularment. El català més enllà.
1: Sí,
0: podem... El català d'enllà.
1: Bé, podem parlar, de, per una banda, dels exàmens de política lingüística. Us vull fer veure que nosaltres fem cursos, però de, la Generalitat presenta dues vies per estudiar català. Ja sigui amb nosaltres, és amb cursos, és un ritme molt més pautat, més relaxat, o bé política lingüística ofereix fer exàmens directament. Tu t'interessa fer un examen, doncs t'inscrius. Ara, doncs el que l'oferta que presenta és, tot i que el 2027 són els exàmens, però ha fet un extra, per dir-ho així, perquè hi ha una convocatòria al novembre que serà per a totes aquelles persones nouvingudes que tenen ja uns coneixements de llengua i volen adquirir un certificat de català per al nivell de català A1 o bé A2. I és, la convocatòria serà al novembre, amb la qual cosa us animo a aquestes persones que entreu a la pàgina de la Generalitat de Catalunya per poder inscriure-us i fer els exàmens aquests de política lingüística. D'acord?
0: Mhm.
1: També, seguim amb la llengua.
0: Sí, si no, és que la llengua és...
2: És que dona per molt, anem estirant.
0: És que el programa va d'això.
1: Us vull parlar dels Premis Llavor. No sé si coneixeu els Premis Llavor.
0: Bé, no, jo no.
1: Doncs, a veure, Òmnium Cultural, vale. Doncs, aquí aquest any és la 30a... A veure si ho dic bé. No, 36a edició de les festes, en aquest cas de les lletres catalanes, que es diu Premi Llavor. Mm-hmm. En aquest cas...
0: El Premi de les Lletres Catalanes sí que el conec, però el Premi Llavor no em venia.
1: Va, doncs,
0: segurament és
1: queda aquí apuntat només passa. El que és Vallès Oriental, sí, i aleshores és un premi que ofereix, doncs, a nivell literari, per, ja sigui per novel·la, ja sigui per narrativa, que en aquest cas se centra en narrativa jove, o per poesia, o per comunicació. Per tant, us engresco que comenceu, perquè segur que alguns, per no dir molts de vosaltres, teniu allà en un calaix guardats alguns dels vostres textos que heu escrit, ja sigui poesia o ja sigui novel·la. Aleshores, tenim, doncs, que és per presentar el premi, tenim fins a veure si us ho dic bé, fins al 2 d'octubre.
0: Se pot presentar i quantes, o si és de novel·la, quantes pàgines?
1: Les pàgines són entre 100 i 250 pàgines. Per tant, si teniu una novel·la allà guardada al calaix, li podeu treure la pols, podeu engrescar-vos i enviar-la. Per tant, per una banda tenim Premi Novel·la Vallès Oriental, però també tenim de poesia, que en aquest cas doncs, ha de superar els 150 versos, i pels que sou més joves, doncs narrativa jove, que en aquest cas doncs, són textos molt més breus. Us engresco que entreu, en aquest cas, a Premis Llavor d'Òmnium Cultural, i aquí ja veureu doncs, qui és el que més us interessa, ja sigui novel·la, ja sigui narrativa, o ja sigui poesia, o bé comunicació, parlar sobre el tema. Ho torno a insistir, fins al 2 d'octubre teniu data límit per enviar les vostres obres.
0: No queda, bueno, unes dues setmanetes.
1: Dues setmanetes, però segur que molts de vosaltres ja teniu en paper o a l'ordinador.
0: Si el que tu has dit hi ha alguna cosa que està guardada, en aquest cas seria l'ordinador i tal, doncs es tracta de donar-li una ullada i apa. I per què no? Vinga. Dius tu, pues
1: Estava a les atxes, ànims.
0: I engrescar-se i que passi el que passi. Guanyar, no, però bueno, és el fet d'anar cap endavant.
1: I tant, és això.
0: Això, d'endavant les atxes, sí, senyora.
1: Va, i un tercer punt del, quan parlem del català més enllà, és a dir, al marge de Caldes, és, us vull parlar d'una plataforma, la plataforma Tenim Llengua, no sé si la coneixeu, és una plataforma que va sorgir, bé, ha sorgit ara aquí a l'estiu, que és per lligar llengua i comerç. És molt interessant. Per què? Perquè si tu de vegades arribes a un lloc i dius, a veure, quin comerç realment s'adrecen en català, tenen els productes en català, doncs senzillament entres aquí a la plataforma, mires la localitat i doncs, t'informen, en aquest cas, de quin és el panorama que tens en aquella població. per d'altra banda, també vull parlar doncs, que els comerços que estiguin interessats, perquè diuen, a veure, jo tinc l'etiquetatge en català, jo parlo en català, jo en aquest cas encoratjo que la gent parli en català, doncs només s'ha d'inscriure a la plataforma per fer-se veure, per donar visibilitat, que en aquest cas parlo de Caldes, hi ha molts establiments que parlen la llengua que tenen l'etiquetatge en català, i per tant doncs, podríem formar part d'aquesta plataforma i facilitar a tots els que volem anar a fer la compra de trobar doncs, aquests establiments.
3: Molt bé, molt bé.
1: I què? Ens endinsem ja a llengua el
0: català,
1: pura i dura?
0: Sí. Encara tenim uns minuts, eh? Mm. Vull dir, tenim... 10 minuts tenim.
1: Podem parlar de... Avui us vull parlar d'alguns barbarismes, però barbarismes pel que fa, atenció, a la pronúncia. Per què? Perquè de vegades estic d'acord doncs, que hi ha paraules que en català i en castellà sembla que són iguals, però a l'hora de pronunciar-les són diferents. Per tant, en el moment que les pronunciem en la forma castellana, doncs és un barbarisme. Com és el cas, per exemple, un de molt típic que tothom el fa i és el futbol. En català és futbol.
0: Futbol, però clar, és que
1: la
0: a vegades...
1: és l'última, no és però... futbol.
0: No, futbol.
1: Futbol.
0: Vale.
1: Dic aquesta perquè aquesta és que es usa al carrer i tothom ho diu. I fins i tot hi ha errades a cartells que, a veure, en català és futbol. És una paraula que diem aguda, és a dir, que la força a l'hora de pronunciar-la recau a l'última síl·laba, l'última...
0: Ahir va haver el futbol.
1: Exacte.
0: Ahir va haver futbol.
1: Ahir va haver-hi... Futbol. Igual que la paraula, per exemple, dòmino. En català és estrújola. Dòmino.
0: Dòmino.
1: Dòmino. Exacte.
0: Fem la... És, en la primera O és on fem el...
1: O més, la paraula, en aquest cas, és xandall. En català és xandall.
0: Xandall.
1: No, xandall? Que això
0: no,
1: és el
0: no,
1: que...
0: No, això és...
1: Això quan surts al carrer.
0: Xandall.
1: Fan una patada...
0: Xandall.
1: Exacte, xandall. És, comença amb una X, que és una X suau, amb una xeix, xandall, i és tònica, és forta, l'última síl·laba i acabada amb ella. També, per exemple, la paraula èczema. Ens passa que de vegades ens surt doncs, a la pell, ens supura i ens surt un... com una mena de granets, com dic jo, que no volen que diguem granets, però és un èczema, aquesta supuració, doncs és èczema, no? Ara em sortirà en castellà. Èczema. No
0: és...
1: Èczema. Èczema.
0: En lloc d'examen?
1: Èczema.
0: Ah, un ex.
1: Èczema. Per tant, és perquè estiguem...
0: Veus, cas... com tu m'has dit, èczema. Èczema.
1: En castellà, doncs, èczema.
0: Èczema.
1: No, tenim la paraula, per exemple, medula. No és mèdula, sinó medula. Medula. I, per exemple, quan anem a l'òptica, doncs el que tenim, ens parlen de les dioptries, no de les dioptries. Això és en castellà, dioptries
0: pues,
1: en castellà. És
0: jo crec que aquí fallem bastant, eh?
1: Sí, aquestes són aquestes dioptria, barbaries, perquè ho diem tot en castellà.
0: Dioptries.
1: Dioptries. Igual que
0: jo vaig aprenent, eh?
1: Sí, atmosfera. No és atmòsfera?
0: No, atmosfera. No, aquesta sí.
1: Sí, és que fins i tot sona més suau. Ara, a mesura que ho vaig dient en veu alta, sona més suau.
0: Atmosfera. Sí, atmosfera. És que aquí costa menys. Sí. Quan dius atmòsfera,
1: exacte,
0: doncs costa més. Queda millor dir atmosfera.
1: I després tenim, ja per acabar d'aquests barbarismes...
0: Per exemple, la paraula custodiar, no? Doncs custodia, no?
1: Exacte.
0: No es diu la custòdia.
1: Custodia, clar, és el verb conjugat, exacte. Mm-hmm. Per tant, la pronúncia, de vegades no li donem importància, però és que fa molt quan diem dioptries o dioptries.
0: Exacte.
1: O diem, per exemple, doncs una altra, la paraula iber. Si fem història, parlàvem dels ibers, no dels ibers. No. Els ibers és en castellà, els iberos, els ibers, val, doncs en català és els ibers, iber, per tant la força recau a l'última.
0: Uh-huh.
1: I després, deixem ja tant barbarismes, anem a parlar, us vull comentar com anem recuperant paraules.
0: Les paraules en aquestes serien nostrades.
1: Sí,
0: són les paraules nostrades,
1: exacte. Remenant, bé, van venir unes persones, vam estar parlant del tema i avui ho vull centrar bàsicament en el tema de malalties perquè, clar, hi havia la forma que tenim aquest, els intestins, quan parlem d'intestins, és correcte, sí, però tenim la nostra, que són la dels budells. És potser una paraula que la gent, com si li fes respecte, diu budells, és el mateix que els intestins, però és més nostra, més nostra. De la mateixa manera que una feridura, el que se sent com a ictus, o una apoplexia, doncs en català tenim la paraula feridura. És maca, no, la malaltia no ho és, ni molt menys, però penso que jo fins no fa gaire tampoc ho sabia, ho dic perquè m'ha sorprès molt que aquesta paraula ictus, tenim la nostra, que és feridura.
0: I o sigui, un ictus és feridura.
1: I per tant em va sorprendre i per això la volia compartir amb vosaltres. O més, tenim... quan parlàvem abans que parlàvem de la medul·la, també...
0: La medul·la és la medul·la.
1: Doncs, que a més ho hem de parlar amb gent així que de certa edat i sí que estan d'acord, doncs és el moll de l'os. Jo no ho desconeixia i per tant doncs, en català tenim la forma moll de l'os. De fet, hi ha aquest moll de l'os que també es menja del porc, de la vedella. Per tant, doncs, era per fer-ne referència. Una altra de les paraules que m'ha sorprès és que quan parlem, com que tenim aquest costum de no dir, d'intentar donar-li la volta i no dir les coses pel nom pròpiament, doncs sí que hi ha la paraula càncer, que en comptes de dir càncer, doncs és aquest mal dolent. És que ens vam reunir uns quants i vam estar parlant de la mateixa manera que el mal francès, que jo ho desconeixia, i és la sífilis. No sé si us
0: la sífilis és el mal francès. Es vol dir que la sífilis, ja sabem, que és una malaltia de transmissió sexual, doncs que els francesos...
1: Però bé, senzillament és perquè ens vam trobar allò, uns quants, vam parlar i cadascú deia el seu mal i jo era la que estava perduda perquè desconeixia aquest context. I ara sí, anem a donar-li un canvi, deixem aquestes malalties perquè us vull parlar de frases fetes, alguna frase feta. M'he volgut centrar en el verb treure perquè em vaig adonar que déu-n'hi-do les frases que tenim amb el verb treure, com és, per exemple, aquesta segur que la coneixeu, treure foc pels queixals. Treure foc pels queixals, als alumnes els agrada molt, els sorprèn molt, perquè no deixa de ser que estàs molt empipat, que estàs enfadada, és allò que ho engegaries tot a dida. Doncs bé, treure foc pels queixals, sí?
0: Una altra, m'agrada molt aquesta de treure foc
1: pels queixals.
0: És
1: que t'imagines la situació, de vegades ho mires en algun llibre i fan el dibuix de treure foc pels queixals, vull dir que déu-n'hi-do. Hi ha la paraula treure's el barret, que aquesta sí que la
0: aquesta
1: coneixem.
0: Aquesta sí, és quan vas al teatre, o no, quan estàs parlant d'una persona, sobretot en teatre, diu, treu el barret de lo bé que ho ha fet,
1: exacte,
0: no? Per exemple, per dir un exemple,
1: Sí, sí, sí. Una altra, que aquesta sí que la desconeixia, la vull compartir amb vosaltres, treure faves de l'olla. Treure faves de l'olla és allò, vinga, va, anem a recuperar-nos i a tirar endavant. És a dir, fer aquell esforç i agafar forces per tirar endavant. Doncs treure faves de l'olla. I després una altra, que aquesta sí que segur que la coneixeu, però jo la faig servir molt, és treure de polleguera.
0: Sí, aquesta és treure de polleguera. En novel·la i, bueno, en escrits i tot.
1: Quan t'irriten, estàs molt irritat, molt, és allò que ja estàs a punt de petar, doncs és quan em treus de polleguera. O treure el fetge per la boca, aquesta m'agrada, treure el fetge per la boca, és quan volem referir-nos doncs, a fer un esforç, és allò quan de vegades vas corrents d'un extrem a l'altre, doncs el que fas és treure el fetge per la boca, és a dir, anar ràpid, anar fins al final, d'acord? I bé, aquí tindríem tot el que és el verb treure, que n'hi ha més, però fins aquí, perquè...
0: Tenir la música. La música que és de... O sigui, el xanguito és qui canta?
1: Sí.
0: Vale. I quina és la cançó?
1: La cançó
0: o pot ser qualsevol?
1: Aquest precís moment. Aquest precís moment. Xanguito és un grup de música de les Illes que va començar el 2017... I en aquest cas, doncs, en Joan Montaner va voler fusionar diferents estils, ja siguin de folk, de rumba, d'electrònica, i a partir d'aquí, d'aquestes barreges, va, doncs, ha anat dissenyant diferents cançons. Està molt bé perquè va guanyar premis en The Rock allà a Ses Illes, i ara, doncs, en aquest cas, ens va compartint la música. Hi ha gent, quan l'he comentat amb altres, que ja el coneixien. Jo no coneixia Xanguito i per això el volia posar avui aquí a la ràdio, perquè el coneguéssim. I aquesta cançó és molt maca, que és aquest precís moment. en el qual doncs, el que vol és parlar sobre la realitat. En aquest cas, la realitat que és doncs, que de vegades no tot és de color rosa, com bé sabem, i quan veiem aquests moments foscos que ens passen, doncs, sempre va bé, doncs, i ho vols engegar tot a pastar, doncs, sempre hi ha doncs, allò, vaig, un tir endavant, un fes un esforç, com aquella frase que hem comentat abans, treure faves de l'olla, és a dir, anem a esforçar-nos-hi i tirar endavant. I per tant, doncs, Xanguito, les seves cançons, aquest grup mallorquí el que vol és això, animar, donar forces, donar empenta per seguir endavant. Són coses aquestes positives.
0: I va molt bé també amb aquesta secció,
1: Exacte, per donar aquesta força.
0: Doncs jo crec que avui, per començar, no ha estat malament,
1: Sí, hem anat avui amb una revolució.
0: Sí.
1: És que Déu-n'hi-do.
0: Doncs, Susana, moltes gràcies per totes aquestes aportacions, per la mirada sempre clara i per ajudar-nos a entendre que la llengua, la nostra llengua, és viva, diversa i també és responsabilitat de tots. Seguirem endavant, com sempre, amb les atges ben enceses.
1: Exacte.
0: Vinga.
1: Fins a la propera setmana.
0: Fins dijous.
1: Adéu.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: I amb aquesta primera hora que ens ha ajudat a mirar el dia en perspectiva, avancem en el programa i entrem en la segona hora. És moment de l'hora del cafè, que avui assaborirem amb Carolina Chaparro, obrint un espai que ens toca de prop, la salut mental, l'acompanyament emocional i la comunitat. Ens acompanya, com hem dit, la Carolina.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt bé, moltes
0: També
1: gràcies.
0: També molta feina?
1: Molta
0: feina. Bueno, jo te lo pregunto perquè com han passat unes vacances, moltes persones igual diuen, ui, jo ja no les recordo, no sé si és aquest el teu cas.
1: Sí. Bueno, no és que no les recordi, però sí que és veritat que tenim molta feina en el sentit de que tot aquest període de vacances doncs és un període amb una mica de risc, no? Perquè estàs molt de temps amb la família, molt de temps, no? Persones que necessiten treballar, no? Per sentir-se una mica distret, no? Perquè si no estan una mica perdudes, no? Llavors comencen a tenir aquests com dilemes existencials, no? De, ostres, no? Tota l'estona amb el marit, amb els meus fills o amb la dona o el que sigui, no? Llavors comencen les inseguretats o el fet de no estar treballant, no? De sentir-se culpable perquè no estàs treballant o sentir-te culpable perquè entre cometes no estàs fent res, no? Llavors aquests dilemes, no? Són els que la gent proposa normalment al setembre, setembre, octubre, no? Perquè entenem que al setembre de vegades encara hi ha gent de vacances, no? Llavors la temporada comença a l'octubre.
0: Afortunadament, ara no tothom fa les vacances al mes d'agost.
1: Exacte.
0: No, es van repartir. I jo penso que el setembre és el millor mes, perquè és això que diuen, jo me'n vaig de vacances mentre tothom comença a treballar, no?
1: Exacte.
0: Doncs aquí podríem dir una manera de celebrar-les. També és veritat, i sobretot amb el temps, els canvis de temps, no? Uh-huh. Que a vegades pot ser que hi hagi un temps molt bo, però com ha passat ahir,
1: clar, ui, sí.
0: Do-n'hi-do, la quantitat d'aigua que ha baixat, no? Clar. Per tot arreu, jo diria que tu vius aquí a Caldes.
1: No, jo visc a Sant Feliu,
0: aquí
1: al costat.
0: Res.
1: Sí.
0: Pues igual que aquí, a Caldes. Vull dir, la riera, si venia de Sant Feliu, venia també plena.
1: Sí, sí.
0: És, vull dir, ha plogut molt. A Barcelona, doncs, do-n'hi-do la quantitat de... Bé, és el que passa sempre, no? Uh-huh. A l'estiu, doncs, hi ha molta sequera. Bueno, és el típic, no? El canvi aquest climàtic, de les mateixes temperatures, que
1: clar,
0: pugen i tal... això influeix, no? Que
1: sí,
0: després de les sequeres, dels incendis, de la calor,
1: clar,
0: que diu, pues bé, aquestes pluges torrencials que dius tu, tant de bo haguessin estat al mes de juliol, no? Que era quan que s'haurien apagat soles, no? En aigua com la que va caure ahir.
1: Ostres, sí.
0: Haurien apagat tots els focs, eh?
1: Però jo crec que és interessant això que dius, no? De com el temps canvia, no? O sigui, com influeix, no? En les persones, perquè hi ha moltes més persones que a l'estiu, no? Entre cometes es troben millor, no? Perquè tenen aquesta part de sol, de poder sortir, de poder fer coses a l'aire lliure, no? Llavors això també a nivell de regulació, de sentir-te bé, de sentir que estàs fent coses a la natura, no? Doncs ajuda molt. I de vegades això, no? Ara perquè no encara estem una miqueta amb aquest estiu una mica raro, no? Però si no, a l'hivern, no? La gent comença ja a tenir aquest malestar també a nivell emocional perquè és de nit abans.
0: Ara que és tardor, no? I és canvi d'estació. La tardor és una de les estacions de l'any que més influeix en tot, en les emocions, no sé si
1: exacte,
0: en el teu cas, perquè hem de dir que encara no t'he presentat, no? Que bueno, sí, abans sí, al principi quan faig el sumari sí que faig, no? Doncs que Carolina és psicòloga general sanitària especialitzada en psicoteràpia per a adolescents i adults en consulta aquí a Caldes i a Barcelona.
1: També. Sí, a Barcelona i a Terrassa.
0: I a Terrassa, vull dir que...
1: Sí.
0: Do-n'hi-do.
1: Sí, em moc una mica...
0: I a banda d'això, precisament aquí a Caldes també participes, no? Tu t'impliques, uh-huh, i formes part o com a membre de l'equip que coordina el PEC. El PEC, vull dir que
1: sí,
0: aquí estàs dins del grup.
1: Sí, perquè jo crec que és interessant, no? Poder, jo crec que el programa que vam fer, no? Abans de l'estiu, presentant una mica el PEC, no? Veure com diferents maneres de treballar que, no, que tenim, no? Hi ha professors, no? Hi ha persones d'aquí de Caldes de tota la vida que hi participen. Llavors jo crec que és interessant, no, aquesta perspectiva a nivell de, de persona de fora, perquè jo sóc de l'Argentina, veure, no, des d'una altra perspectiva tot aquest moviment de Caldes, que em sembla xulíssim, i també aquesta part, doncs, potser de vegades més de psicologia, més de la persona, no? Quan presentàvem aquesta carta de valors, no? Doncs aquesta perspectiva, no? És interessant veure com l'enfoca un professor, no? Com l'enfoca un educador, com l'enfoca un psicòleg, no? Llavors aquesta part jo crec que m'interessava molt, primer per apropar-me una mica, no? I fer comunitat i sentir-me part d'aquí, no? Perquè jo no sempre he viscut a Sant Feliu de Codines, jo abans vivia a Barcelona, no?
0: Que és molt diferent. Tu ets d'Argentina, quants temps portes aquí a Catalunya?
1: Doncs
0: perquè
1: mira,
0: el català lo domines molt, eh?
1: Bueno, tinc molts errors.
0: Tot i que hagis de fer hagis de passar al millor per algun curs, com tu vols, el sí. C2 i tal, el domines bastant.
1: Sí, bueno, per sort, jo vaig venir aquí amb 14 anys, llavors part de l'escola la vaig fer...
0: L'has fet aquí.
1: Sí, l'he fet aquí, però sí que és veritat que a Barcelona no es parla tant català com potser a altres llocs, i he començat a parlar més català, sobretot gràcies al meu marit, que tota la seva família parla català tota l'estona, no? I és la seva llengua d'expressió i la que senten pròpia, no? Llavors, a partir d'aquí, jo vaig decidir que, doncs, m'agradava i volia practicar i volia comunicar-me amb ells i en català. No? Llavors jo crec que això forma part de formar part, no? D'integrar-te no només en una ciutat, no només a les costums, sinó també a la cultura. No?
0: La llengua és una manera d'integrar-te totalment.
1: Ah, exacte.
0: Molt bé. Sí. Doncs mira, Carolina, ja passem a... Jo preparo preguntes, perquè avui és la introducció i per això te faig com una entrevista, perquè a partir d'aquí tu també, doncs, seràs col·laboradora.
1: Vale.
0: Clar, vull dir que, i aleshores, clar, col·laboradora, evidentment, tenint en compte el que és la teva professió. Uh-huh. En aquest cas, la psicologia i formant part de les emocions. Aquí, en el fòrum, doncs, cada cop anem tenint més. Mira, jo t'explico. Hi ha un alt, que és un altre tipus, però també toca el tema de les emocions, que és terapeuta, com és en el cas de l'Alba Ferreter, i després, a més, tenim també un psiquiatre, que és el doctor uh-huh. Conrasú Ribas, que els divendres, doncs, té el seu espai que es diu Navegant per la Ment.
1: Vale.
0: Vull dir, ara aquí, doncs, va molt bé, són tres maneres de tocar...
1: Sí, jo crec que és superinteressant, no?, aquesta part més a nivell biologia, no?, a nivell més d'orgànic, que és molt important, no?, justament fa poc estava intentant fer-li un esquema, un dossier, no?, una nota informativa, no?, a una pacient que tenia molta por de prendre medicació perquè no sabia com això afectaria el seu cervell, no?, si la canviaria d'alguna manera, no?, llavors jo crec que tenir persones professionals, no?, que siguin propers, que t'expliquin, no?, que inclús, doncs, d'alguna manera puguin treballar també amb psicòlegs per complementar la feina, no? Jo crec que és interessant, no? I l'altra part que deies, no?, de l'Alba, la terapeuta, jo crec que
0: és un altre tipus, toca el tema de les emocions, també és terapeuta, però també toca el tema des de la part més, podríem dir, mindfulness.
1: Sí.
0: Vull dir, tota aquesta banda sí, perquè hi ha una diferència, no? Però jo penso que igual es complementa.
1: Totalment, sí. O sigui, al final són coses que sense elles, o sigui, sí, és com el que diem sempre, no? O sigui, tu pots prendre medicació i no anar a teràpia o no fer una feina personal i entre cometes t'aniria bé, no? Perquè estaries estable, potser estaries regulat, però això no és ben bé, no? el que necessitem, no? Necessitem aquesta part complementària, potser, no, amb teràpia, no? Que t'ajuda a tenir aquestes eines a nivell emocional, no? A nivell personal, que són eines per tota la vida, no? I jo crec que forma part, no, d'aquestes eines per tota la vida, no? I aquesta part de coneixement, això, no? El mindfulness, ser conscient de tu mateix, mateix, del teu entorn, de la respiració, una eina que és fonamental, no? I que molts psicòlegs intenten implementar, però jo crec que no és una qüestió de fer una sessió per ensenyar-te a respirar, sinó que és molt important que tinguis una persona al costat, que t'acompanyi, que t'ajudi,
0: i que,
1: no?
0: És una part, jo dic, que són maneres de complementar les professions. En canvi, quan ja comença, perquè hi ha un tipus de que necessita més, o sigui, la teràpia ja és més psicològica, més que l'altra, i quan avança més, doncs aquí és on entra el psiquiatre.
1: Exacte.
0: Però justament es pot treballar conjuntament.
1: Exactament,
0: les tres.
1: Exactament, sí, és més, o sigui, és molt més... Jo sempre els dic, no, als meus pacients que treballar, no, una mica en com en línia, no, de diferents parts, no, ajuda molt a que el procés sigui més ràpid, no? Una de les coses principals que volen els pacients és, et diuen, no, doncs això quantes sessions seran, això quan estaré millor, això quan em sentiré bé, no? I és com, no és únicament una qüestió de temps, sinó de feina, no? I si diversifiquem aquesta feina, no? En això, no? Potser en medicació si cal, en aquesta part més d'autoconeixement, autoconcepte, no? El propi cos, tot això, doncs no és que avancem més ràpid, però sí que potser avancem d'una manera molt més segura, no? I això fa que doncs hi hagi menys probabilitats de tenir alguna recaiguda, no? Etcètera, etcètera, no? Llavors jo sempre animo a que tot es pugui fer de manera conjunta, no? Igual que la meditació, igual que si fas esport també, no? Totes aquestes parts sempre són molt importants, per molt que no tinguin que ve estrictament amb el que és salut mental o psicologia, tal com la coneixem.
0: Molt bé. Doncs mira, jo ja, com hem dit així, que aquesta serà la introducció, doncs és com una entrevista. Doncs com a professionals, com definiries la teva manera d'entendre la psicologia?
1: Jo crec que la meva manera d'entendre la psicologia és més des d'aquesta part de comprensió, no? D'un mateix, i sobretot compassió, no? Aquestes dues parts són, jo crec que són fonamentals per poder fer un procés, no? Perquè de vegades arribem, no? Jo també sóc pacient del meu psicòleg, arribem amb molt càstig.
0: O sigui, tu ets psicòleg?
1: I
0: també tens psicòleg.
1: Sí, tinc el meu, que era el meu profe de màster. Llavors, entens perfectament.
0: Clar, jo aquí veig que tu, com a persona que ets professional, justament saps, coneixes molt bé, mm-hmm. En aquest cas tu també te coneixes molt bé, i saps que tu, com, o sigui, psicoanalitzar-te tu mateixa no va bé.
1: No, i això m'agrada que ho diguis, perquè de vegades és com, no, però si jo sempre m'escolto, no? Si jo sempre parlo amb mi, o els que diuen, no, però si jo dono molts bons consells a la gent, etcètera, no? Llavors, no tenim mai en compte que hi ha una barrera molt, molt, molt gran, que és la barrera emocional, no? O sigui, jo, per exemple, com a psicòloga puc tenir moltes eines de com afrontar una situació, de què és el que he de fer, etcètera, no? Però sempre hi haurà aquest component emocional que fa una mica de barrera, no? En el sentit de, sí, jo sé què he de fer, però em fa por, o no vull sentir-me trista, o no vull sentir-me d'una manera determinada. Llavors aquí és quan necessito una altra persona que m'acompanyi en aquest procés, no? Precisament per això, no? Per ser comprensiva amb mi, per entendre que potser puc tenir por, que puc estar trista, no? Que de vegades no m'agradarà, no? I ser compassiva, no? No, que no hi hagi aquest càstig, no? Que no siguem tan durs amb nosaltres mateixos.
0: Què t'ha portat a especialitzar-te també en adolescents? O sigui, de fet, portes les dues, adolescents i adults.
1: Bueno, jo sí que és veritat que porto adolescents, però que són ja una mica més grans.
0: És a dir, adolescents de 16,
1: de 16 cap amunt. Sí.
0: Vull dir, no són adolescents. És que, clar, avui dia l'adolescència comença a vegades als 11 anys, eh? Vull dir que 12, vull dir, te trobes moltíssim, 13 anys.
1: Sí, la veritat és que...
0: Aquest canvi que hi ha, que s'ha avançat molt Sí. Normalment abans podríem dir que era a partir dels 15, no? O 14, bueno, 15...
1: Sí, o sigui, està aquesta adolescència, no? A partir dels 14, 15, a la preadolescència, no? Que comença dels 9 als 12, una cosa així.
0: Imagina't,
1: no?
0: Els 9 ja la preadolescència.
1: Sí, perquè ja és quan comença, no? A canviar, no? Aquest cervell, no? Ja comença a fer de les seves, no? Intentant... créixer, no? I arribar a ser el que serà després, no? I aquí és quan comencen aquests canvis que de vegades és una mica difícil de controlar, no? I la veritat és que hi ha molta, molta demanda, no? Les meves i els meus companys que treballen estrictament amb adolescents ho diuen, no? Cada vegada hi ha més pors, no? Més preocupacions cap als adolescents, no? Precisament per tota la societat i l'entorn que tenim a dia d'avui, i jo animo a tothom que tingui fills i filles en aquestes edats, encara que, entre cometes, sembli que no ho necessitin. L'adolescència és una edat que és
0: difícil.
1: Molt important.
0: És,
1: sí,
0: important
1: al marge
0: i difícil.
1: Que sigui difícil, és una edat amb tants canvis, no?, que de vegades, per molt que sembli que l'adolescent ho porta bé, no?, de vegades tenir una ajuda, encara que sigui una vegada al mes, no?, tenir una ajuda, una persona amb la que pugui parlar de les seves emocions, no?, perquè pots parlar amb el teu pare, la teva mare o referents que tinguis, però mai serà el mateix que parlar amb una persona exterior. No? Llavors jo crec que aquesta part és molt xula, no? Llavors a mi m'agrada aquest acompanyament, no?, dels 16-17, més que res perquè és una edat en la que ja mentalment estan una mica més desenvolupats, no? I es pot fer una conversa, no cal anar més enllà, i que tenen problemàtiques que són molt interessants perquè ajudaran molt a com seran i com afrontaran els problemes quan siguin adults, no? Mm-hmm. I jo sempre els dic, no?, inclús els que tenen 20 o 20 i pocs, no?, has de sentir-te molt agraït perquè el que estàs fent ara realment et servirà per tota la vida, no? I què et queden, no? 60, 50, 70 anys de vida, no? Pues això és una inversió de futur molt, molt, molt, molt gran.
0: I quan te venen, per exemple, aquest adolescent ja de 16 o cap endavant, però també pateixen un problema avui dia, no sé si te trobes en aquest cas, que és el bullying. El bullying, a veure, normalment quan som més petits és quan més es nota, però també d'unidó, quan estàs de 16 anys, que és acabar la secundària i comences el batxillerat, doncs passa igual, no?
1: Clar.
0: Tens casos d'aquest?
1: Bueno, jo més que tenir casos de persones, o sigui, que estiguin aquest, patint bullying en
0: dir,
1: aquest moment...
0: Podríem dir els dos casos, el nen que pateix, o la nena, el jove que pateix el bullying i el que provoca.
1: Clar, sí, o sigui, jo, clar, per la població que jo amb la que jo treballo, no tinc tants exemples, no?, de dir-te, doncs, tinc persones que estan patint bullying, però sí que tinc moltes, moltes persones que han patit bullying a la seva infància, a la seva adolescència, i això ha deixat situacions molt traumàtiques per la persona, no? Perquè pensa que és molt important l'edat en la que pateixes aquest bullying, no? Vulguis que no, si ets una miqueta més gran, la percepció és diferent, encara que fa molt mal, no? Però quan ets molt petit, això deixa una empenta, no?, molt gran, no? Llavors hi ha persones que tenen com una mica d'estrès posttraumàtic més grans, no?, en el moment de relacionar-se, no?, els hi venen flashos d'aquelles èpoques, no?, en els que havien estat tan maltractats, i és curiós perquè moltes vegades no hi ha un maltractament explícitament físic, no?, que també, sinó moltes vegades a nivell emocional.
0: Exacte,
1: no?
0: Aquesta psicològic.
1: Aquesta degradació a nivell personal, aquesta ridiculització davant de tothom, al final aquests nens, aquestes nenes creixen amb un sentiment i amb un pensament de que no són res, no?, de que no li importen a ningú, no?, i sobretot la problemàtica augmenta més quan no poden explicar-li a ningú o quan li expliquen i els adults minimitzen aquesta situació. Doncs llavors això els hi deixa en un estat de molta solitud, se senten molt sols, no? Llavors aquesta sensació de soledat és la que quan són més grans és un gran tema per treballar, perquè això afecta a la manera de relacionar-se amb els amics, la manera de relacionar-se amb la parella, relacionar-se amb si mateixos, no? Tota aquesta part d'autopercepció.
0: I en tot en si, vull dir, perquè això desencadena, doncs, a l'hora d'estudiar, a l'hora de treballar...
1: Clar, perquè pensa que és tota aquesta part relacionada, no? O sigui, jo sempre dic, l'autoestima té com tres potes importants, no? Que és la de l'autoeficàcia, és a dir, les coses que jo sé fer o que sento que sé fer, no? L'autoconcepte, el que jo penso de mi mateix, i l'autoimatge, no? La imatge que jo veig en el mirall. Llavors pensa que potser totes aquestes tres estan totalment tocades en el moment en què una persona pateix bullying. Llavors, si jo avanço, no? I arribo a l'edat adulta i tinc encara aquest pensament, ningú m'ha ajudat, no? a reconstruir-me en aquest pensament, continuo pensant, no? Que no? estic més gras del que hauria d'estar, o estic més prim del que hauria d'estar, o soc tonto, o no soc bo.
0: O soc molt alt, o soc molt baixet.
1: Pensa que...
0: Són totes aquestes cosetes que afecten i en aquest afecten precisament a la personalitat, no?
1: Totalment. I sobretot a la personalitat i al concepte que tens,
0: sí,
1: de tu mateix.
0: Exacte.
1: O sigui, créixer...
0: En aquest cas és la baixa autoestima.
1: Exacte. Sí, és una, més que baixa autoestima, és una autoestima molt insana. Només que sigui baixa o alta, no? Jo crec que tots en algun moment tenim l'autoestima una miqueta tocadeta,
0: sí,
1: no? Però això no, si tenim eines no passa res. El problema és quan aquesta autoestima és insana, no? És un atac constantment cap a nosaltres, és una invisibilització de nosaltres mateixos, doncs és aquí quan realment hi ha un problema, no? I créixer amb aquesta percepció.
0: Què és el que més t'interpel·la de la teva feina i, o sigui, i també el que més t'interpel·la és el que a tu, pues, precisament treballes millor,
1: uh-huh,
0: i a la vegada també el que més et costa?
1: Pues la veritat és que el que crec que m'agrada més i se'm dona bé, no? És el fet de ser molt... Això, no? Molt comprensiva, m'agrada molt, molt, molt escoltar primer, deixar que la persona parli de tot el que sent, de tot el que pensa, no? Intento ser, sempre adaptar-me a la necessitat de la persona, no? I jo sempre els dic, no? Pensa que la meva feina és que tu no estiguis còmoda, no? Però no és una cosa és que no estiguis còmoda fent-te mal, i una altra cosa és que no estiguis còmoda jo sent una mica incisiva, no? En determinades coses, no? Llavors aquí és quan per el que em diuen els meus pacients és quan connecten més, no? Quan veuen que hi ha un lloc on se senten recollits, on senten que és el seu lloc, que és un lloc de seguretat, no? O sigui, jo crec que tinc facilitat per crear una mica aquest ambient i a partir d'aquí anar treballant, no? amb una mica de carinyo també, perquè s'ha de tenir molt respecte amb els pacients perquè venen amb moltes pors, amb molt patiment i no podem anar així a lo loco. No? I de les coses que més potser em costen, no? Són aquelles en les que hi ha molta resistència, no? I quan dic que em costa és perquè de vegades empatitzo amb aquesta persona i penso, no? Ostres, et costa perquè estàs patint molt, no? Llavors això de vegades em ressona a mi, no? I penso en com estaràs patint, llavors aquí és quan jo ja començo a col·lapsar perquè ja no empatitzo, sinó que simpatitzo, i llavors aquí dic, stop.
0: Aquí és on podria entrar la teva necessitat de també tenir el psicòleg?
1: Exacte, perfectament.
0: Sí, precisament perquè tu estàs, o sigui, es crea dins de tu mateixa, es crea també com un...
1: Sí, sí, com una minibarrera, no?
0: Bueno,
1: no?
0: Sí, i aleshores és a partir d'aquí, clar, com a bona professional, és el fet de dir, això ho he de superar,
1: exactament,
0: com sigui.
1: Exactament. Sí, això, més que de superar, és ser molt conscient que això que m'està ressonant d'aquesta persona no és només per aquesta persona, sinó que probablement és per mi, no? Llavors, jo he de treballar això, no només per la meva feina, sinó perquè està sent un problema per mi. Perquè si no fos un problema per mi no em generaria aquesta barrera. Ostres, potser sí que em tocaria una mica, però no em generaria aquesta barrera. No? Llavors aquí és quan, moltes vegades gràcies als pacients, me n'adono de que, ostres, doncs potser això m'hauria de treballar una miqueta més cap a mi.
0: Mm-hmm. Passant així i tocant el tema de la salut mental entre adolescents, i adults, no? Qui són els malestars més freqüents que veus, perquè aquí ja deixem el bugi, els malestars més freqüents que veus en els adolescents, sobretot amb els que tu tens com a pacients?
1: Bueno, sobretot és el tema de les relacions socials, no? De com es relacionen entre ells. De vegades, precisament una mica el que deies abans, el perfil de persones que venen a teràpia no són aquestes persones com o abusadores o que van de guais, no? Veient que això és un problema, sinó els que venen és, ostres, totes aquestes persones són superguais, totes aquestes persones fumen, totes aquestes persones surten, totes aquestes persones beuen i jo no? I jo sóc diferent i ningú vol estar amb mi, o jo em relaciono amb els que són, com, jo què sé, no? L'altre dia tenia una pacient que deia, jo només em relaciono amb els friquis de la meva classe, no? Llavors veuen això com un problema, perquè no estan sent com o la societat o el seu entorn, no? Els diuen que haurien de ser. No? Jo crec que això és curiós, no? Veure
0: O podria ser perquè no se senten acceptats.
1: Clar, però
0: en un altre grup, que no sigui justament en el que ella o la persona té.
1: Clar, però si et fixes, és un grup que és el que marca socialment que has d'estar, no? En el cas de ser guai, en el cas de sortir, en el cas de beure, en el cas de fumar, en el cas de, jo què sé, no?
0: Que no és bo per
1: exactament, o sigui, que no ha de ser estrictament lo bo, però clar, és el que la societat o el teu entorn et marca com
0: clar,
1: bo.
0: Clar, i és el que a vegades marca i tu vols ser com
1: exacte,
0: acceptat aquí.
1: Una de les característiques principals dels adolescents és que és aquest canvi, no? En el que abans el meu nucli vital, no? Eren la meva família, no? I ara passem de que la meva família m'importa tres pitos, no? I necessito un altre referent, i el meu referent han de ser els meus iguals, no? I els meus iguals són els meus companys de classe, els meus companys del barri, no? Llavors aquí, quan jo no tinc, no? Quan veig que aquests referents o que haurien de ser el meu referent a nivell d'iguals m'estan rebutjant, no? I els que m'accepten són els que rebutgen, no? També et sents com una mica raro, no? Penses, no, jo vull que m'accepti tothom, no? Perquè vull tenir aquest sentiment, no? De pertinença amb els altres, no? Llavors aquí de vegades és quan comencen a tenir aquest conflicte vital, no? I no saben veure que això, de la manera en la que són, doncs està bé, i que de vegades no sempre podràs pertanyar als grups.
0: Aquí és on entraria precisament la teva feina, no?
1: Exactament.
0: Fer-los veure que
1: això,
0: que justament no necessites allò per tu anar, sí, estar bé, perquè amb el grup que tu estàs normalment ja estàs bé, no necessites
1: clar,
0: a l'altre.
1: Però precisament entra aquesta part comprensiva en el clar, que és fer-los arribar el missatge de que no el necessiten, però que és lògic que el trobin a faltar. Mm-hmm. Per què? Perquè el seu cervell i socialment, no? els éssers humans som socials, necessitem del nostre entorn. Llavors, veure que hi ha una part del nostre entorn que ens rebutja ens senta molt malament, no? I això és totalment vàlid, no? O sigui, d'allò que jo em senti rebutjat, mai em sentiré bé. Però he d'entendre que això no vol dir que jo tingui algú dolent, no? Simplement que doncs, jo volia pertanyar a un grup i aquest grup m'ha dit que no, però jo tinc el meu grup, això no és dolent, jo tinc el meu grup de referència, l'he de buscar, etcètera, etcètera, no? És precisament això, no? D'igual que no t'acceptin, és entenc que et faci mal que no t'acceptin, però això no vol dir res dolent de tu. Mm-hmm. I això que passa també amb els adults, eh?
0: Sí. I com afecta, per exemple, la pressió social, les xarxes, no? Uh-huh. Que és el que més tenim així, que es fa servir avui dia, no? I també l'exigència acadèmica, vull dir, els uh-huh. estudis.
1: Sí, precisament molts dels adolescents ja més grans, no? que venen a consulta sempre és pel tema de la selectivitat. Llavors, a partir del gener és normalment quan comences a tenir aquest tipus de pacients, no? Que comencen a veure que potser el primer trimestre no els hi ha anat bé, no? Llavors comencen aquests dilemes de vida, no? De, ostres, si no em va bé, què faré la selectivitat, no? On aniré, no? Aquesta pressió social i de vegades també familiar, no? En el que el meu meu pare, la meva mare, no, m'han dit que jo he de ser, no, doncs, enginyer, perquè ja tenim una empresa d'enginyeria, no, llavors jo vull que els meus pares estiguin contents amb mi, no, llavors, puf, aquí tenim molta feina també, no, és aquesta pressió, no. Llavors, jo crec que és interessant veure com no només el tema de les xarxes, no, sinó que hi ha molta pressió a nivell social, a nivell intrafamiliar, no, que de vegades no ens n'adonem perquè pensem que no, és que això és el millor pel meu fill o per la meva filla, no? I de vegades és com stop, no? Li has preguntat a la teva filla o al teu fill si realment vol això? Li has preguntat com se sent amb això? Li has preguntat per què està escollint això? Per què t'està dient que sí o per què t'està dient que no? Llavors de vegades els pares es queden com ui, no? Doncs mira, potser aquest pas no l'he fet, no? Clar. I quan comencen a tenir aquestes converses, doncs potser el nen o la nena continuen amb la queixa idea, però se senten molt més tranquils, o potser són capaços de poder parlar i dir, pues papa, jo vull ser bomber, no? I a mi m'agrada això, no? I és moltes vegades treballar també amb els pares aquest dol, no? De jo pensava que el meu fill seria X, no? I acaba sent Y.
2: Sí, perquè és a vegades diu, té tota la... és intel·ligent i podria ser un bon metge o un bon enginyer, i es decanta, pues imagina't que es decanta per l'escena.
1: Exacte, sí. Ja passa moltes,
2: al teatre o...
1: passa moltes vegades això, en el que precisament amb aquest discurs que dius, no? Si és que és superintel·ligent, és superaplicat, podria fer, no? Jo ara estic treballant molt també amb persones amb neurodivergències, és a dir, amb persones amb TDAH, amb TEA o amb altes capacitats, no? Llavors, persones amb altes capacitats que és com, ostres, és que jo podria ser, no sé, funcionari a la NASA, no? Però és que a mi m'agrada el camp, no? I és com, ostres, m'han format des de sempre, no? Perquè jo soc molt intel·ligent, no? En tot el tema de tecnologia, i m'agrada i m'encanta, però és que jo no vull dedicar-me a això, no? Llavors això és un dol. Clar. Pels pares, no? I un dol cap a la seva imatge també, perquè ell també va haver-hi un moment en el que es visualitzava com una persona que aniria a la NASA i és com, ostres, i veure que tot això, que aquesta inversió que s'ha fet, pues, no li interessa, no? És com, ostres, també és una mica
2: dur. És que això pot provocar, i segurament també t'hauràs trobat en un cas així, que una persona que justament se deixa portar

0: Llavors aquí és quan es perd una mica l'objectiu principal, tant dels pares com de les pròpies persones, no? Què és el que em fa feliç o què és el que em motiva, no? De vegades tenim pacients també adults que comencen no? El motiu de consulta és no estic motivat, no? Llavors veiem que potser aquesta desmotivació comença molt, o sigui, molt abans. El que passa és que com que se parxea, no? Per dir-ho d'alguna manera, fins que arriba un moment en què ja no té un punt d'importància, no? I de que es pugui mantenir. Però és la part principal, no? El poder veure què és el que realment em motiva, què és el que realment em fa feliç, no? I aquí entraríem en un em fa feliç no sempre, no? Però que em fa feliç, que majoritàriament estic bé.
1: I per exemple, passem amb els adults, no? En adults, quins són els motius normalment de consulta que més t'arriben?
0: Amb els adults, els motius de consulta més, els que més tenim, sobretot és el tema de l'ansietat,
1: sí,
0: no?
1: I la depressió.
0: Sí, l'ansietat i la depressió, i sobretot també hi ha adults joves, no?, que tenen aquesta part existencial, no?, en el que no sé què fer, no trobo sentit, no en un sentit tan més depressiu, sinó no trobo sentit a el que estic fent, no? Llavors aquest canvi, no?, de paradigma, per dir-ho d'alguna manera, no? Són principalment les situacions. Està ben cada vegada més, també, almenys a la meva consulta, temes d'addiccions, addiccions a pantalles, addiccions a substàncies, alcohol, no? Llavors, cada vegada més, no? Precisament...
1: Això en els joves més que... Però, pot ser entre els dos, no?
0: Els adults també, perquè hi ha persones que comencen... Pensa que de vegades els adults amb el tema de les addiccions consulten més tard, però perquè ja tenen un passat de molta addicció, però no se n'adonen perquè potser no tenien aquesta informació, no? I ara, per sort, hi ha molta informació de lo que és les addiccions, dels problemes que tenen, no? Llavors, ostres, persones que potser tenen 50, 40 llargs, no? Diuen, ostres, li han donat aquesta informació al meu fill, penso, ostres, doncs sóc jo, no? Jo tinc aquest problema també, sempre m'ho havien dit, però mai havia pensat que era això, no? I de vegades es veuen reflectits en els seus fills també, no? Sobretot en persones que tenen addicció a les pantalles, etcètera, etcètera.
1: Quines addiccions creus tu, des de lo que a tu t'arriba, han crescut més en els últims anys?
0: L'addicció al cànnabis, molt, perquè és cada vegada es normalitza més, no? Llavors, és molt més fàcil consumir, llavors i comencen a consumir des d'edats molt tempranes.
1: Això vol dir que després aniran a més.
0: Sí.
1: I a més, que també, això també ho va comentar un dia el doctor Sorribas, no?, que els efectes que tenen són no és tan suaus com es pot dir que tenen uns efectes nocius més elevats del que la gent es pensa.
0: Clar, el que passa és que això, a cada vegada es comença a fer un consum del cànnabis a edats més tempranes, llavors això fa que hi hagi una normalització per la persona d'això. No? Llavors, fins que no arriben a una edat o en un moment determinat en el que veuen no només que no és bo, no? Perquè jo crec que tots sabem que això no, més que no és bo, no és sa, no? En determinades persones, és el moment en el que
1: i sobretot
0: veuen,
1: si som molt joves, no?
0: Clar, fa un canvi a nivell cerebral que això pot ser com l'inici, no?, de futures malalties mentals, no? Hi ha adults de 20 llargs, 30, no?, que han tingut brots psicòtics, no?, per consum de substàncies, no?, per consum de cocaïna, per consum de cànnabis, no?, i són persones que portaven consumint molt de temps. Això no vol dir que sempre tinguis un brot, però sí que és veritat que quan tu consumeixes substàncies, no?, com que les papeletes perquè això es doni són cada vegada més, no? Llavors en aquesta part s'ha d'anar molt en compte, no? Llavors, hi ha, sobretot en el cànnabis, hi ha molt

0: Molta normalització perquè la gent, els principals discursos que tenen per consumir és que em relaxa, m'ajuda a dormir, fa que no estigui tan esverat, no? Llavors agafen el cànnabis com, entre cometes, com una medicació, no? Llavors això és un problema. Per què? Perquè és una substància que no està pautada, que no té un seguiment, que tu no saps com regules tu la dosis. Llavors això és molt molt molt perillós, no? I a vegades quan treballes amb gent amb TDAH, no? que fan un diagnòstic a l'edat adulta, els hi diuen: ostres, és que ara tindràs potser una medicació que estarà pautada, que estarà arreglada, que no et generarà una addicció i que potser et fa coses similars a el que et feia el cànnabis, no? Llavors aquí traiem aquesta part addictiva i comencem en una part més sana, no? Amb un seguiment, etcètera, etcètera, no? Però sobretot el tema de les addiccions està en el cànnabis i el tema de les pantalles, no?
1: que també és una addicció. Pantalles vol dir de tot tipus, des de mòbil,
0: exacte,
1: des de, o sigui, els no sé si els jocs també.
0: Sí,
1: però això afecta a joves i adults, eh?
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: també
0: sí,
1: els...
0: sí, sí, sí, o sigui, els adults també, el que passa és que això, de vegades el focus està sempre amb els adolescents o amb els joves, no? Però hi ha moltíssims adults, no? No sé si segurament si aneu pel carrer hi ha molts molts molts adults que passegen els seus fills amb el mòbil a la mà. No? O que mentre els seus fills estan a la plaça, doncs estan amb el mòbil a la mà, o no només en una part lúdica, sinó també moltes vegades en una part de feina, no? En el que cada vegada fas servir les pantalles, el mòbil, l'ordinador, la tablet, no? com una eina de feina. Llavors això fa que estiguis tota l'estona pendent d'això, no? I fa que en el moment en el que no estàs pendent d'això et sents com raro, no? I tindríem com aquest mini síndrome d'abstinència, no? En el que estic fent si no estic amb una pantalla, si no m'estic distraient amb alguna pantalla, amb el YouTube, amb el TikTok o el que sigui, no? Llavors és quan comences a veure que ostres, i la resta de la meva vida està totalment descuidada perquè només he estat per això, no?
1: Uh-huh. I com es treballa, per exemple, una conducta compulsiva?
0: Les conductes compulsives, primer hem de veure quin tipus de conducta és i veure sobretot què és el que està generant aquesta compulsió, no? O sigui, que si parlem d'una compulsió en el sentit de, no sé de quina compulsió parles, no? Però de vegades quan parles de, jo què sé, doncs, quan hi ha un trastorn obsessiu compulsiu, no? La compulsió de comprovar si he tancat la...
1: Sí, que són les típiques, a vegades també es diuen TOC, no?
0: Sí.
1: O sigui, que tu estàs, surts i no estàs segur de tu mateix, he tancat el gas?
0: Ah, exactament, no?
1: Però et tornes a sortir, he tancat, això també, no? M'he deixat la planxa posada,
0: exacte,
1: o jo què sé, un munt de coses.
0: Clar.
1: I no sé, això, diguem, perquè pot haver-hi moments que es pot tenir una cosa d'aquestes, però no amb... El problema es crea quan ja és... Clar. Repetitiu, no?
0: Sí, més que repetitiu, el problema és quan realment, o sigui, i quan es fa...
1: I quan ja t'afecta, no?
0: Exacte, no? O sigui, realment quan es fa un diagnòstic de trastorn obsessiu compulsiu és quan això està afectant d'una manera important el teu dia a dia, no? En el sentit de potser arribo una hora tard perquè he estat comprovant tots els aparells a casa meva. Potser arribo, no? Potser ja estic al cotxe a la carretera i estic arribant i he de tornar a casa per veure si realment he tancat la finestra, no? O sigui, aquí és el moment quan realment es podria començar a pensar que això està sent més més patològic, no? Però per això, no? O sigui, jo crec que és important que cada compulsió té la seva explicació a nivell mental, no? I precisament és això el que amb el psicòleg parlaràs, no? Què està passant, per què és tan important per tu, o què és el que creu que passarà si no has tancat la porta, no? I llavors són coses molt més complexes que no és que entrarà un lladre, no? Sinó que és com, ostres, no, i la gent em culparà a mi o pensaran de mi que sóc un despistat, no? Ningú m'estimarà, perdré el respecte de no sé qui, no? Llavors aquí és quan nosaltres realment podem començar a treballar. O sigui, al final la compulsió és el símptoma d'una situació personal molt més complexa.
1: Mm-hmm. Passem ara, perquè el temps passa tan ràpid, i també me crida molt l'atenció una altra especialitat teva, que és la psicologia LGTBI. Uh-huh. No? Ets especialista en aquesta psicologia, no? Psicologia afirmativa gay.
0: Sí.
1: Què implica aquest enfocament?
0: Doncs la principal base, no, de la psicologia afirmativa LGTB és precisament aquesta part d'afirmació, no? És el fet d'acceptar la persona tal i com és, no? No hi ha un qüestionament, no hi ha preguntes, no hi ha dubtes, no hi ha res de tot això, no? No és simplement, vale, ets el col·lectiu i ja està, no? Sinó és que hi ha un compromís, no, a nivell de psicologia, no, d'acceptar la persona, no? I precisament és una de les coses que la gent del col·lectiu agraeix molt, no? Perquè sempre, de vegades, no, s'han sentit molt qüestionats, no, pel seu entorn, de maneres més agressives, de maneres més tranquil·les, no, però sempre s'han sentit qüestionats, poc acceptats, no, com que la manera en la que tu ets o la manera en la que tu sents no està bé, o podria ser millor, o podria ser diferent, no? Llavors aquest és el compromís de la psicologia afirmativa, no? Escoltar sense judici, no, amb tota l'acceptació, no, per poder ajudar d'una millor manera a les persones, no? Lligant una mica amb el que parlàvem al principi del bullying, no? El col·lectiu LGTB és un col·lectiu que té molta tendència a situacions de trauma, perquè són persones que han viscut situacions molt traumàtiques per la seva identitat, per la seva expressió, etc, etc, no? Per sort, no? Tot això està canviant, però tenim persones de 30, 40, 50, 60 que han patit bestieses pel seu entorn, no? Llavors són persones que venen molt tocades a nivell emocional, no? I són característiques molt peculiars, no? O més que peculiars, més molt concretes, no? Que quan tu fas aquesta feina, no? Aquesta formació i aquesta experiència atenent a persones del col·lectiu, veus que són coses habituals, no? De l'entorn, de familiar, de l'entorn social, no? Jo crec que és important remarcar que les persones del col·lectiu moltes vegades han patit això que dius, no? De sentir-te rebutjat, no només del meu grup d'igual, sinó també de la meva família, no? I clar,
1: és que això passa sovint. Justament, sí. Moltes vegades és el fet de avui dia pot ser que això ja no passa tant. Uh-huh. O sigui, els pares podrien dir que ho accepten molt més bé perquè és que no té per què afectar. Vull dir, és una manera, és la identitat de la persona i, uh-huh, i ja està, no? Però sobretot encara pot haver-hi casos i abans, no? Els pares no acceptaven. O sigui, el primer problema és no acceptar justament per part dels pares.
0: Exacte.
1: O un dels pares, perquè al millor pot ser, en aquest sentit, jo podria dir que les dones són com més comprensives, no?
0: Clar, però jo crec que no és simplement el fet de no acceptar, sinó que és pitjor, és no acceptar, és castigar, és senyalar, és tot això genera un malestar. No és només la no acceptació, sinó és el qüestionament, el rebuig, el càstig, no? Tot això que fa que entraria dintre d'aquesta no acceptació, però que és molt, molt, molt més pesat a nivell emocional, no? Que el teu pare, la teva mare, els teus germans, no?
1: O aquesta part de la societat més, podríem dir així, que diuen que és una malaltia, no?
0: Exacte, encara a dia d'avui, no? Precisament, sí, sí. Amb el grup
1: I te trobes en persona justament d'aquestes conservadorisme, etc. Vull dir que sí. Mai te trobes això, no?
0: Exacte, no? O sigui, precisament a dia
1: d'avui... Bueno, l'extrema dreta, senzillament, vull dir, i ho estan demostrant, doncs, vull dir, pues, apallissant amb la violència, etc.
0: Sí, però, o sigui, jo crec que aquí aquesta part evolutiva, per dir-ho d'alguna manera, no, és que potser les persones del col·lectiu gais, lesbianes, no, potser això és, o bisexuals, no, potser ara tenen una mica més de, la gent té més informació i tal, ara s'està lluitant molt per els drets, no, de les persones trans, no? Llavors aquesta part és la que encara tenim una mica nova, per dir-ho d'alguna manera, no, i que hem d'intensificar més la informació, la formació, no, precisament perquè són una part del col·lectiu molt, molt vulnerable en aquest sentit, no? I lligant una mica amb el que deies abans del rebuig, no? És aquesta part de encara a dia d'avui hi ha teràpies, persones que es dediquen, no, a les teràpies de conversió. Llavors això és molt important, que si ens estan escoltant psicòlegs, psiquiatres, si en algun moment detecteu això s'ha de denunciar, perquè això és il·legal, va en contra dels drets humans de les persones, no? I encara a dia d'avui es fa amb un discurs, no, en el que això que tu estàs sent, això que tu estàs sentint no està bé, i es fa en un nivell més conductual, en el sentit que hi ha, doncs, encara hi ha llocs en els que et fan electroxoc, etc. No? O sigui, unes bestieses molt grans, que encara a dia d'avui es fan. No? Precisament crec que era l'any passat, hi havia una persona que es dedicava a posar-se a les aplicacions de cites de les persones del col·lectiu, a treure aquestes persones per després proposar-los el fet de fer un canvi o de qüestionar-los la seva identitat, etc. No? Llavors jo crec que tot això és molt important, en veure que desgraciadament encara tenim cosetes del segle XV, vale? i que no podem passar per alt això, i que qualsevol persona que vegi això s'ha de denunciar al col·legi de metges, al col·legi de psicòlegs, perquè això no persones que promouen, també fa poc una persona que promovia el fet d'anar a atacar a persones gais a llocs de trobades, això no pot passar, i això és l'any passat.
1: Uh-huh. Què creus que falta encara en l'atenció psicològica d'aquest col·lectiu, del col·lectiu del, perquè ja dic, bueno, que jo, a vegades ells poden necessitar ajuda, però és que moltes vegades no necessiten cap ajuda, perquè és el fet de podríem dir que qui necessita més ajuda són les persones. Clar. Que no ho accepten, eh?
0: Exactament, no? Aquesta frase de les persones que van a teràpia és per les persones que no han anat a teràpia, no?
1: Clar.
0: Però jo crec que és molt important el fet de no en el col·lectiu, no? Per les persones que potser no tenen tanta formació en tot això, doncs el fet de no patologitzar el fet de ser del col·lectiu, en el sentit de no, segur que això et passa perquè com ets gay, no, pues tal, no, no, mira, és que això et passa perquè segur que com ets lesbiana o com ets trans, no? Llavors és com totes les coses que et passen és perquè segurament és per això, no? I és com no, o sigui, a més de la meva identitat, etc, sóc persona, no? Sóc una persona que té els seus problemes estàndard, no? I jo crec que és aquesta part també, no? Perquè de vegades és com, vale, és del col·lectiu, he de formar-me, he de fer, i és com, sí, hi ha una part que sí, òbviament, però hi ha una altra part en què és persona, no? I al marge d'aquesta part més de psicologia, jo crec que fa falta que les persones de l'àmbit sanitari, a nivell metges, infermeres, psiquiatres, persones que acompanyen a nivell sanitari al col·lectiu, també s'han de formar, no? Perquè de vegades quan hi ha persones trans que van a un ginecòleg, persones que són bisexuals i els fan preguntes de sexe o de les seves relacions íntimes, no, se senten qüestionades, no? Uh-huh. Llavors jo crec que aquesta part també hauria de tenir una mica de una petita formació, i que és el que de vegades també intentem des del COP, però bueno, podria ser una miqueta més.
1: Mira, ja estem en la part final i te faré unes preguntes sorpresa.
0: Ah, vale, perfecte.
1: Ja dic que la resposta és ràpida. Quina és la primera cosa que dius a un pacient que entra per primera vegada a la teva consulta?
0: Què et porta per aquí? Sempre, sempre. És què et porta per aquí?
1: I què t'ha ensenyat Caldes com a comunitat?
0: Ostres, que això, que hi ha comunitat. No, perquè pensa que jo sempre he viscut a ciutats molt grans, no? I veure que, ostres, a mi m'encanta això de veure que les persones es coneixen entre si, que s'ajuden entre si, no? Que és com, ostres, mira, hi ha un curs d'això, ven, no? O mira, farem això, no? O les festes de Caldes, no? La gent que camina pel carrer i es saluda, no? I mira, aquesta és la teva profe. Mm-hmm. És que, ostres, per mi això és com superxulo, m'encanta.
1: Què et fa desconnectar després d'un dia intens de consultes?
0: Música. Música i coses molt planes, molt planes.
1: Quin consell donaries, te poso un exemple, a una tal Conchi per cuidar-se en plena temporada radiofònica?
0: Bueno, primer trobar, no, a fer aquesta autoescolta, no? O sigui, veure què m'està passant, com m'estic sentint, no? Connectar molt a les emocions des del cos, no? O sigui, em fa mal, jo què sé, no? Ostres, aixecat, em fa mal la mandíbula, no? Ostres, potser és que he apretat, vale, i què m'ha passat, no? Ostres, és que ahir va haver-hi un programa que no acabava de tal, i és com, vale, pues, primer, en lloc de càstig, no? De dir, ostres, és que te l'hauries d'haver preparat millor, és com dir, ostres, pues sí, és veritat, no? Aquí em vaig equivocar, intentaré que això no torni a passar, però ja està,
1: respirar,
0: no passa res.
1: Respirar, també, sí, respirar i posar el mitjà, que és de dir, bueno, ho accepto,
0: exacte,
1: ho explico.
0: Molt bé.
1: Carolina, arribem al final d'avui, però a partir d'aquesta setmana que ve ja tornarem,
0: vale,
1: a parlar.
0: Perfecte,
1: això
0: molt
1: sí,
0: bé.
1: En aquest cas seràs tu qui t'ho preparis,
0: vale,
1: en aquest cas el tema. La tema,
0: vale,
1: avui parlarem d'això. Vale?
0: Repte acceptat.
1: Sí. Gràcies per aquesta conversa tan necessària, gràcies per la feina que fas a la consulta, a la comunitat i també al PEC, que no hem parlat perquè ara no tocava.
0: Vale.
1: Ens retrobarem aviat, que serà la setmana que ve, i nosaltres,
0: vale,
1: nosaltres ara, doncs ja dic que moltes gràcies.
0: Bueno, a tu.
1: I nosaltres continuem fent una pausa per escoltar el butlletí informatiu i no marxeu, que de seguida tornem en el fòrum.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: El Fòrum, amb Conchi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
1: I nosaltres ja tornem a ser aquí, després del butlletí informatiu. Entrem amb la tercera hora del Fòrum per obrir una de les històries més profundes i reveladores de la nostra memòria local. Avui conversem amb Maria Dolors Muñoz i Anna Escribano, dues dones que amb dedicació i una feina de recerca minuciosa han rescatat i documentat la vida d'una figura que va marcar el Caldes de manera silenciosa però decisiva. Ignacieta, i jo li titulo així, Ignacieta, les mans que van dibuixar Caldes.
4: Està bé, està bé.
1: Primer de tot, abans de passar, perquè jo me preparo sempre històries,
4: sí. Sí.
1: Doncs benvingudes, Maria Dolors, benvinguda, Anna.
4: Bon dia,
5: bon
4: Conchi.
5: Bon dia, encantades. Moltes gràcies. Encantades, sí. Sí, sí.
1: No, jo després per escoltar-vos també.
4: Sí.
1: Doncs, mira, m'he preparat una mica d'escrit. Tancant els ulls, és fàcil imaginar la Caldes de Montbui dels anys 30 o 40. Una nit tancada, freda, i de cop un cop brus a la porta de fusta d'una casa del carrer d'Agulló. Al sastre no li cal ni preguntar, ja sap qui buscant. S'encén un gresol i, a correcuita, una dona s'abriga, agafa una bossa de cuir desgastada pels viatges i surt a caminar a les fosques. No importa si neva, si plou o si la por de la postguerra es respira als carrers. Ella té una missió, un compromís amb la vida. Avui, al Fòrum, obrim les pàgines més íntimes de la nostra història local per parlar d'unes mans, unes mans que literalment van veure i van sostenir el futur de la nostra vila abans que ningú. Parlem d'Ignàcia Plans Carreras,
6: però si li diguessin així pel carrer, segurament ningú es giraria, perquè per a milers de calderins i calderines ella és i serà sempre la Ignasieta. Gairebé 40 anys d'ofici, del 1928 al 1965, més de 2.000 criatures que van obrir els ulls per primera vegada sota la seva mirada protectora. La Ignasieta no era només la llevadora municipal, era la confidencialitat feta dona, el consol en les hores més fosques d'un par a domicili i la convidada d'honor que acompanyava les famílies fins a la pila baptismal, orgullosa de veure créixer els seus petits. Avui la seva memòria batega més forta que mai, gràcies a un fil invisible que connecta el passat amb el present. I per estirar d'aquest fil, avui tenim el luxe de seure a l'estudi, doncs, dues dones, dues investigadores que han remogut arxius, que han fet parlar als documents oblidats i que han rescatat la veu d'una dona imprescindible. I ja les hem dit, sí. La Maria Dolors, Conxi, i l'Anna.
7: Sí. Conxi, ens has deixat?
5: I tant.
7: Però ens has deixat?
5: Estic superemocionada amb el que tu has dit, perquè me l'imagino tant.
7: Quina presentació.
6: Bueno, però és que una dona sí s'ha de presentar d'aquesta manera. Hi ha unes dones que l'estan, que han fet, que justament una persona que ha fet tant i que ha estat tan silenciada, doncs que surtin dues dones i aquí treguin tot el fet, o sigui, tot el fil estirar per donar-la, o sigui, perquè tothom la tingui en compte. Sí, a més, en el teu cas, Dolors, tu ets també... Estàs a la jubilada també?
5: Sí, estic jubilada, però segueixo sent llevadora.
6: Llevadora. O sigui, jo penso que les llevadores és una professió que mai es deixa de fer.
5: És la més maca del món.
6: Sí.
5: Del món mundial, dic jo.
6: Treure fills, o sigui, que nasquin els... Tenir els nens, sí. Vull dir...
5: Però és que, a més...
6: I és molt important. O sigui, la ginecòloga és important. La llevadora, jo penso que és més important perquè és qui està al costat de la dona durant tota...
5: Bueno, i a més, a l'època de la Ignasieta, encara no hi havia l'especialitat del ginecòleg. O sigui, i a més, la llevadora no solament ella acompanyava el dia del part, que evidentment, sort, però l'acompanyava abans. I després, a tot aquest procés.
6: Clar, era qui estava més a prop.
5: Sí.
6: A vegades, és que, com ben dius, no hi havia metge.
5: Hi havia metge, perquè però mateixa, no era generalista.
7: Era natural.
6: Que no hi havia ginecòleg, sí que hi havia metge.
7: Sí.
6: Era el metge del poble, el metge i la llevadora.
5: Sí.
6: Aquí és
5: ja
6: el
5: està,
6: que hi havia.
5: Ja
6: està, sí. Per exemple, jo sóc una persona que jo he nascut a casa, vull dir, jo no he nascut en un hospital. Jo i els meus, i la meva germana i els meus germans, hem nascut a casa. I aquí ha estat una llevadora i ha estat un metge, el metge del poble.
5: Sí, ella es dirigia al metge quan ho necessitava per algun procés que necessités, però era ella la que portava d'allò cantant era ella, la llevadora. Sí.
6: I ja dic que tu coneixes molt, molt bé justament perquè ha estat la teva professió. I no sé si perquè de les dues, jo ara començaré, vull dir, me començo a fer les preguntes, no?
5: Sí.
6: Primer, com veu gestar, perquè aquest és un projecte que...
5: Comença tu, Anna.
7: Sí.
5: Comença tu.
6: Com veu gestar o com va sortir la idea de tirar el fil? Perquè
7: bueno,
6: la vosaltres...
7: idea... Posem que hi ha com dos...
5: Com ens vam conèixer?
7: Com dos capítols.
5: Sí.
7: El primer capítol. Nosaltres ens vam conèixer fent ioga, vam començar a parlar, va proposar de fer la lectura d'un llibre i jo estava també per un tema personal fent una recerca i vam començar a parlar. Llavors, com jo faig el programa d'Històries en Femení, la vaig convidar al programa. I dintre del programa ella va dir que, clar, aquest és l'altre capítol, s'havia posat una placa al mirador de la Ignasieta.
6: Ahí està.
7: I clar, aquesta placa hi havia només quatre línies. Què hi havia darrere? Quina història hi havia darrere? I ella ho va dir al programa. I al final del programa va dir, és que a mi m'agradaria fer una investigació sobre aquesta dona. I jo li vaig dir, Dolors, si t'hi poses, si es està sentint a l'Ajuntament, i t'hi poses, jo t'ajudo. I aquí és quan es va complicar la cosa, no?
6: A partir d'aquí és quan ja podeu, menys vinga, a treballar.
7: Sí. Abans vam començar a trobar-nos, vam començar això,
5: a remenar. Ja feia 2 anys o una mica més que la notícia la vaig veure al Tot Caldes, que hi havia aquesta placa, llavors en companys, en aquella època potser no remenava gaire el Google Maps, no? I llavors no sabia on era aquesta placa, no ho sabia. I companys que vaig a caminar m'hi van acompanyar. Mira, aquí tens el mirador de la Ignasieta, i m'ho llegia, i cai, costa. I després una altra senyora em va dir, jo t'ensenyaré on vivia, i em va portar al carrer on vivia. I després jo anava preguntant, tu havies conegut a la Ignasieta? Sí, sí. Sí, jo vaig néixer amb la Ignasieta. I tu? I jo també. I vaig anar trobant personatges, bueno, calderins i calderines que jo coneixia i bueno, em vaig anar trobant. Després...
6: Deixeu-me dir una coseta, i és perquè aquí hi ha un telèfon a la ràdio i com és en directe, doncs, ara, sí, mira, aquí el tinc, doncs deixem obert aquesta possibilitat, si algú... Sí.
7: Està sentint trucar, el programa.
6: Està sentint i vol trucar. Perdoneu, que se m'ha posat ara la veu a mi. Doncs, si alguna persona nascuda, per exemple, l'any 1965, vol trucar en directe per dir de viva veu a mi em va portar al món la Ignasieta. Doncs pot trucar al número al mòbil de la ràdio, que és el 608-970-864. 608-970-864. O sigui que aquí queda obert. Si algú aquesta truca, possibilitat...
7: Doncs meravellós. Sí.
6: Bueno, vinga, continua.
5: Bueno, llavors, clar, al anar veient això, vaig anar preguntant, quasi bé abans de conèixer l'Anna, jo ja anava preguntant, jo on me puc trobar? Jo on puc trobar coses? Vaig anar a l'arxiu, vaig anar al registre civil, i tinc una companya que ella ha fet una mica de recerca també amb un tornès del Vallès, que ella també és llevadora, i em va dir, Dolors, ho trobaràs als llibres de parroquials, al despatx parroquial, perquè en aquella època tots es batejaven i ella, la llevadora, era la que acompanyava a les mares o als nens fins que la mare sortia de casa.
6: I a més convidada també,
5: sí,
6: no?
5: Convidada.
6: Al bateig.
5: I diu, allà trobaràs. I bueno, m'hi vaig decidir, doncs vaig a buscar tots els batejos, i la gent em diu, bueno, però allà posa que l'ha assistit la Ignasieta. No, evidentment, allà és la partida de bautisme. Hauria d'anar al registre civil a Barcelona a buscar un per un qui l'ha atès, perquè en aquella època no sé si ella podia registrar al registre civil. A la meva època no. A la meva època després havia de signar el metge. Saps? O sigui que, bueno, va ser una manera de trobar-ho en el despatx parroquial als batejos, i vam quedar al·lucinats de lo ben organitzats que també els tenen i ben enumerats, i llavors que dius, bueno, però tots no, dic, potser de 2.000, que n'hi havien 20 que no van néixer aquí, perquè a lo millor contactava amb algú i diu, no, jo vaig anar a Barcelona, sí. I tenim un testimoni que el va tenir Barcelona, perquè es veu que va anar a Barcelona i va tenir un petit accident allà.
7: Sí.
5: I llavors la van tenir que assistir a un hospital.
7: Bueno, o que començava el part d'aquí, no anava bé i s'havia de traslladar.
6: És una de les podies problemàtiques, d'unidó, que potser també, en un cas que no hi havia metge i tal, pues igual li tocava també fer tot
5: de
6: el possible.
7: Feia de practicant. Els primers anys, quan ella va aconseguir el títol de llevadora municipal, el lloc de practicant estava, no estava cobert.
5: Plaça, no,
7: i ella durant uns anys va fer també practicant, el que posava les injeccions, anava a casa, que jo
5: perquè ella també era infermera.
6: Exacte.
5: Sí, llevadora, però era infermera.
7: Era infermera, sí.
5: I el que feia era, controlava l'embaràs, els hi prenia la pressió, en aquella època les dones no les pesaven, pesaven després el nano quan naixia, però a la dona no, es controlava la pressió, i en teoria, segons des de quina època, a partir dels 5 mesos i es controlava la pressió i les tiretes d'albúmina per veure que no tinguessin albúmina.
6: Com, o sigui, vosaltres us poseu a treballar, no? Vull dir, ja a partir d'ahí, com s'organitza una recerca, per exemple, a quatre mans?
5: Vull dir, perquè és el que feu. Vull dir, pues, entre les dues, estem... pot ser que el millor sigui millor que en dues.
7: Sí, sí,
5: que en
7: constantment. Dues sí, estem constantment. Sí, sí, ens enviem un missatge d'àudio, de tal. Quedem, hem quedat quedem diumenges, dissabtes a la tarda, hem quedat, sí, bueno, hem fet recerca a Barcelona, hem baixat a Barcelona...
5: Bé,
7: estan molt, molt compenetrades, diem que som un equip.
6: I us dividiu la part documental, és a dir, quin paper té cadascuna en, sí, a l'hora de documentar-vos, no? O en la part més humana,
7: sí,
6: jo què
7: no,
6: sé.
7: No està explícit, eh?
5: No.
7: El que sí és que, clar, una està més còmoda amb un tema que un altre. Ella, per exemple, ja ho explica, no? Que ella, jo li dic, tu fas el treball de camp. Per què? Perquè coneix molta gent... Home, ella sap de què parla i llavors parla. I jo sóc més de papers, de fer instàncies, de, no sé, de trobar algú per fer una reunió,
6: de moure...
7: Sí, la qüestió administrativa.
6: Això ho hem de fer com sigui, sí, que de fet és per ahí, per on va
7: administratiu,
6: tot.
7: La qüestió administrativa.
6: I per on anirà tot, perquè això, la feina que vosaltres esteu fent, és una feina que anirà a una exposició.
5: Esperem que sí.
6: Esperem que sí. Jo penso que va per aquí. Esperem que sí.
5: I tant. Serà molt bonica, eh?
6: I tant.
5: No us la perdeu, eh?
6: I tant. Sí. No, en absolut. I a més l'anirem treballant.
7: Sí,
6: un personatge com aquest, com és la Ignasieta, no.
5: D'aquesta búsqueda, sí, em sembla que va ser a la part de que ens vam conèixer, eh? Va ser quan em van acompanyar al Termàlia i em van enviar unes escanejades, sí, unes fulles del llibre abans de Caldes, i allà jo ja vaig al·lucinar, perquè jo allà ja vaig saber més coses d'ella que no de la de la placa. Mm. I bueno, allò ja va ser... Ara estem trobant moltes més coses,
7: moltes,
5: però allò
7: moltes
5: ja va ser
7: coses
5: molt bonic.
6: I en l'arxiu,
7: per exemple,
6: en l'arxiu municipal també?
7: També, sí,
6: perquè
7: sí.
6: Perquè tu, com dius, que mira, té molt de paper... Sí.
7: Llibres, sí, sí. O sigui, els padrons municipals, clar, per saber la seva... el seu arbre genealògic.
5: Clar.
7: Però clar, els patrons només diu qui viu al lloc, a quin any es van empadronar, vull dir que tot això són dades per omplir, diguem, una de les tres potes que pot tenir l'exposició.
5: Sí, sí.
7: Que és, una, la seva biografia.
5: Clar. Sobretot?
7: Sobretot la seva biografia, no?
5: La llevadora.
7: La llevadora. L'importància
5: de la llevadora.
6: Sí, sí, perquè, sí, sí. Però vosaltres l'esteu perquè... és que si no és per a la vostra feina, continuaria igual.
7: Sí, sí, sí.
6: Silenciada.
5: Sí. Jo sí, crec, sí, sí. No sé si a lo millor dintre d'un temps, companyes meves, que encara estan treballant, a lo millor també perquè quan els hi vaig comentar, diu, ai sí, Dolors, això seria molt bonic, possiblement ho haguéssim fet, però bueno, mira, ens hem decidit nosaltres i ho hem fet.
7: Ja està.
5: Molt
7: bé,
5: i
7: ja està.
5: És perquè era una dona, una professió llevadora, i que va ajudar a moltes dones.
7: Mhm.
5: Perquè sí que van néixer nens i van néixer nenes, eh? Però,
7: sí.
6: Ui, és que...
5: Ella
6: és que
5: ajudava
6: no...
5: les dones. Clar. De moment només que, parien les dones.
6: Sí, però que no només el problema és aquest, que segurament ella, i vosaltres que ho esteu treballant, no? Que no es quedaria només en el naixement.
7: No.
6: Sí, sí. I no, ah, clar, que després, clar, a l'hora d'ajudar la dona...
7: Sí, el tema aquest que, tan profund que ella ara...
6: Imagineu quan arriba el part...
7: Al lletar.
5: Al lletar, sí, també, sí. Les ajudava a lletar.
6: Moltes vegades, imagineu antigament, si avui dia moltes dones tenen, quan acaba de tenir un dels problemes que hi ha, és el síndrome de postpart, no?
7: Sí,
6: vull
7: sí,
6: dir,
7: sí.
6: Que tens psicològicament quedes afectada, doncs en aquella època encara més. I segur que no hi havia ni el fet d'anar a psicòleg,
7: no,
6: etcètera.
7: No, era ella.
6: Era ella,
7: sí, sí. Doncs això
5: era
7: que deia.
5: Era ella, la família, sí. Però, sí, sí.
7: Una part serà la biografia, no? Una altra part és això, el tema dona. La feina que feien les llevadores com a dones i les seves reivindicacions, que havien d'estudiar, o sigui, posar en context la vida de les llevadores, com un homenatge, uh-huh, com un homenatge. I a la tercera part, molt important, totes les testimonis,
5: clar,
7: que en aquest moment tenim, d'àudio, de fotografies, gent que encara viu...
6: O sigui, ja heu aconseguit tota aquesta... Sí.
5: Tota no aquest encara, testimoni. Però...
6: No, no, sí, però bastant testimonis,
7: sí, sí, sí,
6: de persones.
5: Teniu
6: una recerca,
7: sí, sí,
6: teniu una recerca, sí, documental,
7: sí,
6: importantíssima.
7: Sí, sí, però, a més, a partir d'ahir, al Museu Termàlia hi ha un full de recollida de dades com una crida, com una crida a bueno, la gent que està sentint la Falca per la ràdio, el boca a boca, tal, pot passar pel Termàlia i posar el seu nom, la seva data de naixement i un número de contacte. Llavors, aquí hi ha unes caselles que diu tens fotografies de la Ignasieta? Sí o no. Tens alguna anècdota? Sí o no.
5: I n'hi ha, bueno, ha anècdotes.
7: N'hi ha anècdotes.
1: I fotografies, imatges de, per exemple, aquesta persona que ella va ajudar a... O sigui, que va ajudar
7: a néixer, arriba al món.
1: Venia aquest món. Sí. Doncs aquesta persona, que avui dia ja té una edat, no? Hi ha la fotografia d'ella, de, o sigui, amb la, imagina't el nadó, la nena, el nadó, amb ella.
7: Sí,
5: sí.
7: N'hi ha moltes explicades.
5: Quasi totes són en els batejos. Perquè, clar, ara sí que t'has fet una fotografia fent curant un nadó, o alletant un nadó, d'això no en tenim. És una llàstima que
7: moment,
5: d'això no en tenim.
7: De moment no en tenim.
5: No, però, bueno, això de moment. Sí.
1: Bueno, alletant, eren... alletant vol dir a la criatura donant el pit a la mare.
5: Això ara es fa molt, però en aquella època...
1: No, estava mal vist,
5: clar,
1: no?
5: A més, era un professional qui anava a fer aquesta foto. Sí que n'hi havia alguns que tenien càmeres, però eren els batejos.
7: Sí, perquè a més, bueno, si vols ho explicar, qui portava el nadó a l'església a batejar era la comare, la llevadora.
1: Era ella,
7: perquè les dones estaven en pecat, no? Clar, la dona que paria estava en pecat, perquè clar, el fruit venia d'un acte sexual.
1: Clar, segons la religió, no?
7: Segons la religió.
1: Sí, però si estava casada
7: sí,
1: i tal.
7: Sí, és igual. Ja, però
5: bueno,
7: era
5: així. Era l'acostum, que era anava la llevadora a portar el nen. Inclús era la llevadora la que es posava en contacte amb el mossèn per dir que hi havia aquell bateig.
7: Sí, era ella la que... Aquesta gestió la feia ella.
1: Sí, però...
7: No la feia la família, el pare, la feia la llevadora.
1: Sí, sí. És que això me crida molt l'atenció.
7: Sí, sí.
1: No me l'havia imaginat mai. Això, el fet de que la dona estava en pecat i que era d'un i do.
7: Sí, sí, això ho hem llegit a llibres, eh?
1: Sí.
7: Perquè
5: d'ella no ho hem llegit, perquè no
7: tenim... Però hi ha molts llibres. Sí. Llavors, que deixava d'estar en pecat, ella havia d'anar per la porta de darrere de l'església i el mossèn sortia, no podia passar de la... i el mossèn la beneïa, li donava el perdó. Llavors sí, ella ja podia entrar per la porta gran. Clar, per això, bueno, gairebé totes les fotos que tenim d'ella és així. Amb un nadó a braços. Sí, és. Bueno, estem amb això, estem amb recerca de papers, de recerca de testimonis. Ella ha trobat molts i molt interessants.
5: Sí, perquè tenim diferents que són, bueno, molt bonics. Inclús tenim un que, com que va ser molt petita, perquè va néixer a Vuitmesona, i potser a la mare no li havia pujat de moment la llet, i hi havia una altra mare que havia parit aquell mateix dia, doncs la Ignasieta li va posar el pit amb l'altra mare, que això es diuen germans de llet, i això s'havia fet. I llavors doncs, va mamar de l'altra i es coneixen entre elles, dos testimonis. Sí, molt bonic. Quan trobo un testimoni d'aquests els hi dic, això és una joia, deixeu-me quedar-me aquest testimoni perquè és molt bonic.
1: Oh, i tant, tant. Sí, sí. Quina ha estat la dificultat més gran a l'hora de reconstruir la vida d'ella, de la Ignasieta? O sigui, en aquest cas és una persona del segle XX, en un moment en què moltes històries femenines no quedaven registrades.
7: No. A cap dels llibres, no em vull equivocar, però en cap dels llibres que s'han editat parlant de personatges de Caldes, ella no hi és, evidentment, però hi ha poques dones. No vull dir números perquè és molt trist. Dificultat? Doncs, en el nostre cas, com estem jubilades,
8: teniu
7: molt és hores.
8: Sí.
7: Hores, és,
8: sí,
7: sí, sí. Però hores i emoció i
8: hores amb ganes.
7: Amb ganes, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. I pensar sí, molt, perquè sí, ella és una gran pensadora, és intuïtiva, la Dolors. La Dolors
5: té intuïcions.
7: Té molta intuïció.
5: Ella remena.
7: Jo soc sí, més rateta.
5: Xalarxius i tot això, i jo vaig cap aquí amb ella on sí, sí, sigui, però després tinc una intuïció d'això.
7: Sí, sí, ella és molt, molt intuïtiva, pues, bueno, sí, sí. I una de les dificultats, i ara donaré una dada, és que no va néixer a Caldes.
8: Ella va néixer a
7: Sant Celoni.
8: Ah, jo pensava que era Sant Feliu.
7: Va néixer a Sant Celoni.
8: La Ignacieta.
5: En un principi...
8: No, sí, però no sé per què... O sigui, ella sí que vivia aquí a Caldes,
7: sí,
8: però no sé per què jo a mi he trobat que era
5: a
8: Sant
5: mi,
8: Feliu.
5: A mi, en un principi,
7: no,
5: m'havien
7: no,
5: dit Sant Feliu, o que ho havia trobat Sant Feliu, vaig trucar a Sant Feliu i em van dir que no la tenien registrada. Mm. I després vam descobrir que era Sant Celoni.
7: Va néixer a Sant Celoni. O sigui, els
5: o
7: seus pares...
5: Sí, va néixer digues, a Sant Celoni i la van registrar, o va néixer a Sant Feliu i la van registrar a Sant Celoni.
8: I sabeu com va venir aquí?
7: Sí, el cas és que la seva mare era llevadora. El seu pare era músic. La seva mare era de Breda, el seu pare era de Mataró, i la Ignacieta va tenir una germana més gran que ella, que va néixer a Mataró. Però ella ja va néixer a Sant Celoni. Què va passar amb aquells 2 anys, que és el temps que es porten? No ho sabem. Mm-hmm. Però el cas és que van anar a parar a Sant Celoni i allà va néixer la Ignacieta. Però és que el seu germà petit, 2 anys més jove que ella, ja va néixer a Caldes.
8: Val, o sigui, això vol dir que en dos anys ella ja venia,
7: ella ja
8: la família venia ja cap aquí.
7: Sí, sí, sí. Sí. O sigui, no va néixer, però al cap d'un o 2 anys màxim...
8: Ella va créixer aquí.
7: Va créixer aquí.
8: Sí, sí,
7: sí, sí, sí, però sí, clar, aquesta és una... És una troballa.
8: No, però també, i també me crida molt l'atenció, que també és una troballa important, el fet de que la mare, o sigui, és com si és una família de llevadores.
7: Sí,
5: la mare.
7: I potser la iaia.
8: I per això t'he dit, perquè hi ha algun llibre per ahir que en alguna ocasió hem parlat, no és d'aquí, és d'Islàndia, no? Que justament...
7: Sí, aquest és el llibre que ens va fer conèixer. Aquest que dius tu,
5: sí,
7: la veritat, la veritat sobre la llum.
8: Exacte.
7: Sí, aquest, sí,
8: doncs,
7: sí.
8: Vosaltres us veu conèixer a través d'aquest
5: bueno,
8: llibre.
5: Bueno, ella em volia convèncer, bueno, sempre em demanava sí, que anés al Club de Lectura, jo era una tarda que jo tenia ocupada i no podia anar al Club de Lectura, i li vaig recomanar aquest llibre. I precisament quan el van comentar em va convidar al comentari, però aquell dia jo no podia anar, que m'hagués agradat molt anar-hi. Mm. Com a llevadora també m'hagués agradat molt anar-hi. I diu que les dones del Club de Lectura diu que és el llibre que més sí, els hi va agradar.
8: És que és un llibre molt...
5: És un llibre molt maco. Molt.
8: I a més perquè veus que és, bueno, tot de llevadores, no?
5: La sí, gener... sí,
8: bueno,
5: sí.
8: És que
7: està molt ben escrit,
8: sí, sí, sí, sí,
7: molt
8: sí,
7: ben ambientat, amb
8: és
7: una...
8: Molt emotiu, és molt, molt emotiu.
7: Molt.
8: Sí, sí, sí, sí, sí. I és d'Islàndia, que
7: és
8: no
7: Islàndia,
8: és...
7: És d'Islàndia, sí. Jo ara acabo de llegir un d'ella, també. Que
5: I
7: està
5: tenim
7: molt
5: un testimoni que va ser assistida per la mare de la Ignacieta.
8: Oh.
5: A la mateixa vegada, i jo dic, pues segurament és que la Ignacieta estava tenint amb un i la mare la va tenir amb ella.
7: Mm-hmm.
5: Sí, sí, perquè em diu, no, a mi em va atendre la seva mare.
7: Sí. Clar, ella va començar a l'any, com amb títol, a l'any 29, clar, en aquell moment la seva mare no tenia ni 50 anys, devia tenir, vull dir que encara feia assistència.
8: 50 sí, anys... No és el mateix que avui dia, no, però d'unidó, encara és jove.
7: Sí. La Ignacieta es va jubilar amb 70. Mira. Amb 70 anys.
8: Sí, vull dir que, clar, va ser tota la vida.
7: Tota la vida.
8: Sí.
7: Tota la
8: I
7: vida.
8: És el que ha dit, és el que has dit tu, Dolors, que bé, que quan tens una professió aquesta,
7: ja
8: no
7: està,
8: te jubiles mai.
7: No jubiles mai.
5: Precisament, puntualitzo, jo no em volia jubilar. El que passa que no em van deixar.
8: I bueno, sí, mira, estaves al centre de salut d'aquí, al CAP.
5: Els últims 5 sí, anys vaig estar aquí, sí, els últims 5 anys. També treballava en un hospital, però els últims 5 anys... I mira, ho vaig sol·licitar, però no em van deixar continuar. Bueno, no em van deixar, no per cap problema, sinó perquè, bueno, ja entraria una altra llevadora, que també
8: sí,
5: ho reconec.
8: Bueno,
5: que,
8: bueno, a vegades, en canvi, a un metge sí que
5: el
8: deixa,
5: sí que deixen, sí,
8: deixen que jubili quan el vulgui.
5: Sí. Les infermeres i les llevadores...
8: Infermeres
5: no.
8: I llevadores no. És... Això sí, tampoc sí, és just.
5: Ho tenia present, que bueno, si em diuen que no passa res. Però mira, va ser una mica de disgust, de que no em deixessin, perquè estava mentalitzada que volia continuar un temps més. I bueno, mira, no sé, això em sembla que ha sigut perquè, perquè volia continuar, eh?
8: Ah, clar. Sí. Bueno, en aquest cas continues fent la recerca i tant, buscant i tant, a una
5: i
8: persona.
5: I a més a més, el que sí que és veritat que quan treballes, quan acabes els estudis, tens una família, tens nens, tens fills, i continuava formant-me perquè sempre hi havia cursos de formació, congressos que anàvem sempre que podíem, presentàvem ponències, doncs no et deixava llegir el que estic llegint ara. O sigui, hi ha històries ara de llevadores antecessores meves que sí que ho sabia, però no ho havia llegit tant. I m'estic emocionant molt de com era la seva feina.
8: Parlem de la Ignasieta acadèmica, és a dir, la llevadora científica, no? Ella estudia o va estudiar a la Universitat de Barcelona en un moment de transformació de la medicina. Què revela el seu expedient acadèmic? És a dir, quines assignatures cursava una llevadora en aquella època? Bueno, tu, per exemple, aquí sí que pots dir, perquè tu ja has estudiat també, vull dir, has fet de llevadora i també vas passar per la universitat, o no? Vull dir, que aleshores, ella, per exemple, quines, si hi havia assignatures que podrien estar relacionades amb les teves o no era el mateix?
5: En principi, en aquella època era anatomia i fisiologia. I llavors, esclar, el part, com havia d'atendre el part,